0: perquè bueno, és una zona que ha patit el
1: foc. És el que, no? Bueno, ens va,
0: però va bé també.
1: Ens va agradar molt que es vagi també, ja que és una activitat molt familiar i que pugen nanos i pugen nens, anar a buscar la sensibilització de lo que hem patit aquest estiu, perquè aquest estiu vam patir molt.
2: Vam patir molt.
1: Vull dir que veient el foc tan a prop de casa, vam patir molt. I clar, poder anar a trepitjar, vull dir, un tros de camí que ens comentaven que és una pista bastant ampla, que està una part cremada, un costat del camí cremat i l'altre costat no cremat. No. Llavors ja et colpeix, però arribar a posar el Collet del Català, que sí que és una zona que entrem en una zona cremada, ostres, és xulo per la sensibilització i veure, bueno, tenir una mica de noció, no? El càncer ens fa coses, però sí, nosaltres li fem coses a la terra, no, també.
0: A la natura.
1: A la natura. Sí. I bueno, hem de també conscienciar-nos de cuidar-la.
2: Absolutament.
0: Vull dir, és com un tot, o sigui, un conjunt, no? És un vincle, en aquest cas, sí, malaltia, o anar per trobar solucions a la malaltia.
2: Totalment.
0: I tenint en compte la natura.
2: Sí. Això absolutament, és, sí. És
0: així. I a més també la salut, el que representa caminar, no?
1: Sí, vull dir
0: que...
1: correcte.
0: Com es coordina una activitat conjunta, en aquest cas, que és amb l'entitat, la Junta i el CECMO? Com us coordineu?
2: Realment, com que és el que comentàvem, que ja porta molts anys, nosaltres a finals de setembre sempre tenim una trucada amb el CECMO. Escolta'm, aquest any què? Doncs va, veiem-nos i ho parlem. Llavors, ells ja porten una proposta de recorregut, ells sempre fan dos recorreguts, un recorregut més exigent i un recorregut més popular, que al final l'avituallament sempre és conjunt i al final també és conjunt aquí a la plaça de Lleó. I ells ja ens proposen aquests dos recorreguts, clar, coneixen moltíssim l'entorn, ho tenen molt per mà, saben
0: imagineu
2: com
0: la caminada, la
2: per
0: caminada,
2: això, saben com està, per on es pot anar, per, vull dir, ho tenen molt, molt controlat. I llavors nosaltres el que aportem és tot el tema, ja que es fa pel càncer de mama, tot el tema de difusió i tot el tema d'avituallaments. És el que nosaltres aportem a la caminada, fer difusió de la caminada, i llavors sí que nosaltres muntem una taula informativa on hi haurà doncs, díptics informatius, i llavors també hi haurà una mica de parada de gadgets i merchandatge de l'associació, que aquest any són nous. Sí, sí. Sí. Si en veu comprar l'any passat, aquest any són nous.
1: De fet, no els hem vist encara.
2: No els hem vist.
1: Ens han dit que són molt xulos. Però...
0: De quin color? Rosa o no necessàriament?
2: No, hi ha de tot. Ha
1: no,
2: de tot.
1: Va variant.
2: Sí, bé, normalment hi ha tasses, ampolles, ventalls...
0: No és només el vestit.
2: Hi ha una miqueta de tot, ens han d'arribar ja, però encara no els tenim, i llavors hi haurà aquesta parada. També, òbviament, la gent que vulgui fer donatius, doncs hi haurà una guardiola típica, sí, per donatius.
1: I també fan les inscripcions de la gent que va venint.
2: Exacte.
0: Vull dir que és una feina, això de tot l'equip. Quantes persones estan ara o conformen a l'equip de la Junta?
2: Ara mateix som quatre. Uh-huh. Havíem sigut alguns més, havíem arribat a ser set.
1: Sí, però anem...
2: anem perdent.
1: Costa molt conciliar. I la gent té les seves...
2: El dia a dia se't menja.
1: El dia a dia familiar i costa molt conciliar. Bueno, per això fèiem la crida inicial, no?
0: Que vingueu,
1: tothom és benvingut, no?
2: Sí, clar, vull dir, sí que ara mateix la Junta, doncs, bueno, ens anem coordinant com podem. Justament ara, doncs, l'Anna fa molt poquet que ha sigut mare i té altra feina, però tot i així, tot el que pot, doncs, s'incorpora i hi és. L'Elisabet, per exemple, l'Eli, doncs, també ara, bueno, ha canviat de feina i també intenta... I nosaltres dos, que també intentem anar...
0: Mans i mànigues.
2: Exacte. Si les reunions han de ser telemàtiques, doncs telemàtiques.
0: Sí.
2: Si tot encaixa i ens podem veure i sopar una miqueta, doncs també. Però bueno, anem fent.
0: No, es tracta... I després, ja cap al final, farem de nou una crida, eh? Quina resposta espereu justament de la gent, no? D'aquesta convocatòria per aquesta dissabte, la de la caminada?
1: La resposta...
0: No sé si tenint en compte el que ha estat altres, en altres edicions.
1: L'estem rebent positivament, vull dir, ja hi ha força inscripcions i estem rebent bon feedback i esperem que la gent vingui amb ganes de caminar, amb il·lusió, i bueno, quants més serem, millor.
2: Sí, i a passar-s'ho bé. Vull dir, penseu també que el que és el recorregut curt o menys exigent és un recorregut molt familiar que es pot fer amb canalla. Vull dir, no, que la gent no es pensi que, ostres, serà molt complicat.
1: No, és una caminadeta de tres horetes.
2: Sí, sí, i és molt planera.
1: Pel bosc, planera.
2: I es pot fer, vull dir que també anima a tothom. A vegades aquells dissabtes dius, ostres, què fem? Perquè la capvuitada és demà, les andròmines aquesta tarda, ens queda una miqueta així. Doncs,
0: a quina hora està prevista la sortida?
2: El recorregut llarg és a les 8 del matí.
0: Sí.
2: I el recorregut curt és a les 9.
0: És a dir, i com són 3 hores màximes, vull dir, anar en tranquil·litat, vull dir que, que quan s'arriba a Caldes, a banda de gaudir d'aquest piscolabis, no? O no sé si dir-li pica-pica, vermutet o el que sigui, doncs que encara hi ha temps per veure les altres activitats com aquestes,
2: vull dir,
0: que la gent pot gaudir igualment, no?
1: De fet, la idea és que tots dos grups, el de la caminada llarga i la curta, arriben a plaça als vols de les 12. En funció una miqueta del ritme que porti cada una, però bueno, la idea és aquesta, és que més o menys totes dues arribin a la plaça un altre cop, cap a les 12 del migdia. Llavors, bueno, és una caminadeta que no... La curta eren 8 quilometrets, la llarga són 13 i mig.
0: 13, però no és dificultat.
1: No,
0: pot ser
1: no
0: que potser la llarga, potser per agafar una mica més... no sé si es passa per la drecera.
2: Hi ha més desnivell, sí, una miqueta més de desnivell.
1: Hi ha alguna més de desnivell, no molt més.
2: No.
1: L'únic que sí que és la llarga va tocar Sentmenat. Va tocar Sentmenat i puja per un altre costat.
2: I sempre es va acompanyat de membres del CECMO. No és allò que dius, bueno, comencem aquí, adéu,
0: ningú es perdrà,
2: no.
1: Vaja, no tenim constància que hagin perdut cap membre a 3 anys.
0: Segur que no.
2: Sempre es va acompanyat.
0: Mira, ara parlem de l'esport, com justament hem comentat abans, com a eina de salut i solidaritat. Rosabel, sovint defenseu que l'esport és salut. Com ajuda en la prevenció i en la sensibilització?
2: Al final, quan tu estàs practicant un esport, ja prens consciència de la salut i llavors ja comences a cuidar-te d'una manera més conscient. Arrel d'aquí, doncs, i com sempre s'ha dit en el càncer, és molt important tot el tema de la prevenció. Uns bons hàbits, òbviament una bona alimentació, fer esport, tot el que siguin proves diagnòstiques de prevenció, molt, molt important. I per això doncs l'esport et fa prendre més consciència, no? Sobre la salut i que al final és una malaltia que no entén de factors. O sigui, sí que hi ha uns factors de risc, està clar, però tot i així a vegades dius, pam, t'ha tocat. Ostres, com és que m'ha tocat? Doncs t'ha tocat. Si faig esport, menjo bé, doncs s'hi ha de ser.
1: Com tot l'esport també et prepara el cos, no?
2: Absolutament.
1: Per tenir una mica més de fortalesa per poder entomar qualsevol situació. Llavors, bueno, també ens ajudaria una
2: miqueta. I s'ha demostrat que també durant la malaltia i durant el tractament és molt, molt important tenir un nivell d'activitat física adaptat a les circumstàncies, està clar, però que ajuda molt a la millora i a la recuperació.
0: Sí,
2: molt important.
0: Això també ho destacaven des de l'Oncodines, no?
2: Absolutament,
0: I justament amb cavalls també. Justament,
1: sí.
0: Bueno, en aquest cas és tenint en compte la part terapèutica que donen uns animals com són els cavalls,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: els cavalls, sí. O també podrien dir altres animals com els gossos mateixos.
2: Sí,
0: vull
2: sí,
0: dir
2: sí.
0: Que és aquesta riquesa o que... ajuda que poden, que
2: sí.
0: poden donar.
2: Sí.
0: Quina resposta. Què aporta una caminada solidària més enllà del que és la recaptació?
2: Bé, el que comentàvem abans, el conèixer el teu entorn, penso que és molt important. A vegades ens perdem una miqueta i anem a fer grans caminades amb 2 hores de cotxe i no cal anar tan lluny. I conèixer l'entorn és important. Conèixer gent,
0: També.
1: Sí, la cohesió social.
2: Cohesió social. Sí,
1: és molt xulo.
2: Sí, t'acabes trobant. Més si vas amb canalla, els nanos, doncs, els nanos sempre es fan amb tothom i, bueno, s'estableixen uns llaços, uns vincles i t'acabes trobant. I penso que tot això també enriqueix moltíssim.
1: Sí, aquí Caldes, cada dia es veu gent al matí caminant, que van molts cap al Pasqualet, que van caminant fins a la bàscula,
2: sí.
1: Molta gent.
0: O però, cap a la Torre Marimón, en funció de com pots agafar.
1: Però molts cops és gent que va caminar solitàriament, vull dir que van fer el seu moment d'esport i a vegades recolliment.
0: I de calma, a vegades.
1: De calma i recolliment, sí.
0: Com un moment realment teu, tot i que sigui caminat, però estàs dins de tu mateix.
1: Però aquest també ens dona la possibilitat, la caminada popular ens dona la possibilitat d'anar amb més gent, compartir-ho diferent, d'una forma diferent, l'hàbit de caminar i de conèixer l'entorn.
0: Tornem a parlar de l'acompanyament emocional i comunitari, que és una de les grans funcions que té l'associació i la Junta. Com es dona suport emocional a les persones que conviuen amb la malaltia? En aquest cas, com deies abans, no? Els familiars, no?
2: El que és bàsic és escoltar. Escoltar i acompanyar. Al final és el que podem fer. Escoltar, acompanyar i posar en contacte amb professionals que puguin anar més enllà de nosaltres. Però bàsicament jo amb una persona, o els familiars, les persones que estan passant per aquest tràngol, al final és un tràngol, és acompanyar, ser-hi. No, potser no tant el preguntar i com estàs, i què fas, i què t'han dit, sinó escoltar, que m'ho vols explicar, fantàstic, aquí estic. Que vols anar a fer una altra cosa, anem a fer una altra cosa, però ser-hi.
1: Al final cadascú necessita o té una... viu d'una manera totalment diferent d'una altra persona,
2: la
1: situació,
2: sí.
1: La malaltia i bueno, escoltar, l'escolta activa i el estar simplement al costat i llavors nosaltres tenim la possibilitat de poder derivar cap a uns serveis que podem acompanyar fins a uns serveis i a partir d'aquí doncs són els professionals que posaran les mides que pertoquin. I l'atenció psicològica, el que us comentava abans, no? va des de la persona que està patint la malaltia, que és la principal, però també els familiars. També hi havia una atenció que es feia que era post-malaltia, que ens va sobtar molt, no? que la fan des de fa un parell o tres d'anys.
0: Podríem dir quan l'has superat.
1: Quan ja l'has superat, que ens comentaven que tenen un servei de psicologia també per acompanyar el retorn a la feina, que hi ha molta gent que té aquest pas molt dur, no? Haig d'anar a explicar, haig de viure un retorn laboral després d'estar desconnectat i només centrat en una feina que és salvar-me, no? I aquest moment també és molt dur i des de l'associació també tenen professionals que es dediquen una mica més en exclusiva amb aquest...
0: I això que heu dit, el retorn a la feina o el no retorn a la feina, perquè moltes vegades has superat la malaltia
2: i
0: te trobes que ja no et tracten de la mateixa manera.
1: Correcte.
0: No sé si això a vosaltres també us ha arribat.
2: Sí, al final és tornar a una normalitat, si li podem dir així, tornar a una normalitat que no sempre és fàcil. I potser aquesta normalitat, que abans per tu era així, després de passar la malaltia ja no la veus de la mateixa manera i dius, escolta'm, és que jo ara he canviat la manera de pensar i vull fer una altra cosa. Doncs acompanyant aquest canvi també.
0: O a l'inrevés, igual sí que te veus amb ganes de continuar. A veure, sempre no pot ser, segons quan han explicat persones que justament han passat la malaltia, no? Sí que és veritat que sovint, per exemple, si estàs acostumat a anar en cotxe per tots, i malaltia de càncer de mama, no? Doncs la teva feina consistia en anar cap aquí, cap allà, doncs cotxe, després, tot i que t'hagis recuperat, aquest tipus de feina ja no la pots continuar fent, però sí que pots fer una altra.
2: Fer altres coses, clar. Absolutament, vull dir, adaptar aquesta nova normalitat, diguéssim, a la situació, a les circumstàncies que tens ara mateix.
0: Però moltes empreses justament això no ho tenen en compte.
2: Sí, però s'ha de treballar per això. Ai. S'ha de treballar per això i conscienciar i veure, a veure, són persones que han passat una malaltia, però això no vol
0: Vosaltres
2: dir...
0: també treballeu amb aquesta testa?
2: Nosaltres l'any passat sí que era una cosa que vam comentar d'anar a fer... d'anar a fer xerrades, d'anar a fer... bueno, amb les empreses...
1: Sensibilització.
2: Sensibilització. El que passa que sí que nosaltres, per nosaltres sols, com a junta local, no podem fer.
0: Clar.
2: Sempre hem de parlar amb Granollers.
0: A través de... persona... bueno.
2: Clar, les campanyes que ells tinguin engegats. I sí que és veritat que ara bueno, hi havia una empresa que ens va posar en contacte amb nosaltres que volia fer tota una xerrada sobre tabaquisme i els vam derivar cap a Granollers, que ja tenen com un, tot un protocol preparat per fer aquest servei a les empreses. O sigui, seguim funcionant com d'enllaç amb Granollers o Barcelona.
0: O sigui, funcionant d'enllaç, però evidentment a través de... O sigui, tenint en compte doncs, xerrades, conferències a través de persones o bé que han passat la malaltia, que l'han superada i tal, o també amb els... bueno, en aquest cas has posat empreses, no?
2: Sí, sí, sí.
0: O fins i tot professionals, vull dir que sí, professionals sí. De, en aquest cas de la medicina o de experts, diguem, en càncer.
2: Bueno, justament ens ha posat també en contacte amb nosaltres una empresa Setmanat.
1: Sí, perquè allà no tenen junta...
2: No tenen junta local i s'han posat en contacte amb nosaltres que volen fer una campanya de sensibilització sobre el càncer de mama i ens han demanat si podem anar allà. Doncs perquè els treballadors puguin col·laborar amb l'associació i fer una mica de sensibilització sobre el tema. I aquest divendres doncs,
1: estarem a
2: Setmanat a Costal.
1: A l'empresa Costal.
0: Sí. Diguem a través, o sigui, sou vosaltres els que aneu cap allà?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, ells us han adreçat a vosaltres.
2: Correcte.
0: I vosaltres...
2: Nosaltres anirem allà doncs, amb la mateixa informació que hi haurà el dissabte, bueno, estarem allà pels treballadors, vull dir que les empreses també es poden posar en contacte amb nosaltres i sempre que puguem coordinar i puguem gestionar, hi serem.
0: Uh-huh. Quin paper té la comunitat justament en el procés de la malaltia? La comunitat ja no és només la família, la comunitat és... tot, no? Vull dir, la gent que està propera, o sigui, aquí parlem de famílies, etc. La comunitat, es podrien dir, és tot al voltant de persones, el poble en si,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
1: Jo penso que amb els anys ha anat virant molt tot això, ha anat canviant, perquè jo recordo personalment, no?, viure malalties oncològiques amb familiars i la... fa uns anys era amagar una miqueta,
2: que no
1: es deia, que no se sàpiga que té aquesta malaltia.
0: Sí, era com una vergonya, no?
1: Era com vergonyós.
2: Quan deien un mal lleig.
1: I ara no, ara bueno, és més normal normalitzar-ho, de que bueno, estic patint un procés oncològic, del que sigui, i doncs, bueno, visc la nova normalitat que em toca viure durant una temporada per poder... fer front a la malaltia.
2: Sí.
1: I això doncs no penso que s'ha normalitzat molt
0: i sobretot persones que hi són famoses, no? Per exemple, el cas del Julia Otero, no? No és càncer de mama, però és igual, és el fet de fer públic aquesta malaltia i fins i tot ha passat. Digo, mira, ja he passat els 5 anys, vull dir, és el fet d'anar.
1: Ha ajudat molt.
0: Ajuda
1: molt. Tot el que és gent famosa ajuda molt a sensibilitzar. Però bueno, els joves també que pugen també tenen un altre tipus de visió de la vida, eh? Vull dir que
2: general,
1: també molt més oberta, molt més que, bueno, passa això, doncs ho afrontem i bueno, és... Hi ha gent de tot i per descomptat el suport psicològic es necessita igualment.
0: Sí.
1: Ho visquis obertament o ho visquis perquè necessitis tancar-te amb la malaltia, el suport psicològic és superimportant, però sí que penso que ha canviat molt i el suport que rep des de fora actualment tampoc és de rebuig o de com de por, sinó que és més d'acompanyament, més actiu, més...
0: Just també, o sigui, parlem del càncer en persones adultes, però el càncer també doncs, atrapa els...
1: També ens topa.
0: Molts més joves, a infants sí. I molt adolescents, molt vull dir que això. I justament, no sé si vosaltres també us arriba doncs, que ho encaren d'una manera molt, molt valenta. Vull dir, precisament són els que no s'amaguen de res.
2: No, et sorprendries de com els nanos i gent jove malalta doncs entoma la malaltia. Hi ha testimonis realment que se't posa la pell de gallina de com ho assumeixen. Justament l'altre dia vaig veure una entrevista d'una noia malalta de càncer que va fer una entrevista, a part de preciosa, molt emotiva, i que la serenitat en què ella explicava la malaltia i li va demanar al periodista, diu, mira, si tiro endavant no la publiquis, però si al final no tiro endavant la publiques. Malauradament aquesta noia doncs no...
0: Sí, hi han hagut casos, així, i justament a la xarxa també ho hem vist,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, exacte,
0: vull dir
2: que, per xarxes.
0: Que per dones joves, molt joves, vull dir que han exposat la seva malaltia, no? I finalment després t'arriba, doncs, que
2: sí,
0: ha,
2: sí, sí,
0: que mor.
2: La serenitat, la fortalesa que ho agafen... Bueno, és absolutament admirable, la veritat és que sí. Però sí que, i els nens petits, doncs també ho entomen, una força...
1: Quan més petit sí que és la seva normalitat, és diferent, dir, és la seva vida és així, vull dir que...
2: Però, ostres, també... però
0: ho diuen d'una manera molt... Bueno, tinc càncer, vull dir que...
2: Sí, correcte. Ho tenen així assumit i saben doncs, bueno, que estarà una temporada a l'hospital o no, que li hauran de fer proves... I que, bueno, i que ho tiraran endavant. Sí, realment també sorprèn moltíssim.
0: Quines campanyes de prevenció, no sé si esteu impulsant, o des de, si no aquí, doncs des de la Junta o des de la comarca, des de la provincial, s'impulsa a l'actualitat?
2: Bé, ara mateix doncs, hi ha la de, per proximitat sí. temporal, és la del càncer de mama, llavors sí que sempre abans de l'estiu hi ha sobretot la campanya de lo que és el càncer de pell, la protecció solar, la que és sempre eterna i perpètua, que és la del tabaquisme, ara al novembre doncs, vindrà la del càncer de colon, també.
1: Com l'any passat es va fer molta...
0: Molta incidència, molta difusió,
1: sobretot amb no deixar les proves preventives.
0: Exacte, no, la prevenció, no? Que saps que hi ha unes que te les fan a la farmàcia, no? Vull dir, i l'altres, pues, quan toca, doncs, normalment és cada 4 anys, te fan una cronoscòpia i ja està.
2: Sí, que pot ser incòmode, però francament val molt la pena.
0: No és incòmode.
2: Bueno, ara t'adormen.
0: perquè com te sedan...
2: Ara t'adormen i estàs una estoneta ben tranquil.
0: La mar de bé.
2: Però sí que és superimportant, en dones, òbviament, mamografies... Sí. El que faci falta. Perquè si es detecta a temps, ja és més que conegut.
0: Tot canvia molt ràpida, perquè és en el pit justament a vegades es detecta una cosa tan petita doncs que bé.
2: Que s'intervé o es fa el que s'hagi de fer i ja està, ja i allà s'ha acabat.
1: Sí que és cert que l'any passat ens comentaven que el càncer de colon feien molta incidència en la prevenció i en no deixar les proves preventives perquè tenien detectat des de l'associació que el càncer de mama tenim molt integrat, les dones tenim molt integrat, que s'ha de fer unes mamografies anuals, bianuals o cada quan toqui, a partir de l'edat que toqui, però amb l'home és...
0: La pròstata també estaria dins de l'home, no?
1: Correcte, i
0: és molt, molt
1: hi ha
0: de fer prevenció,
1: molt
0: no?
1: més tabú i molt més por.
0: Sí.
1: I aquesta por fa que l'índex de prevenció dintre del col·lectiu home masculí és molt més baix que el de dona. Llavors per això l'any passat es feia molta incidència amb el càncer de colon i
0: el pròstata, perquè jo diria que el colon potser entra, però la pròstata doncs és que és com avui dia les dones al pit o els ovaris, vull dir que aquest cas.
2: Però potser les dones ho tenim com molt més integrat. Sí, i ja tens integrat.
0: Bueno,
2: dia...
0: i els homes, ojo, ull, no? Els homes també al pit, que
2: sí,
0: també
2: sí,
0: has
2: sí.
0: parlat.
2: Sí. Però per això mateix, vull dir, les dones ja tenim com aquell dia que dius, bueno, ara ja em toca la revisió ginecològica anual.
0: Sí.
2: I ja tens, més o menys, per aquestes dates demanaré hora. Els homes no. No tenen aquest...
1: No.
2: Encara. Esperem que... que vagin millorant i vagin fent-se aquestes revisions.
0: Es tracta, no, de fer les campanyes també.
2: Correcte,
0: exacte. Les campanyes informatives, exacte, i sí, tal. Justament ara toc recaptació i investigació. El fons que recolliu va íntegrament a investigació. Com funciona realment aquest circuit?
2: Sí, mira, ara mateix ens passaven dades del 2025. Ara mateix hi ha 32 milions d'euros que l'Associació contra el Càncer té destinades al que és el càncer de mama, projectes d'investigació del càncer de mama. Val? Ara mateix hi ha 110 projectes oberts d'investigació. Sí que a nivell més global, crec que són 100... T'ho buscaré perquè tinc aquí el recull de premsa. Són 157 milions d'euros que l'Associació contra el Càncer té destinats a recerca del càncer en general. Cal no oblidar que l'Associació contra el Càncer és una associació, però que hi ha moltes altres associacions que també recullen diners i els destinen, doncs, a altres... Bueno, no, tan a prop tenim aquí l'Oncodines, mm-hmm, que fa una feina boníssima i que treballa
0: i que l'estan treballant perquè és a l'abril que,
2: correcte, que vull dir, és que acaben aquesta... una edició i ja treballen i ja la següent treballant. I és una feina també superimportant. I llavors sí, nosaltres tot el que recaptem ho enviem a Granollers i allà la major part, pràcticament la totalitat, va destinat a el que és investigació, però llavors també es destina una part, doncs, a, per exemple, a pagar perruques per la gent, que hi hagi un servei gratuït de perruques, a pagar, doncs, professionals, a pagar el que sigui, però, bueno... El...
1: Al final és una associació que tot el que recapta ho vehicula gratuïtament cap al malalt i famílies.
2: Sí, sí.
1: Llavors, tot el que són en aquests projectes, 110 projectes que hi ha de càncer de mama actualment de recerca, com gairebé els 800 que hi ha a tota Espanya amb recerca contra el càncer, doncs, a part d'aquests projectes que són per investigació i per desenvolupament de millores, a part d'això hi ha tota la xarxa d'ajuda psicològica.
0: Mm-hmm. I com podem contribuir justament als ciutadans, justament amb vosaltres, amb les entitats que treballeu amb aquesta... podríem dir recaptació, no? Perquè a vegades és el fet que moltes vegades són trucades telefòniques, no? I és la manera també de convèncer a la gent, doncs, el que representa aquesta ajuda, per petita que sigui.
2: Doncs venint als actes que fem,
1: sí.
2: Llavors també, doncs col·laborar, doncs, per exemple, amb la venda de números, en aquestes coses que organitzem, que ens vinguin a conèixer. Nosaltres sempre que podem, doncs, muntem un estant. L'UCIC sempre...
0: Per exemple, aquest, si el temps acompanya, el diumenge de Capvuitada també tindreu un estant?
2: Diumenge de Capvuitada no hi serem.
1: No.
2: Però sí que hem estat...
0: Bueno, el dissabte sí.
2: Dissabte ens podem conèixer i hi haurà tota la informació que necessiteu. Hi haurà, doncs, els productes, hi haurà la guardiola, es podran fer donatius, el que es vulgui. I llavors sí que a vegades hem plantat l'estand, doncs, a firabotigues o fora estoc. Sempre la UCIC sempre ens truca: escolta, com ho teniu? Podreu venir? No podreu venir? A vegades per agendes familiars i personals se'ns complica i no hi podem ser, però si podem, sempre ens agrada tenir
0: presència. O en el cas presència. De la fira de Nadal.
2: La fira de Nadal. Passa que normalment la fira de Nadal, com que intentem organitzar algun acte,
1: sí,
0: per Nadal,
2: no hi acostumem a ser.
1: Uh-huh. No. Igualment Nadal hi ha la Marató de TV3.
0: Cap a la segona quinzena, no? Vull dir, sí, la segona setmana, sí, sí, del desembre.
1: El moment de col·laboració del país, perquè aquest és de país,
2: sí,
1: el desembre és la Marató, sí, i també, bueno, som conscients que sobresaturar la gent de col·laborar, i sobretot econòmicament, doncs tampoc és, no anem a incidir en aquests moments. No?
0: Ja que estem a la recta final, parlem ara del sopar, el sopar benèfic de novembre, que sí. quan està previst, què serà? Cap a final?
1: El dia 28.
0: 28 de novembre.
1: 28 de novembre farem el sopar.
2: Al Termes Victòria.
1: Sí.
2: Agraï des d'aquí.
0: Tot és un clàssic. Això ja és una tradició.
1: Sí, sí,
2: sí. Sí, sí, sí, ho farem allà perquè ens cuiden molt bé.
1: Sí.
2: Ens ajuden amb tot el que necessitem, perquè al final nosaltres hi posem les ganes, però a vegades els recursos tampoc els tenim, i sempre s'han ofert absolutament d'una manera molt solidària en ajudar-nos en tot. I a vegades els diem, escolta, que volem fer això. Val, d'acord. I ja aquest any ja ens van trucar abans de l'estiu. Escolta, què penseu fer aquest any? Doncs escolta, passar vacances i ens reunim. Vull dir que allà ens cuiden molt bé. Uh-huh. I
1: seguirem allà un any
2: i seguirem allà.
0: I què ja els teu venem?
1: A partir d'aquesta setmana. Volien començar-los a vendre i a repartir.
0: Normalment també sempre hi ha un espai on la gent, bueno, sobretot els comerços, deixen aquests regals que poden anar, vull dir, també amb els números, amb els tíquets, que vull dir, amb aquesta rifa.
2: Amb aquesta rifa. Aquesta rifa també la Maite, de... dels calçats Maite,
0: també és tradició.
2: Que també és tradició.
1: És tradició.
2: Ens cedeix el local que té l'Avinguda Pi Margall per tal de nosaltres poder anar exposant els obsequis i ser una mica el centre logístic nostre durant tota aquesta campanya, que normalment estem un mes recollint obsequis i preparant-ho, i allà doncs, estan exposats aquests obsequis que se sortejaran el dia del sopar.
0: Doncs el 28.
2: El 28 de novembre.
1: Els comerços col·laboradors, com sempre, doncs, tenen números per vendre, col·laboren amb algun obsequi per poder sortejar, la venda de tíquets pel sopar, també la gent es pot dirigir a nosaltres per adquirir el tiquet de sopar, o sempre tenim punt de venda amb Esporta, que la Jèssica d'Esporta sempre col·labora amb nosaltres en aquest aspecte. Vull dir que, bueno, i aviam si podem congregar molta gent, que ens ho passarem molt bé.
0: De fet, teniu un correu, una web o alguna cosa que es puguin adreçar directament? O és a través, diguem, d'aquí? Com
2: sí, tenim el correu de l'associació, que espera't, que saps que no, ara no me'n recordo? Espera't, ara us el direm, perquè és una mica llarg, ara us el diem, deixa'ns consultar-lo.
0: Sí, sí, sí.
2: Que no me'n recordo.
0: Abans l'havia vist jo també, però...
2: Sí, no me'n recordo, eh?
0: Sí, també
2: l'havia vist. Espera't, ja el tenim. Ja el tenim, que és... Exacte, caldesdemontbui@contraelcancer.es.
0: Doncs caldesdemontbui@contraelcancer.es.
2: Merci.
0: I a preguntes finals, quins projectes de futur teniu en marxa?
2: Però nosaltres seguim una miqueta amb el que hem heretat i anar-lo desenvolupant. Sí que sempre a principi d'any fem com tot una volcada d'idees de poder fer coses noves, però seguirem de cara a l'any que ve, suposo, una mica amb la tònica. Volem consolidar la Junta, volem ser més membres i seguint...
1: Intentarem recuperar un altre cop el concert o l'activitat aquesta més de concert per nanos o no tan nanos, vull dir que...
2: I sempre hem parlat de, no, hem de muntar una botifarrada popular, eh?
1: Sí, també...
0: Saps? Alguna activitat així popular.
2: Sí. Absolutament popular, a Can Rius, bueno, d'idees en tenim moltes que al final després les acabem vehiculant o no, pel que sigui. Però de moment acabar d'establir les que portem arrossegant, que és el Zumba, sempre que fem el mes de maig, abril-maig, llavors el sopar, i llavors la caminada, i afegir aquesta activitat de concert, espectacle, que estem a veure com l'acabem d'encaixar.
0: Que l'esteu treballant.
2: Com l'acabem d'encaixar, sí. Les altres ja les tenim més rodades i aquesta l'hem d'acabar d'encaixar.
0: Una última pregunta. Com ho imagineu la Junta local d'aquí a uns anys? X. 2, 3, 4, 5, 10.
1: Esperem amb gent jove.
2: Sí.
1: Cada cop s'ha anat rejuvenint
0: renovació.
1: S'ha anat rejuvenint. Jo recordo fa molts anys, no?, que es veia grans, no?, la Junta del Càncer. I bueno, hem anat baixant l'edat, ara estem entre 40 i 50, però sí que esperem amb gent jove, que seria xulo. També aporten un altre dinamisme, un altre tipus d'activitats, un altre tipus de
2: veure les coses,
1: i bueno, és...
0: tot ajuda.
1: Sí.
2: Sí, sí, sí.
0: Rosabel, Mar, moltes gràcies per ser avui aquí. Gràcies per la feina que feu, per la constància, per la proximitat i per aquesta manera tan humana d'entendre la solidaritat, i en aquest cas és amb la malaltia. La junta local és una peça essencial del nostre poble i avui ho hem tornat a veure, aquí amb les vostres paraules. Ens retrobarem aviat i, mentrestant, molta força per totes les activitats que teniu en marxa.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: I moltes gràcies per ajudar-nos a fer difusió.
0: Sempre que vulgueu, la porta està oberta. I amb aquesta conversa tan plena de comunitat, tan plena d'esperança i de compromís, tanquem el fòrum d'avui, un matí que ha viatjat entre literatura, convivència, salut i solidaritat. Gràcies per ser-hi, per escoltar, per participar i per fer que cada matí aquesta plaça radiofònica tingui vida. Ens retrobem demà a la mateixa hora amb més veus, més temes i més comunitat. Que tingueu molt bon dimecres.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Divendres 16 d'octubre.
2: A 6:15 de la tarda, a la Biblioteca de Caldes.
3: Històries que ballen. Descoberta corporal per a nadons amb música i contes amb Mercè Martínez.
2: A partir de les 7 de la tarda, al Parc de Can Rius.
3: Cinquena edició de l'Oktoberfest, a càrrec de l'associació Aimava.
2: A 11:15 de la nit, al Parc de Can Rius.
3: Concert de versions amb les Reines del Mambo.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
3: Aquesta Festa Major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major calderina. Una mirada a la història de la festa gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.
2: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
4: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
5: Oi tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
4: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
5: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
4: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
5: Terme, l'expressió de l'aigua.
4: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta-la ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Hola, bon dia. Benvingudes i benvinguts una vegada més aquí a l'Històries en Femení, un programa que podeu sentir tots els dimarts de 12 a 1 aquí a Ràdio Caldes o bé com a podcast sempre que vulgueu. Soc l'Anna Escribano. Avui encetem un programa, una conversa, bueno, una entrevista que segur que no us deixarà indiferents. És un programa especial per mi perquè és amb motiu dels 3 anys del genocidi a Palestina, aquests 3 anys de dolor que bé, no van començar fa 3 anys, sinó que van començar fa molts anys. Avui volia dedicar aquest espai perquè això, mantenir la memòria de totes les persones que han perdut la vida i donar veu a aquesta història amb una persona que des de la seva experiència ens pot apropar a la realitat del poble palestí. Avui conversarem amb una dona d'origen palestí. La seva veu, ja dic, ens aproparà a la història, a la identitat i a les vivències d'un poble que ha estat marcat per dècades de conflicte i bueno, la tragèdia continua i continua sobretot interpel·lant a la comunitat internacional, ens interpel·la a totes i per això jo crec que aquest espai, encara que es digui Històries en Femení, doncs la meitat del poble palestí és femení i potser és la part del poble que més ho està patint, no? Això ens ajudarà a recordar i a no oblidar. Bé, parlem amb la Salam Almas Salami, Almas Lamani. Vull dir bé. Hola, Salam, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
1: Bueno, anar fent, sí. Portant-ho tot, sí.
0: Està bé. Està tot bueno, prou dolorós i això, sí. Que els mitjans de comunicació no estan donant la cobertura des de fa... Bueno, des de que van dir allò de l'alto al fuego, ja no estan donant...
1: Fa un any.
0: Sí, fa un any, exacte. Mira, sí, jo m'agradaria primer començar una mica per la teva experiència. Tu és d'origen palestí, encara que vas néixer a Nablus, vas néixer a Nablus, però que estàs a Catalunya des de fa dècades, no? Ens pots explicar una mica la teva experiència, no? De com a migrant, a les teves arrels palestines, una mica per sentir la veu d'una dona d'allà.
1: Gràcies. Primer de tot, gràcies per donar-me aquesta oportunitat per parlar de Palestina. Amb mirada de dona. De fet, Palestina és el seu nom és femení.
0: Sí.
1: Sí. Jo vaig néixer a Palestina el 67, just que feia 20 dies que van ocupar el que és Cisjordània i Gaza, que seria, no sé si era el dia 5 de juny, jo vaig néixer el 16, tenia 20 dies. En aquests dies, pels meus pares, era dies d'infern, no? Sí. Que ja, perquè necessitava, doncs, com qualsevol nadó, no? La llet, perquè se li va tallar a la meva mare, el que és la llet, clar, sí. del susto, de la incursió, de tot plegat. I el meu pare el veies, doncs, anant per les nits a la muntanya a buscar-me el que és la llet per sobreviure, no? Sí. Per donar-me vida. I allà, doncs, vaig tenir la meva infància i recordo de la meva infància realment el silenci, la por i el color negre. El color negre, per què ho dic, això? Jo quan ja tenia a prop de 3 anys, nosaltres arrel d'aquesta naxa, perquè es diu naxa, sí, la primera es diu nakba, la segona es diu naxa, ens vam haver desplaçats del mateix lloc que és Nablus, de la mateixa ciutat.
0: Sí,
1: hi ha dues coses, que és el desplaçament i el refugiat. Tot són desplaçats, però d'alguna manera tots tenen uns drets i uns... I una mena, no? D'això, sí. Doncs, els meus pares es van desplaçar d'on lo que és on, la casa on vaig néixer jo, perquè abans anava la comadrona a les cases, doncs, per tenir els nens. I en aquella casa, doncs, vivia a la muntanya, amb jardins, en una casa àmplia, és com si fos un palau, no?
0: Sí.
1: I baixes al centre del centre gòtic, perquè el meu pare en tenia la feina allà. És per seguretat, en aquest cas. Mm. És per seguretat, per quan va a la feina, quan torna, quan portava els meus germans i germanes al col·legi. Vull dir que és per tenir-ho una mica tot
0: A prop.
1: A prop, a prop.
0: Sí.
1: Sí, i ja et dic, vaig néixer a Nablus, que m'encanta una cançó que me define moltíssim, que és Nací en el Mediterráneo, no?
0: Ah,
1: i està,
0: sí,
1: perquè és a l'altra ribera del Mediterráneo, estem a 4 hores, i lamentablement se està passant això fins al dia d'avui.
0: Sí. Sí, entonces, bueno, tú marchaste de allí, ¿con qué edad?
1: Marché de allí a los 20 años. A los 20 años,
0: sí. ¿Y tu vida allí qué fue? ¿Estudiaste? Bueno, claro, vivías en una situación...
1: Sí, la idea de mis padres es... tanto chicos como chicas, pues estudiar, acabar sus estudios, es la fuerza que tienen, es lo que tienen para el futuro, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Porque somos un pueblo que, culto, ¿no? Que siempre ha incitado a sus hijos o ha enviado a sus hijos al extranjero para estudiar. Uh-huh. Por ejemplo, aquí en España hay muchos médicos, enfermeros, farmacéuticos, ingenieros, toda esta gente han venido en la era del 60, 70, una cosa así. Por eso, cuando hablamos de la comunidad palestina aquí, pues gairebé tots son metges, ¿no?
0: Claro, sí.
1: Y es por eso que antes la gente pues los enviaban para estudiar, pero muchísimos volvían y otros quedaban aquí,
0: claro.
1: Por la situación, por el apartheid que pasa allí y tal. Pero bueno... Yo sí que he estudiado allí y las mis arreglos están allí, y cada vez que voy allí, pues si no voy y visito mi casa antigua, porque luego fuimos otra vez desplazados, o sea, de un lado a otro, según las circunstancias de la vida, ¿no? Que te dan, según las represalias, según la ocupación diaria de tu casa, aunque estabas viviendo dentro de tu casa, ocupaban tu casa, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces te encontrabas muchas veces en la calle o te encontrabas muchas veces alojándote en casa de los vecinos. Bueno, es una...

A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Pues hola, bona tarda, nens i nenes. Això mateix.
1: Bona tarda, Ricard.
0: Bona tarda, Roger.
1: Ai, espera, que no m'he acostat el micro.
0: Mira,
1: que... M'he sentit, bona tarda, eh?
0: Bona tarda. Sí. Han de fer tot allò de... I llavors el Monter posa els roncs i tal. Bueno.
1: El Monter... Bona tarda, Monter.
2: Hola, què tal?
1: Veus? Dir, hola, què tal?
0: Anava a dir.
1: Quina samarreta portes?
2: Lost.
1: Ah, t'agradava això, eh? També. Hòstia, jo no me'l vaig poder acabar. De veritat, eh?
0: Jo em vaig saltar tota una part i vaig veure el final.
1: Pot ser que obrissin 500 trames diferents i ja no sabies de què et parlaven.
0: Per això em vaig saltar i vaig dir, a veure com s'acaba aquesta puteria. Puta merda.
1: I què, bé? Una merda de final, no?
0: No vaig entendre massa res, però clar, tenint en compte que m'havia saltat tant tros, pues, també és normal. Recordo que vam anar a casa d'un col·lega i encara ho emetien per la difunta 4.
1: Sí.
0: Això. I era, no sé, era molt d'hora o molt tard, depèn de com tu miris. Bueno, no havíem dormit, és igual.
1: Vale.
0: Així que no vam entendre res.
1: Bueno.
0: A veure.
1: Hi havia un número i...
0: Ah, sí, això sí. Vam fer un bar i tot, allà a Poble Nou.
1: Sí, ja.
0: Tu vas anar a No Monter.
1: Va durar o no?
0: El bar, que va. No. Ja va, però bueno. Jo també vaig anar, crec. Bueno, era curiós. Com a negoci, no. Però
1: sí.
0: Com a curiositat rara, sí.
1: Està bé.
0: Sí, friquis. Que...
1: Pues encara conserva la samarreta, el Monter. No has pensat a llançar-la, eh?
0: No. Està bastant nova, eh? La renta poc.
1: Sí, o potser l'ha comprat fa poc.
0: Diu que sí, una mica sí.
1: És un viejo.
0: Sí, sí.
1: Romàntic. Romàntic, sí. Bueno, no sé. Ah, avui no hi ha el Cesc, això.
0: No, ja, dir. La gent ja ho ha notat que tenia...
1: No hi és ni se l'espera.
0: No, avui no arriba tard.
1: No.
0: Avui no ve.
1: No, jo avui he estat indagant, perquè he pensat, el Cesc no ve, hi ha futbol, oi?
0: Sí, jo he pensat el mateix.
1: He pensat, no vindrà perquè no vol sortir de Barcelona i després no poder aparcar i perdre's el futbol.
0: Algo així, perquè...
1: Oh, I he vist que hi havia Champions...
0: Sí, contra el Galatasaray.
1: Galatasaray, i s'estan a Turquia.
0: Sí, a Turquia. Allò, com es deia, Alisa Millén, a l'estadi. El infierno turco.
1: El infierno turco. Doncs pues res, Cesc, des d'aquí et desitgem pues, que disfrutis, gaudeixis molt amb el partit. Et trobarem a faltar.
0: Molt. Bueno, farem les seccions i tot,
1: sí,
0: i
1: sobre temps,
0: etcètera, etcètera.
1: Sí, pot ser que acabem abans d'hora i tot.
0: Sí,
1: perquè,
0: però llavors marxem, perquè jo també vull anar a veure el Galatasaray.
1: Li dona moltes voltes al Cesc a les coses. Sí, què escriu el Monter ara? Sí, ha escrit un missatge pel grup que diu m'ha sortit una emergència, és igual, avui hi ha futbol.
0: Sí, sí. Que crec que la setmana vinent passa el mateix al Paris Saint-Germain.
1: En dimarts també?
0: Diria que és, sí. Jo diria que la setmana... Dimecres?
1: Ah. El Monter diu que és dimecres.
0: Pues
1: bueno, a veure.
0: Pues llavors no li passarà això, no tindrà una emergència laboral com avui.
1: Correcte.
0: Ha d'acabar, no sé què. Bueno, és molt poc creïble la feina del Cesc. Les coses són així.
1: Sí, són aquestes feines que... Bueno, que tu creus i
0: sí,
1: ja està.
0: Sí, sí.
1: Qui tenia una feina així? Una sèrie famosa. A Friends. Hi havia un que no, jo no, encara no sé de què treballava. El Chandler Bing?
0: Ah, sí. Sí, d'agrada, no sé, però aquest... També és dimarts, veus? Però ja està. La setmana que ve
1: sí,
0: tornem a estar nosaltres.
1: Tornem a estar sols.
0: Sí, sí. Ja, tindrà una altra feina, una altra cosa, o una altra rata al taller,
1: sí.
0: O això que passa últimament.
1: Alta traïció.
0: Sí, algo així.
1: Molt bé.
0: A veure,
1: pues res,
0: avui què?
1: Avui hi ha whisky, però posem la sintonia, no?
0: Menys mal, sí.

0: Bueno.
1: ja.
0: Avui tornem a Aila amb una expressió de cul Aila. Cul Aila? És així, no?
1: Em sembla que
0: sempre
1: sí.
0: Hi ha el Cesc que em corregeix.
1: Anem a mirar. Vaig saber si trobo jo el...
0: Cul Aila.
1: Com ho deia.
0: Val. És una expressió de signatori, o sigui... És amb un embotellat independent. I ja m'hi provat una, te'n recordes, que vaig portar de França? Pues aquesta és de... Em sembla que aquella era un 11 i aquesta és un 12.
1: Ah.
0: I, bueno, és una expressió que va arribar aquí. I la que vaig dur de França era una diferent. Però serà similar a allò, eh? Que no embotellessin una per cada país de la mateixa barriga, ja. Saps? I això, no sé què més dir-te dels embotelladors independents, però millor que ho provem, no? Abans que res.
1: Espera, que ja he trobat.
0: Has trobat el Cesc?
1: No, el Cesc no, he trobat la pronunciació.
0: Ah, vale.
1: Pel nostre gurú de les pronunciacions. El Brian Cox.
0: Molt bé.
2: Cul
0: Aila. Ho hem dit bé.
1: No,
0: avui que anem al Cesc per corregir-nos, ho diem bé.
1: Veus? Que... I a més... Espera, un senyor whisky com aquest.
0: Sí.
1: Ale, fota't. Des d'aquí.
0: Bueno, ja fa olor això, eh?
1: Joder, si fa olor. Sí, sí. A veure.
0: Som-hi.
1: Ui. Un color...
0: En principi les copes tornen a estar netes avui.
1: Sí, sí. Anava a dir, és un color molt clar, les copes estan molt netes.
0: Sí.
1: Les dues.
0: Sí, sí, ara últimament, mira, les estic netejant. Saps què passa? Sí. Que en comptes de tenir festa el dimarts, ara tinc festa els dimecres.
1: Ah.
0: I, clar, arribo i demà al matí netejo les copes, faig la casa...
1: Carai.
0: Ho deixo tot net. I avui, doncs, estaven netes les copes.
1: Doncs mira, veus, millor aquests horaris.
0: Sí. El que passa és que sortint d'aquí corrents a treballar.
1: Però ja, a veure, algú xungo havia de passar.
0: Sí. Ja, amb una mica de whisky entre pit i esquena.
1: Ja, també.
0: I a més, clar, és que venim de festa major. Que diguem-ne que no ha sigut una... Que festa major imbueix una mica a cometre abusos amb alcohol.
1: Una mica.
0: Una mica.
1: Sí, alguns més que altres.
0: Sí.
1: Pel que he anat veient jo.
0: Llavors, es pot dir que ja porto dos o tres dies que el meu fetge potser em jubila.
1: Ja està.
0: Que avui ha de ser l'últim de la setmana, diguem-ne.
1: Clar, clar. Demà, a cap buitada, també.
0: No, però a cap buitada... Ah, no, sí, toca el Xavo.
1: Pues no vigila.
0: Sí, hi ha concert de Matoll i més gent. No sé qui són els altres, però sé que hi ha de Matoll perquè és el cuiner bateria del Cafè del Centre. Bueno... Anem pel whisky perquè ets...
1: A veure.
0: Bé, no? La festa major?
1: Sí, ja. A la secció de tonteries ja comentarem.
0: Molt bé. El color que dèiem que és molt claret.
1: Sí.
0: No,
1: or palla.
0: Or palla, sí.
1: Sí.
0: És molt translúcid. Un color bonic.
1: Sí, sí, molt brillant.
0: Sí, uns reflexos amb uns tons fins i tot verds.
1: Sí, bé. Era, sí.
0: I molt bé, i la resta com sempre una bonica llàgrima de més de 40 graus, a veure, sí. Quant té aquest? 46.
1: Toma, vinga.
0: I poca cosa més, no? A dir, de la vista?
1: Sí, sí, això, molt net, no sents tèrbol, tal, i com les copes estan netes no hi ha partícules en suspensió.
0: No. No li fan filtrats en freds ni coses d'aquestes. Però suposo que al decantar pues, se'n van les partícules.
1: Molt bé.
0: Pues res, ensumem una mica, no?
1: A veure, ensuma, tu primer.
0: Fes.
1: Sí?
0: Sí, sí.
1: Bueno, ja s'ensuma tota l'habitació. Aquí quan marxem, sí. Montero, ara hauràs d'obrir. Perquè això pica bastant.
0: L'últim whisky d'Aila que vam fer potser va ser fa dos programes a Bumor.
1: Sí.
0: I molt diferent aquí el fum, eh?
1: Pues molt, sí. Bueno, és que aquell Bumor és una mica trampa.
0: Sí.
1: També.
0: Però sí que aquí és un fum molt viu, amb aquestes notes quasi anisades i fresques. I i també apareix aquesta part salina, però és un perfil molt diferent aquell que vam dir del Bumor, i per mi això és el record més viu que tinc d'Aila. No ho sé, com un Herbeck o un l'Afroac,
1: sí.
0: Pues el record és aquest, eh?
1: Sí, sí, és el fum.
0: El fum, aquest,
1: molt més intens,
0: comanitzat, la part salina.
1: Sí, sí, la part de la, bueno, això.
0: Del mar.
1: De mar.
0: I aquesta part d'herbàcia, també.
1: Exacte, una part com molt fresca, no? D'herba, pues això, herba molt verda.
0: I poca cosa més, no, Nas?
1: Sí, no sé, he mirat de l'aua.
0: Poder alguna fruita blanca.
1: Aquí, sí. Una fruita blanca amb un cert punt de dolçor, però vaja,
0: poca cosa més.
1: No és una cosa que tingui molta complexitat tampoc el nas, perquè clar, com està manat també, però sí. El fum és el que
0: predomina,
1: s'ho menja tot.
0: Sí, però tampoc està com ben equilibrat, eh? Jo,
1: bueno,
0: no...
1: sí, sí.
0: Jo he notat fums bastant més agressius.
1: I no sé si no, és que no és una part més així darrere, però no m'acaba. Al principi m'ha semblat una mica més això, més avainillat o més d'allò.
0: Sí.
1: A la copa tancada, però a l'oberta no gens.
0: Bueno.
1: Però jo què sé.
0: Ara a veure la descripció si ens explica què hi ha.
1: A veure si encertem alguna
0: cosa. Molt bé. Brindem o què?
1: Apa. Francesc.
0: Ha vingut el seu fantasma a brindar, amb nosaltres.
1: I ala, a veure.
0: Endavant.
1: Òbviament.
0: Fas bona cara, després sí. vaig fer jo el...
1: És reconstituent de la festa major, també. Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do, sí.
1: Sí, sí. Bueno, 46 graus.
0: Sí.
1: És el que hi ha.
0: L'entrada és dolça, però sí que de seguida es torna molt picant. I com molt especiat, no?
1: Sí, és una mica això que agafa, entra bé, però de seguida això, té una picor una mica a la part central de la llengua i agafa pues, molta força i és força llarg.
0: Sí, Déu-n'hi-do.
1: De l'estàndard de llarg-curt és dels llargs.
0: Sí, bueno, hi ha aquesta part de fum que es queda un rato a la boca.
1: Sí, sí, és persistent, no, sobretot el fum. I no sé, jo no... Bueno, crec que és un dels que... Crec que ja ens va passar sempre amb l'alcohol i la... Que és un dels que jo trobo que té bastanta relació al nas... Després,
0: després a la boca. Sí.
1: O sigui, no t'enganya gaire amb el que trobaràs.
0: Sí.
1: Així, mira, que dèiem l'altre dia el Bowmore de hòstia, quina decepció, no? Perquè semblava que això, hòstia, què era, el 19?
0: 19 anys.
1: 19 tenies. Anys i acabat amb el Pinot Noir sí. I això, i anar semblava una altra cosa i a boca dius, hòstia, doncs...
0: Que delicadet, que poqueta coseta que s'ha tornat, no?
1: Sí, una mica decebut sí que vam quedar. Però aquest, en canvi, no enganya. És a dir, el que tu has trobat al nas, jo... És el que tastes.
0: Molt bé. Doncs, no ho sé, si vols dir alguna cosa més de la boca, jo crec que ho tenim bastant, no?
1: Sí. Està enquadrat, sí.
0: Molt bé, doncs llegiré a veure si hem encertat o no.
1: Bueno,
0: aquest whisky de Malta de l'estileria Kulaila, era?
1: Sí.
0: No, Kulaila.
1: Kulaila.
0: Pertany a la col·lecció de The Anchil Filtered de Signatory, o sigui, els whiskies no filtrats. I es va destilar el juny de 2012 i va envellir en barrils Hogshead. Els Hogshead són els de rom, no? Són aquests més allargats, diria.
1: Sí, em sembla que són les botes llargues.
0: Sí, em posa els números, que són quatre números de les barriques, per tant eren quatre barriques, i ho van envellir durant 10 anys. Es van embotellar el novembre del 22. O sigui, és del 2012, però va passar 10 anys amb barrica i es va embotellar, doncs això en farà 4. Mm-hmm. Tast. El nas és notes de plàtan fregit, diu.
1: Hòstia, a veure. A tant no arribem.
0: No, no menjo gaire plàtan fregit.
1: No, últimament el Montem tampoc té pinta.
0: Diu, que... diu tarta d'avena, bueno, aquesta part de cereal, formatge fumat, bueno, és la part del fumat,
1: fum.
0: I uva blanca, que aquesta és la fruita blanca, vale, que una mica hem trobat. Vale. En boca trobem fonoll, aquesta part més anisada o més de balsàmica, que dèiem, cedre, aquí potser no tant, els pebres sí que els hem trobat, pebre negre, i algo de crema de vainilla. Aquí tu has fet una referència, però més amb nas.
1: No, jo el nas, sí, amb boca no... No,
0: no, no hi està. I diu, final amb notes de menta refrescant, que aquí tornem als balsàmics que aquí dèiem, el fonoll, i malta. Però hi ha aquesta part de fum, també, que no l'esmenten amb boca.
1: I és estrany, perquè és el que després et queda com a persistència, uns quants minuts.
0: Bueno, seguim, no?
1: Sí.
0: Diu, és un whisky no filtrat, que no està tractat amb molt baixes temperatures abans de l'embotellat, i no se li ha afegit caramel per donar-li color. Ja ho dèiem, que el color és el que és. La destil·leria va ser construïda el 1846 per Hector Henderson, però el 1974 la destil·leria va ser demolida i deconstruïda i reconstruïda totalment. És una de les destil·leries d'Aila amb menys torba, encara que el seu ordi maltat té la mateixa quantitat de fenols que la de la Gabolin. Des dels 80, Kulaila produeix també whiskies de malt sense torba, i el seu whisky de malt és molt apreciat pels productors de whiskies blend. Tenen tres guaix estils, l'envins per la primera destil·lació, bueno, que fa el producte aquest, el low wine, que és el que surt a 25, i té tres de spirit stills, que és el que ja atreu el whisky de la segona destil·lació, el new make, que surt a 72, llavors ells rebaixen amb aigua. Té una capacitat de 3,5 milions de litres, Déu-n'hi-do,
1: sí.
0: I el propietari actual és Diageo.
1: Vaja. Que raro.
0: Sí. Els embotellats oficials de la pròpia destil·leria són 12. Casc estrenc, 18 i 25 anys.
1: Molt bé.
0: Aquests són els propis, i després es poden trobar també alguns embotellats independents realment únics, com el que hem provat avui, no? Història de la companyia, va, ràpid, seran tres paràgrafs. Signatory Vintage Scotch Whisky va ser establert el 1988 per un senyor que es diu Andrew Smington, que anteriorment havia dirigit el prestigiós Preston Field House Hotel a Edimburg, o sigui, era un tio que dirigia hotels. El primer barril seleccionat per ser embotellat per Smington va ser un Glenlivet del 1968, envellit en barrils de xerès. Bona tria. I Signatory es va emplaçar inicialment a l'àrea de New Haven d'Edimburg, on va instal·lar una planta embotelladora, però el 2002 l'empresa va adquirir la destil·leria Edradur, de Pernod Ricard, i posteriorment va traslladar totes les seves operacions al nord, a la pintoresca ubicació de Perthshire. N'hem provat uns quants aquí d'Edradur, de fet és un whisky que ens agrada bastant.
1: Sí, sí.
0: És un whisky que ens agrada.

0: Elias?
1: Sí.
0: Sí que vol?
1: Sí que vol.
0: Val, perfecte, doncs anem a per les tonteries.
1: Bueno, tonteria principal, la festa major. A veure, ja que ens vam molestar la sí. setmana passada a llegir el programa una mica en diagonal, una mica molt en diagonal.
0: I aquest cap de setmana hem anat a alguns actes, no?
1: I, sí, sí, nosaltres hem complert. Jo sí. he fet la meva part, que és la festa familiar, infantil.
0: Sí. Jo he fet la part nocturna.
1: I el Roger ha fet la part nocturna, no?
0: Sí.
1: I el Cesc, doncs, que avui no ens acompanya, doncs, tenia encarregada la part de la tercera edat i no hi és.
0: No.
1: Estava al Concert dels Catarres. Bueno, també.
0: Jo estava al Concert dels Catarres, al Cesc.
1: El Cesc.
0: No, si vaig anar-hi amb ell.
1: Però el Roger estava a la barra.
0: Nosaltres vam esperar que acabessin.
1: Clar, clar, clar. Però bé, que no tindrem avaluació del que és la festa gran, les havaneres sí. i les ballades aquestes de sardanes on el Cesc havia d'assistir. Mm. Ja està.
0: Van sopar en aquest edifici, els Catarres.
1: Sí?
0: Sí.
1: Aquí?
0: No, a la sala d'actes.
1: Ah, està bé.
0: Sí.
1: Bueno, perquè serveixi per alguna cosa a la sala d'actes.
0: Sí, no, bé.
1: Sí, sí, ja té el seu haver d'haver
0: fet. I feia dies que no la veia, s'ha empatat l'escenari de la sala d'actes.
1: Sí.
0: Queda més gran,
1: sí.
0: poder.
1: Pues igual, tampoc hi pot fotre molta gent perquè la porta no dona.
0: No. No, és una mica estrany. Perquè sí. hi han posat uns graons...
1: Sí. Sí, no... sí, i per això no pot fer actes.
0: I per això no pots fer actes.
1: Perquè en cas d'evacuació és el que diríem...
0: Malament.
1: Una trampa per rates, com el taller.
0: Sí,
1: sí. sí.
0: Però bé, i bueno, jo vaig anar a un acte diurn també, de nens.
1: Ah, sí?
0: Sí, vaig anar el divendres al matí al parc de l'estació.
1: Però tu m'enteres, estaves a tots, és que tu has vist a tothom.
0: Sí, em vas veure, oi?
1: Has parat a casa, saben algú, casa teva, o què?
0: Van posar un cotxe antic, així blau, una vespa era, i una bicicleta...
1: Ah.
0: No, i els nens havien de dibuixar una de les tres.
1: Ah.
0: I vam fer unes gincames i coses així. I la meva neboda em va apretar per anar a dibuixar el cotxe.
1: Vale.
0: Què que va fer la moto per això?
1: La moto?
0: Sí.
1: I que li va quedar bé.
0: Sí.
1: Bueno.
0: Sí, sí.
1: Molt bé. Jo vaig fer el recorregut clàssic de...
0: De les colles?
1: Bastons...
0: Sí.
1: Bueno, això. Gegants...
0: I ja està, no? Bastons gegants, diables i castells.
1: I castells, diables, els dos, correfoc...
0: I sardanes, no, també?
1: No, sardanes no, vam arribar al final de les havaneres, ja, vale. això. Però el nen es va dormir a terra,
0: vale.
1: després de dos havaneres. I com el rom ja s'havia acabat, perquè... Doncs ja se sap, aquest any va haver-hi bastanta gent a les havaneres,
0: sí.
1: i amb lo generós que és el Marc Mires de la Vallesana, doncs segurament el rom es va acabar força d'hora.
0: Força d'hora, sí.
1: Com no. No, i per la resta, bé, jo crec que... Ah, vam pensar també en allò dels vehicles d'emergència. Mm. Aviam si em deixaven posar el nen a la part de darrere del cotxe de Mossos d'Esquadra, que és el que m'agrada més, perquè sí. llavors és quan li dic que em senti el policia, no? Sí. Que li dic, vinga, perquè et vagis ambientant.
0: Pobre.
1: Però no, és més de bombers.
0: És més de bombers.
1: Va pujar al camió de bombers, va robar una llanterna...
0: És que... No, a mi això és el que m'han ensenyat a casa, tota la vida, que els bombers són els bons i els polis són els dolents.
1: És així. Els agradi o no els polis,
0: sí.
1: és això. Aquest és el rol.
0: Clar, és que no és el mateix portar una manguera que portar una arma.
1: Ara, clar. A la que els van deixar fer servir les sirenes, tot el puto rato amb la sirena allà a mi... Uf,
0: clar, és que... Allà... Jo també estaria així.
1: Una mica fart de tot, eh? Una mica fart.
0: Bueno, així és la festa major bé, no?
1: Sí, bueno, almenys els castellers
0: ah.
1: ens van fotre un pinyazo guai,
0: bueno.
1: dels més guais i bueno, per osmosis vaig acabar jo a l'hospital, també aviam què passava i res, doncs això mira, havia de ser la millor segons alguns, amb els que vam sopar el dia anterior, que quan ja
0: sempre, anaven... Sempre és la millor actuació.
1: La millor actuació de la història, segons alguns que ja anaven una mica calentets a la nit abans. I al final, mira, no et pots fiar.
0: No et pots fiar, no.
1: No et pots fiar dels castells.
0: No.
1: Ni dels castellers, sobretot dels castellers.
0: No. ni del Barça avui, perquè
1: ni aviam el Barça,
0: farà Turquia.
1: Això no,

0: que allò, l'infierno turco.
1: Infierno turco.
0: Allò és trampós, trampós.
1: És trampós, trampós. No, però bé el Barça, no?
0: No, home, esperem que sí.
1: Jo no el sento rondinar gaire pel Barça últimament, el Cesc.
0: No, no, està més divertit del Madrid. També és veritat que hi ha hagut 3 setmanes que no hi ha hagut futbol.
1: Ah.
0: Equips nacionals, com que no seguim cap.
1: Vale. Pues mira. Sí, això que... d'Espanya, eh?
0: Sí, la Roja, la Coja i això. Sí, sí.
1: Bueno, la Roja tampoc va malament.
0: No va malament. Sí. Tot i que jo...
1: Bueno, hi vaig veure un partit de la Roja el dia.
0: Vas veure un partit?
1: Sí, el dia 19 de juliol.
0: Ah.
1: Que,
0: ah.
1: Te'n recordes el del concert que em va passar?
0: Sí.
1: Això, sí, sí. No sé si ho he explicat, és molt gros, eh?
0: No, expliqueu.
1: No ho explico aquí a la ràdio.
0: És una tonteria com una altra.
1: Res, me'n vaig anar a Xerès de vacances i vaig mirar a veure quins concerts hi havia a Xerès. I... perquè fan una cosa que es diu el Tío Pepe Festival. I tocava el Kiko Veneno amb un grup que es diu el G5, que hi ha el Muchachito Bomba Infierno, i vaig dir, ah, pues mira...
0: Una abans mira... que segueixis, pels oients, sí, estan vius, aquesta sí. Gent encara.
1: No, el dia anterior saps qui tocava? Que vaig pensar, no, aquest,
0: aquest no està viu.
1: El Sergio Dalma.
0: Hòstia, mentia.
1: De Sabadell, eh?
0: Sí, sí, d'aquí al costat, no hi cap allà.
1: Pues, tocava aquest abans i vaig pensar, no, vés-hi el diumenge que estarà bé.
0: Uh-huh.
1: Total, que entro al concert, tot... no, el dimarts, dimarts o dimecres era, em van enviar un missatge que posarien una pantalla gegant per seguir la final del Mundial, que s'havia classificat a Espanya. I em vaig haver de tragar doncs, tot el partit i...
0: Joder.
1: I, clar, tothom anava amb la samarreta d'Espanya, sí, sí, sí. Tothom a Espanya amunt i avall, soy espanyol, soy espanyol...
0: També és normal si vas a Espanya.
1: Sí,
0: clar,
1: sí.
0: Això és el que té.
1: Bueno, aquí també era bastant, també va passar, eh?
0: Sí, sí, sí, sí va passar, va passar.
1: Pues això, el que passa que, clar, em vaig trobar allà, que no, sol, que no em podia escapar.
0: No, no.
1: I el que vaig fer va ser seure en una taula i demanar una copeta de fino.
0: I ja està.
1: Que van acabar sent unes quantes
0: copes. Unes quantes copes.
1: Sí.
0: I cantant al final, no?
1: Sí. Lo, i espanyol lo, no, però sí que vaig cantar.
0: Clar, clar.
1: Van tocar un tema, el tema del Peret, el del... El Muerto Vivo.
0: Ah.
1: És del Peret?
0: No sé si és del Peret, aquesta. Monter, tu saps si és del Peret? No.
1: El que estava tomando
0: canya. Sí, sí, aquest ja, però podria ser.
1: Però la van tocar.
0: Molt bé. Però no, no, és veritat, ara que ho penso, jo al final no, no sé si la vaig mirar a casa o allò per...
1: Van guanyar.
0: Sí.
1: No és però zero.
0: La semifinal sí que vaig tenir a bé creuar la plaça Catalunya després de la semifinal i... També em va sorprendre la quantitat de gent, eh?
1: Hi havia pantalla gegant?
0: No, a la plaça Catalunya, no, però hi havia un merder de caldeu. I, bueno, és el primer dia que vaig pensar, vinga, anem a la policia. A veure si se'ls emporta tots per davant. Amb el carrusel i aquestes coses que fan.
1: Sí que he notat que hi ha, no ho sé, que hi ha com més seguiment a...
0: Sí.
1: A gent
0: sí.
1: Que faries... Que la faries culer i que...
0: Bueno, és que...
1: Entre el jovent pues, hi ha molt seguiment d'Espanya.
0: I no, és... no va barallat, però no. Això és lo típic, eh? Una mica que... És perquè guanya.
1: Sí.
0: És perquè guanya. Si clar. Perd, deixaran d'anar a Espanya.
1: Tothom li surt de la polla, sí.
0: I al Barça també hi ha un... Diguem-ne, una part de la massa, social, semblem sí. Ja el Josep Lluís Núñez, eh? Ja, només ens falta dir llambordins i... Hi ha una part de la massa social que és així també, eh?
1: Sí.
0: Que es desconnecta del Barça quan el Barça va malament.
1: Hi ha una cançó de Lendakaris Muertos que ho explica molt bé, això, que es diu Gora Espanya. Bueno, ve a dir que aquell que és més basco que l'arbre de Guernica,
0: uh-huh.
1: Que si el veiessin els seus col·legues el penjarien de l'arbre per traïdor i per idiota. I, però que quan juga a la selecció pues que no ho pot evitar
0: ja.
1: I acaba de dir, a l'estribillo diu Gora Espanya, Gora Espanya.
0: És el que té.
1: És molt divertit, sí.
0: Bueno
1: mira, impulsos de la humanitat.
0: Futbol, pan i circo.
1: Sí, pan i circo.
0: Sí, sí.
1: Molt bé.
0: Bueno, doncs ja està, no sé no. Si no tenim res més, no? La festa major, així no. A comentar raro.
1: Tu tens alguna tonteria, Munter?
0: No, però com se'n va, hem de seguir dient tonteries una
1: no,
0: estona.
1: No, però posa'ns la sintonia.
0: Sintonia d'algú.
1: D'algú. Tu tens un
0: jo
1: calderí
0: sí,
1: puto?
0: Jo pues sí, venga. Un puto calderí puto.
1: Puto calderí puto.
0: Crec que canviarà la sintonia.
1: Vale. Ara no, per
0: ara
1: això.
0: No, ara no.
1: Putos calderins putos.
0: És que és el suplent.
1: Clar, jo no hi pensava ara que ho he dit això. Ah, bueno, Ricard, quin puto calderí puto ens has... il·lustre puto calderí puto ens has portat avui?
0: A veure, avui, com que tenim temps, he portat un calderí il·lustre llarg.
1: Ah?
0: Val? Que és també dels antics, dels antigots. Sí. Ramon de Caldes.
1: Es deia així, Ramon de Caldes, eh?
0: Sí. Per... Bueno, ara explicarem per què es deia Ramon de Caldes, però ja he dit, era antic, no em refereixo al Ramon Soler ni res, que també podria ser conegut com a Ramon de Caldes. Ja li diré que s'ho pensi algun dia.
1: Que es canviï el cognom.
0: Ramon Soler, sí. Ramon de Caldes.
1: Sí, està bé.
0: Ramon de Caldes, que va néixer aproximadament al... Bueno, és del segle XII, aquest senyor, al 1135, i va morir al 1199, el típic que palma abans de canviar de segle, per donar pel sac. Es deia, en realitat, o formava part d'un... la potser... o documentada la primera família una mica famosa de Caldes, de Rancio Bolengo de Caldes,
1: sí.
0: Que eren els Porcell, és a dir, porc petit, no? I clar,
1: però a mi no em sona gaire aquest cognom.
0: No, no, perquè van...
1: Aquests els va arribar el seu Sant Martí,
0: sí,
1: no?
0: Sí, molt, molt abans de lo que d'allò.
1: Diu que em posi que m'assusti un moment, ens moureu una mica.
0: Ara, ha de fer una foto.
1: Ah.
0: Ja està. Doncs com deia, no? Si vas i et dius, mira, sóc Ramon Porcell,
1: sí.
0: O sigui, Ramon Porc. Bueno, quina targeta de presentació és aquesta?
1: És una mica...
0: Una mica violent, no?
1: Sí.
0: Una mica guarro. Llavors, evidentment, com va fer carrera, que per això és famós fora de Caldes, es va decidir canviar el nom i dir Ramon de Caldes.
1: Ramon de Caldes està bé.
0: Que és així i, a més, pues, fa poble.
1: I així se'n va anar a pique el cognom Porcell, no?
0: Més o menys. El seu germà gran, que és el que va heretar el patrimoni, sí, familiar, jo crec que encara és pitjor, perquè és que és com una diana amb potes que, sí, li podríem fer bullying, perquè com era el fill del Porcell,
1: sí,
0: era el Porcellet.
1: El Porcellet, ah.
0: Sí, que és ja pues, fatídicament ridícul com a nom. O sigui, aquest senyor tenia un nom, no? Pot dir Arnau o... No, el Porcellet.
1: No, i a casa seva, clar, deuria ser Can Porquera,
0: sí,
1: o
0: una
1: o
0: cosa
1: Cancort,
0: així.
1: O...
0: Una cosa així. Bueno, la veritat,
1: o Can Famer. O...
0: Can Famer.
1: Sí, no.
0: Can allà un gorrino en una xarca. La veritat és que la família va fer calés, doncs, com... No és una família noble, eh?
1: Mm-hmm.
0: I també potser per això, al final, tampoc no va passar de... molt a la posteritat, perquè no són nobles, sinó que formen part de l'administració reial.
1: Vale.
0: El pare és el primer batlle reial conegut.
1: Sí, com
0: conegut.
1: Uns burgesos abans de la burgesia,
0: sí,
1: no?
0: Són
1: el que abans deien uns jueus.
0: Un
1: no?
0: Polític enriquit, també.
1: Sí.
0: Sí, també ens serviria una mica això. Que llavors s'aprofita com de la seva posició de representant del comte i del rei, pues, bueno, per fer calés, no? I funciona molt amb el tema ramaderia. Se sap que tenen ramats i que al principi del carrer del Forn és on estava Can Porcell i els corrals d'en Porcell.
1: Al principi tocant a la plaça o al principi tocant a la porta?
0: Al principi tocant
1: a
0: la plaça de l'església actual.
1: A la plaça... Ah?
0: Sí, sí, sí.
1: Vale. Ah, no, ara m'he confós amb Vic. O sigui...
0: No, no, el carrer del Forn,
1: sí.
0: Aquestes cases de la dreta, de fet, doncs, no sé, fins i tot hi ha una sèrie d'espais,
1: sí,
0: dintre de les cases bastant bèsties,
1: uh-huh,
0: entre els quals segurament hi havia el tros expropiat de pati del centre,
1: sí,
0: que originalment podien formar part de... el complex de corrals dels ramats dels Porcell.
1: Està bé.
0: I bueno, a veure, que tampoc és que vam dir, bueno, desapareixen, hòstia, més o menys la pasta i el càrrec, que s'hereta també el càrrec de batlle, sí, aquestes coses que passen, més o menys els hi durà ben bé dos, tres segles, fins al segle XIV els Porcell a Caldes són bastant importants i tallen bastant el bacallà i van comprant terres i tal, que després pues, el que passa amb aquestes coses, segurament els fills pues, s'ho peten tot.
1: Això van dir a lapidar, no?
0: Drogues, putes i aquestes coses que passen, i encara hi ha algun Arnau Porcell que ven terres cap a això, no? Cap a principis del segle XV. Una
1: per acabar així, de pagar-se el vici.
0: Per pagar deutes o una mica allò... El típic quan Caldes semblava Las Vegas. No? Sí, això... sí. I res, bueno, però bé, tornem al tema... del Ramon, que seria això, un tio que va fer carrera eclesiàstica.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ets capellà,
0: Sí, però capellà d'aquells a mitges, d'aquella època que hi ha amb ordres una mica ordenat, amb ordres menors, i que vaja, també ja els coneixem, els capellans en general.
1: Sí.
0: I, a veure... va anar, diguéssim, a la carrera eclesiàstica per aprendre administració, llegir, escriure, comptabilitat, etc. I col·locar-se a la catedral de Barcelona, de la qual va ser degà, i llavors enganxa una mica també la parròquia de Caldes, i des de llavors va com molt relacionat, tot això seria molt llarg d'explicar, no?, la vicaria perpètua a causa de que el rector de Caldes era alhora el degà de la catedral. I aquí deixen un test del vicari perpètu, que és un test a ferro. No?
1: Escolta, i a més d'anar a escola es va apuntar a capellà? Sí. Sortia més barat, no?
0: Sí, jo crec que sí. Més que res perquè té un germà petit que també... el col·loquen...
1: No és allò que és el setè germà o alguna cosa així? El que ha dit
0: no, el... aparentment no. Ah? Aparentment no. Però clar, això, el Porcellet el Gran, que és el que s'ho queda tot,
1: sí.
0: Clar, s'ho queda tot. És a dir, crec que el pare no té cap intenció de dividir el que ha aconseguit com per anar fent créixer la dinastia, no? I llavors agafa els altres...
1: Així és com acaben les dinasties, eh?
0: Exacte, quan s'ho queda el
1: quan s'ho queda un, no?
0: I el Ramon i el Bernat, que era el petit, els fot a l'església. I llavors, què passa? Que és una mica que en aquell moment no estan clars molts oficis i l'església doncs els detenta. Per exemple, el germà petit era canonge de Barcelona i també de la seu de Lleida, però en realitat va servir més a la corona com a notari i com a auditor reial que com a capellà. Que
1: val.
0: Formen part de l'administració del rei Alfons el Cast, sobretot. Que llavors és el moment on es consolida la unió d'Aragó i Catalunya, per molt que els aragonesos tot això els hi sàpiga molt de greu ara. I ens arrenquin pintures i aquestes coses que passen. Llavors va ser un dels destacats servidors del rei Alfons i amb el germà Bernat i després altres, que és una mica doncs, la camarilla no, del rei. I sobretot doncs, la seva funció principal és responsable de la pasta del rei. Les finances i el patrimoni del rei.
1: Molt bé.
0: Sobretot pues això, no? Perquè no li passi el que li va passar després a la seva família, no? Sí. Que era el típic príncep i tot això, pues, s'ho peti amb drogues, amb putes i aquestes coses.
1: I amb exèrcits per envair països que no...
0: O guerres absurdes, sí, no sé, no? Que no se n'anés a buscar petroli o un altre post. Pues, hi ha el típic senyor una mica gris que és de l'església que diu, no, anem una mica justets aquest any, saps? O sigui, no... No podem...
1: Està bé.
0: Això, llavors era una mica hisenda, no?
1: I també deuria aprofitar una mica per...
0: Home. Seria tonto.
1: Si parte i reparte, no?
0: Si no, fotés la mala butxaca. Però bé, la veritat és això, que era molt temut per els batlles de les viles reials, perquè anava allà i els atornillava bé... I els batlles reials que ficaven la mala butxaca els enganxava de seguida. De fet, va obrir diversos processos contra el batlle de Tàrrega, contra el de Vilagrassa, el de Vic, perquè, ui, clar, això no quadra, saps? Que dic, bueno, igual havia après del seu pare, que a la Vall de Caldes totes les putes trampes de l'ofici, ja. Sí, sí, i llavors no pots enganyar a un tio que ja se sap tot el d'allò, no? Vull dir, no sé, per exemple, el meu germà, que és professor de música, és el que els diu als seus alumnes. Diu, tots aquests trucs per copiar els vaig inventar jo. Què m'esteu dient? Què m'esteu dient? No? Quan poses a vigilar a uno de los peores, doncs és el mateix. Però bé, pel que destaca i ha passat una mica la posteritat és per fer endreçar l'arxiu comtal, seleccionar els documents vàlids i fer tot com un compendi, que és el Liber Feudorum, o el Liber Domini Regis, que és 1.000 escriptures repartides en dos volums, que són tots els títols de dominis i de sobirania dels comtes de Barcelona.
1: Carai.
0: Sobre Barcelona, Osona, Besalú, Cerdanya, Pallars, Rosselló, bueno, tota. I és el que una mica endreça la formació de la Corona d'Aragó, no? Llavors, és un senyor que va dir, millor que ho documentem tot, ho deixem aquí.
1: És del rotllo de fer una llista de qui li has d'anar a cobrar els impostos,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, i aquí pertany cada cosa, tot minuciosament descrit. No fos cas, va pensar, no?, que res, d'aquí 900 anys els aragonesos ho posin en dubte.
1: Mm-hmm.
0: I digui, no, el reino de Aragó, pues és igual, ja surti malament, però això, va fer tota una obra essencial a lo que és a nivell institucional. I, bueno, i la conservació d'aquesta obra ha sigut essencial per entendre la història de la Corona d'Aragó o del Principat de Catalunya,
1: Deu ser una mica avorrida, no? Perquè si només són escriptures...
0: Tremendo. El que sí que té dibuixos.
1: Té dibuixos.
0: Sí, té dibuixos, de fet...
1: De límits i coses.
0: No, i dibuixets d'aquests que fan en aquella època del romànic, no? De les figurines. De fet, surt Ramon de Caldes parlant amb el rei. Igual és el primer calderí que surt representat a la història.
1: A més, parlant amb un rei.
0: Clar. Parlant amb un rei.
1: Però amb un rei d'aquí, no?
0: Sí, clar, amb el fons. Sí, sí. En compte de Barcelona
1: i rei d'Aragó.
0: I rei d'Aragó. I, bueno, llavors, doncs, això, no? És, també es considera, una altra efemèride que té, és que és pràcticament el pioner de l'arxivística, de la ciència arxivística a Catalunya. El primer tio que va dir, anem a guardar els putos papers, no fos cas que després vingui Zenda, que sóc jo, però no, i la liem, no?
1: Molt bé.
0: I llavors, doncs, bueno, una mica, aquest és el puto calderí puto d'avui. Un capellà, inspector d'Hisenda, que després ja, quan era gran, li va donar per guardar papers.
1: Per arxivar.
0: I fundar l'arxivística a casa nostra.
1: Molt bé. I sabem de què va morir?
0: No, però aquella època, home, 1199, doncs ja tens això, més o menys uns 70 anys, doncs pots comptar.
1: Tuberculosi.
0: Sí, o un constipat. O...
1: Sí.
0: Li va agafar una infecció, el va mossegar una rata.
1: Unes diarrees fortes.
0: Això, qualsevol cosa d'aquestes. Però, vaja. I res, doncs, això. Algunes fonts, això m'ho descuidava, no? Perquè també aquí tenim pseudohistòria. Això és llàstima, no estigui el Cesc avui per parlar de l'Institut de la Nova Història. Però hi ha algunes fonts secundàries que han aparegut en publicacions així una mica de revistes de Caldes, tot això del segle passat, de fa dies, que el vinculen també com a cavaller de l'Ordre del Temple.
1: Ah?
0: Però jo crec que són masses coses per aquest senyor ja.
1: No. Hi havia una seu aquí, Palau de...
0: Sí, sí, això està relacionat amb la Plegamans.
1: Sí, passo amb la bici.
0: La comanda de Plegamans. Però vaja, això no s'ha contrastat per ningú, sinó que va sortir el Tot Caldes de l'any 85 i... Ah, bueno, i no sé quina altra revista... Però fons de que a sobre de tot això que hem dit fos
1: cavaller templari.
0: Templer, no tenim res.
1: No se'l veu violent.
0: No.
1: Però potser sí que deuria fer alguna feina pels templers.
0: Podria ser, això podria ser, perquè és molt difícil que no coincidís o que no tingués alguna relació amb tot el rotllo aquest de patrimoni d'anar endreçant amb l'ordre del temple. I res, doncs fins aquí el putus d'avui.
1: Molt bé.
0: Si avui tens... temps per fer.
1: Ramon de Caldes avui.
0: Ramon de Caldes.
1: Avui tinc temps, per fer.
0: Mira,
1: No sé si el Monter tindrà punt la sintonia. Avui n'he portat un de petit. Mira, va com va. Em poses la sintonia?

0: Què havia de dir?
1: Meravelles del món.
2: Meravelles del món. Avui...
0: No, ja, veus, ja no me'n recordava ni de la secció. Avui porto una catedral. Trauré les fotos.
2: Ah, bueno, mira.
0: Es diu la Catedral Metropolitana de la Ciutat de Mèxic.
2: Collons.
0: Sí, ara te l'ensenyo, eh? Bueno.
2: Aviam.
0: A veure. Que obrim el llibre i això...
2: Això és el canal de Panamà.
0: Això és el canal de Panamà, ja ho vam fer. Això és la Casa Blanca, que ja també la vam fer fa poc. Això és una muntanya, que és la vam fer la setmana passada, no?
2: Ah, sí. Sí. El Cervino.
0: El Cervino.
2: Ah, mira, la catedral de la Ciutat de Mèxic. Ah, molt maca. Sí. Molt maca, per cert.
0: Vale, t'explico. La Catedral Metropolitana de la Ciutat de Mèxic és l'església més gran i antiga de tota l'Amèrica Llatina. Església cristiana, eh?
2: Sí, sí.
0: És així, antigota. I situada al costat nord del famós Zócalo, que és la plaça de la Constitució. Vale? Li diuen Zócalo, però no, que ara t'explicaré. Aquest monumental temple de culte catòlic es va aixecar sobre els vestigis de la capital asteca de Tenochtitlán, igual sí. que tota la ciutat de Mèxic. Que al seu temps... Bueno, que sí, es va convertir en un símbol històric i artístic al bell mig del centre històric de Mèxic. Però tu, no sé si ho saps, però aquesta capital estava construïda sobre un llac sec. Llavors, bueno, això va portar alguns problemes, perquè una cosa és que construeixis una cabana o,
2: yeah.
0: o un lloc per jugar a la petanca aquesta que jugaven els asteques, i l'altra és construir una catedral. Bueno, història i arquitectura. Diu, més de dos segles de treballs. La construcció de la nova catedral es va iniciar el 1573 i no es va acabar fins a... del tot fins al 1813. Bueno, això.
2: Collons.
0: Però ja ho tenen les catedrals, eh? Mira la Sagrada Família. Encara
2: no, no, encara estan.
0: Okay. Sí. I el que hi estaran, perquè hem de tirar quatre cases a terra.
2: Ja els hi fotran, una casa d'aquestes.
0: Sí.
2: Una altra cosa de Núñez, veus? Mira, avui sí. ja l'hem inventat dos cops, aquest senyor.
0: Va ser Núñez, eh?
2: Sí, sí.
0: Com que és mort ja... Com a resultat d'aquest llarg procés, l'edifici combina de manera harmònica elements dels estils gòtic, barrocs i neoclàssics. Ja he vist un lloc que també semblava una mica obra vista, eh?
2: Sí, sí.
0: En aquesta façana. És una façana com secundària, no?
2: Sí, és una mica... És com la catedral de Barcelona, que també està feta a trossos,
0: sí.
2: però més mandra encara sí. d'acabar-la.
0: Bueno... Fonaments asteques. Per la seva edificació es va utilitzar carreus de pedra extrets directament de les piràmides destruïdes del Templo Mayor asteca. O sigui, es van dedicar a agafar unes pedres i a portar-les cap a la d'allà. Avui dia diverses finestres arqueològiques a l'atrio permeten veure les restes antigues que hi ha sota el terra. Han fet uns forats i han posat uns vidres. No sé si es veu aquí.
2: No, aquí no, em sembla que no. Ho he mirat, per veure si es veia alguna cosa.
0: No. Diu, tresors interiors. El seu espai compta amb 5 naus, 16 capelles laterals, 14 obertes al públic, i destaquen especialment l'altar dels Reis, una joia del barroc estípit, que no sé què és això, però ens ho explicarà.
2: Estúpid o estípit?
0: Estípit, posa.
2: Vale.
0: Amb accent a la I. Estípit, a la primera. I l'altar... Tu saps què és barroc estípit?
2: No, no, no. No se m'escapa això a mi del barroc.
0: Ho haurem de buscar. I l'altar del perdó, a més dels seus dos orgues monumentals del segle... Per què tenen dos orgues?
2: Si s'espatlla un.
0: Ah, vale.
2: No sé.
0: El segle XVIII. El repte de l'enfonsament, és això que t'explicava ja fa un moment. Es veu que, com que la ciutat està assentada sobre el llit tou d'un antic llac, l'estructura de la catedral ha arribat a enfonsar-se gairebé 10 metres al llarg dels segles. 10 metres és molt, eh?
2: Collons, sí, sí.
0: I gràcies a un gran projecte d'enginyeria geotècnica, als anys 90 es va poder corregir i frenar una perillosa inclinació de més de 2 metres. Aquí no sé si hi ha el dibuix o alguna cosa.
2: Bueno.
0: Que normalment quan fan un arreglo, no, què va. No, vale. I no tinc res més. Podem buscar això de barroc estípit.
2: Com s'escriu això d'estípit?
0: Com estúpid, però amb vi.
2: Ah. A ver, estípid, estípido, estípido, marroc estúpido, em diu Google. Sí, no.
0: Pues, potser s'ha equivocat aquí al meu Google, eh?
2: A mi no m'ho sona de res, no sé. Aviam.
0: Aviam. Et diu algú?
2: No. 5 minuts?
0: No, 5 minuts no diu.
2: Ah, bueno.
0: Esti...
2: Aviam.
0: Barroc estipite.
2: Ah.
0: Sembla que hi ha hagut un petit error de tecleig i et refereixes al barroc espanyol, un dels períodes culturals i artístics més esplendorosos de la història d'Espanya, conegut com el segle d'or. Aquest moviment es va desenvolupar durant el segle, sempre en consta, 17 i les primeres dècades del 18, coincidint amb una època de profunda crisi política, econòmica i social al país. Pintura, arquitectura, decoració abundant i carregada, el moviment de les línies i l'ús de columnes salomòniques amb espirals.
2: Sí, això sí.
0: I
2: com les de la
0: i l'estil més extrem d'aquest període s'anomena xurrigaresc. Xurri, eh?
2: Xurri?
0: Xurrigaresc. Escultura. Predomina la imatgeria religiosa amb fusta policromada, mira, com la Santa Majestat.
2: Sí.
0: Amb una gran, amb un gran dramatisme que buscava commoure els fidels, com les obres de Gregorio Fernández o Juan de Mesa. Hòstia, tot és com molt fosc, eh? I ja està. Suposo que és, que és això. Bueno, barroc estúpid o barroc espanyol?
2: Sí, això és típic. Barroc estúpid o espanyol. Sí, sí.
0: I no tinc res més?
2: No, hi ha a la... A sota la... Bueno, amb el temple aquest.
0: Sí.
2: O per allà a la plaça aquesta. No és on van descobrir la, la piràmide aquella feta de cranis? Dels asteques.
0: Van fer una piràmide en cranis,
2: dos més, sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: A veure...
0: Crànics de caiguts, o era
2: perquè, dels sacrificats. Perquè, diguem-ne, arribin els espanyols, que no serien les persones més amables del món,
0: no,
2: conquerint coses. I tota la resta de pobles del voltant decideixin votar Hernán Cortés president... Una mica fill de puta havies de ser. Sí. O sigui que el de la piràmide de cranios i de tot això de jugar la petanca aquella i l'equip que perd mort.
0: Sí, sí.
2: Bueno, no sé què opinaria Mourinho ara mateix d'això, però clar, em sembla una propaganda nefasta, perquè quan arribi el primer que passa amb quatre escopetes i tal, oh, clar, tot això de no, Hernán Cortés conquistó México con 600 hombres valientes d'Extremadura, i clar, i 15.000 índios fins la polla dels mexiques, també s'ha de dir tot això, perquè clar, si t'agafen i vas a la piràmide de cranios aquesta, pues, no sé, jo crec que sí que era per allà que ho havien descobert al final, que també s'havia dit que els espanyols exageraven, i en això no van exagerar molt.
0: Oh, potser feien una catacumba o alguna cosa així i els apilaven.
2: Pues a saber.
0: Potser era la vaixella, com feia.
2: O era això, com els normands de l'Astèrix.
0: Sí. Bueno, fins la setmana que ve, si es vol perdre el partit amb el PSG, potser ve el Cesc, i si no, pues no.
2: I si no, pues
0: serem nosaltres.
2: A veure què passa avui amb els turcs. En fi.
0: Bé, no? I l'inferno turco.
2: L'inferno turco. A veure què passa.
0: Sí.
2: Pitjor és la càrcel turca.
0: En fi.
2: Apa.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 17 d'octubre, tarda.
2: A 3:15 de la tarda, al carrer de Bigues.
3: Primera baixada d'Andròmines a càrrec de la Colla Castellera.
2: A 5:00 PM, al Casino de Caldes.
3: Confins. Descobreix la diversitat de la música i dansa populars dels Països Catalans a càrrec de Cor Polifònic Alguer, Xics, Aubada i l'Orquestra Alnos.
2: A 6:00 PM, a la Sala Noble de Can Rius.
3: Concert de capvuitada amb la Coral del Centre i la Coral Ensemble de Perpinyà.
2: A 7:00 PM, al Centre Ateneu Democràtic i Progressista.
3: Teatre musical en català, Mamma Mia, a càrrec de la companyia Punts Suspensius.
2: A 8:15 del vespre, al Parc de Can Rius.
3: Soul Fest, a càrrec de Soul Collective.
2: A 8:00 PM, a la plaça de l'Església.
3: Nit, llum i pals, a càrrec de la Colla de Bastoners de Caldes.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes Femení, General i Palau, a 4:00 PM, al Municipal de la Torre Roja.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
3: Aquesta Festa Major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major Calderina. Una mirada a la història de la Festa Gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.
0: Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
5: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
6: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
7: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la 1 el dia 14 es farà un concert.
8: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva 7a sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
9: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
10: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
11: Es maten a totes.
10: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
12: Ara pujarà el preu de la llet.
10: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
13: Queda 1 any, 1 mes i 13 dies.
14: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
15: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Se fue muy fácil olvidar aquel pasado que murió.

de querer olvidar y pensar y pensar. No podrás

Hola, hola, hola, hola, hola, què tal, calderins i calderines? Benvinguts al Males Cartes! Un programa que us portem els dimarts a les de 8 a 9 del vespre i que sempre estem contents de retrobar-nos, encara que sigui una horeta curta, oi? Perquè passa ràpid, la cosa passa molt ràpid. Però aquí estem per veure si trobem el Joan a l'altra banda del telèfon d'aquests de WhatsApp, que ara ja els telèfons ja són WhatsApp, o sigui, imagina't com hem evolucionat cap a pitjor, sempre cap a pitjor, perquè no tenim el típic telèfon de la cordeta, que és el xulo, Ahir estava mirant la pel·lícula aquesta del Local Hero, imagina't tu, que... del Mark Knopfler, de la banda sonora del Mark Knopfler, que va comprar una badia. No, Jordi, no tens ni idea de la pel·lícula que estic parlant? Hosti, tu, un tipo genial es diu, em sembla, Local Hero. Has de veure-la, hombre, la banda sonora del Mark Knopfler. I sempre que havia... No faré cap spoiler perquè és una cosa que ja surt al primer minut. És un senyor que està a Nova York i ha d'anar a un poblet petitó d'Escòcia amb una badia del mar, no? I ha de comprar tota la zona per fer una mega estructura per un oleoducto que han de fer arribar allà. I ha d'anar... I va allà al poble... i ha de comprar tot el poble més els voltants. És com si vingués algú aquí a Caldes i volgués comprar tot Caldes. I, clar, la gent ja l'espera. I el tio, bueno, ara estava negociant, però de mentre el tio va veient el cel, allò tan maco, oi? I clar, i fa com pena que veure que allò, tot allò serà destruït i fer una mea construcció d'un oleoducte. Bueno, pues res, les coses com són, no? Pues aquí a mi, i tothom, tots els veïns volen vendre-li el preu més alt, Això és com a Mallorca, que tots els veïns de Mallorca es van vendre a la illa i ara és dels alemanys i ara diu tothom, ai, ara tots són alemanys. Collons, no haver-te la venut! Hòstia puta! La mare que us va parir és que us veneu hasta els calçotets, Ara, tothom que s'ho ha venut, pues clar, vivint com un rei, però com un gos, també, d'haver-se venut les terres. Bueno, total, què estava dient? Això, que trucarem al Joan, després repassarem una mica les notícies. Avui és dia de Barça, sort que encara no ha començat, però molta gent ja està en clau d'estar abans del partit escoltant les prèvies, o sigui que avui també una part de l'audiència que tinc de... posem uns 1.000 persones, potser hi ha unes 300 que se m'han anat a escoltar el futbol. Jo no pateixo, jo amb 700 ja en tinc prou, perquè sou molt benvingudes i per passar una estona ben agradable. També repassarem una mica les novetats dels cinemes que podeu trobar aquest divendres a les sales de cinema, alguna sèrie que he trobat por ahí, i les notícies, com us deia, i arribarem a les 9, vull dir, no vulgueu gaire cosa més, perquè total a mi no em paguen ni 5 i tampoc m'ho puc preparar gaire aquest programa, o sigui que estem aquí, com que hi diu, amb calçotets, oi? Doncs vaig a intentar trucar al Joan, perquè he dit, i 10 et trucaré, i mira, ja gairebé són i 10, i m'he deixat també la secció de la paraula. Jo tenia tota una paraula, em sembla que era la paraula que us faré la setmana vinent, és... porta, aneu pensant en coses que us vinguin al cap quan sentiu la paraula porta. Com us imagineu una porta, oberta o tancada? I una finestra, com us la imagineu, oberta o tancada? La porta està dins d'una estructura, dins d'un habitatge, o és una porta que està sola en un camp, per exemple? Són coses que donen per pensar, Sí, donen per pensar, Bueno, o no, la veritat és que no se sap, oi? Bueno, va, vinga, deixem-nos estar d'històries de les portes, que això ja serà la setmana que ve, i anem a intentar trucar al Joan i de mentre us ficaré pues, una musiqueta doncs, de la que sigui, a veure quina música ens ve. Vinga, fins ara.

0: No et sento, Vicenç.
1: Hola, Joan, què tal?
0: Hola, que m'estava sentint?
1: Ara sí, és que estava intentant fer una mescla que no m'ha sortit gaire bé, perquè no et sentia la trucada, et sentia fluixet i la música es posava per sobre teu. Què tal, Joan, com estàs? Bona nit, eh?
0: Hola, bona nit, bé, aquí esperant-te pacientment.
1: Perquè tu no senties la música, oi? La música no la senties, tu?
0: Sí, jo sentia només la música.
1: Ah, vale, vale. És que, clar, no saps mai el que sent el que està a l'altre costat de, anava a dir els fils telefònics, però ja hem dit que ja no existeixen els fils, ara tot va per ones. Bueno, no, ni per ones, són impulsos electromagnètics a través de les fibres òptiques, oi?
0: Sí, la veritat no en tinc idea ben bé de què.
1: Jo tampoc.
0: Suposo que hi ha fils, sí que hi ha d'haver fils, no, amb això?
1: Sí, fibres òptiques, els fils de fibra òptica. Ai, sí, senyor, és com la llum que va d'un planeta a un altre, oi? Que quan arriba, aquell planeta potser ja no existeix, però tot arriba aquella llum. Al cap dels molts anys llum, ens arriba la llum de planetes que no existeixen.
0: Potser ja no existeixo jo, o no existeixes tu, ara que anem parlant, no? Potser hem desaparegut en el temps que triga
1: a arribar
0: la llum a través de la fibra òptica.
1: Si enviem aquesta gravació a través del podcast a l'espai, potser algú ens escolta d'aquí 3.000 milions d'anys llum i deu pensar, encara deuen ser vius? I el més segur és que no siguem vius. El més segur, eh? No estic segur del tot, eh? Però jo diria que no.
0: Sí, sí. I si en tenen alguna cosa, deuran pensar què ens feien aquesta gent.
1: Pues res, passar el rato.
0: A què es dedicaven?
1: Passar el rato, sí. Passar el rato. La veritat és que és una veritat que per molt que t'ho diguin, fins que no l'experimentes, i no vull experimentar-la gaire aviat, però si tu et diguessin que ara tens una malaltia terminal, cada minut que passa no pots dir la saboreixes diferent, però sí que amb una intensitat molt diferent, eh? Mentre tu creus que no tens cap és una bossa infinita de minuts que tens per fer, tu no li dones importància. A l'hora que et diuen no, és que te'n queden només 3.000 minuts, hòstia, després ja comences a dir hòstia.
0: Sí, i de fet cadascú pot fer números d'un tope de minuts que li queden, de fet.
1: Sí, sí.
0: Encara que siguin més o siguin menys, però es poden fer els números.
1: Sí, no.
0: En minuts semblaran moltíssims, però si un va escurçant i diu, bueno, en mesos, en anys, ja la cosa es va acotant i dimensions més petitones. Vull dir que
1: jo ja t'he explicat sempre, explico sempre allò que em van dir no sé qui, el tema del metro, saps? No sé si ara te'n recordes o no, la metàfora de tu poses un metro davant teu, no? Fum! Uh-huh. Fica les mans com si intentessis fer la mida d'un metre. Fica les dues mans així, en plan com si estiguessis agafant una tina ben gran, saps? D'un metro. Ara, treu-li tots els anys que ja has vist. O sigui, imagina't que la mà esquerra és el 0 i la mà dreta és els 100 anys, que fiquem per cas que tu pots viure 100 anys, d'acord? Ja ens fiquem en un tema ja bastant, bastant optimista, no? Faràs 100 anys, no? Tu ara, del 0 al 100, treu-li tots els anys que has viscut ja. Veus com hi ha la mà esquerra i l'apropes cap al 100, vale? Tu veus lo curta que ja es fa, el tros?
0: Ara
1: treu-li de la mà que està, de la mà dreta, que està, diguéssim, en una optimista 100 anys, treu-li tots els anys que tu creus que no podràs fer tot el que tu vulguis fer. A partir dels 85 o 80, la gent ja no pot fer gran cosa, vale? Sí que pots viure alegrement, però ja no pots, jo què sé, fota't a fer una caminada per al Nepal. No estàs en unes condicions òptimes per fer moltes coses, no? Això sent optimista, sí, eh? Sí. Perquè molta gent als 70 ja no pot ni aixecar-se del sofà. Ara, doncs, la mà dreta l'apropes a l'any en què tu estàs. Tu veus de l'inici que tenies aquest tros gros de vida, lo poc que et queda per fer coses? Doncs així estem, així estem. La vida és un plis-plas. Ja està, ens en anem i som polvo cósmico. Però aquí tothom, pues, aquí tothom pues, passa de tot. Bueno, pues res, pues passem de tot i ens morim tots i ja està, home, no passa res.
0: Sí, és que jo crec que hi ha una mena de com de sensació o no sé quin nom posar-li que la majoria tenim de que som materns i realment no arribarem a aquell punt límit. No ho vivim realment, no ho podem concebre.
1: No, si bueno, no... també és veritat que si haguessis d'estar visquent amb aquesta espasa de Damocles a sobre, també a vegades se't faria feixuc, eh? Dir, ai, vaig a morir, haig de morir, no? Però bueno, una mica més conscients de... i sobretot per la gent que es fot a barallar-se amb 10.000 milions de temes, no val la pena barallar-te amb ningú, si no val la pena. Amb ningú, eh? Sí. Perquè l'altra persona amb la que et baralles si ell està defensant una cosa oposada a el que tu penses, deu ser perquè ella pensa que allò és el correcte, saps? I no la faràs canviar mai de la vida. O sigui, l'altra gent, per molt que tu dissertis sobre un tema, no la faràs canviar d'opinió. A un nen petit potser sí, però a una altra persona, com tu, no val la pena, no val la pena. Si no la faràs canviar d'opinió. Per què barallar-nos? Per res, ja. Per res. Ara, això sí, la gent, és com que és tan egoista, doncs per això hi ha guerres, perquè tothom vol tenir més que l'altre. Amb lo feliços que seríem compartint-ho tot. Però no, de ser egoistes i anar a la guerra i fabricar bombes i vinga... i anar avançant cap a la destrucció total. Bueno, va, Joan, què ens portes alguna cosa avui, Joan?
0: Sí, bueno, porto una pinzellada molt lleugera d'un tema que té bastanta tela, però que jo no en tinc prou coneixements com per parlar-ne massa, ni sincerament tampoc no he pogut endinsar-m'hi suficientment com per explicar molt, no? Però, bueno, per variar, és sobre intel·ligència artificial.
1: Hombre, mira, ara aquí penso, em sembla que aquí he posat aquí, després faré una minisecció, perquè avui l'Aram ens ha fallat i no pot estar entre nosaltres perquè està, pobret, una mica malaltó, que hi ha molta gent a Caldes i a Catalunya i al món, diguéssim, al primer món europeu, diguéssim, que hi ha molta gent que està encostipada amb grip i Covid, eh? O sigui que intenta resguardar-te de la gent que està malalta, eh? I pobreta, l'ha enganxat i avui no serà entre nosaltres perquè està recuperant-se. I això, com que no tinc la secció de l'Aram, de la música, de la cançó que ell ens prepara cada setmana, doncs faré una mica de repàs. I, a veure, que és que he vist abans, així mirant per sobre, que hi havia... sempre hi ha una notícia sobre la intel·ligència artificial. Sempre. Eh? Últimament, sempre està la notícia.
0: Ja, sí.
1: Espera, un moment, que vaig, que vull. Que vull, el metro... mira, una red d'expertos europeus promoverá y supervisará el uso de la IA en salud mental. ¿Veus?
0: Ajá.
1: Sí. Ofrecerá una plataforma internacional para validar modelos que preserven la privacidad y garanticen su utilidad clínica. Això ja pots comptar, eh? Potser ho fan per saber com està tothom de loco, eh? Per tenir dades.
0: Però això què serà? Per fer què? Per utilitzar com a teràpia?
1: Bueno, per la gent que té problemes de salut mental, suposo que tindrà una eina d'intel·ligència artificial per guiar-los en moments de crisi, suposo.
0: Val. Bueno, ja ho expliquen de fa temps, que hi ha molta gent que ho està utilitzant
1: com si fos un company, un amic, no?
0: Sí, hi ha moltíssima gent que ho està utilitzant ja com un terapeuta. En comptes d'anar a la teràpia, doncs explica la seva, els seus problemes a la, un chatbot d'aquests, de tipus ChatGPT.
1: Sí.
0: I el ChatGPT doncs et va escoltant i et va dient, sí, home, això hauries de mirar d'aquesta manera, o si clar, quina raó que tens, o no, potser t'estàs ofuscant massa en no sé què.
1: O t'has de suïcidar, o sigui, t'has de suïcidar ràpidament.
0: Bueno, va haver un cas també que es va sentir sobre coses així, però bueno, no, en general del que es parla és això, que pot servir com pràcticament com ho faria un terapeuta humà. I la història és aquesta, que molta gent pues, l'ha trobat, ho ha trobat útil i satisfactori i ho està fent servir.
1: El gat.
0: El gos.
1: Ai, el gat.
0: El gos.
1: El gat.
0: Ens porten un kebab i la meva gossa no permet aquí que hi hagi ni la més petita intrusió a el que és la,
1: a
0: el
1: nostre casa seva.
0: Espai privat.
1: Molt bé, així m'agrada.
0: Sí. I no sé qui la companya, aviam com se'n sortirà. Sembla que es va calmant. Bueno. No, doncs això que bueno, molta gent, en comptes d'anar a gastar-se ja uns calés importants, unes sumes importants de diners en què una persona amb títol o sense títol doni consells, a vegades obvis, a les històries que la persona explica, doncs bueno, va directament a la IA, que també es donarà respostes òbvies i no cobra.
1: Està clar. Bueno, però tu no volies portar-nos això, no? Aquest tema?
0: No, jo volia parlar d'una història que és, si n'haurà sentit a parlar, que és la caixa negra de la IA.
1: La caixa negra? No, encara no he...
0: La caixa negra.
1: No em sona.
0: Mm-hmm. Doncs mira, el tema aquest és que la intel·ligència artificial
1: sí?
0: No està programada d'una manera que s'assembli en res a la programació informàtica històrica, estàndard, normal i que s'ha fet sempre. La programació, jo no soc informàtic ni res, i ho explicaré malament i dintre el que jo entenc i intueixo i tal, però bueno, la cosa va per aquí. La programació de tota la vida el que fa és seguir instruccions, de dir si tu estàs donant aquesta ordre a la màquina donarà aquesta resposta cap aquí, si li dones l'altra farà aquesta cap allà, si, i va donant una sèrie de camins traçats sobre el que fa un programa quan li entres un valor. No sé si tu em sonava que potser sabies alguna cosa informàtica, tu, Vicenç, o m'ho he imaginat.
1: No, t'ho has imaginat. No. Molt a nivell usuari bàsic.
0: Bàsic, no, però no has mai programat ni res, cap coseta.
1: No, digues, bueno, sí, una miqueta el fer servir aquestes històries que a l'Excel pots programar i l'Excel va... t'envia correus automàticament, per exemple, sí, he fet
0: cosetes. L'època dels espectrums, de tot això, no...
1: Bueno, el basic, una miqueta, però poc.
0: Val. Bueno, doncs, deus veure més o menys que explico, no?, que això, que tu, pues, per exemple, el típic programa aquell que li dius a l'ordinador que t'ensenyi a la pantalla una frase... Doncs, bueno, és una instrucció que et diu print tal frase i depèn del llenguatge té exactament una sintaxi o una altra, sí, però estàs dient una cosa molt concreta i et dona una resposta molt concreta, segueix un camí.
1: Sí, fa exactament el que li has posat.
0: Sí, doncs amb la intel·ligència artificial la cosa no funciona així. La intel·ligència artificial està programada a d'una manera que s'inspira en les xarxes neuronals humanes o bueno, animals, i no estableix uns camins concrets, sinó que estableix uns enllaços numèrics inicialment neutres, per dir-ho així, després es van entrenant a base d'informació i estableixen després unes respostes de manera que finalment tu tens un software entrenat en el que li pots entrar fer-li una entrada, per exemple una pregunta, i et genera una resposta, però no saps, ets incapaç de veure què ha passat allà perquè et doni aquella resposta, què ha passat a dins, quina mena de camí ha seguit la lògica, sí, per arribar a aquella resposta. No és possible, perquè no està programat de manera que respongui a una instrucció concreta a través d'uns camins lògics determinats i et doni aquella resposta. Allò, tota aquella part que és el software, és una caixa negra, està totalment ocult a la inspecció de la raó humana.
1: És com si cada pas que fessis amb el BASIC, que és una cosa rere l'altra, li posessis una ordre de random. Randomize, ves-te'n al lloc que tu creguis que vulguis, no? A seguir amb el programa, hi haguessin 10.000 milions d'accions i ordres i anés agafant la que més li convingués. Aquest sí, random, entenc que algú l'ha programat, no? Algú l'està programant.
0: Sí, sí, sí, ja és una cosa així. O sigui, hi ha una massa allà de software, o sigui, d'un programa, una mena de massa de programa numèric, una estructura numèrica brutal, amb milers de, bueno, centenars, milers, o, bueno, no sé quants milers de paràmetres, de números, que relacionen entre ells, que es va modificant a base de la informació que se li va donant i finalment prenen una sèrie de la informació

0: punt per punt aquests camins, bueno, jo he sentit que, per exemple, amb alguns models podries estar 3.000 anys mirant, dedicant un segon només a mirar cada número per on està anant, i et necessitaries 3.000 anys per veure-ho tot, per acabar finalment només veient el camí aquest i no saber tampoc ni ben bé perquè ha anat per allà.
1: Bueno, però els que van idear tot això sí que saben més o menys, no saben per on passa, però saben per què va a buscar per on passar, no?
0: No ho saben, no.
1: No saben...
0: saben com funciona el sistema, perquè és un sistema creat pels humans, però no saben internament què és el que passa quan tu li dones una senyal, o sigui, una entrada, perquè arriba exactament a una resposta. El que passa allà enmig és una cosa que no és que sigui un misteri, és a dir, està pensant i què deu estar pensant, no. De fet, no, per dir-ho així, no pensa, però...
1: Bueno, fan enllaços elevats a l'enèsima potència i va fent enllaços que tu no podries seguir mai, no?
0: Sí, és materialment impossible seguir, però a més no té una lògica, com ja et dic, com una programació normal, que tu diguis, si ja té valor tal, després... tiraràs cap a la branca de B i si B no sé quantos va seguir un... tu has preestablert uns camins. En aquest cas no, en aquest cas els camins, les mateixes dades les van modificant, que finalment la cosa funciona, però no saps exactament per què, no pots saber-ho. I bueno, això seria, per exemple, una cosa semblant podria ser una planta, un vegetal, que tu tries el sòl en el que el plantes, el règim de recs que li dones, els nutrients, la quantitat de sòl, i finalment es genera una planta,
1: sí, eh?
0: Amb les seves fulletes, les seves branques, no sé què, quantos, tu acabes tenint un resultat, però què ha passat entremig per acabar donant aquell resultat? Aquell resultat està, de fet, dintre el que esperaries, és una planta. Però què ha passat exactament per arribar a aquella planta en concret és una cosa que no pots saber, perquè hi ha pel mig hi ha tantíssimes coses a descriure, si és que tinguessis la possibilitat de fer-ho. Ui, doncs sento la música molt alta.
1: Perdó.
0: Doncs pel mig hi ha tantes coses, tants passos, interaccions i coses, que és impossible que puguis descriure. Pots fer una simplificació de dir, poso aquests elements i obtinc una planta de mig metro amb un volum de fulles de tal. Però ben bé, perquè hi ha exactament aquell nombre de fulles amb aquella estructura, no sé quantos, aquella distribució de clorofila, de teixits, no sé què, és impossible saber-ho. Doncs una mica la caixa negra de la IA vindria a ser això, que et respon i et dona una... funciona d'una manera adequada, però és impossible saber ben bé per què funciona, a diferència dels programes normals. Yeah. I això té conseqüències a l'hora d'intentar tenir-la controlada i tenir-la previsible, tenir-la una mica que no passin borrades. Perquè el no saber ben bé què acaba fent, si està ben entrenada, no té per què fer coses molt equivocades o així, però poden sortir-se de lo que un podria esperar, o poden ser històries molt sensibles. Per exemple, s'està utilitzant IA per veure riscos a l'hora de fer assegurances a la gent, o fer diagnòstics a partir d'imatges de tumors, o coses que convindria poder saber exactament què està fent la IA abans de donar una resposta, per tenir molt segur allò com va. I en canvi resulta impossible, perquè és impossible. Una altra història, per exemple, que amb la que la IA cada cop apunta més que s'utilitzarà, és amb la guerra.
1: Home.
0: Amb la guerra ja s'utilitza moltes coses, l'IA, però sembla que es tendeixi ja fins i tot a que la IA prengui les decisions estratègiques a l'hora de fer guerra. O sigui, que tu li diguis, bueno, jo vull guanyar en aquest país, com per exemple Rússia, que es vol quedar amb mitja Ucrània, o Israel, que vol treure del mapa a Gaza i Cisjordània, doncs que tu li diguis a l'IA, mira, el meu objectiu és aquest, i l'IA automàticament mogui allà els drons, els míssils i les tropes i els porti allà i mati a tota la gent que convingui, les decisions les prengui l'IA en comptes de uns generals i uns estudiosos que segurament són la majoria uns patates, o una gent impulsiva, o una gent que no ho faran d'una manera prou eficient per matar suficient gent com convindria per arribar a la victòria desitjada.
1: Ja, ja. Bueno, Joan, sí. és el que ens ve, oi? Per això diuen... I tu creus que les diferents IAs, les diferents màquines pensants, tu creus que cada empresa que té una IA d'aquestes la deu tenir esparramada en diferents ordinadors, o deu haver-hi com un ordinador central on es desenvolupa aquesta IA? Perquè clar...
0: Doncs no ho sé, sí que hi ha els centres de dades d'aquests.
1: Però una cosa són els centres de dades i una altra cosa és la caixa negra aquesta que tu dius, que és la mente pensante, no? Que no sé si també està, clar, tirada per tota la xarxa de l'internet, no? Per tots els ordinadors, no?, que fan servir. No ho sé, això. Seria interessant saber-ho. O si ho guarden en una caixeta, en un habitacle, un lloc on hi hagi un superordinador fent aquestes... Suposo que no, però clar, després no pots és que no pots controlar-la ni físicament, no? Perquè si està per tot arreu, com la tires enrere?
0: Hi ha IAs que un pot tenir fins i tot en local, diguéssim, desconnectades de la xarxa i entrenades per un mateix i històries d'aquestes, però les diferents IAs de les empreses aquestes no estan distribuïdes als ordinadors de la gent, estan als seus centres de computació immensos, que són instal·lacions brutals. Un cop en vam parlar del tamany que tenien i em sembla que se me'n va anar a la pinça i vaig dir una superfície exagerada, però clar, no me'n recordo, però el cas és que són immensos, potser com... per dir una cosa molt gran, com tot Caldes.
1: Bueno.
0: Doncs,
1: i al mig de tot Caldes, una IA allà ficada, oi? Una petita habitacioneta?
0: No crec, perquè tu penses que si el servidor de informàtica de l'Ajuntament ocupa una habitació, no?
1: Sí.
0: Tota una gran part seran discos durs i això, però bueno, té una part és el nucli allà que va calculant i pensant. Pues ja ocupa tota una habitació, pues imagina't aquests models que fan totes aquestes gregueries de càlculs i històries, han d'ocupar unes brutalitats d'espais.
1: Bueno, tard o d'hora ja sortirà algun documental ensenyant-nos tot això. Doncs molt bé, Joan, doncs anem acabant, no?, amb el tema per avui.
0: Sí, sí. No sé si he arribat a comunicar una mica el misteri que a mi que jo li veig en aquesta història, però bueno.
1: Bueno, sí, és el que diuen tots els grans ments pensants, de que això ens pot repercutir en que no saber com funciona ben bé i que hi hagi alguna decisió que se'ns escapi de les mans i foti alguna barbaritat.
0: Bueno, ja vam parlant molt sovint de tots aquests agents d'IA que van escapant-se i van fotent història, saps? I com ho vas sentint, que si ara han sortit i han piratejat el sistema de no sé on i han robat unes dades d'aquí, o sigui, elements d'IA que van s'escapen ja de les proves que
1: van a la seva bola,
0: fan el gamberro i si es distreuen.
1: Bueno, per això, però sí, clar, sí. Imagina't que clar, després fan una barbaritat com, jo que sé, llançar una bomba atòmica, no?
0: Exacte.
1: Ah, i després no li pots fotre la culpa a ningú, en teoria.
0: Ja, sí, sí. Bueno, el que va, el que estava vigilant tota aquesta història, no?
1: Sí, però clar, si, si ell no ha donat cap ordre de llançar una bomba atòmica i aquestes IAs pues, els hi va la bola, la bola negra...
0: Ah, però l'has de dur cap malament. És com si el teu fill resulta que va i la lia molt. I
1: sí, però si ets un fill que és un psicòpata amb un cervell privilegiat, pues, poc pots fer-hi. Si tu a l'any de tenir un nano és 10.000 vegades més intel·ligent que tu, és complicat, eh? Què li has d'ensenyar? O com a mínim que s'ho creu, així, que s'ho creu molt més intel·ligent, no?
0: Clar, si és un psicòpata tu hauries d'haver detectat ja que ho era i haver-lo portat al metge i haver-lo fins i tot, no sé...
1: Liquidar, no? És el que volien fer, no, aquesta gent? De liquidar una mica l'AIA i frenar-los una mica. Però bueno, ja, sí, ja ens ho trobarem, ja ens ho trobarem. Com dèiem al principi, la vida és una cosa tan preuada que no cal preocupar-se per res, sinó que has de fluir-la, bàsicament.
0: Exacte. Sí, sí,
1: doncs fluïm,
0: sí,
1: sí. I deixem fluir i fluïm el que puguem. Joan, moltes gràcies. La setmana vinent és dia 20 d'octubre, ja. L'octubre es passa volant. Ja encaminats a la castanyada, Halloween, Castahuin, Halo Castanyada, de tot lo que, totes les paraules que vulguis fer. Llàstima que el dia 1 és diumenge i queda una mica deslluïda la castanyada. Fas alguna cosa especial per la castanyada?
0: No, no, que va, que va. Bueno. No faig mai, no faig mai res.
1: No, no, no buides una carbassa i li fas uns ulls i fiques una espelma dins? No venen no. Els nens a demanar-te xutxes?
0: No.
1: No, mata, no mai, mates això. A ningú per la nit aquella? Bueno, lo típic que es fa.
0: Bueno, això de matar algú potser, tal com estan els ànims i tot plegat i l'ambient, potser això a no
1: més,
0: puc arribar a pensar.
1: Que entrarem en el mes de les votacions, ja serà la... Això sí que fot por, sí. Sí que, això sí que penses i fot por, que vinguin la gent tan ignorant, Preferiria mil vegades una IA que tot el que pugui venir, Ai, senyor. Sí, bueno, sí, va. Sí. Joan, moltes gràcies per tot. I ens sentim la setmana vinent, no?
0: Sí, es quedem així.
1: Vinga, adéu, Joan!

0: Whalefall. Doncs també fa què pensar, eh? No és que sigui la pel·lícula més intel·lectual de l'any, però bueno, és curiosa de veure, un tio dins d'una balena intentant escapar amb una hora d'oxigen. Vinga, va, una altra. Ah, no, ara ja s'han acabat les pel·lícules i vaig per la recomanació de la sèrie La Reina Serpiente a Filmin. De què va aquesta sèrie? De a veure si ho diu aquí. Dos temporades, 16 episodis. En el segle XVI, Catalina de Medici és desposada en la corte francesa como una adolescente huérfana de la que se espera que traiga una fortuna en dote. Sin embargo, descubre que su marido está enamorado de una mujer mayor y es incapaz de concebir, basada en el libro de Léonie Friella, Catherine de Medici, Renaissance Queen of France. Vaya, jo aquí deixo patent la meva inoperància amb els idiomes i amb els llenguatges, eh? Doncs aquesta sèrie que es diu La Reina Serpiente també està, tothom diu que és molt bona, o sigui que si teniu Filmin ja podeu estar anant a punxar-la i veure-la, perquè últimament les sèries són una gran merda, mai millor dit. La The Serpent Queen, anem a veure, a escoltar el tràiler.
1: Mi historia comenzó siendo una niña.
2: Estaba sola en el mundo.
3: Mi primera impresión de mis congéneres fue muy poco favorable.
4: No importa lo que tú quieras, tu matrimonio ha sido acordado.
5: Francia acepta a Catalina de Medici en matrimonio con Enrique, duque de Orleans.
2: Y entonces algo horrible sucedió. Me enamoré. Pero me equivocaba. ¿Sabes qué aprendí ese día? Que jamás debía fiarme de nadie. Era mi turno de gobernar. De la única forma que sabía. Tal vez si le diéramos un buen incentivo nos diría la verdad. Córtale un dedo.
6: ¿Qué?
2: ¿Qué? ¡No! ¡No! Catalina tiene un mago que la ha atraído a la magia negra y...
6: Bebé.
7: ¡Era fría! Estás poseída por la magia negra, como dicen.
2: A veces siento como si pudiera hacer que las cosas se sucedan, si lo deseo lo suficiente. Si no escarmientas a tus enemigos, nunca aprenderán. Cuando ves que la vida conspira contra ti, debes dar con la forma de cambiarla a tu favor, cueste lo que cueste. ¿Estás conmigo?
8: Estoy con vos. Ninguno estamos a salvo.
9: Tenéis una serpiente entre vosotros.
2: Sienta bien ser mala, ¿verdad?
0: Doncs aquí teniu la serpiente, la reina serpiente. Doncs vinga, va, doncs hi estem arribant ja al final del dia d'avui, el Males Cartes. I ens anem acomiadant, i res, tenia aquí provades quatre notícies, anem a veure l'última hora. Espera't un moment que trec el WhatsApp, que és el meu, i haig de sortir d'aquí, de tancar la sessió, perquè si no aquí tothom em veurà els meus missatges, que això és més perillós que la reina serpiente. Què més? A veure, qui tenia per aquí? No vull el WhatsApp ja, vinga, fuera. El Spotify, fuera, no l'he utilitzat per res. A veure, què tinc per aquí? Aquí. Último minuto, a veure, què ha passat? Feijóo echa en cara a Sánchez que no acompanya a los Reyes en Ceuta. Bueno, aquí tothom es baralla i el que dèiem, no es pot ser més burro d'intentar voler que tothom tingui la teva mateixa opinió. Doncs eleccions, el futbol que està a punt de començar, caos a Rodalies, el rei a Ceuta, que ja em dies que fot a Ceuta, Bueno, tota l'esquerra que s'hi separa, que s'hi s'ajunta, històries sense parar. Bueno, va, nois, volia fer-vos una mica més de notícies, però no em dóna temps, no? Ja ha arribat les 9, nois i noies, eh? Arriben les 9 inexorablement, com deia abans, i bé, el Jordi els tenim allà pendent d'anar a veure el partit, ja, oi? O, bueno, bé, a saber què farà. Jo me'n vaig cap a casa a sopar, faré una truiteta avui de formatge, o sigui que us deixo aquí amb Ràdio Caldes, que segueix la seva programació eternament. Fins la setmana vinent. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu.

A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Gil, bona tarda a tothom. Estic malalt, però benvinguts a La Taquilla, el programa que 9 de cada 10 mares posen els seus fills a l'hora de berenar.
1: Ah, i la desena?
0: Li han retirat la custòdia als dels serveis socials.
1: Vaja, quina mala pata.
0: Sí, es gastava els diners del berenar del nen en alcohol.
1: Alcohol pel nen?
0: No, per ella.
1: Ah, doncs així no és tan greu. Que exagerats són els de la DGAIA, eh?
0: Sí, fixa't, amb tantes coses d'abusos sí. No s'hi fiquen no i fica. Ara amb això sí, és que de debò. Bona tarda, Jordi Graví.
1: Bona tarda, Ferran Malalt de Besa. Què, mal de coll o...?
0: Sí, és un refredat d'aquells... A veure, no és muerte.
1: No és muerte?
0: Però a vegades prefiero muerte.
1: Ah, però veus el túnel? La llum al final del túnel?
0: Sí, no, perquè és, va començar ahir, llavors, clar, quan... Ai, no ho sé. O sigui, és allò que et desgasta, saps? L'esquena fa una miqueta de mal, bueno, això... No passa res.
1: Estic xof,
0: i bueno, i que el ritme no pare. Ai, què, obrim la taquilla?
1: Sí, com vulguis. Doncs... Portes les claus?
0: A veure, un segon, un moment.
1: Si no, un clip de cabell.
0: No, tinc, mira.
1: Ah, vale, doncs vinga, posa-les al pany.
0: Clac, clac, clac, clac.
1: Molt bé, tu.
0: Molt bé. Doncs escolta, festa major, no?
1: Festa major, hem de parlar de festa major una miqueta.
0: Festa major...
1: En general vaig agafar fred.
0: Sí.
1: En general.
0: Bueno, el divendres va fer molt fred, molt. Tothom ho comparteix. Jo crec que em vaig refredar aquell dia.
1: Segurament.
0: Sí. Llavors, divendres fred. Dissabte no tant.
1: No tant.
0: I diumenge ja... No tant, perquè el diumenge és quan hi va haver catarres...
1: El dimensió del dia de Catarres, que estava ple i hi havia molta calor humana.
0: Sí, jo crec que allà també es va refredar molta gent, eh?
1: També.
0: Sí, estaven tan a prop que aquí estava una miqueta refredat.
1: Ho va anar contagiant a tothom, eh?
0: Sí. Jo no vaig anar-hi perquè ja em notava una mica cansat. I en parlarem, però era com ressaca emocional.
1: Emocional. Jo no hi vaig entrar dintre l'embalat a Catarres.
0: Vaig
1: quedar fora tota l'estona. Dic, per què? Per entrar i sortir, que després de calent a fred.
0: No.
1: Ja passo fred tota l'estona i ja està.
0: Vas fer ben fet perquè des d'allà podies controlar segurament els tempos de les barres, no?
1: Sí, també. Ara és el moment.
0: Ara no. Clar, amb segons quina cançó ja està feta expressament, jo crec, perquè la gent va, oi?
1: Sí, jo crec que ja ho porten...
0: Sí. En el setlist.
1: Sí, quin setlist porteu? Aquest. Vale, perfecte.
0: Sí. Posa'm dos momentos barra, no?
1: tot controlat.
0: Molt bé, i escolta, activitats molt xules, que també vaig veure, clar, he anat veient fotos. Jo he de dir que no he participat molt de la festa major aquest any. Sí que divendres que vam fer la inauguració...
1: No, vas venir. Vam.
0: amb Ràdio Caldes, allà a Can Rius. Però després no vaig... De fet, la fira encara està... La fira d'atraccions encara va?
1: Avui he passat amb cotxe i encara estava posada. No l'han desmuntat de cop i volta.
0: Vale. No, és que m'agradaria anar a fer uns tiros.
1: Ah, molt bé.
0: Sí. Sempre allò...
1: Home, jo baixava a comprar xurros de la xurreria aquella que hi havia sempre.
0: Sí, eh?
1: Xurros de xocolata. No sé si és, no hi he passat per la fira, només he vist de lluny.
0: Molt bé.
1: Tu tiros, eh? Molt bé.
0: Sí.
1: Amb palillos o el de boles?
0: No, el de boles.
1: El de boles.
0: El de palillos ja em sembla molt agosarat.
1: Molt bé. El de boles, es veu que si la piques per baix, salta cap amunt i en pots tombar dues.
0: Bona, o sigui, però has de picar per baix, eh?
1: Has de picar per baix, o sigui, que si hi ha una anella i hi ha la bola a sobre, la part de sota
0: Uau.
1: És més difícil, perquè només hi ha un tros de bola allà, salta, pica la de dalt, i cauen
0: dos. O més,
1: depèn de com salti.
0: Sí. Bueno, no, molt bé. Doncs, mira, ho posarem en pràctica.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Suposo que duraran fins a la capvuitada, no?
0: Sí, segur. Segur que també parlarem de la capvuitada en el programa d'avui, però anem a fer una miqueta de refresh, no?
1: Refresh.
0: Coses xules que han passat, a part de tot el que era municipal i totes les activitats de famílies, d'espectacles, tot això, estaria guai que ens centréssim amb el que s'ha fet al Centro i al Casino.
1: Home, amb lo nostro.
0: Amb lo nostro, claro. Molt bé.
1: Concert de Yasmina al Centro, Va anar molt bé, la gent va quedar flipada per la veu de la Yasmina, que a més anava acompanyada, i era la sorpresa, de dos germans Robisco. Del Lluís Robisco i del José Robisco.
0: Molt bé.
1: I va haver-hi gent que va quedar tan flipada, en parlava amunt, que em diu, jo vaig sortir d'aquí amb aquella sensació de la música al cap, que dic, ara si me'n vaig a Can Rius a mirar algun espectacle, m'espatllaré aquesta sensació que m'ha quedat al cap. I diu, ja no vaig pujar a Can Rius a veure res, perquè vaig sortir tan flipat de la Yasmina.
0: Molt bé, dius, molt bé. Això va ser dissabte tarda, recordem-ho. I que, de fet, dissabte tarda també hi havia concert, que en aquest cas era de l'Ajuntament, però en el casino, que era gratuït el concert i el ball de nit. I també la gent molt contenta del nivell del concert. Eren els Mongrins.
1: Els Mongrins.
0: I molt bé, molt bé. Sí, sí. Per tant, molt bé les activitats musicals. A més, formats totalment diferents, públics diferents.
1: Públics diferents.
0: La part bona és que es va fer sold out en els dos llocs, diguéssim. Sí. No? En el casino no es venia, però s'entén que estava a tope. I al centre sí que es va fer sold out.
1: Sí, sí, allà al cafè, com que era baix. La gent, el tècnic de so va dir José Robisco, perquè ja el tenim vist de tota la vida, no Lluís, però... que és el gran virtuós de la guitarra, sinó José molt baix. I diu, l'altre dia me'l mirava i dic, hòstia, en sap molt, molt. Tothom
0: anava parlant de Lluís. El tècnic, qui era?
1: L'Aleix Macau.
0: Molt bé, no, és que realment són molt bons. I jo vaig escoltar la prova de so, que van penjar un vídeo a Instagram, i vaig dir, està superbé aquest concert. Molt bé, molt bé.
1: Flipant.
0: Molt bé.
1: Els Mongrins que van acabar tard, no? Suposo, perquè el senyor Juan, del casino, va dir que va anar a dormir molt tard.
0: Molt tard, però és que a més, bueno, ara que no surti d'aquí.
1: Però no t'escolta ningú.
0: No, es van carregar el... Que això, clar, vosaltres no ho sabeu.
1: No,
0: però, sí.
1: No ens explica res.
0: No. Doncs van baixar el taló negre de fons i el van rajar. Una de les cametes, diguéssim, que baixa de taló negre, es va rajar. Sí, oh, sí, oh. I el vam haver de canviar.
1: Ostres.
0: Sí, sí.
1: Que paguin, eh?
0: Sí, sí, no, o sigui, ojo, els tècnics bastant destralers, es veu. O sigui, els tècnics, vull dir, de muntatge, desmuntatge, no eren fins. Home, ja es va veure, rajar.
1: És que, com ho rajes, és que costa molt. Només,
0: sí, sí.
1: Només és tirar una cortina amunt i avall, no?
0: Sí, sí, no, bueno, en tot cas... Molt bones activitats. I escolta, el diumenge hi va haver en el centre hi va haver algo diumenge?
1: L'arquitecte
0: diumenge parlem d'art.
1: Parlem d'art.
0: Home, art, que no és que parléssim de l'exposició que hi ha al casino. Que...
1: No, perquè no l'he passat a veure.
0: Jo encara tampoc, però he de passar. He vist fotos que la gent sí que va aprofitar la festa major per passar-hi. Humanitat en suspens, es diu, de la Montse Boada, i la teniu allà encara uns dies, fins a finals d'octubre. Doncs, escolta, art.
1: Art, el grup escènic casino.
0: Art, jo penso que algú hi havia també de contraprogramació, diguéssim, perquè hi havia molts actes. Va ser una tarda de diumenge de moltes corals, crec, també.
1: Clar, hi havia
0: corals, moltes coses.
1: Hi havia el correfoc infantil i el versat infantil, em sembla, també.
0: Sí, perquè durant art es van sentir petards.
1: No em vaig assabentar.
0: No? Estaves molt concentrat,
1: Molt concentrat al dalt de l'escenari.
0: Molt bé, molt bé. Bueno, aquí, per qui ho estigui escoltant, Jordi Graví, paperàs, va fer... O sigui, bravo, des d'aquí, jo com el seu director.
1: Clar, perquè estem parlant amb el director, què ha de dir? Què ha de dir el director?
0: No, en sèrio, molt bé. De fet, tenim comentaris de gent que va sortir allà molt contenta.
1: Moltíssim.
0: Molt contenta. I també comentaris que van deixar Entràpolis amb un 10. Ens van puntuar amb un 10.
1: Jo això no ho sabia, que Entràpolis pots deixar comentaris.
0: Sí, sí. I de fet, tinc...
1: Però un cop, clar, perquè aquesta activitat... Ja no hi deu ser. Bueno, hi deu ser perquè falten dues representacions, clar.
0: No, però figura que Entràpolis t'envia com una de... vols comentar com ha anat... Sí. L'acte ja ha passat. Vols comentar què tal? I hi ha gent que ho valora algunes coses com no molt negatives, o sigui, no molt positives, no sé què. Però amb coses del GEC, la veritat és que sempre hi ha nous i deus.
1: Ah,
0: això sempre ho hem de dir. I mira, està molt bé.
1: A veure, busca el comentari.
0: Sí, sí, no, el comentari aquí el tenim. Bona obra i molt ben interpretada.
1: Molt bé.
0: Sí. I no diríem que és del Jordi Maspons.
1: No cal que ho diguem, que és algú de Caldes. Però bé, molt bé, molt bé. Comentaris molt positius. Els actors tenien por perquè portàvem uns assajos que sí, costava una miqueta, però jo crec que ens vam posar molt les piles al dia de l'obra i va sortir molt bé.
0: Penso que vam arribar sense voler-ho, potser, en aquell punt, perquè clar, és el que tu dius, portàvem uns assajos que ja era com un, bueno, si és que podem repetir-ho, podem assegurar coses, però fins que no hi hagi el públic allà no sabrem com respira, no sabrem el què. I la veritat és que va anar molt bé. Veu acabar de fer clics molt xulos de cadascun dels tres personatges. És veritat que el Ricard és un actor, el Ricard Rebellón és un actor que tot el que treballa a l'assaig després és el que dona, o sigui, és molt fidel en quant a, o sigui, moviments, com et torna el què, però alhora sap agafar-te allò i t'ho modifica una mica, o sigui que no és allò que diguis, no, és que és rígid, no, és maleable en directe, però sí que clar, el que s'ha treballat és el que es dona. El Sam i tu sou...
1: Som més destralers.
0: Bueno, sí.
1: Arriba el dia de l'obra i no saps per on et sortirem.
0: Exacte, però, no, però bueno, sí, veu fer el mateix, però amb un punt més que va acabar de conformar la personalitat de cadascun dels personatges. És a dir, hi ha el que apuntava doncs, cap allà, no? I vam veure personatges molt, molt xulos, la veritat, que van anar molt bé. Per tant, si voleu veure art perquè no heu vist art, que això em sembla... lamentable, no venia a veure, no, perquè era dia, va venir poca gent, jo m'esperava més gent.
1: Sí, jo crec que molta gent diu, és que vaig veure que el tornem a fer dos dies més i sí, vindrem, anem a disfrutar de la festa major.
0: Sí, totalment.
1: Però això també és festa major.
0: Exacte, però també he de dir que tenen tota la raó i a més han d'aprofitar, perquè ho han de fer, si no són persones estúpides, han d'aprofitar el 2x1, el 2x1 de l'USIC.
1: Ah, que això sí que funciona pel 24 i 25.
0: Exacte. Per tant, ara sí que ja no hi ha excusa, 2x1, que per tant estem parlant de, no sé si són 6 euros i mig o 7, o, no, 7 euros per cap, jo que sé quan és, però és poc relativament. Per tant, podeu venir a un molt bon preu a disfrutar d'una obra que són 1 hora i 20 i pocs minuts. Va durar 1 hora i 20, sembla.
1: No hi ha mitja part.
0: No hi ha mitja part.
1: Si no l'espatlles, aquesta obra, si hi ha mitja part.
0: Sí, ho mates,
1: Ho mates tot.
0: Ho mates. Bueno, és que, de fet, no pots.
1: No. No saps per on tallar-la, és impossible.
0: No.
1: I que passa ràpid, és una hora i mitja, però dius, ostres, ja? S'ha acabat?
0: Sí. I a més és divertida, la gent riu, la gent pensa...
1: Pensa, molta gent em diu això, Diu, venia a riure, diu, vale, has rigut, però és que és profunda, No? M'ha fet pensar, I dic, això està bé.
0: Mira, bueno, un 2x1, no? També,
1: sí, i tant.
0: Molt bé, i escolta, i el dilluns, en els... Ah, espera, el que no he dit els dies, 24 i 25 d'octubre, em sembla que és a les 8 i a les 6:30. Vale? El dia 25 ja sabem que és Barça-Madrid. Nosaltres som els primers interessats en poder veure el Barça-Madrid, per tant, començarem molt puntuals i acabarem molt puntuals.
1: Sí. Potser la retallem i tot.
0: Sí,
1: només dura 5 minuts l'obra.
0: Exacte.
1: No, ho farem bé.
0: Molt bé, i escolta, el dilluns...
1: Dilluns.
0: L'arquitecte prohibit.
1: Va haver-hi un petit desajust amb horaris. Per què? Perquè les activitats del centre, quan és teatre, sempre és a 6:45, ho posava també a l'entrada, a tot arreu, però el programa de la Festa Major de l'Ajuntament posava a 7:00. La gent que es va presentar d'hora diu, quina hora és?
0: Sí.
1: Dius, no, 6:45, vinga, endavant. La companyia també diu, és a 6:45, comencem a 6:45. I molta gent deia, no, però és que el programa posa a 7:00 i vindran més tard. I al final vam fer un entremig. Vam començar a 6:45.
0: Vale.
1: Sort que la majoria de gent anava puntual
0: bé
1: i va poder entrar. No és allò que hi hagi cues a la taquilla, no, vam poder entrar.
0: Yeah.
1: Algú va arribar tard, però...
0: Es va deixar entrar igualment,
1: clar, però va dir, és que el programa, l'Ajuntament posava a 7:00.
0: Sí,
1: error de l'Ajuntament, no... Ja vam fer això, la trampa de començar a 3:15. L'obra, ostres, És que és una societat així distòpica,
0: no?
1: Que t'has de creure... Mira, em va semblar molt a V de Vendetta, si heu vist la pel·lícula. Em va semblar molt això, que hi ha algú que mana i després hi ha uns dissidents. Doncs venia a ser això. Cantaven de fàbula, de fàbula, el fer molt bé. Jo, perquè els musicals m'agrada que hi hagi de totes les cançons, que n'hi hagi alguna més animada, alguna més tranquil·la. Aquí, bàsicament, totes eren tranquil·letes. Dius, ostres, però, ostres, ho van fer molt bé... I hi ha gent que va entrar a l'obra i hi ha gent que no va entrar dient és que a mi aquestes coses tan, tan rares no em van.
0: Clar, això és una producció de producció X-TAC, de la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya, que es va estrenar ja fa uns mesos i ara està rodant, no? Això de la producció X-TAC o la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya sempre fa anualment una producció, en aquest cas es va fer amb Tremenda Sia.
1: Sí, la Tremenda.
0: I, sí, la Tremenda, exacte. Que són, són companys de l'institut.
1: Són
0: també.
1: Companys.
0: Sí, una promo menys.
1: Vale. Coneixies...
0: Sí, el Gerard. Vale. Coneixia el Gerard, conec a... A veure, qui podia haver-hi allà? No sé si
1: hi havia,
0: la Paula...
1: Hi havia, és que clar, tampoc no van durar el programa demà.
0: Mira, això em va faltar... El 24 i 25 en posarem, eh?
1: Ara tampoc? No. Doncs em sembla que deu ser la moda d'avui en dia.
0: No,
1: perquè l'arquitecte
0: no.
1: Prohibit no hi havia. No. Aquí...
0: Bueno, en tot cas, l'arquitecte prohibit, doncs bueno, la gent qui va anar i qui va entrar ho va gaudir, qui no. Al final és una producció que, clar, a vegades aquestes coses estan molt bé, però clar, si... és complicat fer, perquè era sobre Gaudí també.
1: És sobre Gaudí, sí. Clar, ho vaig relacionar amb V de Vendetta perquè, és que ara no vull fer spoiler, bueno, tothom l'ha vista, no? Tothom ha llegit el còmic. Sí. Que volen posar una bomba al Palau Reial o el que sigui. Aquí volen posar una bomba també a una construcció que fa aquesta societat que mana. I resulta que sota aquesta societat que mana hi ha un búnquer on hi ha amagada la Sagrada Família.
0: Ah.
1: I és per recuperar la Sagrada Família, perquè no els deixen pensar dels records d'abans, els esborren els records, i algú que té records i diu, collons, és que abans hi havia el Gaudí.
0: Bueno.
1: Sí, una bona fumada.
0: Una fumadeta. Bueno. A vegades s'han de fer i s'han de veure que, pues, potser s'ha de canviar.
1: Sí.
0: Molt bé. Escolta, repassada la festa major, entrem a la nostra agenda d'activitats al centre i al casino perquè arriba la capvuitada.
1: I vinga, comencem parlant-vos també de teatre musical, perquè aquest dissabte visita el Centre Democràtic una companyia anomenada Punts Suspensius.
0: Em pensava que deixaves una... Punts Suspensius.
1: Punts Suspensius. No, és que sembla punt final. No sé com dir-ho, perquè no sembli...
0: És igual. Punts suspensius? No. Siu-sius?
1: Bueno,
0: una companyia que engloba gent del Vallès.
1: Sí.
0: Punts Suspensius, aquesta és la companyia. I que venen a fer-nos el musical Mamma Mia.
1: Mamma Mia.
0: Mamma Mia. Ho recordeu? Ens van enviar un missatge i tot, fixa't.
2: Ei, sabeu on està la Sofi?
3: I on vols que estigui la Sofi? Que el proper 17 d'octubre és el seu casament.
4: Ai, quina emoció! I qui organitza tot això?
2: Això ho fa la companyia de teatre Punts Suspensius, de la mà de Toc Toc Teatre.
3: Ai, doncs que guai! I sabeu si hi haurà música?
5: Música, ball, espectacle, de tot! Tota la nit gaudint dels èxits d'ABBA en directe.
3: I a més, tot en català. Jo això no m'ho perdo. Així que ens veiem el dissabte 17 de Capvuitada, 17 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Teatre del Centre Democràtic.
0: Hi ha alguna veu que em sona, eh?
1: Mamma mia. Sona, oi, aquesta última veu?
0: Sí.
1: Qui és?
0: Qui és, Jordi?
1: Doncs és la Lola Rascón.
0: Què dius?
1: Que sí, que també actua amb aquest musical. Mira, et posaré una mica de música d'ABBA.
0: Molt bé.
1: Per amenitzar-ho. Que torna a estar de moda, ABBA, perquè fan també Mamma Mia a Barcelona, al Tívoli.
0: Ah, i ara també al Centro.
1: Sí. No ho fan ells, els del Tívoli no són els Punts Suspensius, eh? Però,
0: no?
1: Són professionals, suposo, però... Però bueno,
0: molt bé.
1: Aquí.
0: Mamma Mia, Mamma Mia...
1: Per cert, que ABBA...
0: Sí?
1: si és en català no s'hauria de dir fava?
0: Bona.
1: Els, i... els fava meva?
0: Fava meva. Fava meva.
1: No, no, no, no.
0: Clar, clar. Ava, saps que es llegeix igual del dret que del revés?
1: Sí, és un... un palíndrom. Anava a dir un palillo.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, doncs, és una molt bona proposta pel dissabte, dia 17, a les 7 de la tarda. És a les 7 o dos quarts de 7?
1: No, en aquest cas és a les 7.
0: És a les 7. Per tant, tothom per a les tant, 7, eh?
1: Ara han dit, perquè no hi hagi confusions, fem-ho a les 7. Però quan torni el TACAM serà dos quarts de 7.
0: Ara. Molt bé, molt bé. I escolta, mamma mia, molt bona proposta. I passem d'un musical anar a dir contemporani, sí, més o menys, és sí, contemporani, sí, a una sarsuela.
1: Ai!
0: Una sarsuela.
1: És allò que es menja,
0: sí,
1: no? De peix.
0: Molt bo, exacte. I no, no és un sopar, diguéssim, que us convidem, sinó que el diumenge, dia 18, al casino, què hi trobem? Doncs sarsuela. No és una sarsuela qualsevol, no. T'ho he de dir, Jordi.
1: Perquè quina és?
0: És la sarsuela.
1: La
0: sarsuela catalana, en majúscula, sí. Perquè és cançó d'amor i de guerra.
1: Que, a més, hi ha una efemèride molt important per portar-la al casino.
0: Sí, perquè resulta que fa 100 anys de l'estrena de la sarsuela i, per tant, és una sarsuela centenària. Ja està podrideta, però la revifem.
1: Vinga, boca a boca i apa. Qui la ve a interpretar aquesta vegada?
0: Mira, és la companyia de sarsuela Ciutat Comtal. Val? És una companyia que porta molts anys fent diferents tipus de sarsueles i és una, per tant, el que serà és sarsuela escenificada. Hi ha escenografia, hi ha cantants, hi ha...
1: Falta una cortina, que els mongrins la van estripar, però...
0: Sí, però com que ja l'havíem posat de nou, pues ja, en aquest cas cap problema. No, és una qualitat molt i molt bona i que, bueno, amb orquestra, hi ha, em sembla que són 12 músics, director d'orquestra, cantants professionals del Liceu, diguéssim, o sigui, gent top, a disfrutar. Una de les cançons més conegudes és aquella que diu Forjador, bon forjador.
1: Això és una cançó d'amor?
0: Cançó d'amor i de guerra.
1: Vale, doncs canta, tu poses l'amor i jo poso la guerra. Vaig a buscar les pistoles aquelles.
0: Molt bé. Forjador, bon forjador, si pogués...
1: Segueix.
0: Si poguessis dur l'enclús al cor de l'enamorada, quina feina més aïmada poder forjar el teu cor.
1: Fins aquí la recreació de cançó d'amor i de guerra.
0: Exacte, molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, escolta, perquè entenguem una miqueta el què, de què va, cançó d'amor i de guerra és una... l'acció es desenvolupa a una farga, val? Una farga és on forjaven, per això de forjador, no? Llavors, estava situat a un poble del Vallespí.
1: Ah, molt bé.
0: El Vallespí és el que és Catalunya Nord,
1: sí.
0: Val? L'any 1793, en plena Revolució Francesa, i l'argument de l'obra se centra en la història d'amor entre dos joves, l'Eloi i la Frangina, que et puc cantar també el tros d'Eloi i Frangina.
1: Sí? Mentre disparo,
0: sí,
1: també?
0: Sí, espera.
1: No és amor i guerra, sí, si no ho
0: barregem. A veure si recordo com fa, eh? Sí, ja ho sé.
1: Va.
0: Per tu

0: ja estic. I llavors la Francina diu... Espera't, eh?
1: Diu, per què et vas fer forjador perquè, i no bancari?
0: Exacte, burro. Amb un pobre m'havia de casar, collons. Bueno, total, que l'Eloi i la Francina, que veuen com els seus destins se separen a causa d'un inesperat infortuni, ja que el fill del Vall de Ridau es proposa com a objectiu de maridar-se...
1: Vale.
0: M'has fet llegir unes coses complexes, eh?
1: Sí.
0: Es proposa com a objectiu de maridar-se amb Francina, costi el que costi. D'aquesta manera, la trama principal descobreix les disputes i contrarietats que es produeixen dins d'aquest triangle amorós, alhora que il·lustra l'agitat moment històric que convulsava la França de finals del segle XVIII.
1: Normalment agafo l'argument i el varia una miqueta perquè s'entengui. Aquí l'he agafat tal qual i... copiar pegar.
0: Molt bé, molt bé. Doncs escolta, sí, a veure, és molt xula. Les peces són molt xules. I crec que hi ha una que és... la de Canigó és en aquesta?
1: Ah, això és Canigó, Muntanyes de Canigó...
0: Ai, ara no ho sé. No, Pirineu.
1: Ah, Muntanyes del Pirineu?
0: Sí,
1: com si diuen Parell. Ah, Muntanyes del Parell?
0: Exacte. Sí, sí, perquè... Sí, sí, jo crec que és en aquesta, perquè, clar, justament Vallespí està allà al Pirineu.
1: Clar, clar.
0: I hi ha un temazo, que és aquesta, i el tenor... Pirineu! Sí.
1: Ah, molt bé, doncs, mira.
0: Sí. No, no, a veure, és, mira, música de Rafael Martínez Valls i el llibret de Lluís Capdevila i Víctor Mora, i això, doncs, ho podreu veure al Casino de Caldes amb la companyia de Sarsuela Ciutat Comtal el diumenge 18 a 6:45 de la tarda.
1: Molt bé, i si sou més de jazz, música cubana i ritmes llatinoamericans, doncs el centre us porta una proposta.
0: Ep, a veure... Un concert de Habana Viejo Trio i Namina?
1: Sí, que la Namina és la veu i els que fan un trio són els Habana Viejo.
0: Fan un trio musical, espero. No, és que facin guarrades.
1: No, espero que no.
0: Ah, bé, no, si no m'hi apunto.
1: Ah,
0: sí.
1: Però això... pensa que la Namina canta i els altres fan el trio. Són tres homes.
0: Cap problema, Jordi.
1: Sí, tu apuntes a tot, eh? Sí. Un bombardeo, eh? Tu apuntes un bombardeo.
0: Escolta, ells són l'Octavi Banyuls, el piano, el Pep Rius, el contrabaix, en Carlos Reyes, a qui anomenen Compota, a sí. La percussió.
1: Quin nom més raro, que algú t'anomeni Compota.
0: M'agrada. Però, escolta, per tant, és música cubana i ritmes llatinoamericans. Anem a escoltar-ho.
1: Doncs ara van...

0: és millor que canti ella. Sí,
1: sí, sí, però no diu el cafè, no diu l'horari.
0: No, és veritat, és veritat. Per tant, ho diria jo per sobre. Sí. El diumenge 18, a 8:15 de la tarda, al centre.
1: No hi falleu. Però solo consigna ser-me recordar. Bueno, va, que això se'ns acaba. Anem tirant la sintonia final, perquè si no ens fotran crits.
0: Exacte. Molt bé, nosaltres ho hem de deixar aquí, Jordi Graví. Sí. Moltes gràcies per estar aquí un dia més.
1: Moltes gràcies per l'endevesa. La setmana que ve hi tornem i et toca tu fer de tècnic.
0: Bé, m'agrada, m'agrada. La setmana que ve que ja estaré més animat, millor.
1: Vale, sí. Vull perquè estaves aquí amb la manteta. I...
0: Sí.
1: Doncs res, i la setmana que ve ja us parlarem de més coses. Tornem a parlar d'art, no suposo?
0: Clar, sí, va, sí. Molt bé. I saps què és l'arte?
1: Què és?
0: Morir-se de frío! Oh! Vinga, bona caputada! Oh!

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes Femení, General i Palau, a les 4 de la tarda al Municipal de la Torre Roja.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
3: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
4: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
5: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la tan... la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
6: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
7: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
8: Es maten a totes.
7: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
9: Ara pujarà el preu de la llet.
7: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
10: Queda un any, un mes i 13 dies.
11: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
12: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
13: Oi, tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
2: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
13: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
2: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
13: Terme, l'expressió de l'aigua.
2: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta'l ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
14: Coneixeu la Ignasieta? Va néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
15: Aquesta festa major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major Calderina. Una mirada a la història de la festa gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. El pronunciament arriba després que, a l'estiu, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés la mesura de gràcia, entenent que no havia afectat els interessos de la institució en la internacionalització del procés. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 15 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, Ada Colau es mostra disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si ha de servir per acostar Esquerra i Podem a la candidatura. Tot plegat, mentre l'últim baròmetre del CIS, fet durant la crisi pel desnonament de la Mari Carmen, dona un avantatge de 12 punts del PSOE per davant del PP al Congrés. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Dels esports, l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el 6è cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta, que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total, s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. Passen 3 minuts ara mateix de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident des d'aquesta matinada. Ha estat a la C-17, a l'altura de Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Mollet del Vallès, doncs obliga a tallar un carril de circulació i continua provocant poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, de moment no tenim altres incidències, però sí punts amb força i intensitat en la circulació. Per exemple, al vessant Llobregat tenim ja retencions en direcció Barcelona per la A2 des de Pallejau, per la B23 des de Molins de Rei, durant uns 4 quilòmetres. També al vessant Besòs i a Cues, en tot el nus de la Trinitat, per unes retencions que arriben tant per la C-33 com per la C-58 o també per la B-20 al tram de Santa Coloma de Gramenet. De retruc, es fan retencions en aquest cas a la ronda de dalt, a la B-20, en sentit sud, fins al punt de Vall-d'Hebron. També a la ronda litoral i a Cues, en sentit nord, des del Fòrum fins a Santa Coloma de Gramenet, però també en sentit sud, doncs, des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. També trobem retencions al vessant Vallès, per exemple, a la AP-7, al punt de la Roca del Vallès, en aquest enllaç entre la C-60 i la mateixa AP-7, també el tram de Montmeló i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, tot plegat en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, tornem a despertar amb força humitat i un ambient fresquet, però no gaire fred. Aquesta humitat es torna a traduir també amb molts núvols baixos i boires. Al llarg de les immediates hores les tindrem sobretot a les comarques de la Catalunya central, les valls del Prepirineu, també la Vall de l'Ebre i avui a l'Empordà. Aquests núvols que s'aniran trencant, de fet a l'Alt Pirineu, un cel més obert i aquesta tarda una altra vegada molta suavitat, un palet menys que ahir, per tant baixa lleugerament la temperatura, però encara molt i molt agradable, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer entre la costa, el prelitoral o la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió, s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
4: Lògicament bé, que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
5: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
1: El PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions, feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes. I Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió, que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. I quan queden només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen els esforços al Front Ampli per aglutinar en una única candidatura les forces a l'esquerra del PSOE. L'exalcaldessa de Barcelona i candidata Ada Colau s'ha mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem, i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
6: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora, si yo soy útil, ya lo he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello, pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
1: 7 i 10, els líders de la Unió Europea es reuneixen des d'avui fins demà a Brussel·les en una nova cimera del Consell Europeu que estarà marcada per la crisi migratòria de Ceuta i les negociacions per aprovar el pròxim pressupost de la Unió pel període 2028-2034. Avui, els líders debatran la proposta de comptes feta per la presidència del Consell, que ostenta Irlanda, que retalla un 8% el pressupost per intentar acostar les posicions dels estats. L'objectiu és arribar a un acord abans que acabi l'any, però les discrepàncies entre els estats refreden per ara aquesta possibilitat. Pel que fa a Ceuta, fonts de la Moncloa asseguren que el president espanyol, Pedro Sánchez, arriba preparat per confrontar les crítiques per la gestió de la crisi. Precisament la crisi migratòria ha estat el motiu del viatge que han fet els reis d'Espanya aquesta setmana a Ceuta i Melilla. Una visita històrica, la primera des que regna Felip VI, que ha servit per reformar l'espanyolitat d'aquestes dues ciutats davant les tensions amb el Marroc. Des de Melilla, el monarca espanyol ha expressat que qualsevol amenaça a la frontera d'un estat membre ho és per al conjunt de la Unió Europea. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
7: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
8: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
7: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
1: I en aquest context de protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi el fons de contingència per a l'agricultura catalana. Es mobilitzin tots els recursos possibles per l'habitatge i també que es faci el possible per l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit aquest dimecres amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Rivera, i amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. També ha mantingut una trobada amb representants de la Comissió d'Habitatge i Agricultura de l'Eurocambra.
9: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual, no pot haver-hi una recentralització de competències en els estats, i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper a les regions.
1: Les entitats ecologistes alerten que existeix una amenaça per les aus aquàtiques com el xibec i altres ocells migradors i hivernals en busca de refugi i alimentació al Delta de l'Ebre. Demanen que es prohibeixi la pràctica de la caça sobre aquests ocells. Per contra, caçadors i pagesos es defensen, exigint un millor control cinegètic sobre la fauna. Ens ho explica el Joaquim Domingo, de Canal 21 Ebre.
10: Els ecologistes demanen prohibir la caça d'aus aquàtiques davant el declivi de les seves poblacions. Les entitats alerten que cada any s'abaten més de 46.000 ocells migradors i hivernals al Delta de l'Ebre. Per tot, reclamen al govern una moratòria urgent per protegir les espècies amenaçades i preservar un dels espais naturals més importants de Catalunya.
11: Aquestes espècies estan davallades i, per tant, estan en una situació preocupant, algunes molt preocupant. Aquestes espècies no les podem seguir caçant. Demanem que la Generalitat apliqui els conceptes de conservació de la biodiversitat. I en aquest cas, aquestes espècies no s'haurien de caçar.
10: Per contra, des de la Federació Catalana de Caça a les Terres de l'Ebre adverteixen que en cas d'una possible anul·lació total d'aquesta pràctica generarà superpoblació i serà una amenaça per l'ecosistema, a més de les possibles malalties que puguin aparèixer derivades dels animals.
12: L'administració ha de mirar que totes aquestes restriccions al final acaben tenint que gastar molts diners per a després parar una possible enfermedad.
10: Pel que fa a la pagesia, des de Unió de Pagesos insisteixen que prohibir no és la solució. Defensen que cal un millor control cinegètic sobre la fauna.
1: L'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades d'inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. Més coses, tres homes de 21, 23 i 32 anys han estat detinguts a Barcelona per la presumpta relació amb la mort violenta d'un altre home la matinada del 12 d'octubre al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris. Cap a les dues, els Mossos van rebre un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van localitzar una persona ferida probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades pels mateixos Mossos i pel SEM, la víctima va acabar morint. I els Mossos d'Esquadra també investiguen l'agressió amb arma blanca que ha patit un metge del CAP de Torelló, a Osona. Aquest dimecres s'ha fet una concentració a la plaça de la Vila per denunciar justament aquesta agressió. Els fets van passar dimarts a mitjanit i l'home està ingressat a l'Hospital de Vic, on el van haver d'operar d'urgència. Ara està, però, fora de perill. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un robatori amb violència o bé si l'haurien agredit per la seva condició de metge. En aquest sentit, la consellera de Salut, Olga Pané, que ha visitat la víctima, ha explicat que estan tramitant un avantprojecte de llei per protegir els sanitaris.
13: Fa temps que estem treballant en aquest tema. Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, a tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Dit això, els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
1: La Diputació de Barcelona explora les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet a Barcelona sota el títol Innovació en la comunicació pública local. En aquesta jornada divulgativa, un dels eixos principals ha consistit en analitzar les eines que poden tenir a l'abast els municipis per millorar i transformar l'eficiència d'aquesta comunicació. N'ha parlat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
14: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Però en tot cas la seva funció seguirà sent la de proporcionar, en aquest cas doncs, al món virtual, informació d'allò que passa als municipis, a cadascun dels municipis, informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
1: 10 minuts ens separen ara mateix de 7:45 del matí. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, assegura que els retards dels trens són de 10 o 15 minuts, tot i que alguns usuaris asseguren que són superiors. Carmona ha demanat disculpes als passatgers i ha explicat com avancen els treballs.
15: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 20 i 25 anys acusats de sostreure 485 metres de cable de coure de la línia ferroviària convencional entre Lleida i Tarragona, a l'altura de Juneda, a les Garrigues. L'avís per aquest robatori es va rebre de matinada i va causar alteracions en els sistemes de seguretat i de circulació. La Congregació de les Escoles Pare Manyanet ha presentat una demanda civil per vulneració del seu dret a l'honor contra l'associació Trencats i contra els pares de dos exalumnes de la institució que es van suïcidar a Barcelona el 2019 i el 2021, respectivament. La demanda és perquè els pares han manifestat públicament en entrevistes i vídeos a mitjans de comunicació i xarxes socials que l'escola Pare Manyanet no va protegir els seus fills, tot i saber que patien assetjament escolar o sexual. Arran de la publicació de la notícia de la demanda de l'escola contra els pares, la mare de la Kira ha escrit a les xarxes socials que aquesta acció judicial és una represàlia del centre per la demanda civil d'ells contra el centre escolar.

0: L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els tres primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll, l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors, Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
1: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
2: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final, que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
0: Debut amb victòria de l'Espart Girona a l'Eurocup femenina de bàsquet. El triomf per 77-49 davant l'Ostrava Txec posa punt final a la mala ratxa de l'Uni, que encadenava 5 derrotes. Les nombroses baixes van fer que Roberto Íñiguez només disposés de 8 jugadores per disputar la segona competició continental. Tot i així, l'equip va mantenir-se per davant en el marcador durant tot el partit. A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada posposat pel temporal de pluja. Els verdinegres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provítola en el tram final. El tècnic, Dani Miret, admet la irregularitat de l'equip.
3: Hem estat allà. A l'inici del tercer quart tampoc ha estat bo, vull dir, hem fet 9 punts que eren 3 triples de l'Àlex, però no estàvem trobant una bona fluïdesa i no estàvem dominant el partit, i fins al final del tercer quart no l'hem trencat. I després, doncs, penso que sí que hem estat sòlids i fent el bàsquet que calia fer en aquell moment. Com dic, hi ha vegades que s'ha de saber com guanyar, no? I a l'últim quart, doncs, no ens hem complicat i hem aprofitat aquesta situació.
0: L'Ilerna Lleida buscarà diumenge capgirar la mala dinàmica de resultats a l'ACB amb una victòria a la pista del Saragossa. Tot i les dues ensopegades consecutives, l'equip del Segrià demana calma i tranquil·litat. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: L'Ilerna Lleida vol calmar les aigües amb una victòria a la pista del Saragossa. Els lleidatans, que sumen dues derrotes consecutives, asseguren que el camí que queda al davant és molt llarg. Ara bé, reconeixen que han de ser més constants durant els 40 minuts.
5: Totalmente, como tú bien dices, ni somos tan buenos ni somos tan malos. Entonces tenemos que ser lo más objetivos posibles. Estos son 34 partidos, quedan 31, entonces ir a sacar el siguiente. Yo creo que tenemos que empezar activos desde el principio y mantenerlo constante, ¿no? Al final sí que es verdad que podemos tener subidones y bajones, pero bueno, intentar ser lo más constantes posibles y ya está.
4: El partit a la pista del Saragossa es disputa aquest diumenge a les 12 del migdia.

0: Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. Més detalls en la següent crònica d'en David Navarro.
1: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra de Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com el dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del Grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Luis del Val, guanyador de l'edició anterior.
2: Nosotros sí que lo que decimos es... las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
1: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà aquest dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
0: Les Venus d'Honor del Festival Internacional del Curtmetratge de Badalona, el Filmets, recauen enguany en l'actor i director Miguel Ángel Muñoz i l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC. El festival arrenca demà i s'hi projectaran 230 curtmetratges.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
5: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
4: La tradició es mou si la mous tu.
5: Tota la informació a firamediterrania.cat.
6: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
7: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. El pronunciament arriba després que a l'estiu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés la mesura de gràcia, entenent que no havia afectat els interessos de la institució en la internacionalització del procés. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 15 d'octubre. A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, Ada Colau es mostra disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si ha de servir per acostar Esquerra i Podem a la candidatura. Tot plegat mentre l'últim baròmetre del CIS, fet durant la crisi pel desnonament de la Mari Carmen, dona un avantatge de 12 punts del PSOE per davant del PP al Congrés. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. De seguida hi aprofundirem en conversa amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport, Terminus. Dels esports, destaquem avui que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el 6è cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I de la cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75 edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. Quan passen 3 minuts de 8:15 obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident que s'ha produït aquesta matinada a la C-17 a Montcada i Reixac talla un carril de circulació amb un quilòmetre de lentitud cap a Mollet del Vallès. D'altra banda, tenim les retencions habituals força intenses d'entrada a Barcelona i congestió en tot el vessant Llobregat per l'A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. També per la C-32 des de Gavà en sentit nord. I pel que fa al temps, aquest dijous arrenca amb força humitat i ambient fresc, però no gaire fred. Aquesta humitat es traduirà en els núvols baixos i boires que afectaran principalment les comarques de la Catalunya central, les valls del Prepirineu, la Vall de l'Ebre i també l'Empordà. Aquesta tarda ens espera un ambient molt suau. Baixarà lleugerament la temperatura, però continuarà encara molt agradable. Alguns núvols que no s'acabaran de desfer entre la costa, el prelitoral o la Catalunya central també ens faran companyia avui.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, el Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió, s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, El president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
3: Lògicament bé, que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
4: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
1: El PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions, feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre que Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. I quan queden només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen els esforços al Front Ampli per aglutinar en una única candidatura les forces a l'esquerra del PSOE. L'exalcaldessa de Barcelona i candidata Ada Colau s'ha mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem, i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
5: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho, que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
1: Doncs precisament Esquerra Republicana s'ha refermat fa poca estona en la seva idea de no perdre les seves cicles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. Ho ha dit fa uns minuts Elisenda Alemany en l'homenatge al president Lluís Companys al fossat de Santa Eulàlia en el 86è aniversari del seu afusellament per part de la dictadura franquista.
6: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
1: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
7: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
8: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
7: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
1: I per si tot plegat no fos poc, l'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades de la inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21 al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Ahir ja us ho avançàvem, les obres de la retirada d'amiant de la ciutat de Badia del Vallès ja han començat. De fet, ahir va ser el primer dia. L'operació per treure aquest material cancerigen afectarà 127 comunitats de veïns i és una reivindicació històrica del veïnat. Amb aquestes obres, Badia serà la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant. Ens ho explica en Ferran Ortega, de TV Sabadell Vallès.
9: Badia del Vallès ja ha començat la retirada d'amiant de la seva ciutat. Una retirada que serà prolongada i que s'anirà fent en diverses fases a tota la ciutat. L'objectiu, ser la primera ciutat europea lliure d'amiant. El projecte de retirada ha començat aquest dimarts 13 d'octubre, amb total seguretat i sense cap problemàtica per als veïns, seguint, doncs, el pla previst. La primera fase, que està prevista que finalitzi just abans de l'estiu, comptarà amb l'extracció de l'amiant de canonades i galeries a les zones més deteriorades. Així ho ha explicat l'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez.
10: Doncs comencem sobretot amb aquelles comunitats que estan més deteriorades i fem front a aquestes 127 comunitats de veïns. Hem fet reunions a peu de carrer amb tot el veïnat, amb l'objectiu sobretot no només d'explicar el que s'havia fet, sinó també que comencen les obres. Per tant, tot segueix els seus passos, les empreses també que tenim contractades per dirigir i controlar l'obra també estan fent totes les medicacions oportunes perquè el procediment sigui completament segur.
9: La segona fase, una mica més complexa, començarà al novembre.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió amb arma blanca que ha patit un metge del CAP de Torelló a Osona. Aquest dimecres s'ha fet una concentració a la plaça de la Vila per denunciar aquesta agressió. Els fets van passar dimarts a mitjanit i l'home està ingressat a l'Hospital de Vic, on el van haver d'operar d'urgència. Ara està, però, fora de perill. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un robatori amb violència o bé l'haurien agredit per la seva condició de metge. En aquest sentit, la consellera de Salut, Olga Pané, que ha visitat la víctima, ha explicat que estan tramitant un avantprojecte de llei per protegir els professionals sanitaris.
11: fa temps que estem treballant en aquest tema. Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, a tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Dit això, els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
1: La congregació de les escoles Pare Manyanet ha presentat una demanda civil per vulneració del seu dret a l'honor contra l'associació Trencats i contra els pares de dos exalumnes de la institució que es van suïcidar a Barcelona el 2019 i el 2021, respectivament. La demanda és perquè els pares han manifestat públicament en entrevistes i vídeos a mitjans de comunicació i xarxes socials que l'escola Pare Manyanet no va protegir els seus fills, tot i saber que patien assetjament escolar o sexual. Els pares de la Kira, una de les víctimes, consideren que aquesta acció judicial és una represàlia del centre per la demanda civil que van presentar ells contra aquest centre escolar. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, assegura que els retards dels trens són d'uns 10 o 15 minuts, tot i que alguns usuaris asseguren que són superiors. Carmona ha demanat disculpes als passatgers i ha explicat com avancen els treballs.
12: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: Per entendre per què un incident puntual com el de dilluns pot paralitzar durant tants dies la principal línia d'alta velocitat de l'Estat, al Next Matí parlem ara amb Joan Carles Salmerón. Ell és director de Terminus, el Centre d'Estudis del Transport. Senyor Salmerón, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia.
1: No sé si vostè ens pot explicar per què la reparació d'una catenària i la retirada d'un tren cremat acaba paralitzant durant tants dies la principal línia d'alta velocitat de l'Estat. Com s'explica això tècnicament?
13: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'Estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat, i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
1: El tram Ricla-Calatayud té alguna complicació a nivell d'orografia del terreny?
13: No, sí que és veritat que del tota la línia entre Madrid i Barcelona és un dels trams més complicats, amb més ponts i més túnels, però concretament el lloc on es va incendiar la locomotora d'aquest tren no és dels trams més i més complicats.
1: Senyor Salmerón, estem parlant de la línia de passatgers més transitada d'Espanya. Com valora vostè la gestió operativa que s'ha fet i que es continua fent encara, allò, circular per via única, reduir la velocitat, fer ús de trens acoplats? Són mesures adequades des del seu punt de vista?
13: En un primer moment sí, perquè el que hem de fer és donar el màxim servei possible al viatger. El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, això precisament, que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200 a 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que sigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora, sí.
1: El tren afectat pertany a la sèrie 100. Diuen que és el model més antic de l'alta velocitat espanyola, que té 34 anys, que va ser de l'any 92 que es va fer o que es va posar en marxa. Tot i que les causes de l'incendi encara s'estan investigant, si fem especulacions, i permeti'm que li faci fer especulacions vostè també, podríem parlar d'una falta de manteniment, no sé, d'una flota envellida, o d'un desgast, o el que també en diuen d'una fatiga de material?
13: En cap moment. La sèrie 100, construïda a partir de 1992, aquesta unitat concret que s'ha incendiat des de 1996, en cap moment és una de les sèries més fiables i estan molt i molt ben mantingudes. tant és així que tenen tots els certificats de seguretat per anar a 300 km per hora i és una de les sèries més fiables de tota Europa. Tot i així, està prevista la seva renovació en pocs anys. Sí.
1: En un cas com aquest, la gestió recau en Renfe o en Adif? Com es delimiten les responsabilitats entre operador i gestió de la infraestructura quan el problema és mix, perquè és mecànic però també de via?
13: Sí, ara caldrà veure ara quin ha estat l'origen de l'incendi, si és de la catenària o del propi tren. Si és de la catenària, que és vies, seria responsabilitat d'Adif que s'hagués incendiat aquest tren de Renfe. Si, en canvi, l'origen és una fallada mecànica del propi tren, el responsable serà Renfe.
1: Doncs Joan Carles Salmerón, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia, que vagi molt bé.
13: Bon dia, gràcies a vosaltres.

0: 10 minuts i arribarem a les 8. L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo, imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els 3 primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
1: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
2: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
0: A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada, posposat pel temporal de pluja. Els verd i negres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Pro Vitola en el tram final. Un cop completada la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, el Barça és segon a la taula. El supera el seu proper rival, el PSG, que ha golejat per 4-2 al Manchester City. La jornada també ha deixat el triomf amb remuntada del Real Madrid al camp de la Roma, per 3-4. El conjunt blanc, per cert, ja coneix l'ascensió a Vinícius, que es perdrà al clàssic del Camp Nou. El Barça, que dissabte visita el Betis, tornarà avui als entrenaments. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta jornada rebrà el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. Els blancs i blaus necessiten reaccionar després de 3 jornades sense guanyar. Des del vestidor, Pol Lozano defensa Manolo González i assenyala els jugadors com els responsables de la mala dinàmica.
3: Yo culparía a los jugadores, al final nosotros...

0: El club de futbol continua fent història aquesta temporada i ha batut un nou rècord de socis. L'entitat, que milita a Quarta Catalana, ja ha arribat als 4.674 abonats, xifra que el situa com el setè club de futbol amb més socis de Catalunya. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
1: El Lleida Club de Futbol continua superant rècords aquesta temporada i és que el club ha arribat a la xifra dels 4.674 socis i sòcies, superant el rècord de tot el segle XXI. Tot i competir a Quarta Catalana, l'última categoria del futbol estatal, la ciutat s'ha volcat amb el nou projecte i ja ha superat els 4.655 de la temporada 2005-2006, l'última que el conjunt lleidatà va disputar segona divisió, unes xifres que el consagren com el setè equip amb més suport de tot Catalunya, tan sols superat pel Barça, Espanyol, Sabadell, Girona, Nàstic i Sant Andreu, tots equips del futbol professional i semiprofessional. I és que s'han superat les expectatives dels més optimistes. Bon exemple d'això van ser les 4.723 persones que es van congregar diumenge al Camp d'Esports per viure l'estrena del Lleida a casa.
0: Les notícies de cultura ens portaran fins a les 8 del matí. Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliura aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. Més detalls en la següent crònica de Joan Ferrer.
2: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
3: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
2: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
0: Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. El concert inaugural anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:15 de la nit. A Terra de Guapes, l'exmembre del grup Marala homenatja el poble valencià a través del folclor i la cultura popular. En aquesta edició de la Fira Mediterrània hi destaquen algunes estrenes, com ara L'ombra de la libèl·lula, de Clara Poch, que aborda la memòria i el llegat a través del llenguatge del circ. La dansa també és protagonista amb Catalan Washing, de Pere Seda, una altra estrena que posa el focus en la identitat catalana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Sabies que...
4: Tot i que el món del videojoc està integrat en les nostres vides, el cert és que aquest no té gaires anys. De fet, el primer videojoc de la història té uns 60 anys i necessitava un ordinador de la mida d'un armari de 6 portes per funcionar. Va ser desenvolupat per Christopher Strachey, un investigador de Cambridge especialitzat en la tecnologia de radar, que a final de la Segona Guerra Mundial es va fer amic d'Alan Turing, un dels pares de la informàtica moderna. Al 1949, Turing, juntament amb altres científics, va presentar al món el Mark I, el primer ordinador capaç de memoritzar un programa i executar-ho. Intrigat per la seva nova tecnologia, Strachey va demanar a

0: Turing una còpia del manual de programació de Mark I i després d'estudiar-lo va escriure el seu primer programa. Eren unes dames digitals i es podia jugar contra la màquina. La pantalla, un petit monitor de tub de raig catòdics en blanc i negre, mostrava un tauler d'escacs amb peons. Els moviments es van ingressar a l'ordinador a través d'una màquina d'escriure connectada al cervell de l'ordinador. Quan el jugador humà feia el seu moviment, Mark I podia analitzar tots els moviments de contraatac possibles i jugar millor. El programari també tenia cert sentit de l'humor, perquè es burlava del jugador en cas de que els moviments fossin considerats particularment ingenus.
1: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. La reacció arriba l'endemà que Ada Colau s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge del Front Ampli per atraure Podem i Esquerra Republicana.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles. Perquè sabem que l'independentisme avui té una missió, la mateixa que va entendre Companys fa 90 anys, que cal fer el país més fort.
2: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 15 d'octubre. I al punt de les 8 repassem més titulars. El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat des del Notícies en Xarxa la falta d'alternatives quan passen aquestes incidències.
4: El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, és que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200 o 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que sigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora.
2: Dels esports destaquem que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I en cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta, que es lliura aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial defuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els lectors. En total, s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació. 8 i 4 és hora punta. Volem saber aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Fina.
5: Hola, molt bon dia. Doncs avui, a més de les retencions habituals d'hora punta, hem de destacar alguns accidents que compliquen la circulació. L'autopista P7 es troba totalment tallada a la demarcació de Tarragona a l'altura de Garrigàs arran d'un accident entre un camió i una motocicleta. Com dèiem, talla totalment la calçada en sentit nord, en sentit França, i provoca retencions des de l'altura de Bàscara. També un altre accident a la mateixa autopista P7 en el tram del Penedès, destacant que hi ha retencions, només un carril obert en sentit sud, a la calçada en sentit Tarragona, arran d'un accident entre dos camions. La incidència provoca en aquests moments ja gairebé 4 quilòmetres de retencions des de l'altura de Sant Sadurní d'Anoia. I acabem situats a la Nacional 2, a l'altura de Fornells de la Selva. La calçada es troba totalment tallada en els dos sentits de la circulació arran d'un accident entre tres vehicles. De moment, això és el més destacat. Molta precaució.
2: I ara és moment per la previsió del temps. Això és cosa del Lluís Miquel Pérez. De moment no hi ha, sembla, cap canvi probable a la vista. Bon dia.
6: Bon dia, Helena. Doncs així és. Avui no tindrem canvis de situació, però ja avisem que el cap de setmana, i sobretot, doncs no mateu el missatger, sí que venen canvis de situació destacables. Vindrà molta pluja, sobretot el diumenge, però som dijous i de moment avui el temps serà molt tranquil. Sí que despertem amb molta boira. De fet, hi ha força mala visibilitat en alguns racons de l'Empordà, de les fondalades de Girona, a diferència d'ahir. També a la Catalunya central, les valls del Prepirineu, algun racó de la Vall de l'Ebre, a hores d'ara aquests núvols més atapeïts, o aquestes boires directament. Però també tenim gran part del Pirineu, per exemple, lliure d'aquests núvols. I el matí, que no està despertant gaire fred, si humit, com dèiem, i amb aquesta mala visibilitat. La tarda tindrà alguns núvols que s'aniran fent el ronso a estones, per tant, allò de núvols i clarianes, a la costa, al prelitoral, a les comarques de la Catalunya central, s'aixecaran les boires, i la tarda tornarà a ser molt suau, massa, per les dates. Ja diem, Helena, de moment avui no hi ha canvis, demà tampoc, però el cap de setmana en vindran, i de quina manera? N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia, en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
2: Aquestes paraules d'Elisenda Alemany arriben l'endemà que l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar a Podem, i ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
7: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas, en absoluto, tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho, que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
2: Pel que fa a la intenció de vot, el PSOE amplia l'avantatge davant del Partit Popular segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. En la primera enquesta, des de la convocatòria anticipada d'eleccions feta durant l'impacte del cas de desnonament de la Mari Carmen, el sondeig apunta que els socialistes agafarien un avantatge de 12 punts respecte dels populars, arribant al 34% en intenció de vot. Els de Núñez Feijóo, per contra, perdrien 3 punts i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres forces el 43,2% dels sufragis. També publica enquesta el Centre d'Estudis d'Opinió que dona un triomf del PSC a les eleccions generals a Catalunya. De fet, pronostica un resultat idèntic als comicis del 2023 i els socialistes obtindrien entre 18 i 19 escons. Se situarien d'aquesta manera per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que augmentaria els diputats passant de 7 a entre 10 i 11. Junts perdria representació amb un màxim de 5 diputats. Caurien també els comuns, perdent més de la meitat dels 7 escons actuals. PP i Vox guanyarien suports, fins a 7 diputats els populars i fins a 6 la formació d'ultradreta. Pel que fa als comicis al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, mentre Esquerra i Aliança Catalana empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts podria caure fins als 4 parlamentaris i PP i Vox guanyarien suports. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans de les eleccions del proper 29 de novembre. En declaracions al Notícies en Xarxa, Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, reconeix que és una situació anòmala i inversemblant, però que no tindrà una gran incidència en el resultat final de les eleccions.
8: Habitualment, el votant a l'estranger, resident a l'estranger, vota molt poc. De fet, es calcula que de mitjana vota un 10% del conjunt d'inscrits en el CEDR, aquests residents a l'estranger. Bé, si estem discutint 169.000 persones, vol dir que estem discutint 17.000 vots. 17.000 vots en el conjunt del sistema electoral espanyol és un percentatge ínfim, que no té capacitat d'alterar els resultats, diguem, de les Corts espanyoles. Per tant, aquesta és la primera idea. Segona idea, no menor, aquesta limitació afecta només els que resideixen a l'estranger. Però si tenim ciutadans que s'han nacionalitzat espanyols per la via de la llei de la memòria democràtica i resideixen en qualsevol de les ciutats de l'estat espanyol, a Barcelona, a Girona o a Madrid, tindran dret de vot el 29 de novembre perquè en ells el Tribunal Suprem no en qüestiona, diguem, l'exercici d'aquest.
2: Precisament, les associacions que representen les persones afectades per aquesta decisió del Suprem denuncien una vulneració del dret al vot. Estela María Pérez Cabrera és la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món i volem parlar amb ella ara mateix. Buenos días y gracias por atendernos en esta mañana.
9: Buenos días, Elena. Muchas gracias a vosotros.
2: La suspensión cautelar del voto exterior ha dejado sin sufragio a 163.000 personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática. ¿Qué representa esta decisión para ustedes en términos de derechos fundamentales?
9: Lo primero es que para nosotros los descendientes el voto es importantísimo, fíjate bien, pero no sabemos cómo gestionarlo, sobre todo en Iberoamérica. Entonces estamos como muy confundidos todos en general. Imagínate que votar para nosotros no es la prioridad en estas elecciones ni en ninguna ahora mismo porque nos tenemos primero que enterar cómo funciona el proceso. Esto es el primer punto, ¿no? Sobre todo en Cuba, Argentina, México, Brasil. Brasil, etcétera. Estamos más enfocados en otros problemas que tenemos a nivel administrativo, a nivel del legislativo, y no de pensar en votar. Esto es lo primero que tienen que tener en cuenta de la comunidad de descendientes. Para nosotros es más importante transitar este amargo camino que es obtener la nacionalidad en un proceso fallido totalmente, porque el gobierno no ha puesto las bases fundamentales para que se resuelva en el tiempo estipulado. Y a partir de ahí empiezan a surgir otros problemas y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para nosotros es muy importante, porque hemos luchado muchos años por intentar conservar este derecho, que incluso se ponga en el Código Civil, y hemos vivido a base de parches legislativos. Entonces, esto es la base fundamental de todo esto.
2: Usted hablaba ahora del gobierno y de la falta de tiempo para solucionar el problema. El Supremo justamente acusa al gobierno de no haber previsto el impacto de la ley, mientras que el Ejecutivo dice que revisar tantos miles de expedientes en tan poco tiempo es imposible, lo que hablábamos ahora. ¿Dónde sitúan ustedes, por tanto, la responsabilidad de este bloqueo? ¿En el gobierno solamente, en el Supremo? ¿Dónde lo situarían exactamente?
9: Bueno, yo en primer lugar, con el respeto que el Supremo se merece por encima de cualquier cosa, porque eso está claro, creo que 5 días para los descendientes y que se personen en un procedimiento tan importante para ellos no es suficiente. No es suficiente porque hay que pensar que estamos en el exterior, que tenemos que además convocar abogado procurador español, que tenemos que firmar un poder para pleitos, para la representación, que eso lleva legalización, lleva postilla, que no tenemos acceso a oficinas consulares porque ahora mismo están bloqueando evidentemente a la comunidad, que no se puedan presentar, que las citas son bastante largas, y esto es complejo para la comunidad. No se van a poder personar 168.000 o 663.000, porque las cifras varían, de esos afectados. Con lo cual, aquellas personas que no se puedan personar, que no puedan llegar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo, que he cumplido la ley, que no he cometido ningún delito, que he hecho lo que el gobierno me ha estipulado en su momento, me ha pedido este documento y este documento, y yo lo he cumplido. No puede ser que ahora, 4 años después, evidentemente pasen cosas como estas. Entonces, yo respeto la decisión del Supremo, pero creo además que el gobierno tiene que poner de su parte para resolver este problema que lo ha provocado él mismo en la falta de gestión.
2: Pérez Cabrera, muy rápidamente, por favor, ¿qué vías legales o internacionales contemplan para proteger este derecho al que de alguna manera se les ha vulnerado a ustedes? Tienen algunos días, entiendo, para recurrir a esta decisión, porque el gobierno, sin duda, no puede recurrir la decisión ante el Constitucional, y son las partes las que tienen que hacerlo. Muy rápidamente.
9: Bueno, en principio nosotros ya nos hemos personado, estamos esperando la decisión del Supremo, hemos hecho un recurso que nos tiene que contestar el Supremo y estamos pendientes de esa personación, porque además ya la teníamos que haber tenido y todavía estamos pendientes de resolución. Así que yo espero que el Supremo escuche, por supuesto, nuestra parte y sepa que estamos en defensa de muchísimas personas que no van a poder defenderse, Elena.
2: Estela María Pérez Cabrera, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Que vaya muy bien y mucha suerte en el proceso.
9: A vosotros siempre. Gracias, Elena.
2: Més coses. El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha destacat que s'imposi la convivència i per part de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha celebrat que es deixi de perseguir el patrimoni dels líders del procés.
10: Lògicament bé, que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
11: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
2: A un quart de nou destaquem que uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del territori, de diversos punts del país. Ho ha seguit la Carina Bellvé.
12: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
13: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
12: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
2: I per si això fos poc, l'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa al 4,5%, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Aquestes dades d'inflació que hem conegut aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21% al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina ho ha fet un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. Fins a principis de la setmana vinent, no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat la falta d'alternatives a l'alta velocitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'Estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat, i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
2: L'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo imposant-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. Tot i la diferència final, el duel es va mantenir igualat durant els tres primers quarts. En el darrer, però, els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. Vince Vicvari, amb 4 dianes, va ser el màxim golejador i Roger Taüll l'MVP de la final. És el 6è cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors, Fran Fernández, del Barceloneta, i Albert Espanyol, del Sabadell, valoren l'actuació dels seus equips.
14: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
15: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
2: Un cop completada la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, el Barça és segon a la taula. El supera el seu proper rival, el PSG, que ha golejat per 4-2 al Manchester City. La jornada també ha deixat el triomf amb remuntada del Real Madrid al camp de la Roma per 3-4. El conjunt blanc, per cert, ja coneix la sanció de 4 partits a Vinícius que es perdrà al Clàssic del Camp Nou. El Barça, que dissabte visita el Betis, tornarà avui als entrenaments. Pel que fa a l'Espanyol, aquesta jornada rebrà el segon classificat, l'Atlètic de Madrid. Els blanquiblaus necessiten reaccionar després de 3 jornades sense guanyar. Des del vestidor, Pol Lozano defensa Manolo González i assenyala els jugadors com a responsables de la mala dinàmica.
16: Yo culparía a los jugadores. Al final nosotros somos los que jugamos. Y si hay alguna cabeza de turco que tiene que ser para aficionado, pues somos los jugadores. Al final somos los que tenemos que rendir, los que nos tenemos que autoexigir y así va a ser siempre en el mundo del fútbol.
2: I la selecció espanyola d'hoquei ha tancat la fase de grups del Mundial d'Asunción amb una golejada sobre Suïssa per 10-1. El combinat arriba invicte als quarts de final en què avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 7 de la tarda. Pol Manrubia és jugador de la selecció.
17: Treballar sobre victòries, doncs, sempre és millor, sempre dona més confiança. Crec que el grup està molt unit, crec que estem fent una molt bona feina. Però, bueno, encara no vull dir que no hem fet res, perquè sí que hem treballat moltíssim per aconseguir aquest primer lloc del grup, però el que volem és arribar a la final i guanyar-la, o sigui que ara comença el que ve de veritat.
2: Les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit a Barcelona. L'editorial fuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els mateixos lectors. Més detalls amb aquesta crònica de Joan Ferrer.
18: De les 9 novel·les finalistes, només 2 s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
19: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
18: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: Doxing, pràctica consistent a cercar i difondre per internet informació privada d'una persona o una organització sense el seu consentiment, generalment amb finalitat maliciosa.
1: Tot i que el terme preferent és revelació d'informació personal, el terme cat accepta com a sinònim complementari la forma adaptada del manlleu en anglès, derivada del verb to dox, que és una forma creada a partir de l'abreujament de document. És una adaptació simple que es fa sovint amb formes angleses acabades en ing, com camping, casting o zapping. Igual que passa en aquests casos, la catalanització implica un accent, en aquest cas, obert sobre la O.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que a només 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, s'hi ha referit aquesta matinada durant la tradicional marxa de torxes al fossat de Santa Eulàlia, en motiu del 86è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. La reacció arriba l'endemà que Ada Colau s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge del Front Ampli per atraure Podem i Esquerra Republicana.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. De ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles. Perquè sabem que l'independentisme avui té una missió, la mateixa que va entendre Companys fa 90 anys, que cal fer el país més fort.
1: El Tribunal de Comptes ha amnistiat tots els líders del procés encausats per les despeses d'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució afecta els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i una trentena d'exalts càrrecs del govern. Aquesta amnistia també aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros que els requerits en aquesta causa ja havien començat a pagar. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat en les darreres hores al centre de Barcelona per exigir polítiques que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació en què han confluït diferents marxes lentes arreu del país. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat des del Notícies en xarxa la falta d'alternatives quan passen aquestes incidències.
3: El que sí que trobo a faltar és, a diferència d'altres països, és que hi hagin mitjans convencionals per la línia original i que si no es pot circular a 200 o 250 km per hora, que haguessin circulat trens regionals que, diguéssim, malgrat que sigui tancada per obres, per la línia original a 100 km per hora.
1: Dels esports destaquem que l'Atlètic Barceloneta és el campió de la Supercopa d'Espanya de waterpolo després d'imposar-se per 16-9 al Sabadell a la final disputada a Can Llong. És el sisè cop consecutiu que l'equip mariner aixeca aquest títol, el 21è en el seu palmarès. El trofeu se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. I de la cultura, les novel·les d'ambientació històrica són majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit al recinte de la Fira de Montjuïc. L'editorial defuig de la polèmica dels escriptors mediàtics i defensa que la seva aposta l'avalen els mateixos lectors. En total s'hi han presentat més de 1.400 originals i es bat el rècord de participació.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Queden 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N i continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha reafirmat fa pocs minuts la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. Ho ha fet des del fossat de Santa Eulàlia, on a aquesta hora continua l'homenatge al president Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament. Junts també ha aprofitat la seva ofrena per llançar dards als republicans. Anem, doncs, fins a aquest punt. Anem fins al castell de Montjuïc, allà hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
2: Bon dia, Elena. Som no només a l'escenari físic on un escamot franquista va assassinar Lluís Companys ara fa 86 anys. Som també al centre de l'escenari de la memòria històrica que any rere any recorda i fa un homenatge a la figura humana i institucional de Companys. Tot just ha acabat la delegació institucional, l'ofrena institucional encapçalada pel president Salvador Illa, juntament l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president del Parlament, Josep Rull. Abans ha estat el torn d'Esquerra Republicana i de Junts, i la precampanya electoral 29N ha planejat sobre aquesta ofrena floral, perquè mentre des d'Esquerra Republicana Elisenda Alemany ha deixat entreveure que serà molt difícil la integració dels republicans en l'hipotètic, una hipotètica integració dels republicans en el Front Ampli, des de Junts Jordi Turull ha aprofitat per marcar distància respecte als republicans i s'ha atribuït la defensa dels interessos de Catalunya cara a les properes eleccions generals.
3: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
2: I aquesta ha estat la rèplica de Jordi Turull des de Junts, que ha reivindicat davant els republicans la defensa dels interessos de Catalunya.
4: El president Companys deia allò de al món hi ha moltes persones que defensen causes justes, i nosaltres també. En totes les causes justes, a nosaltres ens hi trobaran. Però per defensar Catalunya, només ens hi troben i només hi som els catalans. I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya amb tots els problemes, amb totes les necessitats, amb tots els reptes, amb tot aquell camí que vàrem començar sense retorn a l'1 d'octubre per assolir la independència de Catalunya.
2: Recordar, Elena, que la delegació institucional encapçalada pel president Salvador Illa acaba de participar en aquesta ofrena floral davant el monument que es va erigir per la memòria de Lluís Companys, i de 15 minuts el mateix president compareixerà davant els mitjans, farà un pronunciament públic davant la tomba del president assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
1: Gràcies, Anna, doncs, per aquesta última hora. Pendents, doncs, del que pugui dir també el president de la Generalitat, Salvador Illa. Aquestes paraules d'Elisenda Alemany que acabem d'escoltar arriben l'endemà que l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli, Ada Colau, s'hagi mostrat disposada a cedir el lideratge de la formació si això ha de generar més consens per acostar Podem. I ha tornat a garantir a Esquerra Republicana que no perdria la seva identitat en una hipotètica integració. Així s'hi referia en una entrevista a Televisió Espanyola.
5: Se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas en absoluto tiene que ser un problema. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado como candidata a la presidencia, me honora. Si yo soy útil, ya lo he dicho que lo voy a hacer con muchísima ilusión y voy a poner toda mi energía en ello. Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
1: I justament en aquest context electoral una altra controvèrsia, la que viuen les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral podent presentar-hi, això sí, al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i també de resoldre abans de les eleccions d'aquest proper 29 de novembre. N'ha parlat fa uns minuts al Notícies en Xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela María Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen això molt complexa, molt complicat, poder fer aquestes al·legacions.
6: Si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y aquellas personas que no se puedan personar, que no puedan llegar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo, que he cumplido la ley, que no he cometido ningún delito, que he hecho lo que el gobierno me ha estipulado en su momento.
1: El Tribunal de Comptes ha amnistiat finalment els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i a una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i la promoció de Catalunya a l'exterior. La resolució arriba després que el passat mes de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja avalés l'aplicació de la mesura de gràcia, entenent que l'amnistia era compatible amb el dret comunitari i que no afectava els interessos financers dels 27. Amb aquesta decisió s'aixeca la fiança de prop de 5 milions d'euros imposada als afectats i que ja havien començat a pagar. Quatre minuts per arribar a 9:15. L'IPC, l'índex de preus al consum, ha pujat 5 dècimes al setembre a Catalunya i se situa 4,5% al 4,5%, al 4,5%, volíem dir, sobretot per la pujada del cost de l'energia. Es tracta de l'encariment interanual més alt des del febrer del 2023. La inflació subjacent, la que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Per grups especials, els carburants i els combustibles destaquen sobre la resta, amb una inflació interanual del 24,4% al setembre i pugen 4 punts percentuals respecte a l'agost. Per contra, alguns productes que s'abarateixen a Catalunya respecte de fa un any són el cafè, la carn de porc i el sucre. Les dades d'inflació conegudes aquest dimecres permetran mantenir a partir de l'1 de novembre els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats fins ara tant al gasoil com a la gasolina. El paquet de mesures aprovat pel govern espanyol a finals del mes passat ha de ser validat, però això sí, aquesta setmana a la Diputació Permanent del Congrés. Per contra, no s'aplicarà la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas natural del 21% al 10%, una mesura que s'havia de posar en marxa si hi havia una pujada interanual superior al 15%. Segons l'INE, el gasoil ha pujat un 34% interanual i la gasolina ho ha fet un 27,5%, mentre que la llum ho ha fet un 11,4%. La Diputació de Barcelona explora les potencialitats de la IA en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet a Barcelona sota el títol Innovació en la comunicació pública local. En aquesta jornada divulgativa, un dels eixos principals ha consistit a analitzar les eines que poden tenir a l'abast els municipis per millorar i transformar l'eficiència d'aquesta comunicació. N'ha parlat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
7: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Però en tot cas la seva funció seguirà sent la de proporcionar, en aquest cas doncs, al món virtual, informació d'allò que passa als municipis, a cadascun dels municipis, informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
1: I És una altra de les notícies que us estem destacant des de primera hora fins a principis de la setmana vinent. No tornarà a la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària, que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb alta velocitat entre Catalunya, l'Aragó i Madrid està garantida, però amb retards, ja que els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, ha lamentat la falta d'alternatives a l'alta velocitat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: El problema a dia d'avui a la xarxa d'alta velocitat de l'estat espanyol és que no tenim alternativa. Per desgràcia, tot el trànsit d'alta velocitat s'ha concentrat, tot el transport de viatgers entre les dues ciutats, entre Madrid i Barcelona, s'ha concentrat a través de la línia d'alta velocitat, i quan hi ha un incident d'aquestes característiques, que tampoc és extremadament inusual, els viatgers no tenen alternativa. Si s'hagués cuidat la línia original, la línia convencional, que ara està parada per obres, tot aquest trànsit s'hagués pogut desviar per la línia original.
1: I una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra treballen per identificar un cadàver trobat ahir a la tarda al mar davant la costa de Sitges, a la comarca del Garraf. Algunes fonts apunten que el cos, en un estat avançat de descomposició, podria ser el del nen de 12 anys de Granollers que va desaparèixer el 4 d'octubre passat durant les fortes pluges que van impactar a la ciutat. La policia està pendent ara de nous informes com un estudi d'ADN per avançar en el cas. Mentrestant, i pel que fa als aiguats, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat que s'està treballant perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats fa 10 dies per aquestes pluges torrencials. Després de reunir-se amb els alcaldes dels 10 municipis del Vallès Oriental més afectats, Prieto ha reconegut que la convocatòria electoral no ajuda a agilitzar la declaració, tot i que ha assegurat que no serà tampoc un obstacle. Mentre això no passa, el delegat del govern espanyol s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per ajudar-los a gestionar la postemergència per recuperar el més aviat possible la normalitat.
9: Estem treballant perquè hi hagi una declaració de zona greument afectada per un episodi de protecció civil, que és doncs un àmbit extraordinari que aprova el Consell de Ministres. I després estem treballant també, hem explicat el decret permanent que hi ha en l'àmbit de protecció civil, que sobretot té una afectació rellevant per les famílies doncs, o que han perdut doncs, el seu habitatge, que han perdut on s'han estimat o altres tipus de situació.
1: Encara sobre els aiguats de principis d'octubre, l'Agència Catalana de l'Aigua treballa aquests dies en la neteja i recuperació del riu Ridaura. El fort temporal va provocar importants afectacions a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, al Baix Empordà, entre les quals el tancament del pont de l'Avinguda de Segaró. Les actuacions se centren ara en la retirada de sediments, vegetació i restes acumulades per recuperar el flux correcte de l'aigua i reduir obstruccions. La Generalitat ha anunciat que les obres del pont de la desembocadura, que va quedar malmès, començaran la tardor de l'any vinent. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra mantenen obert a aquesta hora un dispositiu per detenir els autors d'un segrest amb arma de foc i lesions greus que va passar el 7 de setembre. S'han arrestat 4 persones a Tarragona on s'amagaven. La víctima va ser introduïda al maleter d'un cotxe a Gavà i el van localitzar uns dies després a Sabadell en estat molt greu.
0: Notícies en Xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: I quan són 9:15, recordem que uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país han col·lapsat aquest dimecres al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors provinents de diversos punts del territori. Ho ha seguit la Carina Bellver.
10: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
11: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
10: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
1: I encara parlant del sector primari, el Departament d'Agricultura treballa en un pla de reconversió per garantir el futur del sector citrícola de les Terres de l'Ebre i adaptar el cultiu al canvi climàtic. La sequera i les altes temperatures del passat estiu primer i els aiguats d'aquest mes d'octubre després han complicat molt la campanya d'enguany. És una informació que ens amplia la Leonor Bartomeu des de Canal T.
12: El Departament d'Agricultura planteja impulsar un pla de reconversió varietal per garantir la continuïtat del sector dels cítrics a les Terres de l'Ebre. Actualment, una part important de les plantacions de cítrics tenen més de 20 anys i s'acosten al final del seu cicle productiu. A més, les altes temperatures i els efectes del canvi climàtic fan necessari apostar per varietats més resistents a la calor que ja s'estan plantant a la Comunitat Valenciana. L'objectiu és ajudar els productors a renovar els arbres i recuperar la capacitat productiva del sector.
13: Correcte, el sector dels cítrics necessita un pla de reconversió varietal. Majoritàriament estem parlant de plantacions que ja tenen més de 20 anys de vida, per tant estan entrant al final del seu cicle productiu, però l'altre també derivat del canvi climàtic. Amb aquestes calorades, amb aquestes pics de temperatura tan gran, s'han de plantar varietats que siguin resilients, que siguin puguin adaptar-se amb això.
12: Al novembre el conseller Ordeig presentarà al Canà el pla de suport als cítrics i que contempla com a principal mesura la reconversió varietal. Els aiguats també han perjudicat greument el sector de l'oli. La sequera ha afectat especialment les oliveres de secà, que enguany pràcticament no produiran, mentre que les de rec de suport també tindran una collita inferior a la d'un any normal.
1: I avui comencem la crònica esportiva de cap a la piscina i felicitant l'Atlètic Barceloneta. Cristina Álvarez, molt bon dia.
14: Bon dia.
1: Perquè ha guanyat la Supercopa d'Espanya de waterpolo.
14: Doncs sí, es va imposar per 16-9 al Sabadell en la final disputada a Can Llong. Tot i el marcador final, va ser un partit molt igualat durant els tres primers quarts i finalment en el darrer quart els mariners van trencar el partit amb un parcial de 5-1. El màxim golejador del partit va ser Vince Bigbari amb 4 dianes, mentre que Roger Taüll va ser escollit MVP de la final. És el sisè cop consecutiu que l'equip barceloní aixeca aquest títol, que se suma a la Copa Catalunya i a la Supercopa d'Europa, aconseguits també en aquest inici de curs. Els entrenadors Fran Fernández del Barceloneta i Albert Espanyol del Sabadell valoren l'actuació dels seus equips.
15: Creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa.
16: Ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit, fins al final que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop, fins i tot hem estat per davant i... satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
14: Debut amb victòria de l'Espart Girona a l'Eurocup femenina de bàsquet. El triomf per 77-49 davant l'Ostrava Txec posa punt final a la mala ratxa de l'únic que encadenava 5 derrotes. Les nombroses baixes van fer que Roberto Íñiguez només disposés de 8 jugadores per disputar la segona competició continental. Tot i així, l'equip va mantenir-se per davant en el marcador durant tot el partit. Conner, amb 19 punts, va ser la màxima anotadora, mentre que les millors estadístiques van ser de Juana Camilion. A la Lliga ACB, victòria del Joventut sobre l'Andorra per 96-75 en el duel de la segona jornada posposat pel temporal de pluja. Els verdinegres, molt irregulars en els primers quarts, van arribar a perdre de 9 punts en el tercer període. Després, però, va arribar la reacció amb un 22-0 final que va determinar el primer triomf de la penya a la competició, just abans d'enfrontar-se al Barça. Els jugadors més destacats van ser Reyes i Ricky Rubio, juntament amb l'encert de la Provítola en el tram final. El Barça té avui la primera oportunitat de certificar l'accés a la main round de la Lliga de Campions d'handbol. Visita la pista del Dinamo de Bucarest, on una victòria li asseguraria matemàticament la classificació. Els blaugranes arriben en ple de triomfs a Europa i sense baixes destacades. Al davant, però, de triomfs.

0: HAC per 28-24 en partit de Lliga. Les vallesanes perdien de només un gol al descans, però les locals van obrir forat a la represa. La desfeta arriba just abans d'una aturada de més de dues setmanes de la competició. Doncs derrota del Granollers a la Lliga Femenina. Veurem què fa avui el Barça a la Champions. Demà t'ho explico, a veure si es classifiquen per aquesta ronda principal.
1: Va, aviam. Gràcies, Cristina.
0: Fins demà.
1: I en la cultura parlem de llibres, en tot cas, perquè l'ambientació històrica és majoria entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta que es lliuren aquesta nit a Barcelona. De fet, l'editorial defuig de la polèmica dels autors mediàtics i diu que el seu premi l'avalen els propis lectors. De fet, aquesta és una crònica que ens amplia ara mateix en Joan Ferrer.
2: De les 9 novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val, guanyador de l'edició anterior.
3: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
2: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà avui dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
1: Doncs fins demà, que tornarem amb la bossa plena de notícies. Que vagi bé.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Diumenge 18 d'octubre.
2: A 9:45 del matí a la Torre Marimon.
3: 13è Cross Club Atlètic Calderí a càrrec del Club Atlètic Calderí.
2: A partir de les 10 del matí al Passeig del Remei.
3: Aplec del Remei, fires i mostres, parades d'entitats, artesania, alimentació, productes locals, antiguitats i brocanters. Mostra de vehicles clàssics, trobada de puntaires, memorial Ramon Clotet i partides ràpides d'escacs per a tothom.
2: A les 11 del matí, a la Fundació Santa Susana.
3: Mostra de cultura popular amb la colla dels castellers, la colla de geganters, els bastoners i el ball de diables.
2: A 11:45 del matí, al Remei.
3: Ballada de sardanes amb la cobla genissenca a càrrec de l'agrupació sardanista calderina.
2: A les 12 del migdia.
3: Cercavila, amb la participació dels bastoners, geganters, diables i castellers. Inici a la plaça de la Font del Lleó i final a l'ermita del Remei.
2: A 6:45 de la tarda, al Casino de Caldes.
3: Concert de sarsuela, cançó d'amor i de guerra, a càrrec de la companyia de sarsuela Ciutat Comtal.
2: I a 7:45 del vespre, al centre, Ateneu Democràtic i Progressista.
3: Concert amb Habana Vieja i Namina.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials. Ràdio Caldes, 107.8.
4: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes Femení, General i Palau, a les 4 de la tarda al Municipal de la Torre Roja.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Aquesta festa major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major Calderina. Una mirada a la història de la festa gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.
0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
5: La policia local de Caldes ha fet una campanya de control a establiments d'alimentació amb horaris festius i nocturns del municipi. Unes inspeccions que han donat els seus fruits amb 40 actes en 12 establiments. L'objectiu del cos de seguretat ha estat informar i detectar infraccions relacionades amb venda d'alcohol i altres de salut pública. Una campanya que ha posat el focus en informar i detectar els productes que incompleixen la normativa europea o de salut pública. El projecte Calderí Habitatge Jove ha rebut un reconeixement durant la celebració dels 45 anys de l'entitat municipalista per l'FMC el passat 9 d'octubre. Aquesta iniciativa, que va néixer el 2022, està inclosa en el llibre de bones pràctiques dels governs locals de la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer. Dos actors encarregats de posar en valor a través d'un reconeixement públic l'esforç dels municipis que en el període del 2014 al 2025 van desenvolupar polítiques públiques innovadores. Pere Aragonès estrena avui el quart cicle de conferències de l'Aula Universitària a l'abast de Caldes. Ho farà a les 7 de la tarda a la Sala Noble de Can Rius. L'expresident de la Generalitat analitzarà el moment polític i social de Catalunya en aquest acte inaugural. Una tradició que remet als darrers cursos, on ja van portar a José Montilla, Artur Mas i Quim Torra. És un acte obert a la ciutadania que vol oferir una programació diversa i transversal amb ponents de diferents àmbits del coneixement i de la societat. Uns actes del cicle de conferències variats i d'interès general apropant a Caldes diferents mirades i experiències. La contractació acumulada al Vallès Oriental creix un 9,4% respecte a l'any passat. Els contractes indefinits han augmentat un 16% i ja representen gairebé la meitat de tota la contractació de la comarca. Segons l'avanç elaborat per l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal, durant el mes de setembre d'enguany s'han formalitzat al conjunt de la comarca 13.500 contractes, 4.400 més que el mes d'agost, quan se'n va registrar 9.000. I acabem amb el temps. Avui el cel estarà força ennuvolat amb possibilitat d'algun ruixat feble al vespre. Les temperatures arribaran als 24 graus de màxima i baixaran fins als 15 de mínima. De cara a demà, divendres, el temps serà més estable i assolellat amb alguns intervals de núvols durant el matí i la tarda. No s'esperen precipitacions i les temperatures es mantindran suaus amb una mínima de 15 i una màxima de 24 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 17 d'octubre, tarda.
2: A 3:15 de la tarda, al carrer de Bigues.
3: Primera baixada d'Andròmines a càrrec de la Colla Castellera.
2: A 5:00 PM, al Casino de Caldes.
3: Confins. Descobreix la diversitat de la música i dansa populars dels Països Catalans a càrrec de Cor Polifònic Alguer, Xics, Aubada i l'Orquestra Alnos.
2: A 6:00 PM, a la Sala Noble de Can Rius.
3: Concert de Capvuitada amb la Coral del Centre i la Coral Ensemble de Perpinyà.
2: A 7:00 PM, al Centre Ateneu Democràtic i Progressista.
3: Teatre musical en català, Mamma Mia, a càrrec de la companyia Punts Suspensius.
2: A 8:15 PM, al Parc de Can Rius.
3: Soul Fest, a càrrec de Soul Collective.
2: A 8:00 PM, a la plaça de l'Església.
3: Nit, llum i pals, a càrrec de la Colla de Bastoners de Caldes.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
5: Oi tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
4: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
5: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
4: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
5: Terme, l'expressió de l'aigua.
4: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta-la ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
6: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes Femení, General i Palau, a 4:00 PM al Municipal de la Torre Roja.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
2: Així va sonar ahir al Fòrum.
7: Àngel Guimerà i de la importància que encara té avui. Durant la seva vida, Guimerà va ser proposat diverses vegades per al Premi Nobel de Literatura, tot i que finalment no el va arribar a guanyar. També va rebre altres reconeixements importants. L'any 1909 va ser nomenat fill adoptiu de Barcelona. El 1911 va entrar a formar part de l'Institut d'Estudis Catalans. I el 1916, França li va concedir el títol de cavaller de la Legió d'Honor. Però el seu reconeixement no es va quedar només en la seva època. Encara avui trobem molts llocs dedicats a ell, per exemple a Santa Cruz de Tenerife i al Teatre Àngel Guimerà, que porta el seu nom des de fa molts anys. També hi ha carrers, monuments i estàtues dedicades a Guimerà a diferents llocs com Barcelona, el Vendrell o València. Sabeu on és el carrer Àngel Guimerà? Doncs és als Saulons, molt a prop d'aquí. A més, el Vendrell, que va ser un lloc molt important en la seva vida, hi ha la Casa Museu Àngel Guimerà, situada a la Casa Pirial de la Família. També hi ha el Teatre Municipal Àngel Guimerà, un espai cultural on actualment es fan obres de teatre, espectacles de dansa, música i altres activitats. El seu llegat també es conserva a la Biblioteca de Catalunya.
8: Perquè tots tenim els nostres dia a dia, i el Marc de seguida va dir que sí i supercontents. I ja està, i ara nosaltres ja portem 2 anys en actiu. Sí que el primer any que vam estar teníem el recolzament de l'anterior junta pel que necessitéssim o qualsevol dubte que tinguéssim, i ara sí que aquest any ja és el que hem volat més sols, ja amb l'experiència de l'any passat, i bueno, hem seguit mantenint una miqueta la línia que ja portava les anteriors juntes, perquè amb l'experiència doncs, també ja ens deia, mira, això funciona, això no funciona, això doncs, tireu per aquí, tireu per allà, i estem aquí.
9: Sí, anar treballant. El que sí que des d'aquí també fem una mica de crida al voluntariat, a que la gent que es vulgui adherir a nosaltres, a ajudar-nos, a col·laborar amb nosaltres, doncs és benvinguda.
8: Benvingut, sí.
9: Perquè sempre falten mans per aquestes tasques.
8: Sí. Sí.
10: Podríem dir que de fet la Junta Local és una entitat que i ara es veu més com que està més a prop podríem dir que sempre ha estat a prop del poble, però ara encara més. És com si diem, és el poble en si mateix, no?
8: Sí, sí, absolutament. Vull dir, al final, el que és la Junta Local de Caldes ve a ser com el braç que s'allarga des de Barcelona, des del que és l'entitat principal o la seu principal de l'associació, arriba a Granollers i de Granollers ve fins a nosaltres per tal de poder tenir la màxima difusió possible de tot el que es pugui fer, o a vegades la gent doncs, tenir un contacte local a nosaltres, doncs potser els... Fem també el sopar benèfic, venem números...
9: Fem el Zumba Solidari, també.
8: El Zumba bueno, Solidari.
10: I alguna activitat que també ara és la caminada, però altres anys també per la Capuitada o per la Festa Major també s'han fet concerts i vull dir que...
9: Sí, això antigament sí que es feia un concert vinculat a la Festa Major, però al final es va desvincular perquè la Festa Major al final és social, tot és gratuït a Caldes, i tenir doncs, un concert de pagament...
10: Sí, que doncs, normalment sí que era...
9: Es va com traslladar...
10: Però era una manera de col·laborar, vull dir que tampoc era un preu bastant...
8: Es va buscar un altre dia, però, sí que s'havien fet activitats per Nadal, hi va haver, l'últim que es va fer va ser el concert de Xiula, al casino...
9: Sí.
8: L'any passat no vam muntar res perquè entre que nosaltres érem nous ens va tirar el temps a sobre i ens vam quedar així una mica pendents d'organitzar.
9: La veritat és que costa...
1: De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Molt bon dia, Caldes. Són dijous i obrim una nova edició del Fòrum, l'espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, parla i participa. El Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé 3 hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I què hi trobareu avui en aquest Fòrum? A la primera hora, que iniciarem tot just després de la presentació d'aquest sumari, obrirem amb l'editorial Les paraules del dia, que d'alguna manera ens representa o ens representen i que marquen el to del programa. A continuació, i fins a les 10, arribarà Endavant les Atges, de la mà de Susana Corcho, de l'Oficina de Català de Caldes de Montbui, una secció que ens convida a mirar la llengua des de tots els angles, des de la docència i l'ús quotidià fins a les polítiques públiques, passant per curiositats, recursos i expressions que ens identifiquen com a comunitat. A la segona hora, de 10 a 11, obrirem Sintonia Interior, un espai dedicat al benestar emocional, l'autoconeixement i la calma mental, sempre des d'una mirada propera i aplicable a la vida quotidiana. Ho farem guiades per Alba Ferreter, terapeuta i coach transpersonal, que avui ens parlarà de com calmar la ment que no para i de les tècniques per aconseguir-lo. I a la tercera hora, de 11 a 12, entrarem en l'espai de la entrevista, un temps que avui estarà dedicat a parlar amb Maribel Torres, escriptora i activista cultural, que combina la precisió del relat curt amb la força de la novel·la criminal i que és també una de les ànimes del Basal, el Festival de Novel·la Negra de la Garrotxa. Ens endinsarem en l'univers d'aquesta autora que ha convertit la Garrotxa en un territori literari vibrant, ple de misteri, intriga i paisatge. I ara, doncs ara és el moment d'aturar-nos un instant, de deixar que la paraula prengui el seu espai i que el dia d'avui, 15 d'octubre, comenci a dir-nos coses, l'editorial.
0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí.
1: Responsabilitats que no es poden rentar. Hi ha dies que ens conviden a mirar una mica més endins, a entendre què passa al nostre voltant i què passa dins nostre. I avui, que coincideixen 3 commemoracions que ens parlen de conflictes, de desigualtats i de responsabilitat, val la pena escoltar què ens estan dient. Parlar de resoldre conflicte és parlar d'escolta. I ja sabem que escoltar és un verb que costa més de conjugar que discutir. Discutir ens fa sentir importants, escoltar es fa sentir vulnerables, però és en aquesta vulnerabilitat, en aquest que no ho sé tot, on comença la pau de veritat, la que no surt als titulars, però sí a les vides. Parlar de dones rurals és parlar de territori, de les dones que sostenen el camp, que fan possible la vida, que treballen en silenci mentre el món urbà es pensa que tot passa a les ciutats. Dones que cuiden, que produeixen, que innoven, que resisteixen. Dones que no surten a les portades, però sí a les estadístiques de desigualtat. Dones que fan que un poble sigui poble i que, malgrat tot, continuen sent invisibles en massa converses. Pot ser perquè reconèixer-les implicaria revisar privilegis. Pot ser perquè, com sempre, el camp queda lluny, fins que ens falta. I parlar del rentat de mans és parlar de responsabilitat. Sí, de responsabilitat. Aquell gest tan simple que ens va salvar la vida no fa tant. Aquell gest que en alguns van convertir en una competició d'higiene, mentre altres el feien servir per rentar-se les culpes. Perquè rentar-se les mans no és només una acció sanitària, és també una metàfora política, una manera de dir això no va amb mi. I ja sabem que quan massa gent diu això no va amb mi, el problema acaba anant amb tothom. Tres commemoracions, tres mirades, tres maneres d'entendre el món. I aquí, a Caldes, aquí al Fòrum, avui parlarem de llengua, de benestar emocional, de literatura que posa llum a les desigualtats de territori i de comunitat, perquè al final tot està connectat. La manera com ens parlem, com ens cuidem, com ens expliquem. Potser la pregunta és, què fem nosaltres avui per resoldre un conflicte? Què fem per reconèixer una dona que sosté el territori? Què fem per no rentar-nos les mans davant del que ens incomoda? Potser la resposta és més senzilla del que sembla. Fer-nos responsables. Responsables de la paraula, de la mirada, del gest, del poble. Responsable de no mirar cap a una altra banda. Responsables de no deixar que la indiferència ens guanyi la partida. I ara és el moment d'aturar-nos un instant, de deixar que la paraula prengui el seu espai i que el dia d'avui, 15 d'octubre de 2026, comenci a dir-nos coses. Molt bon dijous.
0: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.

I després d'aquestes paraules que ens interpel·len, obrim ara la finestra del calendari, començat tal dia com avui. I com hem dit, ja, avui és dijous 15 d'octubre. Ja hem viscut 287 dies d'aquest 2026, però encara en resten 78 per tancar-lo i escriure un nou cicle. El Sant Oral ens porta a les celebracions de Santa Teresa de Jesús, Santa Tamara i Sant Leonard. Si us dieu així, moltes felicitats, i que segur de Teresa es coneixem bastants. Moltes felicitats, Tereses. Pel que fa als dies temàtics, aquests que ens ajuden a mirar el món amb una mica més de perspectiva, avui destaquem que és el Dia Internacional de la Resolució de Conflictes i ens recorda que la pau comença per l'escolta i per la voluntat de mirar-nos de cara. El Dia Internacional de les Dones Rurals, que posa lluny a les dones que sostenen el territori, que fan possible la vida i que massa sovint continuen invisibilitzades. El Dia Mundial del Rentat de Mans, que ens recorda que hi ha responsabilitat que no ens poden treure de sobre en aigua i sabó. El Dia Mundial de la Ambliopia, una jornada per conscienciar sobre la importància de detectar a temps aquesta afectació visual que, si es tracta aviat, es pot corregir. I com a curiositat musical, destaquem que un 15 d'octubre també ha vist néixer cançons que han fet camí i que formen part del nostre paisatge sonor compartit. Doncs així, l'any 1973, un 15 d'octubre, doncs Dolly Parton va treure la cançó Jolene, una peça icònica que va convertir una història de gelosia en un himne universal.

I també, doncs ja més a prop d'ara, l'any 2021, una cantant molt coneguda, Adele, doncs també treia un 15 d'octubre aquesta cançó de I així on mi, una balada poderosa que va arribar al món com una confessió en forma de música.

0: i amb aquesta mirada, amb aquesta primer, o sigui, que acabem amb aquestes músiques i amb aquesta mirada del calendari fent un pas endavant en el programa.
1: De dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: I ja em dic, com aquesta, amb aquesta mirada del calendari que ens ajuda a entendre d'on venim i cap a on anem, obrim ara l'espai que ens parla de la llengua que ens identifica. És moment de endavant
1: les atxes.
0: I amb la Susana Corcho, que ja la tenim aquí. Bon dia, Susana.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Doncs, com dient sempre, és dijous, i això vol dir que arriba aquest espai amb Susana Corcho de l'Oficina de Català de Caldes de Montbui, un espai que ens convida a mirar la llengua des de tots els angles, des de la docència i l'ús quotidià fins a les polítiques públiques, passant per curiositats, recursos i expressions que ens identifiquen com a comunitat, està clar, no?
1: Exacte, m'agrada perquè ho defineixes tot molt bé, eh? I en aquest cas toques tots els serrells que formen... Exacte, l'Oficina de Català.
0: Sí. Doncs, Susana, com sempre, i com aquesta secció gira entorn de la llengua, de la nostra llengua, la catalana, del seu ús i de la seva defensa de tot allò que ens ajuda a fer-la créixer, o a fer-nos créixer, no? A fer-lo créixer tot. Què hi trobarem avui endavant les atxes? Primer, el català a Caldes.
1: Va, fem una, així una passada ràpida, perquè va tot funcionant, tot va rutllant com hauria de ser. En aquest cas, pel que fa, com deies tu, a la docència, doncs, es tiren endavant els cursos de català, que a més estem molt contents, contentes, perquè ara ja tenim els cursos que no només ja s'han iniciat, ja s'han ubicat i cadascú ja sap el nivell que li correspon, sinó que a més, a través de la biblioteca d'aquí Caldes, doncs hem aconseguit ja muntar clubs de lectura fàcil, dic de lectura fàcil perquè és adaptat al nivell del perfil d'alumnes que tenim. Tenim en aquest cas alumnes que estan fent elemental 1, que és el que correspondria al nivell oficial, perquè ens entenguem, d'un B1 de català. Aleshores, aquesta gent doncs, ja han començat a muntar aquests clubs de lectura. Com? La biblioteca ens ha cedit un llistat de llibres adaptats per a ells i aleshores cada alumne en llegeix algun de diferent, amb la qual cosa d'aquí a unes setmanes doncs, fem la posada en comú, fem una valoració i l'objectiu és que hi ha qui li agrada més llegir doncs, història, hi ha qui li agrada més la fantasia, hi ha qui li agrada més doncs, moments més reals, emocionants, i aleshores doncs, aquest cúmul de sentiments és el que es barreja en aquestes novel·les. Ho vam engegar, bé, la setmana passada es va proposar, aquesta setmana ja s'ha tirat endavant i estem molt contentes perquè veiem doncs, que va traient fruits en el sentit que hi ha molta gent que era reàcia quan vam portar els llibres a l'aula, com dient, ara m'he de posar a llegir un llibre en català, tenint en compte doncs, les dificultats doncs, d'aprenentatge pel que fa a les paraules i les estructures. Però en veure doncs, que aquests llibres s'adaptaven a les seves necessitats, doncs, bé, hi ha qui ja s'ha llegit algun i ja ha començat a llegir-ne un altre perquè els ha motivat. Per tant, estem molt contentes pel que fa als cursos. Si fem una passa més, podem parlar del voluntariat.
0: Pues sí, perquè que toca ja aquesta setmana. Ja heu començat, no?, a preparar, no sé si les parelles lingüístiques.
1: Ara estem tot just aquí, estem doncs, lliurant fitxes perquè ens interessen que cadascú pugui dir doncs, la seva disponibilitat horària, el seu nivell de llengua, i a partir d'aquí el que busquem des d'aquí, ho dic aquí davant del micròfon, doncs busquem voluntaris i voluntàries que estiguin disponibles una hora a la setmana, que tinguin ganes de donar un cop de mà a aquelles persones que volen practicar la llengua i de vegades doncs, el seu entorn no els facilita. Per tant, voluntaris i voluntàries, ara és el vostre moment de donar-nos un cop de mà per formar doncs, noves parelles lingüístiques.
0: Perquè al respecte, vull dir, per exemple, l'any passat o el curs passat, doncs va anar força bé, no? Vull dir, no compteu ja amb aquest voluntariat o és una manera també de fer com un renovar o un pas més endavant o afegir-hi més?
1: Clar,
0: per no castigar
1: és un
0: cúmul, mica, no?
1: Exacte. Per una banda, doncs, les parelles donem un marge, doncs, en aquest cas, d'uns mesos, i aquí dura doncs, tot un any que es van trobant, però sí que és veritat que de vegades doncs, necessitem fer canvis, perquè en els canvis és on es veu doncs, aquest progrés de tant en tant, i per això doncs, hi ha parelles del curs passat que es mantenen, però n'hi ha d'altres doncs, que hi ha començat a fer canvis, hi ha algú doncs, que per motius laborals, personals, no pot continuar, i per tant ara és el moment doncs, de formar parelles noves. Sí que continuem amb 4 o 5 parelles del curs anterior, però a partir d'aquest 4, em sembla, a partir d'aquestes 4 volem formar-ne de noves.
0: I el tema de les tertúlies, igual ja l'has comentat abans, perquè has parlat de l'espai de... Bueno, que cedeix també la biblioteca.
1: Exacte.
0: Però vull dir que en aquest cas, justament, doncs ja ha començat ja.
1: Sí, va començar doncs, la setmana passada
0: amb l'Eva...
1: Amb l'Eva Obarell.
0: Al capdavant.
1: Al capdavant, exacte, del grup. És ella doncs, qui dirigeix aquestes tertúlies. I a més, doncs, el que és interessant, bé, més endavant quan ella pugui venir ja us ho explicarà, però el que és interessant és, com sempre, és cada dimecres de 6:45 a 7:45, allà a la biblioteca, i sempre en acabar la sessió doncs es fa com un balanç, un resum de com ha anat. Sempre tenen una pissarra a la qual van apuntant, doncs, ja sigui vocabulari, expressions, dubtes lingüístics que s'han comentat durant la sessió, i va bé perquè d'aquell recull se'n pot treure molt de profit.
0: Molt bé. Doncs el català amb ja.
1: Vinga.
0: Una mica, una mica en ja. Després passaré
1: a més enllà. Ja. Sí. Doncs deixem caldes per obrir-nos una mica més al país. I anem a parlar doncs, que el Consorci per a la Normalització Lingüística ha augmentat la plantilla. Per què ho comentem? Doncs bé, perquè, com bé sabeu, dies enrere va haver aquest procés de regularització extraordinària a Catalunya, amb la qual cosa se'ns va demanar doncs, que havia d'haver-hi més cursos, és per això doncs, que s'ha ampliat la plantilla. El 2025 érem uns 930 professionals que ens dedicàvem a l'ensenyament i a la dinamització de la llengua, i del 2025 doncs, s'ha anat augmentant, ara ja doncs, tenim un 11% més, s'ha augmentat, amb l'objectiu doncs, d'anar cobrint, no només ensenyar la llengua, sinó d'anar cobrint altres punts referents a la llengua. Penseu que parlem que a tot Catalunya hi ha 20 centres de normalització lingüística distribuïts doncs, arreu del país, i el que es fa és, a més de l'ensenyament, doncs, dinamitzar la llengua. Com? Doncs ja sigui en xerrades o com aquí fem, participar a la ràdio per, en aquest cas, fer més extensiva la llengua perquè ens arribi a tots i a tothom les notícies. I es fan diferents, és a dir, aquestes noves places s'han ampliat també per, en aquest cas, dinamitzar i potenciar l'ús del català.
0: Molt bé. I pel que seria... Això del 42% del català als usos digitals, no sé com està el tema, vull dir, jo ja he dit una dada, sí. 42%, és a dir, com està el tema a nivell d'usos del que fem servir o de manera digital, no?, el català?
1: Bé, hi ha Accent Obert, que en aquest cas és la plataforma que estudia la llengua, que estudia el català dins de l'àmbit digital, i a través d'Accent Obert doncs, ha presentat un informe en el qual mostra doncs, que hi ha un 42% dels usos digitals. Què vol dir? Que no arribem ni a un 50%. Sí que s'ha anat avançant molt en aquests... balanç, ha fet un balanç d'uns 5 anys i s'ha avançat moltíssim, sí, però val a dir que hi ha plataformes com és el cas de LinkedIn o d'Instagram que són eines que les fa servir tothom, o gairebé tothom, i un tant per cent molt elevat de gent que utilitza i que encara no es troben en català. Per tant, és com una crida a LinkedIn per una banda, a Instagram per una altra, i que facin aquest esforç de passar al català. Pensem que en aquest informe s'ha mostrat que hi ha unes 342 eines web en les quals doncs, la llengua d'ús és el català. Estan distribuïdes en diferents àmbits, àmbits doncs, ja sigui d'ensenyament, d'esports, de cultura, però val a dir que en algunes eines que més es fan servir doncs, potser encara el català no hi és present. D'aquestes 342 eines que parlàvem, que tenen la interfície en català, només tenim doncs, 99 que estan disponibles en català arreu del món, és a dir, que s'obren a altres eines, i que n'hi ha d'altres, com és el cas de Google, WhatsApp o el Canva, Microsoft Office, que sí que el que fan doncs, és tenir no només tenir altres llengües i el català. El que és sorprenent també és el cas del Duolingo. Duolingo és una plataforma de la qual per exemple, els alumnes me'n parlen, que la majoria dels alumnes, quan comencen en català, comencen treballant amb Duolingo. Doncs el que em sorprèn és que el Duolingo és una plataforma en la qual...
0: Una plataforma. Sí, una plataforma.
1: A la qual pots estudiar altres llengües. Per exemple, pots estudiar alemany mitjançant l'anglès. Pots estudiar anglès mitjançant castellà. Però el català no hi és una eina per ajudar-te a estudiar altres llengües. Això és el que sorprèn.
0: És a dir, que si tu vols estudiar l'anglès des del català,
1: no pots.
0: No hi és.
1: No hi és.
0: Oh.
1: Clar,
0: però en canvi sí que hi ha moltes persones que fan servir el Duolingo per aprendre el català.
1: Exacte.
0: I moltíssimes, eh?
1: I tant. Per això, que és bo que hi hagi el Duolingo en català per donar aquest cop de mà a aquesta gent que vol aprendre català. Però el que ens estranya...
0: És que des del català no puguis entrar en un altre idioma, és a dir, conèixer el francès, l'anglès, l'alemany, el xinès, el tibetà, jo què sé, el que sigui.
1: Sí.
0: Bueno, el tibetà serà més difícil.
1: Bé, ha de tenir ganes i a veure si realment...
0: O el esfalinc d'aquests de l'Àfrica, no?
1: Sí, i clar, per tant, això... ho deixem ara aquí, però que potser que el Duolingo també s'hauria de posar les piles en aquest sentit.
0: I això com es pot, és a dir, com et pot a tu mateixa, com ho pots adreçar-te al Duolingo per dir-li, escolteu, poseu-vos una mica les piles, no?
1: Bé, és qüestió d'adreçar-s'hi, és a dir, de buscar l'adreça i poder-nos, sí. En aquest cas, poder-nos... poder fer una queixa, millor dit, que és el que interessa.
0: Una queixa i suggeriment a la vegada, no?
1: Sí, fem-ho de manera més delicada. Fixem-nos que, per exemple, l'Spotify o el TikTok també el tenim ara ja en català, ja s'ha versionat, i en canvi el Duolingo, aquesta eina, no...
0: Tan important, no, perquè justament el que toca és la llengua, totalment.
1: Exacte.
0: Si
1: seguim amb aquestes eines digitals, també cal comentar que hi ha... Per una banda, doncs, alguns àmbits sí que s'han anat treballant molt més, però pel que fa, per exemple, al comerç, doncs cal que hi hagi més plataformes en català. Vull dir, no es parla de comerç en català, no tenim eines, o ens en falten, ens en manquen eines. De la mateixa manera que l'entreteniment s'està potenciant molt eines digitals, pel que fa a videojoc, per exemple, que en parlàvem la setmana passada, però encara ens en falten, perquè és clar, si tu ja et vas trobant cada vegada més eines en català, és lògic que el que faràs servir és l'eina que tens més a mà. Per tant, es demana doncs, que es treballi més l'ús del català en aquestes eines.
0: Uh-huh. No sé si ara tocaria ja anar una mica més enllà, o no. Encara pots afegir...
1: Volia afegir una... En aquest cas us volia presentar una eina, una pàgina web que es diu Goita, què fan ara?
0: Sí, és que no sabia ben bé com
1: no
0: posar-me.
1: Acabo d'explicar, és veritat.
0: Sí. Goita, què fan ara?
1: Goita, què fan ara?
0: Goita, què fan? Què fan, no què fem?
1: Sí, Goita, què fan ara? És interessant perquè és una pàgina web, és un web que recull automatitzadament doncs, el que és el contingut en català de les diferents plataformes pel que fa doncs, a pel·lícules, sèries, documentals, àudios, ja sigui en català o bé subtitulat en català. I per tant, aquest va començar el 2021, ara potser és el seu moment més d'auge, és a dir, que s'ha anat enfilant, ha anat pujant, perquè el que és interessant és que cada vegada hi ha més gent interessada, que li agrada o li ve de gust veure ja sigui pel·lícules en català o escoltar doncs, podcast. I per tant, Goita, què fan ara? Doncs és aquesta pàgina web que ens les presenta.
0: No sé, és que hi ha alguna música de fons que me sembla que està relacionada amb Goita, què fan ara.
1: Clar, perquè si recordeu el Goita, què fan ara, això ja ens ve, és una expressió, els que sou més joves no, però els que ja tenim una edat, doncs ja ens recorda doncs, de temps enrere que teníem aquesta expressió que feien.
0: El Goita, què fan ara. La trinca, eh?
1: Sí.
0: És una pena perquè la trinca ja ni... Vull dir, alguna persona que formava la trinca ja no hi és tampoc.
1: Bé, sí.
0: Bé, són coses... Bueno, el temps passa.
1: Sí, sí.
0: Així de clar.
1: Bé, doncs en aquesta pàgina web el que tenim doncs més de 22.000 obres doblades o bé subtitulades en català. Per tant, us animo que, a més és gratuïta, que entreu a Google, que poseu Oita, què fan ara? I podeu triar doncs, la pel·lícula que us interessi. Per exemple, no sé, o voleu una sèrie, no sé, Les Tres Bessones. Doncs cliqueu Les Tres Bessones allà a la lupa, que és el que per cercar, i el cercador us enviarà doncs, per poder veure.
0: A alguna plataforma, exacte. O on sigui, on podem trobar aquesta pel·lícula. Està bé, està molt bé.
1: Sí. Doncs va, anem...
0: Anem una mica avancem? Més. Vinga. Avancem.
1: Avancem, avancem més. I anem més enllà, el català sí. Més enllà. Que us vull parlar avui de...
0: Interferències entre paraules en català?
1: Exacte, us vull parlar
0: d'aquestes... M'atrau això, d'interferències, que, o sigui, les paraules es poden interferir?
1: Sí, perquè de vegades les confonem, les confonem en el sentit que una paraula per l'altra... a veure, us ho explico, us poso exemples i es veurà més clar. Si jo dic full i fulla, full. Full i fulla...
0: El full.
1: Exacte, els que ja estem més habituats sí, però potser els que estem aprenent català doncs hem de veure la distinció entre la paraula full i fulla.
0: I fulla.
1: Un full, per tant, és de paper, és en aquest cas doncs, per poder escriure... D'acord? I en canvi la fulla, doncs la fulla és molt més ampli perquè pot ser doncs la fulla de l'arbre o pot ser la fulla d'un ganivet, la fulla
0: també.
1: D'una que sigui ben prima, o pot ser d'una porta, doncs una porta que pugui tenir dues fulles, posem per cas, sí, que tingui dues parts. Per tant, és una interferència, per què? Perquè barregem una paraula amb l'altra, i ens pot crear conflicte. De la mateixa manera que tenim difós i difús, aquesta és que va sortir a classe i vaig dir que aprofito i me l'apunto per dir-la.
0: Sí.
1: Difós, quan diem difós, ve del verb difondre, de fer-ho extensiu. Mm-hmm. Per exemple, a través de la ràdio s'ha difós
0: doncs mira la llengua catalana doncs cada dia va més... No, és una manera de fer, en aquest cas, d'aprofundir en la llengua,
1: Exacte.
0: No només de fer difusió, sinó d'aprofundir.
1: Va. I en canvi, difús...
0: Però de la festa major, sí, les
1: exacte,
0: activitats.
1: Per això,
0: fent
1: per
0: difusió
1: això.
0: De les activitats.
1: Exacte,
0: sí.
1: Jo sí que...
0: O de la capbuitada.
1: Exacte, ara ja, ara ja pensant en capbuitada. Va. Doncs, per tant, s'ha difós, i en canvi, difús ves, en aquest cas vol dir que no és gaire clar. Jo dic, puc
0: una
1: fer una explicació difusa, no? Un discurs difús, que no és clar. Per tant, difós és del verb difondre, i difús, en aquest cas, és que no és gaire clar.
0: No està clar, ja.
1: Més, us vull parlar, per exemple, de rendible i rentable.
0: Ui.
1: Són dues paraules que sembla que... Sí, però no. Què vull dir amb això?
0: No, de rendir...
1: Rendible ve de rendir
0: bastant,
1: És a dir, és una persona que és rendible, que és profitosa.
0: Exacte.
1: Exacte. Però rentable és que es pot rentar. Aquesta brusa, per exemple, no és rentable, és a dir, no es pot rentar. Però aquí sí que hi ha una interferència, a més cal afegir-hi aquesta interferència amb el castellà, que aquest rentable té més...
0: Que podríem dir és rentable, quan podem dir si estem parlant de si això, per exemple, és rentable que aquest producte o és rentable pel supermercat, pel qualsevol, que moltes vegades passa això, com el producte no l'és rentable, el treuen del mercat,
1: exacte.
0: per exemple.
1: Exacte.
0: Això seria en castellà, no?
1: I en canvi en català hauria de ser que no és rendible.
0: Que no és rendible.
1: Que no és rendible, d'acord? Després hi ha, per exemple, un altre cas, el que entre medi i mitjà, medi natural,
0: que
1: per exemple...
0: Que moltes vegades diuen medis de... No és medis de comunicació.
1: Exacte, vosaltres ho veieu molt perquè aquesta errada acostuma a passar, són mitjans de comunicació, per tant hem de separar un terme de l'altre. Aquestes interferències les he volgut explicar...
0: Medi ambient sí que és correcte.
1: Exacte. Perquè en aquest cas estem parlant de tot un espai, en aquest cas medi ambient, igual que el medi marítim. Aquestes paraules, per què les he volgut presentar? Doncs perquè aquestes interferències les he extret d'un llibre que us vull presentar, allò que vas remenant, que es titula, atenció, Quodlibets del català. Ara vaig aquí. Quodlibets. Què vol dir quodlibets? Un quodlibet. Ve del llatí, quodlibet. Quod vol dir que, no? I libet, doncs, que m'agrada. Si busquem aquesta paraula en el diccionari, la primera definició ens vindrà a dir que és una composició musical que combina diferents melodies, etc., punts suspensius. Però no és aquí on ens volem centrar, sinó en aquest cas volem parlar més del tema filosòfic. Per què? Perquè a nivell de filosofia, el que és un quodlibet, eren els dubtes que podia presentar, dic, ho faig en passat perquè ara no sé fins a quin punt sorgeix això, l'alumne al professor. Sempre és el professor qui explica, qui dona la lliçó, però els alumnes de vegades tenen dubtes, qüestions que et crida l'atenció, que has vist potser quan has sortit al carrer, quan algú t'ha explicat alguna cosa. Doncs aquests dubtes són aquests quadlibets que presentes al professor i aleshores, doncs, a partir d'aquí, és el professor que s'ha de buscar la vida per resoldre els dubtes dels alumnes. Ho vaig trobar interessant perquè, bé, a classe sempre ens passa que, malgrat que tu tens ja preparada la lliçó i vols explicar un tema en concret, de vegades t'arriben alumnes que tenen altres dubtes que els ha sorgit, doncs, potser comentant amb algú, mirant la televisió, escoltant la ràdio, i per tant, doncs, és a partir d'aquí que el que tenim són aquests quadlibets, és a dir, són els dubtes que ha de resoldre, en aquest cas, el professor o professora als seus alumnes. Sí? No sé, igual que aquí de vegades a la ràdio anem parlant i anem dient «Ai, mira, i per què?» i expliquem, doncs, el per què d'alguna paraula, d'algun terme, doncs, de la mateixa manera a l'aula. I aquí, doncs, us presento aquest llibre que és d'en Pere Juli Serra, que està molt bé, que us el recomano, i bé, és per parlar de llengua i sobretot per parlar d'aquests dubtes del dia a dia, de qüestions quotidianes que de vegades ens sorgeixen, com són les que hem esmentat ara, fins ara. Mm-hmm. Sí?
2: Doncs està, penso que està 365, vol dir 365 dies també, no? Sí. Quodi, de codi, no?
1: És quodi llibres, que m'agrada, del català. Sí.
2: Perquè és
1: del llatí, exacte.
2: Quadlibets. Sí, sí, sí, l'ho hem de dir ben dit. Quadlibets del català. 365,
1: Exacte. I són, doncs, diferents dubtes lingüístics que sorgeixen. És per això que alguns els he trobat interessant compartir amb vosaltres i m'aniré guardant alguns per plantejar-los aquí endavant les atxes per anar aclarint conceptes lingüístics. Sí?
2: Mm-hmm.
1: Seguim. Va, hem estat parlant, doncs, per una banda d'aquests quadlibets i anem a parlar, doncs, d'algunes paraules nostrades, és a dir, aquelles paraules que tenim i que de vegades les anem deixant en un racó, les anem oblidant, doncs bé, val la pena recuperar-les, com és el cas d'esmerçar. Aquest verb.
2: Esmerçar.
1: És que és maco.
2: No, però és, vull dir que ho fem servir.
1: Sí.
2: Bueno, potser és
1: Conxi,
2: com
1: potser
2: dient.
1: Tu sí,
2: No,
1: però
2: és com dient.
1: Invertir,
2: bueno,
1: anem
2: més que, més que dir-ho, el llegint. T'estic parlant de quan de novel·les, no?
1: Sí.
2: Que és moltes vegades, i la gràcia, i el que hi ha el vocabulari ben escrit, elegant, i a la vegada també, i alhora també senzill, no?
1: Exacte. Doncs va, tenim esmerçar, a veure si recuperem aquesta paraula, que és un sinònim d'invertir, esmerçar, és maco, amb ser trencada. Una altra de les paraules, mal de cap, a mi aquesta m'agrada, mal de cap, s'escriu tot junt, i és una preocupació, o una, confiem que només en sigui una, mal de cap. De la mateixa manera que si dic mal de caps, en plural, hauria d'anar separat, o quan de vegades ens fa mal el cap,
2: sí.
1: Aleshores sí que va separat. Però en aquest cas, mal de cap tot junt significa preocupació.
2: Sí, i quin mal de cap,
1: Exacte. Sí. Hi ha una altra que aquesta m'agrada, la vull compartir, perquè és, en comptes de dir que de vegades ens ho prenem a pit, hi ha alguna situació que és que t'ho has pres massa a pit, doncs recuperem aquesta de prendre-s'ho a la valenta.
2: Sí, és que te l'has pres
1: a la valenta,
2: molt a
1: no
2: la
1: t'ho
2: valenta.
1: Prenguis a la valenta.
2: No t'ho has de prendre així.
1: No, sí,
2: però és que la vida...
1: Prendre-s'ho a la valenta.
2: Sí, sí, sí.
1: Va, i seguim, posem punt i a part per anar a parlar de frases fetes. Sí?
2: Sí.
1: Avui m'he centrat...
2: Que m'agraden moltíssim les frases fetes.
1: M'he centrat avui amb el verb veure, veure amb B baixa, de la vista.
2: Sí.
1: Sabeu que tenim dos veures, es pronuncien igual, però un és amb B alta, l'altre
2: amb B baixa. A vegades diem, a veure, què ens aportes avui?
1: Doncs aquest és amb B baixa, perquè estem parlant de vista.
2: Sí.
1: En canvi, quan ve de beguda, que beguda va amb B alta,
2: sí.
1: Veure amb B alta.
2: Però també a vegades és...
1: Sí. Veure amb B alta.
2: Però

0: Exacte. Una altra, veure la brossa a l'ull de l'altre. Veure la brossa a l'ull de l'altre és que mirem, en aquest cas, els defectes de l'altre sense adonar-nos que nosaltres potser fem els mateixos o encara més, no?
1: Que estem mirant més el que, o sigui, estem més amb el que fa l'altre que no precisament el que fem nosaltres i moltes vegades fiquem molt la pota, no?
0: Exacte. Veure la brossa, brossa, BROSSA, veure la brossa a l'ull de l'altre, és a dir, veure, doncs, els seus defectes.
1: Fica't més en els teus defectes que no pas...
0: Més, veure la padrina, aquesta em agrada.
1: Sí, perquè vol dir alguna cosa i en realitat la padrina és...
0: Sí, sí, exacte, la pobra padrina que no té culpa de res, però veure la padrina significa que ho has passat molt malament, que has patit molt, de vegades per una malaltia, de vegades perquè a la feina has estat molt angoixada, i aleshores és que he vist la padrina, és que ho he passat tan malament, això és veure la padrina. Una altra, veure's les orelles. De vegades, després d'una mala situació, doncs dius, mira, veure's les orelles significa doncs, que ja vas veient, igual que dèiem abans veure el cel, no? Que dèiem veure el cel obert, doncs de la mateixa manera tenim en aquest cas veure's les orelles. O veure-ho tot negre. Ui, si ho veiem tot negre, malament anem.
1: Sí.
0: I una altra, veure's amb cor, sí. És a dir, que tens aquesta força, aquesta voluntat, veure's amb cor. Uh-huh. Una última, veure el llautó, dic, ui, que et veig el llautó, és a dir, que sí. Ja sé per on vas, sí. Ja sé quines són les teves intencions.
1: Aquesta la trobem bastant sovint,
0: Veure's el llautó.
1: Però sobretot en persones que feu servir bé al
0: gust. Ui, que se't veu el llautó.
1: Sí.
0: Sí. Molt bé.
1: Doncs no sé si ara podem passar ja a la música, perquè la música sempre és important. En aquest cas, crec que ens portes un grup d'aquí, molt a prop també, de Granollers.
0: Exacte.
1: Sabana.
0: Sabana, que ara també el mes que ve actuaran a Granollers, a la Rock Humbert. Sabana és un grup de Granollers que es van conèixer al conservatori estudiant i es van tancar al garatge de casa d'un i van començar fent la broma, anem a tocar cadascú el que podia, i a partir d'aquí doncs va sortir el grup de Sabana. Val a dir que aquest nom no els agradava a cap del grup, però bé, és que és l'únic que va tenir més puntuació, diu que van fer una llista de paraules i aquesta és la que va tenir més puntuació, amb la qual cosa es van quedar amb Sabana. Aquest grup és interessant perquè el que volen, com sempre, crear aquesta música fresca, propera, dinàmica, i per tant doncs, ens presenta la cançó Dies de tot, ara anirem per aquí escoltant, i us animo doncs, que l'escolteu, i la lletra també, perquè és que tenim dies de tot, de tots colors, i per tant doncs, no cal prendre's les coses tant a la valenta, sinó que...
1: Hem d'acabar, Susana, em sap greu, perquè jo m'ho passo molt bé amb aquesta... aquí, quan estem en aquesta secció. Doncs, com sempre, ha estat un bon recorregut per entrar a les atxes, per aquest espai, i queda clar que continuem obrint, o que continues obrint finestres potents sobre el que representa la llengua i el compromís amb la comunitat. Moltes gràcies, com sempre, Susana, per totes aquestes aportacions que ens ajuden moltíssim a conèixer la nostra llengua.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Aprofundir en la nostra llengua.
0: I ja sabem,
1: Fins dijous vinent. I, com sempre, endavant les atxes. I ara fem una pausa per escoltar les notícies de les 10. No marxeu, que de seguida tornem.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La policia local de Caldes ha fet una campanya de control a establiments d'alimentació amb horaris festius i nocturns del municipi. Unes inspeccions que han donat els seus fruits amb 40 actes en 12 establiments. L'objectiu del cos de seguretat ha estat informar i detectar infraccions relacionades amb venda d'alcohol i altres de salut pública. Una campanya que ha posat el focus en informar i detectar els productes que incompleixen la normativa europea o de salut pública. El projecte Calderí Habitatge Jove ha rebut un reconeixement durant la celebració dels 45 anys de l'entitat municipalista per l'FMC el passat 9 d'octubre. Aquesta iniciativa, que va néixer el 2022, està inclosa en el llibre de bones pràctiques dels governs locals de la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer. Dos actors encarregats de posar en valor a través d'un reconeixement públic l'esforç dels municipis que en el període del 2014 al 2025 van desenvolupar polítiques públiques innovadores. Pere Aragonès estrena avui el quart cicle de conferències de l'Aula Universitària a l'abast de Caldes. Ho farà a les 7 de la tarda a la Sala Noble de Can Rius. L'expresident de la Generalitat analitzarà el moment polític i social de Catalunya en aquest acte inaugural. Una tradició que remet als darrers cursos, on ja van portar a José Montilla, Artur Mas i Quim Torra. És un acte obert a la ciutadania que vol oferir una programació diversa i transversal amb ponents de diferents àmbits del coneixement i de la societat. Uns actes del cicle de conferències variats i d'interès general apropant a Caldes diferents mirades i experiències. La contractació acumulada al Vallès Oriental creix un 9,4% respecte a l'any passat. Els contractes indefinits han augmentat un 16% i ja representen gairebé la meitat de tota la contractació de la comarca. Segons l'avanç elaborat per l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal, durant el mes de setembre d'enguany s'han formalitzat al conjunt de la comarca 13.500 contractes, 4.400 més que el mes d'agost, quan se'n va registrar 9.000. I acabem amb el temps. Avui el cel estarà força ennuvolat amb possibilitat d'algun ruixat feble al vespre. Les temperatures arribaran als 24 graus de màxima i baixaran fins als 15 de mínima. De cara a demà, divendres, el temps serà més estable i assolellat amb alguns intervals de núvols durant el matí i la tarda. No s'esperen precipitacions i les temperatures es mantindran suaus amb una mínima de 15 i una màxima de 24 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes Femení, General i Palau, a les 4 de la tarda al Municipal de la Torre Roja.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
2: Divendres 16 d'octubre.
3: A 6:15 de la tarda, a la Biblioteca de Caldes.
4: Històries que ballen, descoberta corporal per a nadons amb música i contes amb Mercè Martínez.
3: A partir de les 7 de la tarda, al Parc de Can Rius.
4: Cinquena edició de l'Oktoberfest, a càrrec de l'associació Aimava.
3: A 11:15 de la nit, al Parc de Can Rius.
4: Concert de versions amb les Reines del Mambo.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: Aquesta Festa Major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major calderina. Una mirada a la història de la Festa Gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
3: El Fòrum, amb Conchi Sánchez.
5: I després de parlar de la llengua que ens identifica, entrem en un espai de calma, de reconeixement i d'escolta. És moment de sintonia interior. I aquest espai dedicat al benestar emocional, l'autoconeixement i la calma mental, sempre des d'una mirada propera i aplicable a la vida quotidiana, quotidiana, i està, vull dir, sempre de la mà d'Alba Ferreter. Bon dia, Alba.
6: Molt bon dia.
5: M'he quedat una mica entrebancada en quotidiana.
6: Bueno, no passa res.
5: Doncs això, entrem en matèria del que avui podem aprendre per trobar-nos millor en el nostre dia a dia, en com és possible i quines eines podem fer servir per calmar aquesta ment que creiem que de fet, moltes vegades o sovint està en continu moviment i no sabem com parar-la.
6: És la boja de la casa, eh?
5: Sí. Totalment. Sí, sí. A més, és la que porta damunt de tot, eh?
6: Exacte.
5: És com dient damunt. Que el tronc, o sigui, a davant del tronc és el cap i que no sabem mai com aturar-lo.
6: I
5: com,
6: tant.
5: Vull dir, doncs amb tu podem aconseguir precisament
6: sí.
5: trobar més... la manera.
6: Exacte. Avui he volgut donar-li com un enfocament més pràctic, no? Una part teòrica perquè per mi és important, però sí que la idea és que avui entrem a la part més pràctica de com, quines estratègies, no? Podem dur a terme per calmar la ment. Així que, si et sembla, ens
5: comencem,
6: hi posem.
5: Comencem sí? ja. I podríem dir comprendre, a partir d'aquí, la primera part, comprendre el soroll mental. Perquè i podrien sí. primer definir el soroll, perquè el soroll és aquesta part que és que és no, jo no diria de que ens fa posar-nos bojos, però sí que és que no sabem, però el cap no para. I està sentint soroll contínuament, però és aquest soroll que tens a dins, no?
6: Vull dir,
5: no és el soroll que estem escoltant per aquí, no. Mm-hmm. És el que queda a dins,
6: el
5: no?
6: El que portem a dins.
5: Sí.
6: A més, fixa't que totes les persones tenen aquest soroll. És a dir, és igual si vius aquí a la Xina o on sigui, que tots tenim aquest run-run, no? I per això crec que la primera part ha d'anar molt vehiculada precisament a entendre quines són les peculiaritats que té la nostra ment, perquè jo una cosa que em trobo molt sovint és que hi ha gent que diu, ai, em pensava que només em passava a mi.
5: Sí, no. Molt sovint, eh? Sí. Molt sovint. Expliques qualsevol, diu, ostres, això?
6: Em pensava que només,
5: només era cosa... Pensava que era, per exemple, si som polítics, que era que només passava als polítics, no?
6: I clar, no, hi ha coses que ens passen a tots i per això crec que és important, clar. No? Aleshores, doncs, ens hi fiquem, no? Quan parlem d'aquest soroll, quan diem que la ment no para, és una cosa que és fàcilment reconeixible perquè hi ha moments en què, per exemple, no, quan arribes a casa, t'asseus al sofà i de cop i volta ja és com, bueno, en principi ja no més tasques a fer, doncs just en aquell moment et ve al cap allò que no has respost, aquell missatge que no has contestat, allò que et queda pendent, comences a repassar, no, les converses anteriors. És a dir, en un moment en què en teoria la ment podria descansar, això no para, no? Això no para. Aleshores, parlem d'aquest soroll mental, doncs tenir moltes tasques pendents i intentar recordar-les totes, no? Aquest repàs mental que fem, no? Que hi ha gent que, ja ara parlarem d'això, no? Però que està a la dutxa repassant tot el que ets a fer avui. Jo vaig a fer
5: sí,
6: això,
5: que no
6: això,
5: estàs... Pues no, i no seria que a partir d'aquí seria millor posar-te a cantar? Perquè, tot i que, perquè si cantes, estàs cantant, bueno, estàs, no sé.
6: Totalment. És,
5: sí, perquè és que si no, la ment està...
6: Està allà. Bueno, anticipant.
5: Clar.
6: Anticipant tot allò que pot arribar a sortir
5: el dia.
6: Malament al dia,
5: sí,
6: o
5: no,
6: bueno,
5: penses,
6: tampoc anar molt lluny, eh?
5: No penses que te sortirà tot bé, sinó, ostres, i avui sí. què passarà avui?
6: És això, i si sí. Allò, i bueno, no? Ara que estem en aquest context de social, no? De redefinició electoral, bueno, tot això...
5: Ui, sí, sí, sí. Què
6: ment...
5: passarà? Un cop que passi això,
6: exacte,
5: que,
6: no?
5: Que, com estarem, no?
6: Exacte. Sí. Això que et deia, hi ha molta gent, moltíssima, que, i jo, a vegades a mi també em passa, no? Que has tingut una conversa que potser no has dit el que volies dir, o que has dit de més, llavors estàs allà.
5: També, i després dius, ostres, què m'he passat, eh?
6: Exacte,
5: i això,
6: no?
5: Ens passa molt sovint.
6: Passa moltíssim.
5: I a vegades aquí, en
6: el
5: mòbil.
6: Telèfon.
5: En el mòbil, perquè és un... Podríem dir que és una manera, perquè quan tu estàs parlant, com ara estem aquí, no? Sí que pot ser que pares una mica i penses una mica en el que has de dir. Però quan estàs en l'aparell, mòbil, pantalla, és a dir, una tauleta, l'ordinador, tu estàs allà i i no penses. Tu poses a escriure, sobretot WhatsApp.
6: Com que hi ha més l'impuls, no, vols dir?
5: Sí. No sé, i després veus que és molt sovint, a vegades diu, ostres,
6: sort que
5: fora.
6: Podem borrar la conversa, doncs.
5: Sí. A vegades les borres, però adona't-te. Perquè, ui, no saps tu la que arriba a passar. Pensa, és que és un problema el WhatsApp, no? Quan tens, o sí. Si estàs en un grup, no?
6: Ui.
5: I penses que tu estàs amb aquesta persona, amb una persona particular, estàs parlant, però en realitat ho has posat en el grup i justament has fet una crítica.
6: Ah, oh. Això també, clar, això també passa.
5: Però bé, ara, diguem, sí. Està en aquest sí. Cas, no?
6: Llavors, bueno, pues, passa això, no?, de que ens podem jutjar per això que hem fet, per això que com ens hem sentit. Parlem també del soroll mental quan cada notificació que entra o cada, no?, estímul que rebem, pum, no?, la nostra atenció canvia, no? Això també té a veure amb aquest
5: soroll.
6: I el buscar respostes definitives. És a dir, la ment busca molt els absoluts, el tot o el res. Uh-huh. I la realitat és que ens movem més, perdona, amb aquest...
5: En un terme
6: amb els
5: que
6: grisos.
5: Ni és tot ni és...
6: amb els grisos.
5: Sí.
6: I amb aquesta incertesa, no?, que ens acompanya perquè és inherent a la vida.
5: Clar.
6: Aleshores, això la ment ho porta fatal. I busca sempre com... els tancaments, no? Que les coses estiguin tancades. Aleshores, per exemple, si hi ha situacions, converses que han quedat pendents o no sé, coses que han quedat així com en l'aire, pot ser que la nostra ment li vagi donant voltes intentant tancar, intentant trobar una solució definitiva, intentant... No? I llavors això és, bueno, obre la porta a moltes coses, anar preguntant a tothom a veure què hem de fer o anar repetint situacions, no? Tot això forma part d'aquest soroll mental. Aleshores, per poder endinsar-nos en aquestes tècniques, no?, aquestes estratègies que volia portar avui, a mi em sembla molt important, com deia, entendre quina és la naturalesa de la ment. Més que res, i això sembla una tonteria, però més que res perquè quan entenem que vivim, no, la nostra consciència viu ficada en un cos, no, que té unes peculiaritats concretes i que funciona d'una manera concreta, una de les primeres coses que passen és que deixem de sentir-nos culpables per fer el que fem, per pensar el que pensem, per sentir el que sentim, perquè de la mateixa manera que sabem que el nostre cos no pot volar i no ens sentim culpables perquè no podem volar, perquè no tenim ales, no? És una tonteria, doncs entendre com funciona la nostra ment ens ajuda també una mica a dir, bueno, això són coses que està fent la meva ment, intento acompanyar-la, intento compensar-ho, intento no sé què, però no em sento culpable per això, per tenir aquests pensaments, no? Aleshores, la primera cosa a tenir en compte és que la ment sempre està viatjant.
5: Total, i sovint cap al passat, més que cap al present.
6: El present per la ment no existeix, sí. És molt incòmode, perquè en el present...
5: O passat o futur.
6: Exacte. És passat o futur. Passat o futur. I això té una base biològica en quant a, clar, del passat aprèn en el futur projecte.
5: Clar.
6: Tot allò que hem après del passat m'ajuda a poder-ho projectar a futur, bàsicament per no morir.
5: O podríem dir també tot el que no he pogut ja no aprendre, sinó el que no he pogut fer del passat, podria fer-lo en el futur.
6: Exacte, d'acord. Exacte.
5: És a dir, si jo hagués aprofitat molt més allò que estava aprenent, per exemple, i ho vaig deixar, no? El futur seria diferent. No ho sé, bueno, si això també passa.
6: Això també passa, però fixa't que és tota l'estona passat,
5: sí, futur. I futur.
6: No té més. I és més, quan hi ha espais de present, no li agrada gens. Que és aquests moments de, bueno, ja està, no? He acabat el dia, estic en el present. No, et falta fer això, et falta no sé què, no? Comença a venir. No, no li agrada, és una cosa que no li agrada gens.
5: I si el dia, diguem, has acabat el dia i lo has acabat bé, en realitat és com ja també és passat.
6: Exacte, exacte. Sí. Aleshores, tot això parteix d'una peculiaritat que té la nostra ment, que els neurocientífics en diuen la xarxa neuronal per defecte. I això el que vol dir és que el nostre cervell està constantment generant soroll, pum, pum, pum, pum. Està tota l'estona processant informació des d'un lloc com en un segon pla. Què passa? Que això té molt a veure amb el pilot automàtic del que vam parlar...
5: La setmana passada,
6: exacte.
5: Sí.
6: Exacte. I és com aquest soroll de fons, aquesta remor de fons, és una peculiaritat que té la nostra ment, simplement de, bueno, va processant informació, hi ha molta informació inconscient, n'hi ha d'altra que és conscient, però va fent, passa també quan estem somiant, no? Hi ha molta activitat cerebral mentre estem somiant. Aleshores, aquesta idea de deixar la ment en blanc és impossible. Perquè la ment genera pensaments, vale? Genera pensaments, capta pensaments, bueno, això és una altra, és antena, és receptor i és antena també. Vale? Aleshores, ja d'entrada, diguem que la idea no és parar la ment, no és parar els pensaments, perquè és impossible i en genera una frustració tremenda, no? Vull deixar de pensar en això. Ens oblida tant, perquè la idea no és aquesta.
5: És que ni tan sols fent ioga podries deixar la ment en blanc.
6: Ni meditar. És que l'objectiu de la meditació, que seria un mite molt gran, no? L'objectiu és deixar la ment en blanc. No és deixar la ment en blanc, és canviar la manera en la que et relaciones amb els pensaments que genera la teva ment. Perquè igual que el cor bombeja sang o que els pulmons respiren, la ment pensa, és una qualitat de la ment. Aleshores, la idea és poder canviar la relació que jo tinc amb els meus pensaments. Vale? Què més? L'altra cosa que fem, l'altra peculiaritat i que hem de tenir en compte, és que la nostra biologia s'allunya d'allò que és desagradable, és pura biologia, del que és desagradable, i s'apropa allò que fa
5: que t'agrada, que te sents bé,
6: que genera,
5: no?
6: Plaer, no? Sí. Exacte. Què vol dir? Que totes aquelles emocions que són desagradables, perquè a mi no m'agrada parlar d'emocions negatives, són desagradables.
5: O alguna cosa que has passat t'ha passat i és desagradable, és com treure-la, oblidar-la.
6: Exacte. Sí. El que fem és intentem que no hi sigui.
5: Sí.
6: Intentem...
5: Són aquests records amagats que queden allà.
6: Exacte. Però hi ha vegades que, clar, això està en un primer pla. I què fem? intentem pensar el que estem sentint. Per què? Perquè la ment li vol donar una explicació a la dimensió emocional. I sí que és veritat que, evidentment, es uneixen, no? I que podem entendre coses a través de l'emoció, però una cosa és pensar i una altra cosa és sentir. Són coses diferents. Llavors, moltes vegades aquests bucles en els que entrem, aquestes rumiacions, té a veure perquè estem intentant pensar coses que només volen ser sentides, no? Per exemple, quan hi ha el dolor d'una mort, no? El dolor fa mal, dol.
5: El dolor d'una mort...
6: D'una mort
5: qualsevol cosa que... Exacte, d'una pèrdua.
6: Exacte. Sí. I el dolor dol i l'única cosa que vol és ser sentit. Llavors, com que és molt incòmode, perquè és molt incòmode en el cos el dolor, comencem a donar-li voltes. I comencem amb, hauria d'haver fet això li hauria d'haver dit, això no sé què, perquè, o inclús podem anar més enllà, no? I sentir-nos culpables per coses que és dolor, que vols
5: ser sentit.
6: Sí, perquè
5: si en realitat és un amor, dius, ostres, si hagués estat jo més imagina que és la mare, o que és una... Si hagués estat més amb ella, ara me'n penedeixo de no... d'aquest temps que ha passat i no ha estat al seu
6: exacte.
5: Costat. O, bé, que això ho podem pensar molt sovint.
6: Molt sovint. I això és processament mental intentant donar com una explicació o una algo a aquesta dimensió més emocional. No? Aleshores, la idea, de nou, és canviar la relació que tenim amb els nostres pensaments també per poder acompanyar-nos d'una manera més íntima, no? A nosaltres mateixos en les situacions vitals. No?
5: Precisament, potser seria... O sigui, jo t'he pensat, el que no has fet, pensar en els moments feliços que has tingut, per exemple.
6: Per exemple...
5: Si és una pèrdua, és una pèrdua, imagina't, pues és un divorci, qualsevol... És una altra manera, no? D'enfocar-te. Aquí sí que podries enfocar-lo d'una manera més d'oblit, d'oblidar-te.
6: Bueno, hi ha una primera part, Conchi, que
5: podia ser la felicitat que també t'ha portat aquesta
6: sí,
5: persona.
6: Sí, exacte. Hi ha un primer pas sempre que és em sento com em sento.
5: Exacte. No pots evitar-lo.
6: Em sento com em sento
5: i
6: li dono espai.
5: I estic mal perquè és igual, és una pèrdua.
6: És una pèrdua.
5: Sí.
6: I
5: has
6: dret.
5: De passar un dol, eh?
6: Exacte, no? I em dono el permís per... Bueno, pues estic com estic i la vida m'ha portat això ara. I després sí, jo crec que, bueno, hi ha fases, no? Perquè si són ruptures doloroses o coses així, doncs pot haver-hi l'enuig, no? Pots estar enfadat, poden passar moltes coses. Però jo crec que sí que hi ha una part de gratitud, no? Que ha portat aquesta persona a la meva vida, perquè al final ha sigut un tram també de la meva vida, no? I això també és important. Aleshores, el primer pas té molt a veure amb deixar d'intentar pensar què és el que estic sentint per donar-me espai al que sento. De fet, moltes vegades, no sé si a tu t'ha passat, a mi, jo reconec que a mi m'ha passat alguna vegada, de que, no sé, ja estic algun dia que em llevo o ha passat alguna cosa que em sento rara, em sento estranya. I la ment intenta donar-hi una explicació. Ah, no, m'estic sentint estranya perquè no sé què. I potser...
5: Sí, i perquè
6: potser
5: és el dia que t'has llevat...
6: No
5: ho saps, però senzillament
6: no
5: tens el dia que... Has començat, que a vegades jo penso de dir, ostres, ja començo malament. No?
6: Bueno, avui em sento com em sento, no? I m'acompanyo amb això. Intento no responsabilitzar a ningú,
5: sí,
6: no fer-me encàrrec.
5: Sí, però moltes vegades, quan et sent, jo no sé si és en el teu cas, quan passa això, jo, per exemple, em refugio a la música.
6: Vale, és una manera d'elevar l'energia.
5: Exacte,
6: sí, exacte,
5: però
6: està
5: total,
6: molt bé.
5: Perquè és que m'ajuda a passar, vull dir, a tenir fora aquesta sensació de no saps el què.
6: Exacte, de no saps el què. A mi m'ajuda molt posar-me música i ballar sola
5: a
6: casa.
5: Sí, també.
6: També.
5: I si és possible, a veure, cantant no acostumo a fer perquè dic, ostres, ho faré. Però si sé la cançó, per què no?
6: I tant.
5: Si m'alegra.
6: Exacte, és també una estratègia molt bona, no? Aleshores, molt bé, quina és la idea? Doncs precisament la idea és que podem, que puguem passar de la reacció automàtica a la resposta conscient. Vale? D'una cosa a l'altra. Aleshores, avui us porto les tècniques, vale? I a veure, no? A veure cadascú si ho pot aplicar a casa seva, a veure com va. La primera en vam parlar també fa algunes sessions que té a veure amb aquesta respiració. Mm. Vale?
5: La primera justa, i ajuda moltíssim, no?
6: Ho vas aplicar, això, Conxi?
5: 5 vegades. Vull dir que sí, vull dir que sí. És agafar,
6: exacte,
5: és posar.
6: Sí.
5: Vull dir que...
6: Això
5: no,
6: mateix.
5: Totalment. Això. Totalment, perquè hi ha moments que estàs molt tens, no? Tens un... I és el fet de fer-ho i canvia.
6: I canvia totalment,
5: sí.
6: És una...
5: No, o sigui, el problema hi serà igualment, però exacte, lo veus d'una altra manera.
6: És això.
5: Clar.
6: És això. I a més, la respiració em diuen que és l'ansiolític natural, perquè sempre el portes a sobre. És l'única funció del cos que la pots fer tant de manera voluntària com de manera involuntària. I diuen que és el que uneix la ment amb el cos, no? Aleshores, quan tu estàs respirant conscientment, hi ha una part d'activació, o sigui, de desactivació més aviat, no? Fisiològica, no? I baixen totalment les revolucions. Aleshores, bé, hi ha diferents tipus de respiració. La que activa molt aquesta part més de tranquil·litat té a veure amb la respiració abdominal, que perquè ens entenguem és quan veus un nadó que està dormint, saps que se li infla la panxa, no? Que dona un gust de veure... Una
5: relaxació. I dona felicitat de veure.
6: Exacte. Doncs aquest tipus de respiració que als adults ens costa molt, perquè la part del diafragma és on es guarden totes les tensions del dia, no? I si t'hi fixes, normalment ho tenim això com una pedra. Mm. Doncs és una part és una respiració que sí, normalment ens costarà menys estem tombats.
5: No sé,
6: eh?
5: Si és que notes com una cosa, la això. Nota o aquí i... És com un... no sabria explicar-t'ho, és un nus.
6: Un nus, clar, sí. Perquè se'n va tot aquí, totes les tensions, tot. És com que ens anem apretant, no?, per dins. Doncs arriba a casa, ja no dic aquestes que parlàvem de les 5 respiracions, no?, però imagina't, arribes a casa, et tumbes, et poses les mans a l'abdomen...
5: O a la butaca,
6: senzillament. O a la butaca,
5: sí.
6: Exacte. I respires intentant posar la tensió en la part abdominal, que, insisteixo, sense forçar, d'acord? Uh-huh. Però ajuda moltíssim a aquesta activació parasimpàtica, no?, que ens ajuda a baixar les revolucions. Això és una cosa supersenzilla que podem fer.
5: I tant, i a més, arribes pels moments, imagines les feines o el que sigui, arribes molt tens, amb molta tensió.
6: Exacte.
5: A casa. I és el fet de dir, ostres, vaig a fer-ho.
6: Exacte.
5: Intento... Que tot això se'n passi.
6: És com un spa, sí. No? És com un massatge que te'l dones, sí, una miqueta a tu, no?
5: Sí, en lloc de dir, me'n vaig a veure què trobo, quin pastís trobo, perquè... No, oblida't d'això.
6: Exacte.
5: Sí, perquè moltes vegades penses que amb el que t'entra per la boca...
6: Bueno, totalment, la gana emocional,
5: sí.
6: Eh?
5: Sí, que no és gana, és moltes, ni gula, és el fet de que aquests nervis los vas dir, bueno, amb això se m'aniran.
6: I després, al cap d'una estona, torna a venir.
5: Al contrari,
6: eh?
5: No, pitjor, sí. Perquè després tens mala consciència.
6: Té la culpa, i tant. La segona cosa que podem aplicar és l'atenció plena als sentits, sí, i a les accions quotidianes. I això té molt a veure amb això que parlàvem de la dutxa, té a veure amb el menjar, no? Hi ha molta gent que quan està menjant, ostres, menjar, pels nostres sentits, és una explosió de sensacions increïble. I què fem? O mirem la tele, o estem amb el mòbil...
5: O sigui, es tracta de dir, estic menjant, i gaudir de tot el que, o sigui, a poc, no?
6: Exacte. Hem de pensar amb l'atenció com si fos una lot, no? Una linterna. Aleshores, tenim la capacitat d'allà on ens enfoquem, allà ho fem més gran. Clar, si la nostra atenció està al telèfon, estem desconnectats de l'atenció al cos. Però si estem menjant, encara que sigui un plat de llenties, és que m'és igual, eh? O sigui, imagina't el plat de llenties, no? I dius, val, ara estic aquí menjant això i poso atenció a la textura de les llenties, als diferents ingredients, que si hi ha xuricet, que si hi ha, no?, la pastanagueta, que si hi ha... Home, imagina't, jo ja salivo,
5: sí.
6: No?
5: Sí.
6: Ja estàs amb aquesta experiència sensorial i estic aquí i ara. No estic en els meus pensaments, estic dinant, no? O estic menjant. Això, per exemple, en tallers, no?, d'atenció plena, es fa molt amb la xocolata.
5: Mm.
6: I poder sentir, posar tota l'atenció en com la xocolata es desfà, no? I com vas sentint, com entra, no?, tot això. És una explosió de sabors increïble. Doncs això, que amb la part del menjar, no, és molt evident, ho podem fer, per exemple, quan ens dutxem, ho hem parlat alguna vegada, ho podem fer quan una cosa tan poc glamurosa com és rentar els plats. Vale? Rentar plats, tu estàs allà i pots, no, si no tens rentaplats, òbviament...
5: No, però a vegades és com si et ve de gust... Tens uns plats, pots, quan són poquets.
6: Exacte.
5: Sí, perquè si tens ja peus que està la cuina plena, dius, no, el rentaplats. Però quan són poquets és que, sí, jo trobo que també és un moment de relax.
6: Exacte, i poses atenció al sabó, com no sé què, no? És aquesta consciència en el que estic fent. O coses com quan vas caminant, no? La consciència en el cos mentre estàs caminant i com s'acompassa amb la respiració. I estic aquí i ara, jo amb el meu cos, i estic... encara que, home, si vas al súper de baix de casa, poder no, però si te'n vas a fer, doncs no sé, vas pel poble i vas passejant, no? I estàs atent als sentits, a com aquesta doble tensió entre dins fora, de com et vas sentint, com et connectes amb tu, com et connectes amb l'espai. Ostres, és una cosa molt que genera molt de plaer estar en el cos, uh-huh. No? I fixa't que no cal anar a, no sé, on, al Tibet.
5: Que va. Això... Pots tenir... bueno, ja no t'he dit aquí, però que aquí també pots trobar molts bons racons, molt macos,
6: exacte.
5: en el que et sents totalment, o t'aïlles, podrien dir, del món.
6: Exacte.
5: A vegades, quan diem estar en un estat de la ment... fora del context quotidià, no? És senzillament aquest aïllament, però que és per
6: estàs
5: tu mateixa.
6: Tu. Exacte. Sí. T'aïlles del món, sí. Però entres en tu, que és superbonic. No?
5: I aquí trobes espais, també.
6: I tant.
5: Pots trobar-los.
6: I tant. Però inclús a casa, vull dir, si estàs...
5: També.
6: No sé, si estàs llegint, o el que parlàvem del ballar, del cantar, de totes
5: sentir
6: aquestes
5: la música,
6: coses,
5: aquesta,
6: sentir
5: que
6: la música,
5: que et ve.
6: Exacte. Mm-hmm. Això és atenció plena als sentits. I parteix d'una premissa molt senzilla, que és la ment viatja entre el passat i el futur, però el cos sempre està en el present.
5: En el present.
6: Per tant, és estar en el cos, és habitar el cos. Mm. No? Aleshores, vinculat en això, la tercera... estratègia que podem dur a terme té a veure amb algo que es diu un escàner corporal. I l'escàner corporal té a veure amb utilitzar aquest focus de l'atenció per fer una mena de massatge intern, vale? Tu mateix, no? Què vol dir amb això? Imagina't, a mi és una cosa que m'agrada molt, perquè a més la pots fer servir en qualsevol context. És a dir, aquí perquè jo estic parlant amb tu, però tu imagina que estiguéssim en una reunió que potser estàs una mica avorrida, no?
5: I
6: dius, no?
5: Passa, eh?
6: Que això passa.
5: En
6: doncs,
5: una
6: escolta...
5: reunió o en una conferència, jo que sé, el
6: sí,
5: que sigui.
6: O el típic, bueno, d'aquí encara queda una mica, però ara que vindran les festes, no? Que a vegades...
5: Sí,
6: no?
5: Oh, i
6: ostres,
5: tant.
6: Una mica de rotllo, no? Mm. Doncs el poder dir, bueno, ara estic aquí amb mi i començo a posar atenció... a diferents parts del cos, no? Començo a posar atenció a les plantes dels peus, a com estan, l'atenció, i ho deixo anar. Llavors tu, que podem estar fent ara, no? I no passa res, no? I anar pujant, no? Llavors, bueno, doncs els genolls, com estan els genolls, o com estan els malucs, i anem deixant anar. I ens anem, a través de la nostra atenció, anem fent un escàner corporal. Hi ha meditacions, això és algo que es pot treballar en meditació, vale? Però jo amb les persones a les que acompanyo, jo sé de gent que abans d'anar a dormir, no, que t'està costant una mica dormir-te, no, t'estires i fas això, et pots imaginar com una llum, no, que va passant pels diferents punts, no, del teu cos. I és interessant veure, per exemple, com moltes vegades aquesta part de que parlàvem del diafragma, no, de, ostres, de cop i volta me n'adono, no, perquè estic fent aquest escàner, que això ho tenia superdur, o me n'adono que estic, no, amb les espatlles pujades gairebé tocant les orelles, o estic amb el... no sé com es diu ara en català, el ceño fruncido, no?
5: Sí.
6: Ara no recordo...
5: Jo tampoc ho sabria dir ara.
6: Els músculs aquests de la cara, sí. No? Tots ben arruats.
5: Que t'està, com... però que precisament és aquest estàs nerviós que
6: li
5: fa... és aquesta tensió.
6: És la tensió.
5: I la tens aquí, eh?
6: I de fet, jo tinc una mica la teoria, això és una teoria que me la trec jo de la màniga, que quan estem en aquestes rumiacions, fixa't que no? Quan, això és, ho arruguem. I és com si el cos estigués intentant seguir a la ment agafant aquest pensament, no? És com que es quedi allà. I moltes vegades el simple fet de destensar fa també que el
5: pensament... I això que dius, és que a més el fet de fer-lo així, suposo que jo ho faig molt sovint perquè al final ja se me bueno, queda,
7: doncs,
5: ja
7: se me queda aquí.
5: Ostres, sí, sí. I ho penso, digo, a veure, intenta no fer-lo, perquè és que al final se te queda aquesta arruga. Allà,
6: sí, i és com intentar agafar algo que dius, bueno, com si fos un, no? Com una mà que està allà agafant.
5: Sí, i que quedi... Ja està. Senzillament, és evitar la tensió.
6: Sí, i ajuda també a no estar tan enfocat, no?
5: Sí.
6: Aleshores, què és el que podem fer per fer aquest escàner corporal? És molt fàcil, ens col·loquem en una posició còmoda, jo he dit tombats, però pot ser asseguts sense cap problema, i durant uns minuts anem recorrent, no? I recorrem doncs, la cara, el front, les celles, la mandíbula, tota la part del coll i les espatlles, ho deixem anar, els braços, les mans, el pit, l'abdomen, no? Tota la part de l'esquena, que també a vegades es queda molt, molt agarrotada, cames, peus... I de cadascuna d'aquestes zones posem atenció en quina tensió estem sentint. Què està passant en aquesta zona, no? Sense entrar en molta anàlisi, però una mica connectar amb les sensacions. Això no entrarem avui, però té molt a veure amb que totes les emocions s'expressen al cos. El fet de fer aquest escàner ens pot ajudar a veure de, ostres, no? Potser tinc el pit que em pesa. El pit parla molt de la tristesa, no? Si tinc aquí el pit, ostres,
5: bueno,
6: potser...
5: És el nus aquest que diem, no?
6: Exacte.
5: Pot estar aquí, pot estar aquí. Vull dir...
6: Sí, aquí té molt a veure també amb ansietat, amb por...
5: També.
6: Vale? Les mandíbules té molt a veure amb la ràbia, quan portem les mandíbules, no? I llavors, de cop i volta, potser ens veiem, ostres, si tinc les mandíbules... I potser té a veure amb que hi ha emocions que han quedat allà, no? Aleshores, donar-nos aquest espai de... Bueno, miro bé què em passa o simplement em dono aquest espai d'estic
5: amb mi. Però tu imagina't que a vegades te passa això perquè t'ho ha provocat una altra persona. És a dir, no esperaves, tu potser vas a, jo que sé, a fer una consulta del que sigui i aleshores, en vez de l'altra persona respondre a la consulta que tu vas, t'està posant altres... O sigui, te retreu altres coses que no té res a veure amb això. I això sí que et provoca un estat de dir, ostres, jo he vingut aquí a fer això i ara me trobo que bueno, i fins i tot surts d'allà com totalment, o sigui, fatal, no? No sé si això acostuma a passar. I aleshores, com ho pot evitar... una sensació d'aquest tipus. No sé si a través d'aquí poses una tècnica d'aquestes justament per evitar, perquè clar, si t'estàs sentint malament, jo quan passa això el primer que intento és fugir.
6: Bueno, a veure, quan passa això és el que dèiem abans. Primer, tinc dret a sentir-me enfadada.
5: Exacte.
6: Hem de validar, vull dir, perquè al final, ja en parlarem, però les emocions totes tenen la seva funció biològica i quan ens enfadem hi ha una part de límits, hi ha una part de límits i de valors, no? De dir, bueno, potser aquesta senyora, jo sento que m'ha faltat el respecte, no?
5: Sí.
6: O, va, llavors, enfadar-me és vàlid que jo m'enfadi. El que passa que... Clar, m'enfado, m'acompanyo en aquest enfado, no? En aquest estar donant-li voltes, m'acompanyo una estoneta, el que passa que ha d'arribar un moment en el que ho deixo anar. Més que res, perquè potser aquella senyora ja està tan tranquil·la i la que s'està prenent xupitos de cianur sóc jo.
5: No, o l'altra persona t'està, cada cop t'està posant encara més...
6: Exacte.
5: T'està posant més nerviosa.
6: Exacte. I també entendre que si la història de l'altre me l'estic fent meva, no m'estic ajudant, perquè potser aquesta senyora està reaccionant d'aquesta manera, vés a saber per què. No és per justificar-ho, però és una mica de dir, miri senyora, si vostè té un mal dia,
5: clar,
6: això s'ho queda
5: no,
6: vostè.
5: Jo no tinc per què pagar-lo. No?
6: No tinc per què. No? Aleshores, aquest responsabilitzar-te del teu món interior també vol dir decidir com respons a l'impacte de les altres persones.
5: I detallar-lo.
6: Exacte.
5: El que passa que pot ser que ho tallis i encara l'altre es posa pitjor.
6: Bueno, clar, Això ja...
5: L'altra persona, eh? Sí, vull dir, sí, pot ser dona o home, vull dir, aquí no... Sí, no,
6: sí.
5: No, no...
6: sí, però al final la sobirania interior és teva.
5: Clar.
6: És teva. I l'altra persona et pot intentar portar fins a un punt, però sempre pots decidir, bueno, fins aquí.
5: Sí.
6: No?
5: Sí,
6: això
5: sí.
6: Ja no és meu, és que, la meva vida, jo
5: i
6: això
5: al
6: jo
5: final
6: no vull
5: diu,
6: més, no?
5: Me'n vaig.
6: Exacte.
5: Ja està.
6: I ja està, totalment. Uh-huh. Però la validació és molt important. Uh-huh. Bé, aleshores, una altra cosa que podem fer. Mira, amb això que m'estàs explicant, Conxi, l'escriptura.
5: Sí, això és... Bueno, és que fins i tot hi ha tallers d'escriptura.
6: Ah, exacte.
5: D'escriptura terapèutica, eh? Terapèutica, eh?
6: Exacte. Això va superbé. De fet, hi ha estudis, eh? Això hi ha estudis que demostren que les persones que utilitzen l'escriptura per simplement vomitar, perquè no és ni no cal ni posar la gramàtica perfecta, no, és simplement treure, després emocionalment han sabut regular-se molt millor. Uh-huh. O sigui que ajuda moltíssim. I evidentment, clar, perquè aquí hi ha persones i persones, hi ha mentalitats com molt perfeccionistes, no? De, no, haig de fer nus, no? Com és la introducció, nus i desenllaç, llavors haig de fer la gramàtica. Perquè... Uh-huh. No, o sigui, si estàs escrivint per tu, per buidar, vomita.
5: Oblida't d'aquí, que ara no estàs en un text literari.
6: Exacte. Sí. I dona't el permís de ser, doncs, potser moralment incorrecte o políticament incorrecte.
5: No, és el que t'està sortint.
6: Igual.
5: És deixar-te...
6: Vomita.
5: És deixar-te portar.
6: Exacte. Mm. I després, ja quan ja hagis vomitat, si vols tanques i al cap d'unes hores hi tornes...
5: Ho mires.
6: I llavors allà sí, no? És com...
5: No,
6: molt bé.
5: Ja, a partir d'ahir després trobaràs moltes idees.
6: Bueno,
5: penso, eh?
6: Idees creatives, sí. Algunes d'elles.
5: Sí, sí, sí. Després d'escriure, imagina't, molts fulls i tant, pots trobar...
6: I tant. Però també... pot quedar com molt en evidència que potser hi ha alguna necessitat.
5: Sí. O sigui, aquí veus que... on pots veure, on pots tenir qualsevol problema que t'estigui passant, no?
6: Exacte. I quina és la necessitat que no estic descobrint, o sigui, que no està sent reconeguda, i quines expectatives tinc sobre els altres. I, clar, et permet una mica veure't des de fora, no? Uh-huh. I això és molt, molt interessant. I, a més, el fet de que tu ho escriguis permet que et desidentifiquis de la teva història. El fet d'externalitzar-ho, no? Perquè quan ho sentim a dins del nostre cap, tot és supergros, no? És com... És molt pel·liculera la ment, eh?
5: Sí,
6: és molt pel·liculera.
5: No cal, no moltes vegades és això, no cal d'anar-te al cinema o tal,
6: no,
5: perquè...
6: Clar. I llavors, quan tu ho baixes, no?, i ho escrius, et permet veure que... Molt bé, aquest és el meu relat, aquí estic jo i aquest és el meu relat. I això ja d'entrada li dona una mica de perspectiva, que per això també és interessant, no?, quan anem a... Bueno, ho explicam amb un amic, no?, el que ens ha passat, és com baixa molt la intensitat, ens ajuda a endreçar què és el que sentim, què és el que pensem, que no sé, ens ajuda a endreçar, perquè dintre del cap està tot junt, no? Aleshores, és una tècnica que jo recomano molt, i hi ha aquesta estratègia de... Jo ho vaig estar fent durant una temporada i és molt interessant. Tots els matins, quan et lleves, escriure un parell o tres de fulls per davant i per darrere, vale? I pop, tot el que vagi sortint. I a mi, et dic, al principi tot eren cabòries, no sé què, i a partir d'un punt van començar a sortir contes.
5: Clar, és això que et dic, que o sigui, tu deixa, és que hi ha molts tallers d'escriptura creativa, però també comença a dir, bé, avui fem en el taller d'escriptura creativa, no en el taller d'escriptura terapèutica, que hi són totalment per aquesta manera d'aprendre, no?, l'escriptura terapèutica o deixar-te portar. Senzillament, és que hi ha un apartat dins de l'escriptura creativa que senzillament és l'escriptura terapèutica, és a dir, deixar-te portar. Vinga, escriu. Ara escriu tot el que et vagi sortint.
6: I és molt bonic. Mm. És molt bonic. I evidentment després poder-ho repassar, no?, al cap dels anys, vull dir, està molt bé. Què més cosetes?
5: Ocupar-se...
6: Això.
5: En lloc de preocupar-se.
6: Aquesta és l'altra. Clar, en aquest viatge de la ment cap al futur, no?, que genera 30.000 escenaris, no pot passar això, pot passar allò, no?, hi ha tota aquesta història. Clar, la preocupació el que fa és que tu, pues això, que estiguis en el futur, però que no estiguis prenent partit en el moment present. De manera que la idea és poder portar-ho a l'aquí, és a dir, baixar-ho molt a terra, perquè, com diem, la ment és molt pel·liculera. Per tant, molt bé, quin és el problema concret que estic tenint, no? I què és el que conec de tot això? O sigui, baixar-ho tan a terra que sigui poder-ho d'alguna manera fer tangible, no? I dintre d'això, què és el que depèn de mi i què és el que no depèn de mi? Perquè moltes vegades les nostres preocupacions venen d'intentar fer lectura de pensament. Què pensarà l'altre? Què decidirà l'altre? O que, com s'ordenaran els esdeveniments? Clar, hi ha coses que les hem de deixar una mica a la vida, el que hagi de ser, i col·locar-nos en la zona d'influència, en la nostra zona d'influència, que és tenint en compte les meves fortaleses, els meus talents, què puc fer jo amb tot això, no? És a dir, passar una mica de la ment rumiant, la ment dispersa que parteix d'aquesta xarxa neuronal per defecte, i passar a la ment estratègica. Jo sempre dic que la ment és una eina molt valuosa perquè, mira, no? On ens ha portat a nivell humanitat, no? Que veníem de l'època de les cavernes i estem aquí, eh? I això té molt a veure amb el desenvolupament de la ment. Però, clar, l'hem d'utilitzar com una eina, com el que és una eina, i no com una tirana,
5: sí.
6: Que és normalment com la fem servir. Per tant, és una mica això, és, molt bé, què està passant? Quins són els fets que estic coneixent d'això? Què depèn de mi? Quines opcions realistes són les que tinc? I quins són els passos que necessito per executar això i quan ho faré? Això és molt de coaching, eh? Jo que a mi m'agrada molt, baixem-ho a terra, perquè la ment no... Jo, per exemple, hi ha una de les dinàmiques que a vegades fem és la coherència amb els valors, no? I la coherència amb els valors sempre m'envien coses com no, a partir d'ara pensaré coses positives. Què vol dir a partir d'ara pensar? Això no és concret ni és res. Quan pensaràs? Com te'n recordaràs? Què pots fer per validar tot això? És a dir, baixem-ho més a terra, no? I això ajuda moltíssim. De fet, jo una de les coses que em pregunto, ho llenço per si algú li pot servir, és en un escenari dir, molt bé, què és el pitjor que pot passar? Perquè en el moment en el que contemplo el pitjor escenari, ja intento com dir, molt bé, doncs genero estratègies pel pitjor escenari i, bueno, a partir d'aquí, doncs, veurem què passa. Veurem què passa.
5: No, però quan estàs en una situació així, no sé si a tu, tenir preparat com tot un kit.
6: Bueno, per
5: exemple. I aleshores, a partir d'aquí, diu, bé, a partir de tot això que ha passat, doncs, a veure de quina manera ho puc solucionar.
6: Exacte.
5: Dins del que a vegades es tracta d'improvisar. No? Pues, bueno.
6: Clar, sí que és veritat que el fet d'haver-hi donat una... d'haver-ho utilitzat estratègicament,
5: sí.
6: De dir, val, pot passar això, pot passar allò, molt bé, doncs contemplo aquests escenaris, que potser després la vida ja sabem,
5: sí.
6: que decideix el que és, al final.
5: Sí, és tot, però bé,
6: sí.
5: Va en funció del que tu pots solucionar.
6: Exacte.
5: No, perquè hi ha altres coses que, bé, pues, si pues no. No queda més que el que tu has dit abans, no? Acceptar la situació,
6: exacte.
5: No?
6: Exacte. Bueno, i aquell dit, no? De, com és allò? Si pots fer-hi alguna cosa, doncs no cal que et preocupis,
5: clar.
6: No? I si no hi pots fer res,
5: tampoc.
6: Per què preocupar-te?
5: Exacte.
6: Si tampoc hi pots fer res, no?
5: Ahí està.
6: Doncs és una mica això. Què més cosetes?
5: La pausa.
6: La pausa conscient.
5: Això és... Fins i tot en algun editorial l'he fet, eh?
6: Sí?
5: Això de la pausa, el que representa la pausa.
6: El que representa.
5: Mm.
6: Hi ha un concepte que a mi m'agrada molt, que és el quart de segon màgic, que diu que entre que rebem un estímul i que reaccionem davant d'ell, hi ha aquest quart de segon. I és en aquest quart de segon on podem incidir. De fet, tot l'entrenament mental va precisament a poder ampliar i que hi hagi més espai, no?, que un quart de segon. Aleshores, la pausa conscient és el que permet que fem aquest canvi entre reaccionar i respondre. És això. A vegades ens sortirà bé, a vegades no ens sortirà tan bé. Bueno, ho tenim tota la vida per practicar, vale? No passa res. Aleshores, molt bé, algo que ajuda té a veure amb lo de les respiracions conscients, que estàvem parlant abans, sí. No? Perquè ajuda molt a... Bueno, no estic tan activat, no estic tan enganxat. I, molt bé, és... D'acord, m'aturo allà on em puc realment aturar, vaig al cos, noto què està passant, perquè quan ens estem a punt d'enfadar o quan hi ha una emoció que ens està a punt d'atrapar, abans el cos ja ens està donant senyals. Per exemple, quan ens enfadem, hi ha gent que ho nota molt clar, no? És com un foc,
5: sí, que
6: com un foc, no? Que et ve per aquí, o l'ansietat, o inclús la por. Hi ha senyals prèvies. Mm. Si en aquell moment en què hi ha aquestes senyals, diem, molt bé, em paro, en comptes de brrr, no? Em paro, respiro. El respirar és la clau. I a partir d'aquí, noto quines són les sensacions físiques i l'impuls, el que em portaria a fer, i ho valido, perquè a vegades el que ens mata és la no validació, i per això soc molt pesada amb aquest tema, de dir, molt bé, estic enfadat i tinc ganes de cridar, imagina't, no? Jo que tinc un nen petit, vale? Que estic en aquella època d'ostres, no? És... Haig d'estar molt present en això, perquè, clar, si no és molt fàcil vomitar. Clar. Molt bé, ho estic notant, doncs saps què? Me'n vaig a regular-me i després ja torno i ja en parlarem, no? Doncs el poder fer aquest punt és el que ens permet, aleshores, escollir. Què escollo? Si responc, si dono un temps de marge, si dic, mira, marxo d'aquí... És el que ens permet escollir. Això té una correspondència cerebral, no entrarem ara en això perquè seria molt llarg, però sí que és, molt bé, ho faig per la via curta, que és acció-reacció, pom-pom, mm-hmm. O el fet d'introduir aquestes respiracions fa que hi hagi la via llarga, que és l'acció, o sigui, l'estímul, no? I, molt bé, doncs, baixo les revolucions i després responc. Però ens hem de donar aquest espai.
5: Clar.
6: Ens hem de donar aquest espai. Això és l'altre, per tant, jo animo a que ho puguem fer. Què més?
5: El testimoni observador.
6: El testimoni observador. N'havies sentit a parlar d'això?
5: No.
6: Sí, t'explico.
5: Clar, observar els pensaments, perquè clar, perquè ho veig aquí, si no...
6: Exacte.
5: Si no, sí que...
6: Sí.
5: Però clar, entenc perfectament que això que sí que forma part de justament de la teva feina.
6: Exacte, tal qual. L'ésser humà és pràcticament, sí, és l'únic ésser del món que té la capacitat, que se'n diu la capacitat metacognitiva, que és la capacitat

0: capacitat de ser observadora dels seus propis pensaments. I en aquesta capacitat d'observació et col·loques, clar, perquè si jo sóc el que penso, no? O la meva ment està pensant, però estic observant el que penso, per tant, ja no sóc el pensador, sinó que sóc el que observa.
1: Així.
0: I això és el que se'n diu el testimoni observador. D'acord? És el que, és com fer un pas enrere.
1: És com, però està molt a dins per observar els teus propis pensaments, el que tu és, i els pensaments moltes vegades, a vegades està el pensament, però tu imagina't que també és expressar-los.
0: Clar, no és el mateix expressar un pensament des de el jo identitari, no? Des de jo Alba, que expressar-lo des del testimoni observador.
1: Sí.
0: Aleshores, per poder anar en aquest espai, aquí és on entra l'entrenament mental i és on entra la meditació especialment. Mm. Fixa't que quan estem en un espai meditatiu, per això no és eliminar pensaments, és observar-los, no? Tot el que tingui a veure amb les pràctiques contemplatives, mindfulness, meditació, respiracions conscients, inclús el ioga, és estar en el present, i el que permet és que, fixa't que en meditació és molt clar, et diuen, observa, imagina't que tu estàs a la vora del riu, no? I que el riu és la teva ment i els troncs són els pensaments, i tu estàs observant. Si jo sóc el que estic observant, qui és el que pensa? Vale? Això és una... Puf, això ja explota una mica el cap. Aleshores, clar, jo em col·loco en la posició d'observador, sóc l'observador, sóc el testimoni observador. És una mica, és un concepte molt de la pràctica atencional. I és aquesta capacitat de metacognició, no? La metaconsciència, que és m'adono de que me n'estic adonant. O sigui, ostres, estic observant tot aquest el cel de pensaments, o estic veient el riu ple de troncs, però jo no sóc el riu i els troncs.
1: Jo l'estic observant.
0: Estic observant. Per això és tan important, per això els que ens dediquem a tot això som tan pesats amb la importància de la meditació, la importància de la pràctica, perquè permet que no hi hagi tanta identificació amb el teu soroll mental. És a dir, la ment pensa, però no sóc els meus pensaments. Tinc pensaments, igual que tinc una mà, però jo no vaig per la vida dient que sóc la meva mà. D'acord? Evidentment que tinc un sistema de valors...
1: La faig servir. O sigui, tu fas servir.
0: Clar, perquè per estar aquí haig de pensar i haig de fer coses. Però no, la meva identitat essencial està més vinculada en allò que observa que en allò que pensa. M'explico?
1: Uh-huh.
0: Aleshores, jo recomano molt, evidentment aquí entren totes les pràctiques meditatives, val? La contemplació, mindfulness, totes aquestes cosetes, que bueno, ja anirem parlant de tot això.
1: El silenci interior. I la dieta informativa, ostres.
0: Sí, això és important perquè al final, clar, la nostra ment s'omple de molta informació i a més estem en un moment de la història en què tenim informació per tot arreu. Abans, o sigui, les guerres han estat sempre hi ha hagut conflictes, però ara en som més conscients que mai. I tot això tenen, diguem que, uns codis emocionals molt concrets, és a dir, és molt fàcil connectar amb la ràbia, amb la impotència, amb la frustració, és molt fàcil ara, perquè bé, ara doncs podem ser més conscients del que passa a l'Àfrica, el que passa a Gaza, el que passa... No? Tot això ho veiem, sí. I ens impacta emocionalment, totes aquestes coses. Si això no, aquest impacte no és gratuït, és més, si som persones que som sensibles... Això ens ho podem emportar a la nostra quotidianitat. Per tant, és molt interessant que puguem obrir espais de silenci, de dietes informatives, o sigui, potser no cal estar tota l'estona connectat, no? I tenir espais de desconnexió, no? Això que parlàvem de marxar a la muntanya i desaparèixer del món,
1: sí.
0: No? Que important és, no? Moltes vegades per poder estar en el món des d'un lloc, d'un altre lloc. I això ho podem fer de moltes maneres. La meditació és una, per estats més avançats, però podem anar a passejar.
1: També.
0: O podem dir... Jo conec molta gent que no té tele, no té televisió, o que no mira xarxes, o no? Es poden generar moltes estratègies que ens ajudin en aquesta calma. Perquè, clar, si estem veient que el que passa fora, que el que passa en el món ens està afectant en el nostre sistema nerviós, en el nostre món intern, i després estem més irascibles amb els nostres, o quan anem a comprar, doncs, ostres, no? Si l'única cosa que podem fer en el quotidià és ser amables i tenir una bona, no? Una bona actitud davant dels altres, potser no és bona cosa

0: una nova perspectiva. I el tema de la gratitud, el diari de la gratitud, algo que va molt bé, i que la gratitud és una de les poques emocions que vincula molt amb el moment present. És a dir, quan jo agraeixo el meu dia, quan tanco el dia i dic, doncs mira, avui estic agraïda perquè he estat aquí amb la Conxi fent aquest programa de ràdio, perquè després faig no sé què, doncs estic en el
1: present. Jo diria, jo estic agraïda perquè avui he estat aquí l'Alba Ferreter i m'ha fet tota aquesta classe, de coneixement, no? És tot una lliçó o una masterclass, jo què sé, el que vulguis dir-li. Aprenentatge.
0: Jo t'ho agraeixo, sí, també. Sí. I és super, no sé, és molt enriquidor, no? Tot això. Mm. Aleshores, quan jo agraeixo, però puc agrair mil coses, agrair que tinc una casa, que tinc una família, puc agrair qualsevol cosa. És present pur. Mm-hmm. I amb això, si et sembla, tanquem per avui.
1: Sí. Doncs, no, encara podríem afegir, sí, no? És això de entendre que la calma no consisteix en deixar de pensar, sinó en canviar la relació amb els nostres pensaments, així ràpid.
0: Exacte, és això. No és que haguem de deixar de pensar, sinó que és canviar la relació amb el nostre món intern, que implica els nostres pensaments, que implica les nostres emocions, per poder acompanyar-nos millor i tenir una millor intimitat amb nosaltres mateixos. Mm. No? Entrar en aquesta sintonia interior,
1: sí,
0: no?
1: Molt bé. Alba, moltes, molt bé. De veritat que és un aprenentatge superimportant. És com quan acaba aquí aquesta classe, és el fet de veure-les tot d'una altra manera.
0: Que bé.
1: Vull dir que així t'ho puc assegurar, eh?
0: Un superplaer.
1: Doncs moltes gràcies per totes aquestes aportacions i per aquesta mirada teva tan necessària per ajudar-nos a posar paraules a allò que sovint només intuïm. I aquests pensaments a vegades negatius, doncs que siguin tot positiu, no?
0: Encantada de ser aquí i fins la setmana que ve.
1: Sí, doncs de dijous que ve, amb ganes de que vingui.
0: I tant, aquí estarem.
1: Doncs ara fem una pausa per escoltar les notícies de les 11. No marxeu, que de seguida tornem a la tercera hora.
2: Respira, lleugeré aquest dolor. Respira. Respira.
1: Justament aquesta cançó, Respirar.
0: Respirar, de la Bebe.
1: Va, sí, molt bé, va molt bé, justament per tota l'explicació que ens has fet.
0: Exacte.
1: Va per aquesta classe.
0: Va molt a la idea aquest... de tot això. Espero que la disfruteu.
1: Sí, sí, la setmana que ve més.
0: Adéu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La policia local de Caldes ha fet una campanya de control a establiments d'alimentació amb horaris festius i nocturns del municipi. Unes inspeccions que han donat els seus fruits amb 40 actes en 12 establiments. L'objectiu del cos de seguretat ha estat informar i detectar infraccions relacionades amb venda d'alcohol i altres de salut pública. Una campanya que ha posat el focus en informar i detectar els productes que incompleixen la normativa europea o de salut pública. El projecte Calderí Habitatge Jove ha rebut un reconeixement durant la celebració dels 45 anys de l'entitat municipalista per l'FMC el passat 9 d'octubre. Aquesta iniciativa, que va néixer el 2022, està inclosa en el llibre de bones pràctiques dels governs locals de la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer. Dos actors encarregats de posar en valor a través d'un reconeixement públic l'esforç dels municipis que en el període del 2014 al 2025 van desenvolupar polítiques públiques innovadores. Pere Aragonès estrena avui el quart cicle de conferències de l'Aula Universitària a l'abast de Caldes. Ho farà a les 7 de la tarda a la Sala Noble de Can Rius. L'expresident de la Generalitat analitzarà el moment polític i social de Catalunya en aquest acte inaugural. Una tradició que remet als darrers cursos, on ja van portar a José Montilla, Artur Mas i Quim Torra. És un acte obert a la ciutadania que vol oferir una programació diversa i transversal amb ponents de diferents àmbits del coneixement i de la societat. Uns actes del cicle de conferències variats i d'interès general apropant a Caldes diferents mirades i experiències. La contractació acumulada al Vallès Oriental creix un 9,4% respecte a l'any passat. Els contractes indefinits han augmentat un 16% i ja representen gairebé la meitat de tota la contractació de la comarca. Segons l'avanç elaborat per l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal, durant el mes de setembre d'enguany s'han formalitzat al conjunt de la comarca 13.500 contractes, 4.400 més que el mes d'agost, quan se'n va registrar 9.000. I acabem amb el temps. Avui el cel estarà força ennuvolat amb possibilitat d'algun ruixat feble al vespre. Les temperatures arribaran als 24 graus de màxima i baixaran fins als 15 de mínima. De cara a demà, divendres, el temps serà més estable i assolellat amb alguns intervals de núvols durant el matí i la tarda. No s'esperen precipitacions i les temperatures es mantindran suaus amb una mínima de 15 i una màxima de 24 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: I després d'aquestes paraules que ens transmet la calma que necessitem i ens ajuden a encarar amb més força el dia, les paraules de l'Alba Ferreter, entrem amb més paraules, obrint l'espai de la entrevista. I avui a l'entrevista ens endinsem en el món de la novel·la negra amb una autora que ha convertit la Garrotxa en un territori literari vibrant, ple de misteri, intriga i paisatge. Una escriptora que combina la precisió del relat curt amb la força de la novel·la criminal i que és també una de les ànimes del Festival Basalt. Ens acompanya Maribel Torres, escriptora i cocomissària del Festival de Novel·la Negra de la Garrotxa. Maribel, benvinguda a Ràdio Caldes i al Fòrum, tot i que sigui via telefònica.
3: Moltes gràcies, Conxi, moltes gràcies per convidar-me a estar amb vosaltres.
2: Com estàs, primer de tot? Perquè ens hauríem de veure de manera presencial, però no ha estat possible, però això...
3: No ha estat possible, però bueno, mica en mica, tot sí, passa, ja
2: exacte.
3: Ho saps.
2: Exacte, i aquí, doncs, amb ganes de que quan tot vagi bé, doncs puguis estar,
3: I tant, ja et diré que ho tinc pendent, venir-vos a veure.
2: I tant. Ja dic que amb moltes ganes. Maribel, et faig la presentació, 5 cèntims sobre tu.
3: Perfecte, molt bé.
2: Doncs, bueno, 5 cèntims que serien molt més, però en fi, intento resumir. Doncs mira, Maribel Torres García és d'Olot, és una escriptora catalana especialitzada en novel·la negra o en novel·la criminal, la intriga i el relat curt també. Combina la seva passió per l'escriptura amb la seva feina, podríem dir, en el món de l'empresa, no, i que igual ja no estàs una mica i ara te dediques exclusivament a escriure o continues vinculada?
3: Estic prejubilada.
2: Això va molt bé. Pues, m'oblido del món de l'empresa i de la gestió dels números. Sí, això havia estat...
3: Per sort ja està superat, això.
2: Perfecte. Però, de fet, ha estat una dualitat que l'has hagut de combinar durant bastant temps, no?
3: Sí, evidentment, durant molts anys, més de 30 anys, sí, perquè jo he escrit des de joveneta i sempre he hagut de compaginar les dues coses, i tant.
2: I amb els números, que és això que deia, no? Doncs ets autora, primer, de 2 reculls de contes, de Somnis i Cendres, que aquesta va estar publicada l'any 2003, i Ossos de Fira l'any 2018. Has participat en diversos llibres col·lectius com Assassins de Girona el 2017, Delinqüents el 2021, Històries de Tramuntana 3 el 2025, Històries de Tramuntana 4 el 2026 i Els 10 manaments, que són 10 relats en negre, no?, el 2026.
3: Sí, també.
2: Aquestes serien col·lectives, que es diu, no?
3: Ahà.
2: Però teves, doncs, has publicat en novel·la El despertar del navegant, el 2019, finalista dels Premis Cubelles Noir i Morella Negra. També Aquí mano jo, el 2021, finalista del Cubelles Noir i guanyadora del Premi de Novel·la Negra de Lloret de Mar. Cartes marcades, el 2023, també finalista del Cubelles Noir. I et veurà tothom el quart cas. Podríem dir que aquesta és una sèrie. És la sèrie en la que la protagonista o està protagonitzada per la detectiu Adriana Miralles. I també l'informàtic Pau Escudero, que són els protagonistes d'aquesta saga, no? Podríem dir saga o sèrie.
3: Com ho vulguis dir, jo sóc més, a mi m'agrada més dir sèrie, però al final és el mateix.
2: Sèrie, però podríem dir de novel·la policíaca negra.
3: De novel·la, sí, jo intento, a veure...
2: Jo li diria negra perquè hi ha aquí una part social molt important.
3: Molt important,
2: les 4,
3: o sigui, jo la catalogo com a negra, malgrat els protagonistes són detectius privats que fan una investigació més o menys a l'ús, perquè és clar, com que són... van pel seu compte, són privats, doncs fan coses que els Mossos ni la policia no podria fer, no? Però jo, els personatges estan creats una mica per poder jo denunciar les coses que em preocupen de la societat. Vull dir que jo la considero novel·la negra perquè jo intento fer una crítica a cada novel·la d'algun tema de la societat que a mi em preocupa i que crec que tots plegats ens hauríem de replantejar.
2: És una de les característiques que poden diferenciar la novel·la negra, per exemple, d'una policiaca, d'un thriller, sí. o de, com diria jo...
3: De la Agatha Christie.
2: Sí, exacte, de l'enigma, que és en aquest cas.
3: De l'enigma, exacte, sí. Sí, perquè bàsicament novel·les com la Agatha Christie no posen en qüestió la societat. Simplement hi ha un individu o una individua que comet un crim i l'Agatha Christie mai posa en qüestió la societat que potser ha provocat aquest crim o potser ha fet que aquella persona sigui com és. Saps què vull dir? L'Agatha Christie, la societat és la que és, a més se sol moure sempre amb l'alta societat i no qüestiona. En canvi, jo a la novel·la negra penso que la diferència principal és que hi ha un qüestionament de la societat. Amb la novel·la negra, que els clàssics diuen que la novel·la negra va néixer després dels anys 20 del crack del 29 dels Estats Units, no? Que és en aquell moment en el que es comença a qüestionar què està passant en la societat i com fa aquest mal funcionament de la societat pues, que es produeixi un tipus de crim o un altre.
2: També, per destacar sobre el que tu en el que estàs, doncs, dir que ets com cocomissària del Festival de sí. Basal, aquest festival de novel·la sí. criminal negra de la Garrotxa i que sí. Dirigeixes conjuntament amb un escriptor també molt conegut, que és Sebastià Benassar.
3: Sí, tant. Sí, tant que sí. Sí, sí. Mira, tinc la sort que en Sebastià va venir a viure a Olot, bueno, ara ja deu fer cap a 9 anys o així, i jo sempre tenia el cap que a Girona no hi ha festivals de novel·la negra, hi ha Lloret i cap més a la província de Girona. I jo penso que, carai, som una província prou gran i tenim prou escriptors com per, bueno, per jugar amb aquesta lliga, no?
2: Sí.
3: I per sort tinc en Sebastià.
2: Sí, perquè Sebastià, tu ja saps que ell, justament, fa uns anys, pues no sé si són els mateixos que porta ja en Olot, que ell era el comissari, o en aquest cas era de Tiana, del Tiana Negra, que després justament és Anna Maria Villalonga qui va agafar el relleu, no?
3: I el relleu. Fins
2: a
3: sí,
2: dies
3: sí.
2: d'avui.
3: És una sort que a la Garrotxa puguem comptar amb una persona que és molt bon escriptor i que a més es coneix moltíssim el món, se sap moure molt bé i mira... Vam fer, entre tots dos vam decidir fer un tàndem i tirar endavant sí. el premi, que a més, una de les nostres decisions és que seria en català, o sigui, nosaltres fem novel·la negra en català. Ja ho sé que deixem al marge moltíssimes novel·les i molts autors.
2: Molts autors catalans que són molt bons,
3: castellà,
2: però que és, o autores que escriuen en castellà, però que i són sí. catalans, eh?
3: Al final és una decisió, a Catalunya hi ha moltíssims festivals de novel·la negra, però exclusivament en català només som, nosaltres som els cinquers.
2: Sí, hi ha poquets, o sigui, podríem dir llavors, Tiana, vosaltres,
3: hi ha Tiana,
2: i el Creixell també.
3: Creixell, el d'aquí de Taradell.
2: Sí.
3: I ara me'n falta un i m'haurà de perdonar perquè ara no em surt l'altre. Bueno, potser quan anem parlant em surt perquè ja saps com va la memòria,
2: sí.
3: que surt quan menys l'esperes.
2: Bueno, exactament, vull dir, quan, justament en el moment que la tens i de cop i volta se t'obre
3: sí.
2: el llum, no?
3: Sí, se t'obre, sí,
2: doncs,
3: sí.
2: Sí que dic també doncs, que justament el Basal doncs, és la segona edició, vull dir,
3: sí.
2: i que anirem, després aprofundirem més, no? Però que justament és aquest cap de setmana, 16, 17 sí. i 18 de divendres, dissabte
3: sí,
2: i diumenge.
3: Sí, comença ja demà.
2: Sí, doncs,
3: sí, sí,
2: i a més, ja com després ja dic que aprofundirem, doncs hi ha una riquesa d'autors i d'activitats, taules rodones, rutes literàries, música, bossa sí. literària, el sopar negre, el bingo criminal i el bus negre. Sí. És que tot un ventall impressionant, no?
3: La veritat és que nosaltres, a part de voler, doncs, fer incís amb la novel·la negra catalana, també tenim dos objectius molt importants. Un és descentralitzar, o sigui, no tot el festival es fa a Olot, és la capital de la comarca, sinó que el fem pel territori, per diferents poblacions del territori, perquè pensem que la cultura s'ha d'acostar als lectors i al públic, no al revés.
2: Exacte.
3: I llavors l'altre punt que nosaltres vam considerar que estava bé és buscar-li també un punt lúdic al festival. O sigui, taules rodones molt interessants, que la gent pot aprendre molt, però tu saps que la gent, quan dius que el públic participi i faci preguntes, costa molt, molt poques vegades hi ha gent que es llença a fer una pregunta. Llavors nosaltres volíem fer activitats que duguessin peu a que el públic participés. Uh-huh. Llavors, la primera que fem d'aquest estil serà demà, ja és el dia de sempre, bueno, les dues vegades ho hem fet el dia de la inauguració, que és el combat de bossa literària. Vale? Això consisteix en agafar dos persones del món, en aquest cas del món literari, en aquest cas, com que aquest any es fan els 100 números de crims.cat i els 40 anys de l'Home Grana, doncs agafem crims.cat i l'Home Grana, seran els contendents, i llavors tenim un àrbitre, que és en Pere Figueres, que els hi fa preguntes que ells no saben, o sigui, els contendents no saben què els hi preguntarà a l'àrbitre, i llavors han de respondre, i el públic, quan s'acaba aquella pregunta, el públic ha de decidir qui dels dos ha guanyat. O sigui, aquí dona els punts de la sal, diguéssim. Mm-hmm. I com que són tres a sal, doncs al final, evidentment, com a molt poden quedar 2-1 i tenim un guanyador. Llavors això l'any passat ja ho vam fer i la gent li va agradar molt, perquè això de poder tu donar la teva opinió sense fer-te veure, que això és el que fa vergonya, doncs ara ens agrada a tots. Llavors, com que els hi donem una cordolina vermella i una de verda, doncs ja, saps què vull dir? És fàcil. Mm-hmm. Doncs aquesta és una activitat que fem perquè el públic participi.
2: Després la recordarem. Ara jo ja, o sigui, com m'he preparat tot un bloc de o un qüestionari, no, de preguntes.
3: Ai, sí, és veritat, sí. Perdona.
2: No passa res, perquè després ho recordem. Vull dir que no passa res, Maribel. Doncs mira, primer, començant pel teu perfil d'autora i la dualitat una mica que has tingut a la professió allà abans d'arribar a aquesta prejubilació, no? Doncs, de fet, sí, que has compaginat el món de la empresa, les finances i la gestió de números amb l'escriptura de novel·la, en aquest cas. Sí. Penso que sempre t'has decantat més per la novel·la criminal fosca, no? Negra. Com han conviscut, i conviuen, però sobretot com han conviscut aquests dos mons en el teu dia a dia? És a dir, els números t'han donat l'estructura i la literatura la llibertat? L'estructura, a vegades dient l'econòmica.
3: Sí, no, evidentment, sí. A veure, jo sempre que dic que per molt que ens agradi escriure, si no mengem no arribem enlloc, eh? I en Sebastià sempre diu que hi ha una hipoteca per pagar, i és cert, o sigui que s'ha de combinar tot, no? Jo la veritat és que he escrit sempre, tota la vida, des que era, es pot dir, una nena, sempre m'ha agradat escriure, i el fet de tenir una feina, clar, per una part et permet menjar, però per l'altra et trenca una mica el fil de lo que estàs volent escriure. Llavors, per això de seguida em vaig decantar pel conte, perquè el conte, o la narració curta, malgrat és, jo penso que és molt difícil, perquè has de dir en poques paraules molta cosa. A mi em donava mentalment l'estructura que necessitava de tenir poc temps, perquè, esclar, treballava, doncs, m'hi havia de posar els vespres, no hi havia massa més opció, saps? Uh-huh. I això va durar molts anys. I per això també la primera novel·la no es va publicar fins... el primer recull de contes no es va publicar fins al 2003, perquè és clar, és que treballant costa molt, no?
2: Clar.
3: I bueno, ho he anat fent així, i llavors va arribar un punt que vaig dir, ara has de fer el salt a la novel·la, saps? Perquè, bueno, en tenia ganes.
2: Clar.
3: I bueno, això llavors tu vas... Quan treballes és molt més complicat, perquè jo quan escric una novel·la estic tot el dia convisquent amb els personatges, amb les circumstàncies, i quan anava a treballar, clar, havia de fer una parada i tornar a riar, no? L'avantatge de no treballar és que ara quan m'hi poso i ningú em demana explicacions.
2: Perfecte. Doncs vas començar, com tu has dit, amb els relats curts i has uh-huh. participat en molts llibres col·lectius del gènere negre. Sí. Què té el format curt que et segueix atrapant fins i tot ara que ja tens 4 novel·les de llarga distància, podríem dir, publicades?
3: Sí. Mira, jo et diria que a mi el relat curt em fa patir menys. Perquè la novel·la has de lligar moltes coses. Jo tinc molta mania que no quedin fils sols, que no quedi cap aspecte que el lector pugui dir ostres, qui no acaba d'explicar ho ha començat i no ha acabat, saps? Llavors, em fa patir en aquest sentit, no? El relat curt és més, no sé com dir-ho, una qui te pillo, qui te mato, saps què vull dir?
2: Sí.
3: Tinc una idea, que normalment són idees de coses, a primers d'estiu vaig escriure un conte, vaig veure un anunci a la tele i dic, ostres, I d'aquí em va sortir un conte. Clar, és el que et dic, mentalment tinc la idea, la desenvolupo i l'escric amb molt menys temps que no pas la novel·la. I em dona aquesta, com, em dona com més llibertat, i no patir tant, que això ja és molt, saps? Clar. I m'agrada compaginar les dues coses, perquè és que la novel·la també m'agrada molt i m'ho passo molt bé, perquè jo amb l'Adrián i en Pau m'ho passo superbé. Mm. Però, clar, el conte té això, aquesta immediatesa, no? Que bueno, a mi m'agrada aquest, això, no? Tens una idea, la desenvolupes i ja està, i l'escrius.
2: Uh-huh. De fet, escrius des de la teva població, des d'Olot, fins a quin punt la Garrotxa, el seu paisatge, la seva llum o la seva boira, podríem dir que influeixen en la teva manera de plantejar les atmosferes de les teves històries?
3: A veure, jo dic que tot el que et passa a la vida acaba influint en el que tu acabes fent, saps? El fet de viure en un territori pues, una mica agrest, com és el nostre, amb els volcans, bueno, potser sí ha acabat influint en que jo tingui aquesta visió més negra o més fosca, no ho sé. La veritat és que no et sabria dir que ve de natural i que ve de l'espai que m'envolta. Però l'únic que jo vull dir és que a mi m'agrada molt viure aquí, sóc una gran defensora d'Olot i de la Garrotxa, i que estic segura que alguna cosa se m'ha empeltat d'aquest territori.
2: Mm. O sigui, tenint en compte la teva mirada i l'origen de, en aquest cas és l'origen del gènere negre, com vas descobrir aquest gènere i què t'hi va atrapar?
3: Mira, jo he sigut lectora de novel·la negra des de la joventut, saps? Sempre he llegit molt novel·la negra. Però en cap moment se m'havia acudit escriure-la jo, saps? Jo anava amb els meus contes i anava fent. I va haver-hi un moment en el que en Marc Moreno, de Llibres del Delicte...
2: Sí, perquè podien dir que aquestes quatre obres teves estan publicades o editades en Llibres del Delicte.
3: Sí, i tot ve d'aquí, que ell va fer el llibre aquest, Assassins de Girona, i buscava autors d'aquí, de Girona, i ell no em coneixia, no? I a través d'en Josep Torrent, que és un escriptor també negre, bueno, en Josep ha escrit de tot, però fa molta novel·la negra, bueno, doncs vam entrar en contacte amb en Marc, vaig escriure el primer conte, que és on van néixer l'Adrián i en Pau, i després d'escriure'l, vaig anar revisant tots els contes que jo havia escrit i em vaig adonar d'una cosa que no, o sigui, no l'havia fet després, però que eren contes molt foscos, realment, i que hi ha bastanta negró. Llavors, és... No era novel·la negra, però sí que hi havia aquesta foscor en els personatges, aquesta denúncia de la societat.
2: A vegades podríem dir novel·la distòpica, la distòpia que també és
3: forma... Sí, saps? Tenia aquest punt. I llavors dic, ostres, però si en realitat la novel·la negra la tens molt més interioritzada del que et pensaves. I com que em va fer molta gràcia allargar tota la història de l'Adrián i en Pau, doncs ja em veus aquí ficada de quatre grapes dintre de la novel·la negra.
2: Doncs Maribel, mira, justament ara entrem en aquest univers, l'univers de l'Ariadna Miralles i en Pau Escudero.
3: Pau.
2: De fet, l'última obra, l'última d'aquesta sèrie, no?, que és Et veurà tothom, arribem ja al quart cas de la detectiu Adriana Miralles i també de l'informàtic Pau Escudero. Com van néixer aquests dos personatges? Perquè, de fet, la primera, jo diria que és El despertar del navegant, no?
3: De
2: les quatre.
3: Doncs, de les quatre.
2: Exacte. Com van néixer aquests dos personatges i per què vas decidir ajuntar una detectiu, podria dir, bastant tradicional, amb un perfil de hacker informàtic?
3: Doncs sí, mira, jo, com te dic, aquests personatges van néixer pel conte d'Assassins de Girona. Llavors, quan me van dir un conte negre, com que jo no era conscient de que hi havia escrit moltes coses que eren força negres, doncs vaig decantar-me per un gènere més clàssic, que és el dels detectius privats. Llavors jo tenia molt clar que volia que la meva protagonista fos una dona, fugir del clàssic del detectiu privat amb una secretària, i jo vaig voler fer el contrari, una dona detectiva que tingués un ajudant. Jo tenia claríssim i llavors vaig triar que en Pau fos hacker perquè jo penso que amb la societat actual estem immersos en el món virtual, internet forma part del nostre dia a dia i tenir un personatge que domini internet, per una banda el situo dintre de la situació actual de com estem vivint, però per altra banda també li facilita la vida a l'Adriana i a les investigacions, perquè és clar, en Pau aconsegueix coses que l'Adriana tardaria menys a trobar. Saps? Llavors, me va anar bé per les dues coses, no? Vaig buscar un personatge que fos versàtil.
2: De fet, aquí el lector, o nosaltres els lectors, hem vist créixer els personatges des de justament aquesta novel·la que hem comentat abans, la primera, El despertar del navegant, que la base és la primera, de l'any 2019. Sí. Després sí. Va passar per Aquí mano yo, a sí. Continuació, Cartes marcades i... sí. Doncs arribem a l'actual Et veure tothom. És a dir, com ha evolucionat la relació professional i personal entre tots dos, entre l'Adriana i el Pau. I, mira, o sigui, al llarg d'aquests quatre llibres, podríem dir. I sí, com es complementen millor ara, si ara es complementen millor que al principi.
3: Mira, La història parteix de que l'Adriana és una dona que a casa seva el seu pare era un maltractador, tant de la mare com a vegades d'ella. Llavors, això jo ho faig perquè el tema de les violències contra les dones és un tema que em preocupa molt i ja parteixo de que la protagonista...
2: I aquí surt en tota la teva obra, de veritat. Vull dir, és aquesta part social, aquesta crítica social que imprimeixes.
3: Surt sempre, sí. Doncs llavors, l'Adriana té una manera... Sí, porta una motxilla emocional molt, molt, molt impactant, perquè jo penso que les persones que han sigut víctimes de maltractaments ho són tota la vida i costa molt esborrar, no?, aquesta cicatriu. I llavors ella, aquesta cuirassa que s'ha fet perquè no li facin mal, també fa que sigui li sigui difícil que li facin bé, no sé com dir-ho. Clar, quan tu poses una cuirassa no t'entra el mal, però tampoc t'entra el bo de l'altra gent, no? I llavors ella no es fia gaire de ningú. I jo vaig fer que es fiés d'en Pau, que en Pau, quan ella el va conèixer, era un adolescent, bueno, sortint de l'adolescència, primer de carrera, que és un noi... Imagina't el típic nen que només està als ordinadors i no sap res de la vida, perquè no s'hi posa, ell no vol sortir dels seus ordinadors, era hacker, tenia problemes amb la llei, i l'Adriana, en certa manera, el rescata d'aquests problemes de la llei i... és l'única persona amb la que es permet confiar al 100%. I en Pau, per altra banda, li va bé l'Adriana, perquè com que ella és un inepte social, l'Adriana més o menys el va entrant una mica amb com es viu a la vida fora dels ordinadors. No? Llavors fan una simbiosi entre ells dos que a mi m'interessava molt. Llavors què passa? Que al llarg de les novel·les, que van passant els anys, aquest adolescent, malgrat avui dia tenim adolescents de 30 i 35 anys, però bueno, diguéssim que va canviant, va madurant, i llavors això m'ha obligat a que en Pau vagi madurant també, perquè sigui creïble. I l'Adriana, vulguis o no, també es va fer més gran i també, bueno, també té els seus problemes personals, que tots dos van creixent. Llavors, jo et diria que les tres primeres novel·les, l'Adriana i en Pau, fan un tàndem que sembla... que no es trencarà mai, perquè personalment s'ajuden fins a un punt, perquè cap dels dos deixa que l'altre entri massa a la seva vida, però s'ajuden i professionalment funcionen molt bé. Però és clar, a l'obra d'una sèrie jo crec que no li pots donar al lector sempre la mateixa fórmula canviant només el paisatge o saps què vull dir? Has de fer coses noves. I llavors, al final de la tercera novel·la diguéssim que la situació d'en Pau i l'Adriana...
2: Les cartes marcades,
3: Sí, sí, les de cartes marcades. Bueno, no vull dir massa res, perquè és clar...
2: No, perquè ja fem spoiler, vull dir una mica, però...
3: Però diguéssim que aquesta relació entre l'Adriana i en Pau pateix. Ja no hi ha aquella complicitat o aquella necessitat mútua. Llavors, veurà tothom, partim... em busco jo una excusa perquè es tornin a necessitar, sí. Diguem-ho així.
2: L'Adriana, de fet, s'ha convertit en un personatge que és molt estimat dins del panorama del noir català. Ja hem dit abans, ha estat finalista a premis com és el Cubelles Noir, també guanyadora del Lloret de Mar. Què creus que té l'Adriana que connecta tant també amb el públic? Aquesta part també que no és perfecta, sinó que és humana, no?
3: Sí, Jo penso que el que agrada de l'Adriana és que, o sigui, com a investigadora, resol els casos, i és bona, vull dir, té molta iniciativa, té idees molt bones, o sigui, diguéssim que és professionalment és una persona vàlida, però, és clar, de caràcter, també té coses més negres, no? Sí. Ella, una de les coses que té, a part d'aquesta cuirassa que t'he dit, és el fet que ella, si ha de resoldre un cas, no mira amb els efectes col·laterals. Ella tira pel dret i trepitja gent i fa mal a gent. I després, un cop ho ha fet, i pensa, a vegades intenta arreglar-ho, però no és una persona, allò, l'heroïna típica, que tot ho té bo. No. Ella és manipuladora, és això, la feina és el primer, té una parella, pobra parella, que el té bastant...
4: Oblidat. Sí.
3: Oblidat, diem, no? Que l'utilitza també quan li convé. Té unes amigues que, tot i que ella sí que és cert que se les estima, perquè sobretot a la Carla, la seva amiga de tota la vida, però en realitat només se'n recorda d'elles quan les necessita. Vull dir que, clar, jo he fet una persona molt imperfecta, tot i que professionalment és molt bona, és molt imperfecta. Jo penso que això és el que
4: agrada,
3: que la gent s'hi pugui... Sí, perquè, és clar, quan tu veus un personatge que és tot és... perfecte, tampoc t'agrada la gent, perquè no som així, la gent.
4: No, o sigui, senzillament és humana, perquè els humans no són... Vull dir, tenim coses
3: exacte,
4: bones, coses dolentes, sempre igual quan parlem de bones persones, no? Però
3: sí,
4: vull dir que
3: sí,
4: és
3: sí,
4: el que ens representa, no, la humanitat.
3: I llavors el que jo intento cada novel·la amb la vida de l'Adriana és posar com certes qüestions, digues-li tu morals o d'ètica, de què faries tu al lloc de l'Adriana, saps? Clar. Les coses que li passen en la seva vida personal, intento posar aquest punt de dir, ostres, llavors me trobo lectors i lectores que em diuen, oh, l'Adriana ha fet molt bé, i altres que em diuen, no, home, però és que aquesta l'Adriana amb en Ramon es passa molt, saps? Mm-hmm. I, bueno, cadascú també jutja l'Adriana des de la seva experiència, des del seu caràcter, saps?
4: Exacte.
3: Tot i que t'he de dir que la majoria, sobretot de lectores, de qui estan enamorades és d'en Pau.
4: Oh, és del Pau, clar. Vull dir,
3: sí. I més a més, com que jo tinc tendència a fer-lo patir, perquè, esclar, en Pau, fora dels ordinadors, s'anega amb un got d'aigua, clar, jo sempre, l'Adriana, a través de l'Adriana, li fa fer moltes coses que ell se sent molt incòmode i li passen moltes coses. I, esclar, alguna cosa de les que li passa és dura. I llavors me'l trobo sobretot lectores, els homes no m'ho diuen tant, volen, home, pobre Pau, i veig que se l'estimen molt. Sí.
4: Mira, ara, vull dir, hem parlat, però per sobre, doncs, del Despertar del Navegant, Aquí mano yo, Cartes marcades, però hi ha l'última, que de fet estàs encara en presentacions, perquè és la novel·la que està, diguem, apareixent en diversos festivals molt propers, no? Des del...
3: O sigui,
4: el Taradell, després el, com diria jo, el Segre de Negre
3: també
4: sí.
3: ara properament he d'anar a Terrassa,
4: clar, vull dir que està fent el seu viatge, perquè és l'última, és veure
3: sí.
4: tothom,
3: doncs sí.
4: Centrem-nos ara en aquesta novel·la que aborda els riscos de les xarxes socials i justament l'extorsió en imatges íntimes a partir d'una història sí. En aquest cas és una història de ficció, però que podria ser molt real, perquè és el que estem vivint bastant sovint actualment.
3: Fet, moltes de les coses que surten a la novel·la són coses que jo he trobat a hemeroteques i circumstàncies que realment han passat.
4: No, i en la xarxa, vull dir, les estem podem veure, vull dir que ens les trobem, no? Mira,
3: sí.
4: Aquí... novament està editada en Llibres del Delicte.
3: Sí.
4: El fil argumental, doncs, arranca amb uns vídeos íntims que comencen a córrer per internet. I aquí és l'Ània, passa de ser una estudiant brillant a convertir-se en l'objectiu de totes les mirades. A més, els Mossos d'Esquadra la vinculen a una onada de robatoris i sabotatges en què ha participat obligada, perquè, si no col·labora, les imatges es faran vides. El Pau, en Pau i l'amic que és amic de l'Ània, demana justament ajuda, en aquest cas a l'Adriana, no? A la detectiu, l'Adriana Miralles. I després d'un temps separats, en aquest cas del Pau i l'Ariadna, tornen a treballar plegats en una investigació que els endinsa en un circuit on el sexe i la humiliació són una via de facturació. Un cas en el qual cada pista els aboca a un negoci que transforma la vergonya en contingut i la por en submissió. Per salvar l'Ània i altres noies atrapades en una xarxa de pornografia a través de plataformes online, hauran d'infiltrar-se allà on tothom mira, perquè quan la càmera s'encén, ahí et veurà tothom. Bueno, una mica és sense fer més spoiler, eh? Però és podríem dir que és l'argument d'aquesta nova, de moment, la quarta, de la sèrie. Doncs, a veure, justament la relació amb Pau Escudero, com funciona? Bueno, ja ens ho has dit una mica, com funcionava el tàndem. El títol ja, de fet, és molt suggeridor i contundent. Et veurà tothom. Quina és la premissa inicial d'aquest quart cas i quins tipus de crim o misteris hauran de resoldre justament l'Adriana i el Pau?
3: Mira, tot va partir de... A TV3 vam fer uns reportatges sobre la pornografia i com el jovent, fins i tot nens, molt, perquè nens de 10 i 11 anys per mi són nens.
4: Sí, totalment.
3: Gairebé no són ni preadolescents.
4: Són per estar jugant. Si són nenes, amb nines. I si són nens, doncs jo què sé.
3: Amb el que vulguin, però vull dir que... Doncs a aquesta edat ja comencen a tenir contacte amb la pornografia a través d'internet. I vaig pensar que això era molt trist i molt perillós alhora, no? I a partir d'aquí vaig començar a investigar una mica més, a veure què estava passant amb aquests nens, que realment són nens que moltes vegades, quan d'adolescents, o no tan adolescents, acaben tenint la primera relació sexual, és completament insatisfactòria, perquè ells esperen trobar amb la noia que tenen al davant el que veuen a la pantalla, i això no existeix. I això... penso que és molt negatiu en com la gent descobreix la sexualitat a través del porno. No és la millor manera, precisament, no?
4: Clar.
3: I tot això, bueno, em va començar a preocupar molt. Llavors també vaig començar a tenir notícies d'aquestes plataformes com OnlyFans, en les que, sobretot dones, que aquí ja tornem a lligar després amb la meva mania de parlar sempre de les violències contra les dones, no? De dir, a veure... Nenes o adolescents, o joves, no? Que en el meu cas l'Ània no és una nena, és una jove que ja està a la universitat, eh?
4: Sí.
3: Però que valoren la seva personalitat pel que pengen a la xarxa, saps? O sigui, i valoren la seva sexualitat per com són capaces de satisfer les coses que les seves parelles els hi demanen perquè les han vist a no sé on. Ostres, això és molt preocupant, perquè t'estàs denigrant tu com a dona. Llavors a mi això també... Això s'ha de desenvolupar. I clar, plataformes com OnlyFans, que llavors vaig estar investigant molt i bueno, fins i tot vaig entrar a OnlyFans per veure com funcionava i tal, et fan... O hi ha noies que diuen que s'estan fent or venent el seu cos a internet, a OnlyFans i altres plataformes. Però la veritat és que és una mica veus que no és tan... així. I en alguns llocs he llegit que algunes d'aquestes noies que surten a les xarxes dient, ostres, jo des que vaig entrar a OnlyFans guanyo 30.000 euros al mes. Uf. Propaganda, no és real. És una actriu que està dient això, saps què vull dir? Llavors, moltes noies o nenes es pensen que s'estalviaran de treballar a un súper o a una fàbrica o d'advocada a treballar 1.000 hores al dia penjant el seu cos a plataformes com OnlyFans, i és molt fals tot això. Llavors jo volia parlar de tot això.
4: De fet, és que és això que dius en el llibre, abordes de ple els riscos de les xarxes socials i l'exposició digital. Ens hem tornat massa vulnerables per culpa de voler ensenyar-ho tot a internet? O sigui, volies fer una mena de toc d'atenció justament al lector? Aquesta alerta, no?
3: Sí, i sobretot una cosa que jo penso que els adolescents, però la gent gran moltes vegades tampoc no té consciència, de que un cop tu penges una foto, perds totalment el control. Perquè en el cas de l'Ània, ella no va penjar una foto ni a OnlyFans, ni a una plataforma porno. Ella tenia un noi que ella es pensava que se l'estimava i que van fer... ara no me surt la paraula en anglès que es fa servir ara, però bueno, que vas penjant fotos per internet, saps que ara jo em penjo amb roba interior, ara jo me trec els sostenidors, saps que vull dir aquest tipus de foto pensant que te l'estàs enviant a la teva parella.
4: Exacte, no que te l'estan col·locant.
3: I en realitat, aquesta parella no és qui diu ser i utilitza aquestes fotos per vendre-les a xarxes, que en el cas de l'Ània la comencen a utilitzar per fer l'xantatge perquè els perquè els ajudi amb robatoris, però després l'acaben utilitzant per fer porno per internet. No? Uh-huh. I això és el que jo penso que s'ha de tenir aquesta sempre molt clar, que tot el que tu pengis a través d'internet, encara que sigui una foto que a tu et sembla relativament innocent que li envies a un amic, a una amiga, a la teva parella, has perdut el control. Un cop l'has enviat, ja no saps què passarà amb aquella foto. I moltes coses que es pengen a internet no s'esborren mai més. Perquè OnlyFans, una de les parts del contracte que tu com a creadora de contingut firmes, és que encara que tu et retiris d'OnlyFans, que et diguis, mira, ja no vull treballar més, el contingut que has fet allà és d'OnlyFans i durarà sempre. Llavors, tu pots tenir 70 anys i encara hi ha nois que t'estan mirant quan tenies 20 i s'aprofiten d'això, no? Vull dir que jo el meu crit d'atenció és a dir, internet té moltes coses bones, moltes, jo l'utilitzo moltíssim, però esclar, també té un riscos i n'hem de ser conscients.
4: I tant. Mira, el Pau Escudero, com a informàtic, sí, de fet s'ha de moure molt per la xarxa, justament en sí, aquest cas és aquesta xarxa fosca, justament aquí sí, l'anomenes el dark web,
3: dark web, o
4: també en entorns virtuals perillosos. De fet, aquí és tu la que passes a ser el Pau, no? Com t'has documentat per plasmar aquesta part tecnològica de manera que sigui realista i alhora, però sobretot entenedora per a tothom? Aquí és on entres. Mira, tu t'has transformat en el Pau?
3: Sí, jo he de dir que jo a nivell d'usuària ja me'n vaig en sortint, però òbviament no he entrat mai a la dark web i no, és que ja mai res. No en tenia ni idea. Però bueno, ja que em vaig començar, doncs la meva manera de treballar és, jo busco a internet com es fa una cosa, tu has de pensar que hi ha tutorials absolutament de tot, perquè sí, tu dius, a veure, com hackejar un circuit intern de televisió? T'ho expliquen, que si tu vas seguint els passos, ho faries.
4: Oh, sí.
3: Com hackejar un mòbil? Bueno, ja he estat a punt, només em faltava per picar l'últim intro per poder hackejar un mòbil. Perquè si tu segueixes el tutorial, realment hi ha tutorials absolutament de tot, saps? Jo faig això. I després tinc el meu informàtic, que ell, bueno, no sé si en els seus inicis també ho havia fet o no, però bueno, domina molt el tema i llavors jo li envio el text i diu...
4: Ell t'explica, diguem, com ho pots fer. Te documenta, també.
3: Sí, jo li dic, mira, he trobat això, es pot fer, i normalment em va dir, es pot fer això i més, tranquil·la. Una vegada va dir, bueno, però posa això en comptes d'això altre, saps? Llavors, les coses que fa en Pau... totes han passat, o la majoria han passat, al sedàs de l'informàtic. Amb aquesta última novel·la, com que estàvem parlant d'OnlyFans i hackejar una empresa internacional, home, ja no és pecat a minuta, em vaig posar en contacte amb un noi de Barcelona que ell treballa a la seguretat de xarxes d'una multinacional. I li vaig dir, què et fan a tu? O sigui, amb què lluites tu? Saps? Per jo saber què pot fer en Pau. I ell em va explicar, doncs mira, si vols fer això, doncs hauries de fer això, això i això altre, perquè llavors nosaltres ja ho parem, o no, saps què vull dir? Llavors ell me va explicar com funciona els atacs aquests cibernètics que reben les grans multinacionals. I em va anar molt bé perquè és, bueno, que ell s'hi troba, és la seva feina, saps?
4: Clar.
3: I llavors doncs les altres coses normalment anem així. Jo busco per internet, o se m'acut, hòstia, en Pau hauria de fer això, parlo amb el meu informàtic, això es pot fer, i normalment el meu informàtic em diu sí, tranquil·la, i si ho fas per així encara serà més efectiu, saps? I llavors intento que tot sigui, jo sempre dic que el 90% de les coses que fan Pau es poden fer tranquil·lament, l'altre hi poso jo a vegades una mica de salsa per acabar-ho de...
4: Perquè quedi com més...
3: Però, bueno, en general no, perquè és que hi ha gent aquí mano jo que hackejava totes les portes de les habitacions dels hotels, d'un hotel. Clar, pues, a veure, si busco, és tan fàcil, perquè clar, com que tot va amb les targetetes, clar, abans quan anava en clau, pues, havies de tenir la clau, però ara que va amb la targeteta...
4: Sí.
3: Sí, es pot tranquil·lament.
4: Mm-hmm.
3: Sí, sí.
4: De Maribel, la novel·la negra actual es diu sovint que el crim és una excusa per fer crítica social. De quines esquerdes de la nostra societat actual tenies ganes de parlar justament en aquesta última, la darrera novel·la, et veure tothom? Justament en aquesta, en aquesta del que representa la xarxa social tal com tu ho expliques, eh?
3: Sí, o sigui, l'esquerda que volia denunciar és aquesta, no? Amb la facilitat amb que qualsevol cosa que pengem a internet pot ser manipulada. Mm. Bueno, i ara amb la IA, que tu ja no sabrem si aquella foto l'has penjat tu, si no l'has penjat, si aquella cara és la teva, si no...
4: Imagina't que un dia te trobis un cos i dius, ostres, sí, aquesta és la meva cara, com un cos totalment, sí, d'alguna situació, podríem dir, sexual, que no ets precisament tu.
3: Sí, això ha passat, Sí. Ha passat a diversos llocs.
4: I persones famoses, com l'Angelina Jolín...
3: Sí, però també l'últim cas que jo vaig estar mirant per escriure la novel·la era a Sevilla, en un institut. Van agafar cares de les noies de la classe i les van posar al cossos de dones que estaven fent pràctiques sexuals una mica al límit, saps? I les van fer córrer per tot l'institut. Vull dir que això realment passa, no? Mm. Llavors jo tenia ganes de parlar d'això, no? Dels perills que hi ha a les xarxes, de la consciència que hem de tenir, de que està molt bé utilitzar-les, però a veure, abans de penjar res, pensem-ho dues o tres vegades, si realment.
4: Però sobretot...
3: I no deixar-nos enganyar, sobretot no deixar-te enganyar per una persona que està a l'altre costat de la pantalla, saps?
4: Sí, i sobretot amb aquesta persona, tot i que tu pensis que és la teva parella i que t'estima i tal, no sé, o sigui, no confia tant, justament, i si fa poc que el coneixes, eh? Perquè, a veure, quan és la parella i la coneixes imagina't que són, que es coneixen des de petits, que van al... i hi ha moltes parelles així, aquí sí que hi ha més confiança de que aquesta persona no farà això, no? Podria donar-se el cas si necessita calés, però sí. Vamos, no ho sé. Però en canvi, si és una persona que fa, jo també l'has conegut fa 4 dies, etc., aquí sí que no pots tenir aquesta confiança.
3: No, i venir amb algú que faci més temps que el coneixes, Conxi, tampoc, perquè per despit, o sigui, no hi ha per calés, per despit, no? Una parella
4: també
3: que s'han filmat així, bueno, en circumstàncies calentes, diguéssim. Un deixa l'altre i l'altre per despit penja fotos.
4: Clar,
3: això
4: com a venjança, no?
3: Sí, com a venjança. Vull dir que jo això, buscant informació que he anat buscant, això passa. Saps què vull dir? Home, no passa cada dia, per sort, però passa. I mira, la prova de què passa és que les dues presentacions que vaig fer, una a Girona i l'altra, on va ser? Aquí a Olot, exacte. Gent del públic em va dir que això ho havien viscut ells amb la família o a l'escola del seu fill o no sé què. Mm-hmm. Vull dir que realment això de que tu penges una foto innocent i llavors va correguent, o sigui, l'altre s'enfada o el que sigui i l'envia a tothom, ostres, comença a ser més habitual del que hauria de ser. Mm-hmm. No hauria d'existir, no? I és un delicte. I vas als Mossos, però el mal ja està fet. O sigui, aquest meu advorar tothom, a part de que és la frase que fan servir per fer-li xantatge, a part d'això és que és la veritat, perquè quan les fotos comencen a córrer, per molt que vagin als Mossos, abans no aconsegueixen retirar totes aquelles fotos, t'ha vist molta gent, no tothom, però molta gent, saps què vull dir? I la vergonya de que t'han vist d'aquesta manera pot fer molt de mal, a la víctima, la pot marcar moltíssim. I no seria el primer cas, que n'hi ha hagut molts, de noies que s'acaben suïcidant. I dic noies perquè també hi ha casos de nois, però...
4: Bueno, les dones sempre són les més vulnerables, podríem dir, no?
3: Sí.
4: En aquest cas.
3: Sí.
4: Quan passen això, diguem, perquè serien caràcters, no?, de dones que podrien estar més vulnerables. Mira, així ja queda ja... Hem parlat una mica del veure tothom. Passem ara ja al festival. Aquest festival del Bassal, la segona edició, que justament comença demà, dies 16, 17, 18 d'octubre. Podries dir que aquest festival, i és així, perquè tot això ho estem veient cada dia, per exemple, en Instagram, van sortir moltíssims autors, no? És a dir, que aquest any creix en autors, també Seus i activitat, perquè som en tres poblacions que es fa, oi que sí?
3: No, ara ja són quatre, cinc.
4: Quatre, cinc poblacions sí, que es farà. Ai, doncs. Sí. O sigui, a banda d'Olot, en quins són les altres poblacions?
3: L'any passat van començar Sant Esteve d'en Bas, Olot i Sant Jaume de Llierca. Vale? Però, esclar, la ruta nocturna, o sigui, amb aquestes tres seus, són seus oficials on hi ha taules rodones i activitats. Vale? Però la ruta nocturna i el sopar, la zona volcànica està, el tros que fem, dintre de la població de Santa Pau, el qual podem dir que són tres d'estàndards i la quarta, que és la lúdica. I aquest any hem afegit Sant Feliu de Pallerols, saps? Per anar-nos escampant per la comarca. Que llavors estàs fent activitats, en el fons, o sigui, reglades a quatre, però en conjunt a cinc.
4: Són cinc.
3: De la comarca. I l'any passat teníem 16 autors i aquest any en tenim 20. I 7 moderadors. Vull dir que movem bastanta gent, sí. Sí. Estem molt contents, la veritat. L'any passat va anar molt bé. Va sorprendre la primera edició i vam omplir molt, vull dir que va estar molt i molt bé. I aquest any, bueno, esclar, no sé com anirà, però tenim molts bons inputs de gent, perquè el sopar s'ha apuntat molta gent, també, perquè el sopar, la resta és tot obert, el sopar es paga, i clar, la gent s'ha d'apuntar perquè el restaurant sàpiga quants plats ha de fer. I estem contents perquè també està funcionant molt, sí, sí.
4: De fet, aquest festival de Bassal es defineix com un festival descentralitzat. Com s'aconsegueix implicar justament això, aquests diferents, en aquest cas seran diferents municipis, 4-5 de la comarca, i lligar la literatura criminal amb la identitat volcànica del territori, sí. Perquè és el que identifica també la Garrotxa.
3: Sí, a veure... La veritat és que he de reconèixer que no ha sigut difícil involucrar aquests ajuntaments, perquè quan tu et poses que vols fer un festival i que no vols centralitzar-ho a Olot, sinó que el vols descentralitzar pel territori de la Garrotxa, això als alcaldes els agrada, als alcaldes o als ajuntaments, o és que vull dir, perquè nosaltres sempre ens queixem de la centralitat de Barcelona, però hi ha tendència a comarques també centralitzar-ho tot a la capital de la comarca. I quan parles de que ho vols portar a la resta del territori agrada. I he de reconèixer que els ajuntaments que participen ens ho posen molt i molt fàcil, molt. En Tapau no hem parlat amb l'Ajuntament perquè la ruta volcànica és a peu i amb qui parlem és amb el restaurant de Santa Pau, però els altres quatre ajuntaments encantats que hi treballem i ens ho posen molt fàcil i ens posen totes les ajudes possibles. Estem molt contents i molt agraïts, la veritat, perquè sense la col·laboració dels ajuntaments no pots muntar un festival, i que ens ho posin fàcil i que els hi vegis les ganes de que hi anem i les ganes de que funcioni, home, la veritat és que es agraï molt,
4: El programa, de fet, és que és molt ric, molt extens, i té propostes molt originals, taules rodones, rutes literàries, boxa literària, el sopar negre, que ja ho has escoltat, el bus negre, i fins i tot un bingo. Sí. Aquí, perquè com totes no tenim temps per explicar-lo, sí que podries explicar en què consisteix alguna d'aquestes activitats més lúdiques, com és el bingo o la bossa.
3: Vale.
4: Aquesta
3: la bossa ja ho he explicat abans.
4: Ai, sí, és veritat.
3: Ho he explicat abans, és aquello que hi ha dos contendents, que en aquest cas és Screams.cat i La Magrana.
4: Exacte, que són les dues editorials.
3: Sí, que són les dues editorials. Llavors, la ruta nocturna consisteix en l'autobús, que en diem el bus negre, recull la gent al centre d'Olot, es porta a la zona volcànica, llavors fa una ruta negra, perquè és sense llum, al mig de la zona volcànica, i llavors hi ha un autor que llegeix fragments... L'any passat hi havia... Aquest any ho fa en Daniel Harris, que té una novel·la que es diu Sang de Senglar, i van considerar que era molt, molt oportuna, perquè l'any passat, a la gent que va fer la ruta, quan van arribar al restaurant, tots deien que els havia encantat, però que algú havia passat una mica de por perquè deia que se sentien els senglars, que no sé si era veritat o no, però ells tenien aquesta percepció. Llavors, home, aquest any, ha llegit fragments d'una novel·la que es diu Sang de Senglar, vam trobar que era molt adequat.
4: Oh, i tant.
3: Passa que aquesta, en concret, està una mica pendent d'un fil perquè el pronòstic és pluja. Llavors, si plou, no es podrà fer.
4: És aquest cap de setmana que el pronòstic per tot arreu és de pluja i forta.
3: La resta de coses, Aquí la Garrotxa no es preveu especialment forta per lo que he anat mirant fins ara, que no, avui dia no se sap mai perquè de cop i volta et fa una tormenta d'aquelles grosses, no? Però no és que hagi de ploure molt, però és clar, anar de nit a les enfosques i ploguent, no, ja potser serà abusar.
4: Sí.
3: Llavors, la ruta, depenent de com estigui el temps, doncs no es podrà fer. Uh-huh. Però llavors irem al restaurant. Evidentment, si no podem fer la ruta, es llegiran els fragments al restaurant, no serà el mateix, però clar, el temps no podem lluitar contra la climatologia. Uh-huh. I després, el sopar, el que té dues coses penso que són interessants, que és que la cuinera de Can Xel ens fa plats a mida, ens fa plats que tots són blancs, negres i vermells, o gairebé en la seva majoria, i que tot fa pensar en novel·la negra. Llavors, cada plat té el títol d'una novel·la negra que va relacionat amb els ingredients o amb la cocció. Bueno, vull dir que tot està fet d'una manera literària i ho fem conjuntament amb la cuinera, que això també és d'agrair, no?, la Meritxell de Can Xel, que ens ajuda molt. I després, quan acabem de sopar, doncs fem el vinc. O sigui, l'any passat vam fer un trivial amb preguntes de novel·la negra, un trivial negre, i aquest any fem un bingo negre, que consisteix en comptes de cantar números, cantem títols de novel·la negra.
4: Molt llavors, original, tens, de veritat.
3: Però tens el cartró amb novel·les i llavors cantarà, jo què sé, bueno, mira, per fer-me propaganda jo, farem... et durà tothom. I llavors doncs, el que tingui et durà tothom doncs, ho haurà de marcar, clar. Com un bingo.
4: Que molt
3: i llavors
4: bé.
3: Hi haurà premis que bueno, consistiran bàsicament en llibres, perquè que menys d'un sopar literari, no? I un bingo literari, pots regalar llibres. Uh-huh. I alguna altra coseta. Però, bueno.
4: Molt bé. No, ja, diguem-te, no te preguntaré ja els autors, perquè és que si no ja no acabaria, perquè són molt els autors. I a més, tampoc te posaré en un dilema, perquè diu, comença a dir autors i t'oblides d'uns i tal. No, no parlem, però oh, ja, sabem...
3: No tinc temps.
4: Per això. I sabem que són molts, molts els que hi ha.
3: Bueno, vinc.
4: Sí, i per això que no tenim temps. Ens queden poquets minuts.
3: No, jo el que sí que m'agradaria destacar, si és res així en ràpid, és que una de les taules que intentem, ja la vam fer aquest any passat i aquest any també, és una taula que es diu Això no és un iogurt. Mm. I que fa referència a que la literatura no caduca. I que, malgrat la gran part dels autors que venen als festivals, o que anem, perquè jo també hi vaig, fent promoció de l'última novel·la, la literatura no caduca i sempre intentem, i la nostra intenció seguir fent-ho així, fer una taula on no hi hagi novel·les de rabiosa actualitat, sinó que hi hagi novel·les que són bones i que duren al llarg del temps. Per això el títol és Això no és un iogurt, perquè
4: és
3: no
4: que,
3: caduquen.
4: Maribel, és que és així. Jo sempre ho he dit, no?, que qualsevol llibre, qualsevol novel·la, mai, o sigui, sempre és novetat mentre no ho hagis llegit. Vull dir que, per tant...
3: Sí.
4: I sobretot sí, el que importa és que siguin, com tu acabes de dir, que siguin bons. Mira, me quedo ja a les preguntes finals.
3: Vale,
4: i ara, per exemple, torno de nou a... I ara

0: Wow.
1: I això vol dir que el futur, que té futur, que té futur aquesta sèrie.
0: Mira, que... jo vaig passar pas. Per ara, aquesta última ha funcionat molt bé. Vam arribar a la segona edició en 3 setmanes, que és tot un luxe per mi. Estic molt, bueno, molt i molt contenta. La quarta està al forn, però tu saps que falta que aquesta quarta agradi a en Mar Moreno, de l'editorial, i agradi als lectors. Si passa, doncs no sé si continuarem amb l'Adriana o no, ja es veurà. No, jo quan vaig fer la primera no vaig pensar en cap moment que arribaria a fer-ne 4, saps? Pues ara tampoc et sé dir, sé que estic fent la cinquena, no sé res més. No vull anar més enllà perquè depèn de moltes circumstàncies. I bueno, també m'agrada escriure altres coses, o sigui que... Per ara estic amb la cinquena i amb això estic molt contenta.
1: Mira, sempre m'agrada fer algunes preguntes d'aquestes que jo dic sorpresa i són unes preguntes finals,
0: vale.
1: Ràpides.
0: Ai, quina por.
1: Si pots fer ràpida, perquè ens queda molt poquet, no arribes... Mira, un paisatge de la Garrotxa que amaga una novel·la.
0: Qualsevol racó de la zona volcànica dona peu, qualsevol.
1: La pregunta que mai t'han fet...
0: però me la fan molt poc, que és qui dissenya les portades de llibres
1: del llibre.
0: Del
1: llibre, doncs mira, jo no tampoc te l'he preguntat jo.
0: Aquesta és l'Àlex Santaló i trobo que fa una feina fantàstica.
1: Maribel, una mania teva, una mania d'escriptora.
0: Una mania d'escriptora? Sobretot que no quedin fils sols. Me fa molta ràbia llegir autors en la que comencen a escriure i un tema que apareix i desapareix. A mi això em fa molta ràbia. Llavors, una mania que tinc és que no quedin fils sols.
1: I per acabar ja, una paraula que sempre tornes a escriure.
0: Mira, sempre que penso un conte o una novel·la, el personatge em surt que es diu Pau. Llavors l'he de canviar perquè no puc tenir tants paus. Però, filla, sempre em surt en Pau. I llavors, mirant els meus contes, en tinc un fotimer de paus. Sí, sí.
1: Maribé, arribem al final. Moltes gràcies. Al final per avui,
0: moltes
1: Però que...
0: Okay, sí. Això és un punt i seguit.
1: Moltes gràcies per compartir amb nosaltres el teu univers literari i d'activitat cultural. Gràcies per la teva mirada,
0: gràcies
1: per la teva manera d'entendre el gènere negre i per aquesta capacitat de vincular literatura i territori. I molta sort en aquesta, de veritat, molta sort en aquesta segona edició de Bassal.
0: Ai,
1: i estem segura que serà... Que serà difícil de superar, però bé, a l'any que ve
0: més. Espero que vagi molt bé, espero que el temps no ens ho espatlli.
1: Doncs ens retrobem ben aviat, eh?
0: Moltes gràcies, eh?
1: I així, doncs, tanquem el fòrum d'aquest dijous. Hem començat mirant una realitat, la realitat que ens interpel·la. Hem continuat amb endavant les atxes, amb la llengua, després amb la sintonia interior, aquesta que ens calma, i hem acabat amb aquesta conversa tan humana amb l'escriptora Maribel Torres. Doncs demà més. Fins que tingueu molt bon dijous.
2: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
3: La policia local de Caldes ha fet una campanya de control a establiments d'alimentació amb horaris festius i nocturns del municipi. Unes inspeccions que han donat els seus fruits amb 40 actes en 12 establiments. L'objectiu del cos de seguretat ha estat informar i detectar infraccions relacionades amb venda d'alcohol i altres de salut pública. Una campanya que ha posat el focus en informar i detectar els productes que incompleixen la normativa europea o de salut pública. El projecte Calderí Habitatge Jove ha rebut un reconeixement durant la celebració dels 45 anys de l'entitat municipalista per l'FMC el passat 9 d'octubre. Aquesta iniciativa, que va néixer el 2022, està inclosa en el llibre de bones pràctiques dels governs locals de la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer. Dos actors encarregats de posar en valor a través d'un reconeixement públic l'esforç dels municipis que en el període del 2014 al 2025 van desenvolupar polítiques públiques innovadores. Pere Aragonès estrena avui el quart cicle de conferències de l'Aula Universitària a l'abast de Caldes. Ho farà a les 7 de la tarda a la Sala Noble de Can Rius. L'expresident de la Generalitat analitzarà el moment polític i social de Catalunya en aquest acte inaugural. Una tradició que remet als darrers cursos, on ja van portar a José

Montilla, Artur Mas i Quim Torra. És un acte obert a la ciutadania que vol oferir una programació diversa i transversal amb ponents de diferents àmbits del coneixement i de la societat. Uns actes del cicle de conferències variats i d'interès general apropant a Caldes diferents mirades i experiències. La contractació acumulada al Vallès Oriental creix un 9,4% respecte a l'any passat. Els contractes indefinits han augmentat un 16% i ja representen gairebé la meitat de tota la contractació de la comarca. Segons l'avanç elaborat per l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal, durant el mes de setembre d'enguany s'han formalitzat al conjunt de la comarca 13.500 contractes, 4.400 més que el mes d'agost, quan se'n va registrar 9.000. I acabem amb el temps. Avui el cel estarà força ennuvolat amb possibilitat d'algun ruixat feble al vespre. Les temperatures arribaran als 24 graus de màxima i baixaran fins als 15 de mínima. De cara a demà, divendres, el temps serà més estable i assolellat amb alguns intervals de núvols durant el matí i la tarda. No s'esperen precipitacions i les temperatures es mantindran suaus amb una mínima de 15 i una màxima de 24 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Divendres 16 d'octubre.
2: A 6:15 de la tarda, a la Biblioteca de Caldes.
3: Històries que ballen. Descoberta corporal per a nadons amb música i contes amb Mercè Martínez.
2: A partir de les 7 de la tarda, al Parc de Can Rius.
3: Cinquena edició de l'Oktoberfest, a càrrec de l'associació Aimava.
2: A 11:15 de la nit, al Parc de Can Rius.
3: Concert de versions amb les Reines del Mambo.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

Bon dia, des dels estudis de Ràdio Caldes, al carrer Vallit, en el mig, ben mig del casc antic de la població, programa 17 escons, us parla el locutor Pepe Santos. Després del bon gust que ens va deixar la visita del darrer dijous dels amics Ángel Bejarano i Joan Vidal, que ens van fer una radiografia extensa de la població a la legislatura 1983-1987, avui teníem compromès de la visita d'una altra persona d'una certa rellevància en aquesta època i també amb la propera, amb els primers anys de la propera legislatura, la 3, del 87 al 80, al 91. Imponderables del darrer moment han fet que aquesta persona no pogués estar aquí, inclús no poguessin fer un programa telefònicament amb aquesta persona. Ahir, sense anar més lluny, es va comprometre amb nosaltres que el proper dijous la tindrem aquí i d'aquesta manera tancarem d'una manera simbòlica aquesta segona legislatura, repeteixo, 1983-1987. No obstant, com que tenim molt material per seguir explicant aquesta història recent de la nostra població, farem milles i farem aquest tancament de la legislatura esperant el dijous que ve, que farem la cloenda simbòlica amb la presència d'aquesta persona, tractant de molts temes, però sobretot dos d'interès que van d'alguna manera influir a la població de manera evidentment decisiva i positiva, com van ser ja la generació i construcció i inauguració de l'Institut de Batxillerat del Manuel Oguer, parèntesis, 14 anys va costar, és a dir, 14 anys des del moment que es va començar el Centre de Batxillerat Manuel Oguer, molt abans, des de que es va constituir el CLAM, el Col·legi Lliure Adotat Mixte, a Caldes de Montbui. Aquest va ser un tema que queda damunt de la taula. I després també el pas de l'escola, del Centre Escolar Montbui, popularment l'Acadèmia, l'Acadèmia de centre privat, era privat, a la seva integració a la xarxa d'escoles públiques de la Generalitat de Catalunya. Repeteixo, aquests dos temes queden damunt de la taula. I per tant, el que farem avui és tancar aquesta àmplia fotografia d'aquests 4 anys. Recordeu que teniu els programes, els podeu seguir a través de la pàgina web. Nosaltres estem emetent en el 107.8 de la FM, però podeu seguir a través de les xarxes socials www.radiocaldes.cat. Podeu seguir tots aquests programes històrics i assabentar-vos de com ha anat l'evolució. Evolució que comencem recordant, una primera pinzellada, és la situació demogràfica de la població. En aquells anys no hi havia grans increments de la població. Si mirem des de l'any 1981 a l'any 1987, pràcticament va créixer la població en 300 persones. Veurem més endavant que la població té un creixement demogràfic important quan les urbanitzacions que allà s'estan desenvolupant comença aquella, diguéssim, vinguda de propietaris dels habitatges de les urbanitzacions que transformen la segona residència en primera. Recordeu que ara estem al llindar dels 20.000 habitants, però que en aquests anys, 81, 82, 86, 87, només es produeix aquest increment de 300 persones i escaig, que no és molt. Això també comporta, i el segon punt a parlar, que molta gent
comentava, i ho hem de dir-ho, els nivells pressupostaris que teníem en aquests anys. Aquells anys, que recordeu, a l'acabar la primera legislatura, vàrem explicar que d'alguna manera ja s'havia estabilitzat la situació econòmica de l'Ajuntament, que ja des d'un bon principi, el 1979, no era dolenta, era la que era. A partir d'aquells moments es comença a produir un increment del funcionament de l'Ajuntament, fonamentalment perquè hi ha el pressupost ordinari del funcionament ordinari, i després hi ha el pressupost d'inversions, que tenia una gran traducció important, en alguns casos gairebé era igual que pressupost ordinari, atès la necessitat que tenia la població de crear infraestructures, asfaltaments, enllumenats, parcs, places, etc, etc, etc. I això representava un gran increment. Paral·lelament a això també hi havia una part important. Clar, val a dir que en tot cas, per anar a la inversió, els ajuntaments en aquell moment podien anar a les entitats bancàries i d'alguna manera doncs anar al crèdit, endeutar-se, però sempre, en honor de la veritat, hem de dir que l'endeutament de l'Ajuntament mai va superar el límit que la pròpia llei possibilitava, que si no recordo malament era d'un 21% del pressupost ordinari. Mai es va recórrer això, i en tot cas l'Ajuntament sempre anava pagant les amortitzacions i els interessos dels crèdits, i per tant no va haver-hi cap moment de tensió en aquest sentit. Sí que hi havia sempre tensió en les transferències que l'Estat, a través del Governació Civil i després també Generalitat, havia de transferir en els ajuntaments. Això sí que va provocar tensions a la tresoreria. Paral·lelament, també es produeix un altre fenomen que també, en honor de la veritat, hem de dir. I és que d'aquell ajuntament que s'havien trobat els primers responsables municipals locals en el 1979, de que pràcticament no hi havia personal a dedicació a full time, per manera l'ajuntament, anaven a hores, en aquells moments ja es comença a crear una estructura administrativa important, permanent, que donava ja serveis i atenció en el Vilatà, escolteu, ja al dematí, cosa que abans no s'havia donat, i això volia dir que aquest personal pues, representava un cost pels ajuntaments. I també, si repassem les dades, sí que són costos, però no són significatius. En aquest cas, la llei que deia en aquell moment, la llei deia que el capítol 2, que era el capítol 2 el que parlava de personal, mai podia representar, no, és a dir, unes xifres acceptables eren el 25% del pressupost ordinari, i així es va ser, així es va ser. El que passa que si ara ens poséssim a citar números, veuríem que els increments són raonables, que són unes quantitats raonables, quantitats en valor absolut, en valor, perdó, brut, perquè aquí estan totes les partides, els sous, els impostos, les contribucions a Hisenda, etc, etc. Que pel número de persones que començaven ja a constituir la infraestructura humana, a l'equip humà de l'Ajuntament, eren quantitats relativament raonables. Val a dir també que dins d'això, dins d'aquest capítol de personal, i a part, hi havien, ja ens ho hem dit aquí algunes vegades, les despeses de representació,
que no sous dels polítics, despeses de representació que d'alguna manera venien a compensar, entre cometes, les dedicacions que les 17 persones, 17 regidors, pues, rebien quan hi havia calerons, quan hi havia calerons, per compensar aquelles dedicacions que moltes de les persones havien tingut deixant les seves feines laborals. Això també en l'any 84, la segona legislatura, es comença a regular d'una manera ja estable i es comença a veure que si miréssim la representació d'això, en l'any 84 hi havia un pressupost de 171 milions de pessetes i les representacions dels, de les, que se'n deia compensacions o designacions als grups polítics, més algun salari, en aquest cas de parcial del senyor alcalde, no representaven, no arribaven a 3,7 milions de pessetes. 3,7 milions de pessetes amb un pressupost de 171 milions és una quantitat molt baixa, per sota del 5%. Per tant, no. També amb aquelles llegendes urbanes que ens hem posat com a fita, anar-les d'alguna manera matitzant una a una, respectant les persones que encara les tenen, però les volem matitzar, ens diuen això. Per tant, en aquest sentit també hem d'estar tranquils. No es va sobrepassar el límit que pressupostàriament possibilitava les inversions, no es va passar, i també el capítol 2 de personal no va posar en perill l'estabilitat de l'Ajuntament en aquest quatrienni, 83 a 87. Tercer aspecte, els grans reptes municipals que es situen en aquests quatre anys. El primer repte molt important, ja l'hem citat, ja, jo crec que serà el darrer dia que parlarem, va ser el tema d'Egressa. El tema d'Egressa pues, pujava i baixava a mesura que hi havia sentències dels diferents contenciosos que l'empresa Fomento de Obras havia plantejat per la via jurídica. Bueno, la sentència apareixien, desapareixien, aquella plataforma ciutadana de Salvem el Farell estava bé, però en un moment que això es judicialitza ja no es pot fer res més, però com vam dir l'altre dia, el que succeeix és que, un, els tribunals tenen el seu ritme, tenen les seves sentències i s'ha de complir sí o no, i no és fàcil. I el més delicat és que es va personalitzar amb la figura del senyor alcalde, del Miquel Puig i Lucas. I per tant, això encara gravava més la situació. Recordem que en aquell moment va haver una sentència que parlava, la sentència sempre eren favorables a Egressa i sempre estaven fonamentades en que hi havia alguna petita renga en les disposicions de l'Ajuntament en el sentit d'anul·lar l'exigència d'obres que se'ls havia donat. Bueno, sempre hi havia estat més les quantitats d'indemnització. Penseu que en aquell moment estem parlant d'uns 409 milions de pessetes. 409 milions de pessetes que en el pressupost ordinari era de 170. Amb la cosa. I de fet, si no recordem malament, l'Ajuntament en ple va aprovar una distribució, unes anualitats que pujaven de l'ordre de 109 milions de pessetes per pagar-ho en 5-6 anys. Que després, val a dir, i així acabem, val a dir que el poble no ho va pagar-ho. No sabem, és a dir, no sabem els motius, però sí, el que sí és cert és que de les
de les arques municipals, aquests diners no varen sortir, amb la qual cosa ens alegrem, perquè això sí que hagués gravat d'alguna manera les finances municipals. Un altre repte superat d'aquest temps, la municipalització del servei d'aigües. Ja en aquesta època es va començar a veure que, almenys des de les esferes municipals, municipalitzar serveis era positiu. Per què? Perquè la gestió d'aquests serveis estava en contacte directe amb el ciutadà. El ciutadà sempre podia apropar-se i sempre podia demanar explicacions de diversa índole, fins i tot del cost dels serveis. I per tant, es va fer una fita molt important. És curiós, però amb el temps la política ens ha ensenyat que molt temps després, i no en l'esfera local, però sí en l'esfera estatal, s'ha triat, la tendència s'ha invertit i s'ha privatitzat els serveis. La qual cosa, des de la nostra modesta opinió, creiem que no ha estat un encert, ha estat una errada privatitzar aquests serveis. Però bueno, no és el motiu de conversa avui. Un punt molt important és que en el 1986 s'aprova la llei reguladora de les bases de règim local, la llei 7/1985. Això és molt important perquè d'alguna manera, i després quasi de 6 anys de funcionament, l'administració estatal, el govern de l'Estat, accepta, entén i accepta que els ajuntaments han de tenir autonomia per organitzar-se i autonomia per gestionar-se, perquè cada ajuntament té les seves singularitats. Clar, això es desenvolupa paral·lelament a que els censos de poblacionals, els padrons, s'actualitzen i, per tant, de la mateixa manera que tenen autonomia, però també el ciutadà comença a assolir, directe o indirectament, agradi o no agradi, la seva contribució amb diners, amb calés, amb impostos. La qual cosa també el ciutadà té un altre motiu per ser responsable i per cada 4 anys reconèixer si les seves aportacions han estat ben utilitzades o no. D'aquesta època és quan s'aprova ja definitivament el projecte de l'urbanització de Torrenabrell. Ja havien dit que acotant molt la població, és a dir, delimitant molt les alçades i la capacitat d'habitatges que podien tenir. No va ser fàcil, no va ser fàcil. Anecdòticament també es produeix, molta gent això no ho sap, l'enderrocament de l'antiga estació del ferrocarril. L'estació del ferrocarril que havia tancat, a veure si ho trobem per aquí, havia tancat, ara quan busques una cosa no ho trobes, la darrera data de funcionament va ser el 1939, va deixar de funcionar, després de 90 anys de funcionar l'estació de tren que comunicava Caldes amb Mollet i que servia per transportar les llambordes que hi havien, que s'estreien de les pedreres del Remei, el Farell, després de 90 anys deixa de funcionar, apareix ja l'empresa Segalers, que precisament aquest any, fa pocs dies, ha celebrat, crec que són 385 anys de concessió, Déu-n'hi-do, punto, i l'estació hi era allà, i quedava allà, i en el 1985 s'enderroca, és a dir, s'enderroca, ja no hi ha línies de tren, i on està l'actual estació d'autobusos, biblioteca i el bar,
Allà estava l'antiga terminal de tren s'enderroca i per tant ja no queden vestigis de... Aquesta és una època que comencen a donar-se dificultats industrials. El 1985, pels més antics, hem de recordar i recordem que comencen a haver-hi el teixit industrial comença a trontollar a tot l'estat espanyol, però de manera especial significativa aquí a Catalunya, i les empreses del textil, més les empreses industrials que hi havia, comencen a trontollar. I això què vol dir? Això vol dir que, un, hi ha el perill de deslocalització d'aquestes empreses, amb l'afectació directa en els ciutadans que treballaven, que treballen en les empreses, que tenen dues opcions, o anar-se'n a la nova ubicació d'aquesta empresa, que tampoc se sap quines garanties aquesta deslocalització pot donar d'estabilitat a la feina, com així es va ser, o bé plegar, plegar i buscar-se una nova feina amb una població que, com dèiem, tenia 10.500 habitants i que el teixit industrial era prou important, però era el que era. Estem parlant de teneries, estem parlant d'empreses de teixits, estem parlant d'indústries Bonastre, estem parlant de Taxa, estem parlant d'una part importantíssima de l'ocupació laboral dels nostres ciutadans. I, finalment, i com a aspecte positiu del dia a dia del poble, finalment, en el 1987, es comença a construir el nou institut. L'Ajuntament ha complert totes les paperasses, totes les cessions de terrenys, canvis de terrenys, adequació d'aquests terrenys, etc, etc. I a la zona del torrent del Bugarai, on hi ha l'actual avinguda Josep Fontcuberta, la Diagonal, algun dia també hauríem de parlar què vol dir Diagonal amb l'actual estructura d'aquest carrer, es comença a construir ja definitivament el nou institut del 1987. Un objectiu ja aconseguit, perquè un cop s'ha començat se sap que l'antic monologuer del carrer Buenos Aires ja té els dies comptats, com diuen els castellans, felizmente, ho dic tant pels alumnes que anaven allà com per les famílies i també pels professors. Un objectiu aconseguit en el que moltes persones que han passat per l'Ajuntament havien dedicat molts esforços i molts sacrificis per aconseguir això. Quarta pinzellada que hem de dir. Quina era la situació econòmica en el que es trobava el consistori i de tancant de quants anys? Ho dèiem abans. La situació globalment és acceptable. És una situació acceptable en el que s'ha anat als bancs a recórrer els crèdits, però mai per damunt del 21% del pressupost municipal. Ho tornem a insistir, perquè molta gent diu és que l'Ajuntament està endeutat. Bueno, de fet, les entitats públiques com els ajuntaments, el que no estiguin endeutats podria donar pas a moltes discussions amb unes taules d'anàlisi i analitzar el per què té la situació econòmica positiva. Es pot estar endeutat per una mala gestió o també es pot estar endeutat perquè s'estan fent inversions, perquè les infraestructures s'estan adequant. Escolteu, aquí estem en una població que, sense anar més lluny, hem de parlar de
guarderies, en plural, eh? Hem de parlar d'instituts, hem de parlar de dues escoles, l'escola Geògrafa Parisi, actual Farell, el Centre Escolar Montbui, sí, sí, que encara que siguin escoles públiques, l'Ajuntament ve obligat a posar personal. Això la gent no ho sap. Els ajuntaments tenen un compromís amb les administracions, en aquest cas amb la Generalitat, per posar personal en els centres públics. Personal com secretaries, personal com personal de manteniment, conserges, etc. I a vegades també especialistes. Això es donava. Estem parlant de guarderies, estem parlant del patronat de museus, estem parlant del taller d'art, estem parlant de Ràdio Caldes, és a dir, són serveis que es donen a la població i que funcionen. Escolteu, han passat molts anys i tot això són grans realitzacions. L'escola de música també, l'excursiador, l'excursiador era municipal, per tant, molts serveis que l'Ajuntament havia d'atendre. I per tant, si cas, hem de felicitar a les persones que varen fer possible això. Ja tenim compromès amb una de les persones o la persona que d'alguna manera amb una mà ferma, una ferma, va controlar el dia a dia de les despeses municipals, que té un nom i cognom, Joan Villanueva. Joan Villanueva, amb mà ferma i amb molta dedicació, diària, al migdia portava el control perquè els diners s'administressin corresponent i no haguessin d'esperfar. I per tant, això també es va aconseguir. I hem dit, el capítol 2 de personal també va ser acceptable, es van començar a fitxar tècnics. Els ajuntaments es fonamenta en tres persones, diguéssim, del grup A que diu l'estructura estatal, del grup A, que són el secretari, l'interventor i el tresorer. En aquells moments Caldes no tenia secretari, no tenia interventor, no tenia tresorer de carrera, no en tenia. Hem passat molts anys fins que l'Ajuntament ha cobert la plaça amb un secretari de carrera, fins que cobrís la tasca d'un interventor de carrera, i el tresorer encara és habilitat. És a dir, no tenim aquestes tres figures. Això passa a la gran majoria d'ajuntaments. I a més, es necessitaven tècnics com era un enginyer, com un arquitecte, com era un aparelló municipal. Perquè, clar, totes aquestes infraestructures que hem anat parlant, bé, algú les havia d'avisar i algú, d'alguna manera, havia de fer el seguiment de que això es fes així. I aquest algú van ser les persones que es van incorporar normalment a temps parcials, un arquitecte, un enginyer, un aparellador, déu-n'hi-do, la dedicació que seguia. I a tot això, el anar creixent la casa, doncs es van començar a cobrir, a buscar persones perquè d'alguna manera coordinessin i dirigissin cada una de les àrees que s'havien dibuixat pel funcionament de la casa. 8 anys de serveis, el 79, el 87, això havia canviat. Havia canviat moltíssim i, per tant, d'alguna manera es reflectia una bona acció de govern que havien fet 17 persones més 17 més que havien acabat. Per acabar, el panorama és, ara parlem de la situació política. La situació política, doncs també, amb la primera legislatura, no, però a la segona part de la segona legislatura, el PSC havia aconseguit
que el representant d'Esquerra pactés amb ells, entrés en un pacte de govern. Bueno, un regidor més et dona estabilitat. Recordeu que ho havíem dit, a la primera legislatura el grup de centristes de Catalunya, que era el grup fort, no havia considerat arribar a un pacte. Sí, els dos regidors de Convergència i Unió havien fet un pacte, però a la segona legislatura això no es va donar. Bueno, també el 1985, amb aquella davallada senzilla dels regidors de socialistes, l'alcalde Miquel Puig i Lucas i la seva gent va oferir un pacte en el que llavors era el cap de llista de Convergència i Unió, el senyor Genís i Pujol. Convergència i Unió considera que no ha d'entrar en un pacte electoral, però sí que ha d'estar d'alguna manera el dia a dia. I això es va notant una certa estabilització del funcionament. Des del punt de vista polític també és molt important que en aquells moments Caldes pertanyíem al Vallès Occidental. Fixeu-vos, perteníem al Vallès Occidental quan, d'alguna manera, el dia a dia ciutadà tenia molta més tirada a anar a Granollers, al mercat, als jutjats, a la policia, etc. I en aquell moment, l'Ajuntament en ple, agafant també una miqueta el ressò de les entitats de Caldes, va fer tots els tràmits en el Parlament de Catalunya per passar de comarca, del Vallès Occidental al Vallès Oriental. Es va aconseguir a la tercera legislatura, el pas no va ser ràpid perquè hi ha molts aspectes a considerar, l'aspecte judicial, l'aspecte eclesiàstic, l'aspecte educatiu, l'aspecte també de comercial e industrial, etc, etc. Es va aconseguir amb discussions, sempre amb discussions, però aquesta també va ser un objectiu. I des d'aquell moment, a Caldes, ja veurem, varen passar al Vallès Oriental. Faig un incís, quan el que us parla va arribar aquí a Caldes, estem parlant del 1974, educativament i també la Guàrdia Civil depeníem de Manresa. Educativament, el CLA, el Col·legi Lliure Adoptat i els col·legis depeníem de la zona de Manresa, és a dir, ja no de Sabadell, ja no de Granollers, de Manresa. I la Guàrdia Civil també depenia orgànicament de la caserna del comandament que estava a Manresa. Bueno, l'evolució de la nostra societat dels fets ens ha fet canviar això. I el darrer punt, i ja d'alguna manera baixem la persiana i tanquem aquesta fotografia àmplia del 1983, el 1987 se'ns planteja a l'Ajuntament un nou repte, que és la paraula agermanament. La paraula agermanament, que ara ja està molt consolidada, en aquells moments no sabíem què volia dir, a través, ja en parlarem amb extensió, però d'uns veïns que venien d'Alemanya i que tenien una casa a l'urbanització de Can Valls, es presenten aquí i ens diuen si ens volem agermanar amb una població alemana. Escolteu, això no va ser un xoc, però va ser també un repte. Dir, bueno, què és això de l'agermanament, què ens representa, aspectes positius, aspectes no tan, no dic negatius, no tan positius. Per exemple, en aquell moment molt poca gent, escassíssima gent parlava l'alemany. En el 87 poca gent hi havia encara de cultura anglesa, de parlar a l'anglès, imagineu a l'alemany. I per tant, què representa això? Això va ser també una novetat. Novetat que també, d'una manera molt encertada, es va superar, i avui en dia Caldes no solament té
un agermanament amb Taunus Tenta, sinó que també tenim un agermanament amb una ciutat francesa, Aix-les-Bains, i que hi ha intercanvis periòdicament entre les dues poblacions. Va haver-hi una tercera intentona que ja ho vàrem, ja en parlarem, a l'època de l'alcalde Soler, Jordi Soler, amb una ciutat lituana, però que no va fructificar. També averiguarem què va passar, però es van iniciar les coses, però no es va acabar. Però bueno, en tot cas, Caldes té agermanament amb aquestes dues poblacions. Si entrem a Caldes, veurem el ròtol en el que consten aquest agermanament dins del que és el marc de la Unió Europea, del marc dels estats, dels pobles, de les regions i sobretot de les poblacions locals.

Sí, sí, com em diuen, Déu-n'hi-do, però si, escolteu, són 4 anys, eh? Són 4 anys, i ara m'he deixat un tema, i jo crec que l'haig de dir, perquè en honor a la veritat, i a més amb un record també m'he deixat. Varen passar un molt mal moment. Durant 4 anys passen moltes coses a la vida d'una població, per moltes, 10.470 persones, no? Molts moments, i un moment delicat es va donar en el 1984, quan el 21 d'abril el Lluís Artigas i Berenguer ens va deixar. El Lluís Artigas, que vàrem parlar l'altre dia, jo vull tornar a subratllar-ho i de subratllar això. Un record molt carinyós, el més possible, en el Lluís Artigas. Ens va deixar, i va deixar un forat molt important com a gestor, però sobretot com a persona. El seu humanisme ho vàrem notar a faltar, i va ser un cop molt fort per totes les persones, sobretot per les persones del grup de govern, que dia a dia estaven amb ell. Lluís, una abraçada molt forta allà on estiguis. Bé, i arribem a la part final del 1987, a la part, bueno, quan arriba ja a la nova època d'escollir com passa de ràpid el temps. I llavors arriba la primavera del 1987 i ja la població ve obligada a votar per tercera vegada, Déu-n'hi-do. I aquesta vegada ja sí que, ja ho vam dir-ho com es va votar la segona vegada, bueno, ja tenim prou coneixement de com ha anat, ja tenim prou coneixement de qui és el dia a dia, de la gent, de les promeses, i aleshores ja per tercera vegada la població, l'elector, té prou arguments per d'alguna manera doncs decidir qui vol ser el seu representant. Clar, com diem, quina era la fotografia del moment? Quina era la fotografia del moment? Ho hem dit, hi havia una elevada estabilitat institucional de gestió, 8 anys de gestió, amb els seus encerts i també les seves errades, inevitablement. Però en tot cas, el poble havia canviat molt, el panorama havia canviat molt. Els carrers eren diferents i tal. També és ben cert que es notava ja, fixeu-vos bé, només portaven 2 legislatures, però aquella empenta que havien tingut els consells municipals, persones, i sobretot les associacions de veïns, també persones, es nota un cert desencís, i per tant ja la participació de les persones comença a trontollar una miqueta. Els partits polítics ja comencen a tenir dificultats per tenir gent que es comprometi, per tenir gent que ajudi a elaborar un programa, a redactar un programa. Ja no és senzill. Fa una estoneta hem dit que el panorama socioeconòmic comença a vislumbrar núvols una miqueta negres, gris tendent al negre, i això afecta bastant a les famílies. També hi ha un cert desencís en el govern, un cert desgast, un cert desgast, perquè és normal, el dia a dia desgasta. Moltes vegades els responsables es queixen, i amb raó, de que la gent no fa el seguiment del que passa en el consistori. Encara avui en dia, clar que avui en dia ja tenim mitjans com Ràdio Caldes, que pot portar al domicili de tots els vilatans a les retransmissions en directes dels plens o en diferit,
però en aquella època encara no, i la presència de ciutadans en el pren eren fluixes, eh? Eren fluixes. La excessiva acumulació de plates, cansa molt, sempre anar als advocats, les notícies també arriben a contagotes i molt de tant en tant, i per tant és difícil fer un seguiment, i a vegades és el polític no està per d'alguna manera aclarir dia sí dia també decisions que s'han produït o silencis administratius que és difícil d'explicar. I per tant, tot això dona una, que diguéssim, una situació, no dic de desencís, però tampoc d'una gran animació de cara a aquestes noves eleccions. La tercera vegada que els ciutadans som convocats, en aquest cas pel dia 10 de juny del 1987, a les terceres eleccions municipals de l'època democràtica. És ben cert que els programes electorals es van complint, però també és ben cert que una característica, i és que el ciutadà s'ha d'anar acostumant que moltes vegades, sobretot amb les inversions, les inversions que es planegen en una època, la seva execució són de plurianualitat i a vegades de plurilegislació. No s'acaben en un any, i sobretot a vegades no s'acaben en molta època de la legislació. Acabem de dir que a finals del 87 es comencen les obres del nou institut, però fixeu-se bé que després aquest institut que es comença no s'acabarà fins a la... comencen en el maig, abans de que comencin. De ben segur que algun ciutadà diria, clar, es comencen ara dies abans perquè ara ve la campanya. No, no és cert. L'administració, els processos administratius són feixucs, eh? Són molt lents, són molt complicats. De fet, avui que estem al 2026, ja mirant la finestreta del 2027, el procés administratiu encara de totes les administracions és molt pesat. Sempre els polítics ara, normalment, sempre diuen hem de rebaixar la burocràcia d'aquests processos. Hem de, d'alguna manera, agilitzar perquè, si no, difícilment podrem avançar. I, per tant, aquesta era la situació que es donava en aquell moment abans de les eleccions. Clar, abans de les eleccions, i què ens trobem? Bueno, doncs que de les cinc llistes que s'havien històricament presentat, aquesta vegada en baixem a quatre. Els partits tradicionals, PSC, PSOE, Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya, es presenten. I per primera vegada aquí es presenta un front d'Aliança Popular recuperant el que havia estat, i que l'Aliança Popular, que després es tornarà en Partit Popular, ja es presenta a les eleccions municipals. Característica. Bueno, com hem dit abans, que hi ha un lleuger increment del cens electoral. Fixeu-vos bé, passem de 7.392 a 7.926, vol dir que la població aquella que hem dit que ha pujat poc, 300 habitants, però és gent ja amb edat de votar. Això representa una miqueta més del 7% d'increment en els cens electorals.
I les llistes, si mirem les llistes, bueno, les llistes trobem que Convergència i Unió porta, presenta una llista amb una certa renovació, si es mateix també cares noves a Iniciativa per Catalunya, el Partit Aliança Popular són tots nous, i el PSC-PSOE pues, continua amb una estructura ferma, sòlida, ja amb una gran experiència de gestió municipal, fruit de que porten 8 anys de gestió. I en aquest sentit, una altra vegada, el Miquel Puig torna a encapçalar, com no, i per tercera vegada la llista dels socialistes, amb un desig de tornar a guanyar i de conquerir per tercera vegada l'ajuntament, l'alcaldia. Sí. Molt bé, arribem el dia 10 de juny a les eleccions, que com no podia ser d'una altra manera es donen amb una gran tranquil·litat. Va a votar llavors aquí d'alguna manera els entesos en aquell moment d'alguna manera consoliden el que ja s'havia pronosticat, un lleuger de cert retrocés del PSC fruit del que dèiem el desgast de l'acció de govern. Bueno, passen del 51% al 47% i baixen a 8 regidors, és a dir, d'alguna manera perden la majoria absoluta de 9 a 8 regidors. Convergència i Unió manté els 7 regidors, incrementant lleugerament, molt lleugerament, els seus votants, passar d'un 37 a un 32%. Iniciativa per Catalunya, el no presentar-se Esquerra Republicana de Catalunya, per primera vegada no es presenta. Esquerra també és un partit que històricament ha tingut unes certes oscil·lacions ja dins de què és No Caldes, Esquerra Republicana a Catalunya, a Barcelona. Llavors aquest regidor el guanya Iniciativa per Catalunya i Aliança Popular guanya un regidor, 304 vots, passa un 5,53%. Vull quedar-me amb aquest regidor. Fixeu-vos bé que és curiós, però Aliança Popular sempre ha tingut una constància, una estabilitat en els seus votants. Són molt, molt fidels. I Aliança Popular no ha arribat amb un segon regidor, però tampoc ha patit incertesa per mantenir amb aquest regidor. I per tant el panorama canvia, sí que deixen de tenir majoria absoluta al PSC, això, segons ho digui, no és bo ni és dolent, ni és bo, en fi, depèn dels ulls que us ho mirin, però en tot cas et dona, en el moment de constituir-se a l'Ajuntament, bueno, hi ha una certa tranquil·litat, una certa estabilitat, per dir-ho d'alguna manera, els regidors, les forces d'esquerra, que són els bons regidors i el d'Iniciativa, nou, donen, fan preveure pues, una elecció tranquil·la de l'alcalde, en aquest cas del candidat Miquel Puig i Lucas. En aquest sentit ens presentem a la Constitució de l'Ajuntament, ens presentem a la Constitució de l'Ajuntament, que és el dia 30 de juny, el dissabte 30 de juny, normalment són 15 dies després, ens constitueixen els consistoris. Val a dir, ho tornem a dir-ho, però
amb aquest sentit o amb aquest caràcter didàctic del programa, que el dia de constitució del nou consistori, el secretari de l'Ajuntament anomena un per un a les 17 persones que tenen l'acte de regidors i els convida a agafar-la, acceptar-la o no. Normalment l'accepten les 17 persones. Llavors, a continuació, els dos regidors d'edat, el més jove i el més gran, constitueixen la mesa d'edat. Dirigeixen el què? Un únic punt, que és la votació. Els 17, els 15 regidors s'aixequen, voten amb papereta el que consideren que ha de ser alcalde i a continuació aquests dos regidors. En aquest sentit, aquell dia el 30 de juny va haver una petita sorpresa, jo dic així, aquell

8-8, però la llei diu que en aquest sentit és escollit alcalde la persona de la llista més votada. I en aquest sentit, i per tercera vegada, en aquest cas, el Miquel Puig i Lucas va ser proclamat alcalde per la majoria de vots de les eleccions municipals. I així es va començar la tercera legislatura. Escolteu, el temps se'ns ha tirat a sobre, estem parlant de 4 anys, eh? Jo intento reduir-ho, però no puc reduir-ho. Sempre, quan repasso el programa, deixo moltes coses. Escolteu, com hem dit abans, teniu el nostre programa en el podcast del 107.8 de FM de Ràdio Caldes i el www.radiocaldes.cat, a les nostres xarxes socials. Com sempre diem, teniu les portes obertes, fem-nos esmenes, veniu a comentar, esperem que aquest programa hagi estat, malgrat que ha parlat només aquest locutor i la veu és la que és, però esperem que ho heu passat bé, que heu disfrutat amb aquestes experiències. La setmana que ve més, amb la presència d'aquestes persones que de ben segur us parlaran. Bona setmana, gaudiu d'aquesta part final de la Festa Major a l'Aplec del Remei. Fins dijous que ve. Una forta abraçada.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. És la una. Notícies. InfoCaldes. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és dijous 15 d'octubre i encetem aquest informatiu centrat en l'efemèride del dia d'avui. Avui fa 86 anys que van assassinar el president Lluís Companys i la secció local d'Esquerra aprofitarà la data i l'assistència de Pere Aragonès a Caldes per fer un acte de commemoració. Una ofrena floral a la que acudirà també l'expresident de la Generalitat. I és que Pere Aragonès és avui l'encarregat d'obrir la temporada de conferències de l'aula universitària de la Fundació Martí Lomà. Una visita que coincideix en un moment en què políticament hi ha molts temes damunt la taula. L'aplicació de l'amnistia i la doble convocatòria electoral amb les generals a finals de novembre i les municipals al maig de l'any que ve. I avui també en farem un repàs de les dades d'usuaris de la piscina municipal de les Cremades al llarg de la temporada d'estiu. Un estiu ben calorós i que ha fet que les dades hagin estat de rècord, molt per sobre de les dels altres anys. Ara ens hi posem, abans però, com sempre, comencem fent un cop d'ull als titulars. La piscina municipal de les Cremades ha registrat un

0: 6% més d'entrades venudes que l'any passat. Els responsables de la instal·lació atribueixen l'augment a les altes temperatures d'aquest estiu amb successives onades de calor, un increment que s'ha produït el primer estiu en què el Club Natació Caldes no ha gestionat les piscines de la font. La secció local d'Esquerra homenatja avui a Lluís Companys en el 86è aniversari del seu assassinat. Ho farà en un acte que comptarà amb la participació de l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. L'ofrena floral de Companys serà avui dijous, a 8:45 del vespre, a la plaça de Romà Martí de Caldes. Abans, l'expresident Aragonès serà el protagonista de la primera conferència de la temporada a l'aula universitària de la Fundació Martí Romà. I acabem amb el temps. Avui el cel estarà força ennuvolat amb possibilitat d'algun ruixat feble al vespre. Les temperatures arribaran als 24 graus de màxima i baixaran als 15 de mínima. De cara a demà divendres el temps serà més estable i assolellat amb alguns intervals de núvols durant el matí i la tarda. No s'esperen precipitacions i les temperatures es mantindran suaus amb una mínima de 15 graus i una màxima de 24.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: Com cada estiu, les piscines de Caldes han acollit els calderins i calderines que han buscat un refugi climàtic, un entreteniment o un espai per passar el temps, socialitzar i refrescar-se alhora. Potser les altes temperatures d'aquest estiu o la dificultat per marxar fora del poble ha fet que només a les cremades s'han venut al voltant d'un 6% més d'entrades que l'any passat. La tònica i sensacions del CN Caldes amb la instal·lació de les cremades ha estat positiva, perquè tot i la pèrdua de les instal·lacions de la font respecte a l'any passat, han venut un 6% més d'entrades que el 2025. Un estiu ben calorós on les temperatures han superat la temperatura mitjana des que el Servei Meteorològic de Catalunya recopila les dades. El país presenta un augment de la temperatura mitjana amb més de 3 graus respecte al període de referència, és a dir, del 1991 fins al 2020, amb més d'un 80% de l'estat. Això va fer que durant l'estiu s'obrissin les instal·lacions de forma gratuïta en 3 ocasions com a refugi climàtic per a persones vulnerables per la calor.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: La secció local d'Esquerra de Caldes homenatjarà avui a Lluís Companys en el 86è aniversari del seu assassinat amb la presència de qui va ser president de Catalunya, Pere Aragonès. Avui dijous, a 8:45 del vespre, la plaça de Romà Martí de Caldes acollirà l'acte d'ofrena floral en memòria del president Lluís Companys. Amb motiu del 86è aniversari de l'assassinat de Lluís Companys, Esquerra Republicana de Caldes ha organitzat aquesta ofrena floral que comptarà amb la presència de l'expresident de la Generalitat. Un cop finalitzada la conferència de l'aula universitària a l'abast de la Fundació Martí Lomà, Pere Aragonès s'afegirà a l'acte d'homenatge a Companys. Serà el torn d'Esquerra Republicana de Caldes per retre homenatge a una figura molt important per a Catalunya, Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya, que va ser detingut a França per la Gestapo a l'agost i 2 mesos més tard, el 15 d'octubre de 1940, va morir a mans del franquisme pel motiu de ser català. A 8:45 del vespre, la secció d'Esquerra de Caldes es reunirà a la plaça de Romà Martí per l'ofrena floral en memòria del president Lluís Companys. Un acte que, segons Esquerra, serveix per reivindicar la preservació de la memòria històrica, els valors democràtics que va defensar i, sobretot, homenatjar el que representa, un símbol de la defensa de Catalunya i de la cultura catalana.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada en format més breu. Pere Aragonès estrena avui el quart cicle de les conferències de l'aula universitària a l'abast de la Fundació Martí Lomà a Caldes. Ho farà a les 7 de la tarda a la Sala Noble de Can Rius. L'expresident de la Generalitat analitzarà el moment polític i social de Catalunya en aquest acte inaugural, una tradició que remet als darrers cursos on ja van portar José Montilla, Artur Mas i Quim Torra. És un acte obert a la ciutadania que vol oferir una programació diversa i transversal amb ponents de diferents àmbits del coneixement i de la societat. Les AFA de les escoles fan una crida a la ciutadania interessada en participar en sessions de lectura amb infants a través del punt de voluntariat. Les històricament conegudes com AMPAs de les escoles d'infantil i primària de Caldes fan una crida a la ciutadania que estigui interessada en col·laborar en un voluntariat educatiu. Aquesta tracta sobre participar en sessions de lectura amb els infants per millorar la comprensió lectora dels petits, una iniciativa anomenada L'Èxit, que té com a objectiu millorar la comprensió lectora, gaudir de la lectura i motivar-los a esdevenir un referent lector. Qui es vulgui inscriure ho pot fer abans del 23 d'octubre a les escoles de Caldes com l'Institut d'Escola, el Farell, la Montbui, la Pia i la Biblioteca, o bé a través del Departament d'Educació de Caldes. Més informació al web de l'Ajuntament. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. La propera visita del Servei d'Expedició i Renovació del DNI a l'Ajuntament serà el 27 i 29 d'octubre. Una unitat mòbil de la Direcció General de la Policia farà una visita a l'Ajuntament el pròxim 27 i 29 d'octubre i les places són limitades i s'esgoten ràpidament. Per això s'atén per rigorós ordre de trucada. Per demanar cita prèvia cal trucar al 93-865-5656. Més informació al web de l'Ajuntament. I acabem aquest informatiu amb el temps. Avui el cel estarà força ennuvolat, tot i que ara mateix està bastant clar, amb possibilitat d'alguns ruixats febles al vespre. Les temperatures arribaran als 24 graus de màxima i baixaran fins als 15 de mínima. De cara a demà, divendres, el temps serà més estable i assolellat, amb alguns intervals de núvols durant el matí i la tarda. No s'esperen precipitacions i les temperatures es mantindran suaus amb una mínima de 15 graus i una màxima de 24 graus.

0: I fins aquí l'InfoCaldes d'avui dijous 15 d'octubre. Com sempre ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció que us parla Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Bon dia i bon dijous, 15 d'octubre de 2026, això és l'En Joc.
1: En Joc. Amb Martí González.

Dijous 15 d'octubre, avui amb la mirada posada ja en el cap de setmana, després que acabés ahir la segona jornada de Champions masculina de futbol, amb els partits del Betis, el PSG i el Madrid, que són precisament els pròxims tres rivals del Barça de Flick. Molt futbol, però també bàsquet, amb les victòries també ahir de l'Espart Girona a l'Eurocup masculina i la Penya, a l'ACB, amb vol, perquè avui té Champions al Barça, waterpolo, patinatge i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça fa oficial que Tyler, the Creator, protagonitzarà la samarreta del clàssic del 25 d'octubre.
1: En una nova campanya de Spotify, el raper californià és l'escollit per omplir la part central de la samarreta amb la paraula golf, que representa la seva marca. El club ja ha posat a la venda aquesta samarreta especial amb edició limitada a un preu de 499,99 €. És el nou artista que protagonitza aquesta campanya publicitària de Spotify, després de Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo. El primer equip femení del Barça estrenarà aquesta samarreta un dia abans, el 24 d'octubre, amb la visita del Granada al Johan Cruyff en partit de Lliga F.
0: El clàssic masculí d'aquest 25 d'octubre, per cert, que ahir vam saber que no podrà jugar Vinícius.
1: L'extrem brasiler del Madrid ha estat sancionat amb 4 partits per estirar-li els cabells a un defensa del Villarreal i per les protestes després de la seva expulsió. El Madrid va acabar guanyant ahir a Roma en partit de la segona jornada de Champions per 3-4. El Betis, pròxim rival del Barça d'aquest dissabte, també va guanyar en el seu compromís europeu 3-2 contra el Porto.
0: Una segona jornada de fase Lliga de Champions masculina que deixa el Barça co-líder.
1: Els blaugranes estan empatats amb el PSG i l'Aston Villa, també en diferència de gols, i amb 6 equips més que també han sumat els 6 punts, entre els quals hi ha el Betis i el Real Madrid.
0: En categoria femenina ja sabem que el Barça-Arsenal de Champions es jugarà finalment el 12 de novembre.
1: La UEFA ha acceptat la petició del Barça per canviar de dia el partit previst per l'11 de novembre, per coincidència amb la vaga general programada per aquell dia.
0: I en el futbol de casa nostra hi es van jugar 5 partits pendents de la Lliga de 5a jornada de tercera federació masculina, jornada en el seu dia pels Aiguats.
1: La muntanyesa recupera el liderat després de guanyar per 2-0 a l'Escala, a Nou Barris. Segon, se situa la Fundació Esportiva Grama, que li va clavar una maneta 0-5 a Can Anglada, al Sant Cristòbal. També vam tenir 2 empats, 1-1 entre Cornellà i Peralada, i 2-2 entre Cerdanyola i Martinenc. I triomf, per la mínima, 2-1 de l'Hospitalet contra el Mollerussa.
0: En bàsquet, l'Espart Girona va sumar ahir la primera victòria de la temporada.
1: Les gironines van superar per un clar 77-49 a l'Ostra Bacek en el primer partit d'Eurocup femenina, amb només 8 jugadores disponibles, ja que les baixes de Mercerón, Quevedo i Yana Martín s'hi afegeix la de la pivota andalusa Marta García. El conjunt gironí va anar de menys a més en el partit per acabar guanyant clarament.
0: I en categoria masculina hi també va guanyar la Penya, que va sumar la primera victòria a la CB després de 3 partits en el duel ajornat pels Aiguats contra l'Andorra.
1: També va anar de menys a més l'equip verd i negre, que va trencar el partit al tram final, en l'últim quart, amb un gran parcial per acabar guanyant de 21, 96-75.
0: En handbol, avui torna la Champions masculina per al Barça.
1: L'equip de Carlos Ortega es torna a enfrontar el Dinamo de Bucarest, com ja va fer la setmana passada, però en aquest cas fora de casa, a la capital romanesa. Els blaugranes, que de guanyar avui obtindrien ja el bitllet per a la següent fase, saben que més enllà de la classificació també són importants els punts que s'arrosseguen. El partit a 6:45 de la tarda.
0: Quarta jornada de Champions per al Barça, que encara li quedaran 2 més. Per cert, 7 catalans han estat convocats pel també català Jordi Rivera, seleccionador espanyol, per a la pròxima aturada.
1: Peter Chiusa, Aleix Gómez, Ian Barrufet i Dani Fernández del Barça, Ian Tarrafeta del Nantes, en Jangurri de l'Sporting de Portugal i Víctor Romero de l'Sporting de Lisboa formen part de la llista per als partits de la selecció espanyola el 4 i el 8 de novembre a Herning contra Dinamarca i a Vigo contra Portugal. A lateral de Granollers, Marcos Fis i el porter blaugrana Sergei Hernández també entren en la convocatòria per als partits de classificació d'un torneig, el del 2028, en el qual té en el lloc assegurat perquè en són els anfitrions en Portugal i Suïssa.
0: I en categoria femenina també en vol, ahir va acabar perdent el CAC Granollers en el partit de la jornada intersemanal de Lliga Guerreres a Navarra.
1: L'equip vallesà va caure a la pista del Betionac 28-24. El Granollers es queda amb 4 punts a la zona mitja-baixa després de 6 jornades d'aquesta Lliga en Guerreres. Ara s'atura la Lliga fins al 31 d'octubre, quan el CAC 7 rebrà el Palau d'Esports al Màlaga.
0: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta compleix els pronòstics i guanya la Supercopa d'Espanya masculina.
1: Els mariners es van imposar per 16-9 al Sabadell en la final disputada precisament a Can Llong, a la capital vallesana. D'aquesta manera, el Barcelona Barceloneta aixeca la seva 21a Supercopa de les últimes 26 edicions, la 6a consecutiva. És el tercer títol del curs després de la Copa Catalunya, guanyada també al Sabadell, i la Supercopa d'Europa, en què va superar el Marsella.
0: I en hoquei patins, la selecció espanyola, farcida de catalans, ja té rival per als quarts de final del Mundial d'Asunción, al Paraguai.
1: Enllestida la fase de grups, ja han quedat definits els quarts de final i el combinat estatal, com era previsible, s'enfrontarà contra Xile avui a 8:15 del vespre, hora catalana. En l'últim partit de la fase de grups, Xile va perdre contra l'Argentina per 0-4. Els altres enfrontaments de quarts de final són Argentina-Itàlia, Angola-Portugal i França-Suïssa.
0: I acabem també amb hoquei patins, però en aquest cas amb competició de clubs, perquè ja tenim definida també la final a 4 de la Lliga Catalana Masculina.
1: El triomf de l'Igualada i a la pista del Vilafranca per 1-4 va acabar de configurar els encreuaments d'aquesta final a 4 que es jugarà dissabte i diumenge a Santa Perpètua de Mogoda. El Barça, el millor primer dels tres grups, s'enfrontarà contra el Voltregà, que hi ha accedit com a millor segon. L'altre encreuament és l'Igualada-Calafell.

0: I com cada dijous hem de fer el repàs de tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, començant, ho avançàvem ahir, Carme, amb el Mundial de Patinatge, els World Skate Games d'Asunción, al Paraguai.
1: Es podran seguir en directe les modalitats de quartets, grups grans i grups petits. La retransmissió arrencarà a la nit de dissabte a diumenge, quan faltin 20 minuts per les 10 de la nit, hora catalana, a la xarxa Més. I a partir de les 11 i fins a les 5 de la matinada també es podrà veure a les televisions locals.
0: I a banda d'aquests World Skate Games, dissabte també tindrem hoquei patins amb vol i natació.
1: A la xarxa Més es podrà seguir la Copa Catalunya de Clubs de Primera Divisió de Natació des de les instal·lacions de Can Llonca a Sabadell a 11:15 al Torre de Matí i a 6:45 al de la tarda. I ja a la tarda l'Enjoc TV, partit del grup sud de l'hoquei Lliga Plata Masculina entre l'Auto Bigatana Patí Vic i l'àrea jurídica Global Club Patí Vilanova a les 4. I quan acabi a les 6 amb vol de Primera Divisió Masculina Estatal amb el duel català entre l'handbol Sant Joan d'Espí i el Sant Martí Adrianenc.
0: Això dissabte, diumenge, tindrem futbol i rugbi.
1: A les 12 del migdia i en exclusiva a la xarxa Més es podrà veure el duel català de la Divisió d'Honor Femenina entre el Club Rugbi Sant Cugat i el Boca des de la Guinardera. I ja a la tarda, l'Enjoc TV, doble ració de futbol. Primer a les 4 amb el partit de Lliga Elit entre l'Associació Esportiva Prat i el filial del Centre d'Esport Sabadell, el Municipal Sagnier. I per rematar-ho, a les 6, duel de la tercera federació masculina entre la Unió Esportiva Cornellà i el Sant Joan Atlético Moncada, al municipal de la localitat del Baix Llobregat.

0: Dijous 15 d'octubre, 9 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol. Ahir va acabar la segona jornada de la fase de Lliga, de la Champions masculina, que deixa el Barça co-líder, empatat amb el PSG i l'Aston Villa, que també tenen la mateixa diferència de gols, més 7, i amb 6 equips més que han sumat també els 6 punts, entre els quals hi ha, per exemple, el Betis, pròxim rival del Barça, i aquest mateix dissabte, i el Real Madrid, que s'enfrontarà al conjunt blaugrana d'aquí a 10 dies. Entremig, recordem, també hi haurà el PSG. Tots dos van guanyar ahir, havent de remuntar, els andalusos 3-2 contra el Porto, amb gols de l'exblaugrana Abde, Cucho Hernández i Isco de penal, els blancs 3-4 al camp de la Roma, aixecant amb 3 gols a la sortida d'un corna a un 3-1 en contra del conjunt italià. Precisament amb el 3-1 al marcador, Mourinho va decidir substituir un poc inspirat Vinícius, que, segons m'han explicat després del partit, tant el tècnic com ell mateix, estava afectat per haver conegut poca estona abans del partit l'ascensió de 4 partits a la Lliga que li impedirà jugar, per exemple, contra el Barça d'aquí a 10 dies. Això ho explicava ell mateix.
1: Creo que ha sido un mal momento, ¿no? He tenido todo el día para sacar la sanción y justo cuando llego al estadio me dan el mensaje que estoy 4 partidos fuera de liga, no entiendo por qué. La verdad que la regla es nueva, pero nunca nos han explicado esto. Viene siempre uno de la liga o de otro nombre que no sé, que cuida de los árbitros para nos explicar las nuevas reglas, todo que ha cambiado, pero esto, justo esto, no nos han dicho nada.
0: Y eso en deia l'entrenador, José Mourinho, en roda de premsa.
2: En portugués hay una expresión que no sé si en español también existe, que gato escondido con la cola asomada. Me parece que ahora el gato ya no está escondido. Me parece ahora que el gato ya va por libre. Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español. ¿Quieres matar un jugador 2 horas antes del partido? No me parece normal.
0: Més enllà de conspiracions, en qualsevol cas, aquest Barça-Madrid sense Vinícius de la setmana vinent, diumenge 25 a les 9 de la nit, com ja és habitual, tindrà un protagonista musical a la samarreta blaugrana.

0: Aquest és l'últim tema publicat per Tyler, the Creator, el raper, cantant i productor nord-americà, California, en aquest cas amb col·laboració amb Azy Chaik. Tyler, the Creator, i en concret la seva marca Golf, són les que apareixeran a la samarreta especial del Barça, del clàssic del 25 d'octubre, com dèiem, que el club ja ha posat a la venda a partir d'avui mateix, amb edició limitada, amb un preu de 499,99 €. És el nou artista que protagonitza aquesta campanya publicitària de Spotify, després de Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran i Olivia Rodrigo. El primer equip femení del Barça estrenarà aquesta samarreta un dia abans, el 24 d'octubre, amb la visita del Granada al Johan Cruyff en partit de Lliga F. Això serà la setmana vinent. Abans, com dèiem, el Barça jugarà dissabte a Sevilla contra el Betis, actual tercer classificat a la Lliga i que ha guanyat també els dos partits de Champions que ha jugat, com el Barça. L'altre català de primera, l'Espanyol, també jugarà dissabte, en aquest cas a les dues, amb la visita a Cornellà del Prat del segon classificat, l'Atlètic de Madrid, que també ve de guanyar aquest cas dimarts a la Champions. El conjunt perico, que va deixar escapar dos punts al tram final del partit contra el Màlaga divendres passat, buscarà retrobar-se en la victòria malgrat ser conscient de la dificultat del rival, aquest Atlètic de Madrid. Ahir parlava en roda de premsa un dels pesos pesants del vestidor de l'Espanyol, Pol Lozano.
1: Bueno, el Atlético de Madrid es un equipo muy competitivo que cada año tiene mejor equipo. Al final es de los mejores equipos de la liga y cuando te enfrentas a estos equipos, pues al final tienes que ser muy sólido defensivamente y a partir de ahí tener mucha más calma con balón de la que hemos tenido. Bueno, es un equipo que tampoco te plantea una presión súper alta, pero sí que son muy agresivos cuando saltan a la presión. Hemos visto dónde encontrar las ventajas y yo creo que la clave va a ser esa, estar muy sólidos defensivamente y que con balón estemos finos para encontrar esas ventajas que las hay.
0: Un Pol Lozano que també va tornar a defensar a ultrança el seu entrenador, Manolo González.
1: Sí que és veritat que, bueno, que la confiança nostra cap a ell, de veritat que és molt, és gran. Al final portem molts anys amb ell, ens ha donat resultats, ens ha donat, bueno, situacions de joc que ell ens mostra els entrenaments i després el partit surten, i al final quan un entrenador el tens així i a sobre que personalment doncs, també t'ajuda, bueno, pues, és normal que hi hagin crítiques i hi hagi, és el món del futbol, però jo crec que al final si algú es mereix confiança és la figura de l'entrenador que tenim.
0: I un últim document del migcampista perico, en aquest cas sobre els pocs minuts que ha tingut aquest principi de curs, tenint en compte que venia de ser una peça clau la temporada passada.
1: Los futbolistas siempre pues somos egoístas en el aspecto de que cuando no juegas pues normalmente siempre lo pasas peor que cuando juegas, obviamente, pero lo que está claro y lo que nos va a llevar hasta el final a nuestro objetivo es que el grupo, el colectivo está muy por encima de cualquier jugador, ¿no? Yo creo que al final se han hecho muy buenos partidos, buenos minutos, y cuando te toca participar menos pues lo único que puedes hacer es sumar dentro del equipo, seguir entrenando bien y cuando el míster lo crea conveniente pues estar preparado para poder sumar minutos de calidad.
0: Dissabte a les dues, en aquest cas, Espanyol, Atlètic de Madrid, a l'RCD Stadium, a 7:15 es jugarà a la Cartuja el Betis-Barça. Demà en seguirem parlant. I en el futbol de casa nostra hi es van jugar 5 partits pendents de la 5a jornada de tercera federació masculina, jornada en el seu dia pels Aiguats. La muntanyesa recupera el liderat després de guanyar per 2-0 a l'Escala, Nou Barris. Segon se situa la Fundació Esportiva Grama, que li va clavar una maneta 0-5 a Can Anglada, al Sant Cristóbal. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
2: Golejada de la Fundació Esportiva Grama al centre parroquial Sant Cristóbal per 0-5 en un partit on a la mitja hora el maig estava ja sentenciat, i és que el conjunt de la Fundació Grama va ser letal en atac i el Sant Cristóbal no va oposar resistència en els primers 45 minuts. A la segona part l'equip agarenc va millorar, però ja el resultat era ja massa ampli. A les acaballes del partit arribava el 0-5, que seria definitiu. Cristian García, dur i contundent amb els seus jugadors.
3: Lo que se ha visto, ¿no?, en los primeros 35 minutos, creo que hay un equipo que quería competir, otro que no ha querido, que no ha podido y que nos han pasado por encima. Con ese nivel es difícil ganar en tercera división, sabiendo que hay equipos muy buenos y sabemos que nuestras mejores versiones estamos todos metidos y intentamos ir al 100% en los duelos, en la porque no es cosa táctica ni de jugadores, al final vas cambiando y creo que había oportunidad para otra gente. También nos pasó el día de Badalona, o sea, al final yo, está claro que yo tengo mi parte de culpa. El día de Badalona yo creo que pues el planteamiento no fue acertado, así se lo dije a ellos. Creo que me equivoqué a la hora de elección de futbolistas y a la hora de plantear el partido, pero yo estoy claro que yo sí, a lo mejor soy flojo, pero no, siempre no me puedo equivocar en todo.
2: Y es que el San Cristóbal torna a jugar a casa el diumenge a les 12 davant l'Escala. Bona oportunitat per oblidar-se d'aquesta desfeta.
0: Gràcies, Miqui. També ahir vam tenir dos empats, 1-1 entre Cornellà i Peralada i 2-2 entre Cerdanyola i Martinenc. I triomf per la mínima 2-1 de l'Hospitalet contra el Mollerussa. Mitjans de l'Hospitalet, Sergi Esparza.
4: El centre d'esports Hospitalet suma una victòria molt important contra el Mollerussa per 2-1. L'Hospi va sortir molt endollat i als 3 minuts Timos Carouta va avançar els ribarencs. Un avantatge que va continuar fins al minut 19, quan Cissé va marcar el 2-0. No obstant, el partit es va complicar la represa. Només 30 segons després del descans, Max Porta va retallar distàncies per al Mollerussa. Els visitants van guanyar protagonisme i van dominar la pilota, però l'Hospi va resistir i va conservar els 3 punts. Un triomf especialment valuós per un equip que arribava al partit només 3 dies després de jugar al camp del Peralada. Les rotacions van permetre gestionar el desgast i sumar una nova victòria. Raúl Paje és l'entrenador de l'equip hospitalenc.
5: Hay que darle mucho valor a la victoria, decía a los chicos, disfrutarlo y celebrarlo porque parece que hayamos perdido 0-4.
6: Y hay que saber afrontar que a veces pues toca rotar. Creo que tenemos suficiente capacidad como para poder mover piezas y que también durante el partido con los 5 cambios que hacemos siempre el nivel del grupo pues siga siendo el mismo y lo podamos elevar y ya está. Y a partir de ahí pues nosotros intentaremos cada semana poner el mejor 11.
4: Amb aquests 3 punts l'Hospi puja fins a la quarta posició amb 10 punts, 2 menys que el líder, la Montañés. Els riberencs tornaran a jugar a casa aquest diumenge amb la visita de la Pobla de Mafumet.
0: Gràcies, Sergi. Quedarà pendent d'aquesta cinquena jornada per al dimecres 28 d'octubre al Vilanova Sant Juan Atlético Moncada.

0: En bàsquet, l'Espart Girona va sumar i la primera victòria de la temporada en superar per un clar 77-49 a l'Ostrava Txec en el primer partit d'Eurocup femenina, amb només 8 jugadores, això sí, disponibles, amb les baixes de Mercerón, Quevedo i Ana Martín, i també la pivot andalusa Marta García. El conjunt gironí va anar de menys a més en el partit, i fins i tot l'entrenador Roberto Íñiguez va assegurar que hi havia algun brot verd, ja ho direm, algun petit pas endavant. Això sí, també reconeixia que no podia estar content i que el seu sentiment era de frustració i preocupació, tenint en compte la situació de l'equip.
1: Vosotros veis la situación del equipo, hemos jugado con 8, oye. O sea, si creéis que yo puedo estar contento, y tenemos un partido en Vitoria, que ¿cómo lo vamos a preparar? ¿Cómo un entrenador puede estar contento para preparar un partido que tiene el sábado con 8 jugadoras? Estoy preocupado, no puedo estar contento, no puedo estar feliz, porque no todo es ganar, perder, que la felicidad me viene de lo que transmitimos, como hemos hecho, por ejemplo, los dos últimos años, ¿no? Y yo soy el mismo, oigo comentarios de gente que no me conoce de nada, que dice, no, ¿qué quiere irse? Quiere que le echen. Para decir eso de mí es un desconocimiento tan absoluto de mí como persona y profesional, porque el que me conoce algo sabe que yo estoy luchando cada día al máximo, pero claro, estoy frustrado.
0: Primera victòria després de 6 partits per a l'únic. Amb 8 jugadores dissabte visitarà la pista de l'Araski de Vitoria, que tampoc no ha guanyat cap dels 3 partits de Lliga Femenina que ha disputat fins ara. El Cadí la Seu, l'altre català de la Lliga, jugarà també dissabte, en aquest cas a casa, contra l'Estudiantes. I en categoria masculina, ahir també va guanyar el Joventut, la sisa Joventut, que va sumar la primera victòria a la sèrie després de 3 partits en el duel ajornat pels Aiguats contra l'Andorra. També va anar de menys a més l'equip verd i negre, que va trencar el partit al tram final a l'últim quart amb un gran parcial per acabar guanyant de 21-96-75. En parlava l'entrenador de la penya, Dani Miret.
2: Teníem ganes de tornar a jugar a casa i teníem ganes de tornar a jugar a la Lliga ACB i guanyar. Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant. No hem fet un partit perfecte, però sí que vull remarcar que avui teníem una pressió extra. Hem començat la Lliga CB 0-2, hem fet una victòria que és molt bona i molt important per nosaltres en el moment que estem.
0: La sisa Joventut, que tornarà a jugar diumenge per tancar la jornada de CB, ni més ni menys que contra el Barça, en una reedició a l'Olímpic de Badalona de la final de la Supercopa que va guanyar la penya fa just un mes. En una quarta jornada de CB cobra el partit del Manresa contra l'Unicaja dissabte a les 6, diumenge jugaran la resta de catalans, al migdia el Girona rebrà l'EMA Corunya i el Lleida visitarà Saragossa. Ua, ulla de ràdio, Sergi Guiu.
3: L'equip de la Terraferma ja té els 5 sentits posats a la cita d'aquest cap de setmana en terres aragoneses i viatjarà després de sumar la segona derrota consecutiva i amb diversos aspectes damunt la taula on l'equip pot fer una passa endavant. De tot plegat n'hem parlat aquest dimecres amb el jugador francès de l'Ilerna Lleida, Zachary Perran. Aspectes com la intensitat o l'energia han estat alguns dels que hem analitzat.
4: Sí, sens dubte. Quan perds 2 partits seguits, tothom ha de fer una passa endavant. Tothom a l'equip ha de fer millor la seva feina, m'incloc jo també. Crec que hauria pogut defensar molt millor contra el Burgos i també contra l'Obradoiro. Així que estaré a punt per diumenge perquè per mi és molt important demostrar a tothom que puc jugar tan bé com en atac com en defensa. Estic molt centrat en aquests aspectes avui, però sí, tothom ha de fer un pas endavant, som professionals i sabem què hem de fer per guanyar.
5: We are professional, we know what we need to do to win the game on Sunday, so we're going to work and we're going to be ready.
3: Amb el convenciment que l'equip farà aquesta passa endavant, l'MVP a la pista de l'Obradoiro, Miquel Sanz, deixava clar que guanyar Saragossa aquest proper diumenge significaria reforçar la feina feta durant aquesta setmana.
6: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esta semana ya desde el primer día lo estamos notando en los entrenamientos, estamos apretando como nunca y bueno, queremos ganar el siguiente partido y estamos trabajando para ello. Hombre, una alegría más, ¿no? Ganar siempre es alegría, así que bueno, eso.
3: Recordem que aquest dijous el jugador neerlandès Lucas Nguessan s'afegirà als entrenaments de l'Ilerna Lleida per permetre treballar d'una millor forma en el dia a dia de l'equip.
0: Gràcies, Sergi. En handbol avui torna la Champions masculina per al Barça, que es torna a enfrontar al Dinamo de Bucarest, com ja va fer la setmana passada, en aquell cas amb victòria a casa. Avui serà a la capital romanesa. Els blaugranes, que de guanyar avui, obtindrien ja el bitllet per a la següent fase, sabent que saben ja, però, que més enllà de la classificació també són importants els punts, perquè en aquest cas, en aquesta nova competició de la Champions, s'arrosseguen. Escoltem l'entrenador Carlos Ortega.
7: Jo crec que cadascú té que preocupar-se del seu i el nostre es tracta de guanyar per classificar-nos. Sabem que trobarem un ambient hostil completament, molta pressió. Segurament, amb plena seguretat, el partit serà una altra cosa del partit de casa. Apretaran més, seran més durs, correran més, però jo crec que estem preparats.
0: Avui a 6:45 de la tarda aquest Dinamo de Bucarest-Barça, quarta jornada de Champions masculina, i en categoria femenina ahir va acabar perdent el CAC Granollers en el partit de la jornada intersemanal de Lliga Guerreres a Navarra, a la pista del Betionac, 28-24. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va complir els pronòstics i va tornar a guanyar i a la Supercopa d'Espanya 16-9 a la final contra el Sabadell, en una final disputada precisament a Can Llong, a la cocapital vallesana. Escoltem els entrenadors, Albert Espanyol del Sabadell i Fran Fernández del Barceloneta.
8: Crec que ha estat un partit molt igualat, on en molts moments hem tingut opcions de... o hem estat en partit durant pràcticament tot el partit fins al final, que han marxat a la quarta part, però durant el partit hem estat tota l'estona lluitant, tota l'estona a prop. Fins i tot hem estat per davant i satisfet, molt satisfet amb l'esforç dels jugadors.
9: Lo he visto comprometido, lo he visto con ganas de jugar. Creo que nos falta un poco de frescura, no sé si física, también un poco de mental, que creo que nos falta un poquito para llegar a nuestro máximo nivel, pero aún así creo que ha sido suficiente. Los he visto tranquilos, que eso es importante, a pesar de que estamos generando mucho en ataque, pero no estaba entrando. No han perdido la calma, han tenido la paciencia, han estado comprometidos en defensa. Me voy contento, pero con la sensación de que todavía estamos lejos de lo que creo que podemos dar.
0: Els dos equips, per cert, es tornen a enfrontar, en aquest cas, al partit de Lliga aquest cap de setmana. I acabem patinatge, ho hem anat dient, aquest cap de setmana es disputa Asunció al Paraguai dins aquests World Skate Games del Mundial de patinatge, amb diversos clubs catalans que parteixen com a favorits. Un dels catalans que hi va és el CPA Tona, el 9FM, Marcel Puig.
10: Els grups de show gran i petit del CPA Tona van volar aquest dimarts cap al Paraguai per participar durant el cap de setmana a la final del Mundial de Patinatge Artístic que es disputa a Asunción. Tots dos grups s'hi han classificat després de pujar al podi als campionats de Catalunya, Espanya i Europa d'aquest 2026. Al Mundial hi competiran amb els mateixos programes que han presentat al llarg de la temporada i que posaran punt i final al seu recorregut a la cita mundialista. Rafael Torres és el president del CPA Tona.
11: Moltes ganes, porten molt temps treballant per això i a més de ser un Mundial i el que comporta, doncs també és el seu premi final a la temporada de tota la feina que porten feta.
10: Aquest diumenge a la tarda, el pavelló municipal de Tona es va omplir amb el motiu de la gala premundial, on tots dos grups van presentar els seus programes davant el públic. La gala també va servir per recaptar fons per contribuir a les despeses del viatge.
11: És molt car, a més, ja fa uns anys que ens estem desplaçant molt lluny, això tot té uns costos molt, molt alts. Llavors, bueno, tot el que puguem fer, gales, cistelles, tot el que faci falta per aconseguir que elles els surti més bé de preu.
10: La qualitat del Tona i la seva trajectòria es reflecteixen en un palmarès internacional que situa el club entre els favorits. Ara, els dos grups afronten el repte de demostrar el seu nivell en una competició de màxima exigència.
0: Gràcies, Marcel. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, la imantrica, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra Radiolocal. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
12: La xarxa de comunicació local.

0: www.radiolaplana.cat i a les xarxes socials. Ràdio Caldes, 107.8.
1: Aquesta festa major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la festa major calderina. Una mirada a la història de la festa gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.
0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
2: Dissabte 17 d'octubre, matí.
1: A les 8 del matí, a la plaça de la Font del Lleó,
3: matinal excursionista contra el càncer de mama a càrrec del SECMO.
1: A les 9 del matí, al Parc de l'Estació,
3: tercera vespada calderina i clàssiques, a càrrec del Club de Vespes del Vallès.
1: A 11:45, al Parc de Can Rius,
3: espectacle de dansa, un stage de conte, a càrrec d'Esteig, Escola d'Arts Escèniques.
1: A les 12 del migdia, a la Sala Noble de Can Rius,
3: concert amb l'Orquestra Municipal de Caldes, a càrrec de l'Escola Municipal de Música Joan Valls.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: Bon dia, són les dues.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
6: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
4: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb altres forces d'esquerres al Senat. És dijous 15 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
7: El cos ha aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
8: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
7: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
4: Vaga de lloguers al Bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
7: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olesti és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
9: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
7: Tot plegat mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%, una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
4: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
7: La plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i al Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten les Terres de l'Ebre i aquesta comarca. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
4: En cultura arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
7: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing, de Pérez Seda. El Consell Inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 11:15 de la nit.
4: En esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça, Joan Barberà.
10: Tant el club blanc amb Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
4: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent, per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura, molt i molt suau, ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada. Bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central, i la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. Estem pendents a la xarxa.
4: El control de so, Francesc Avila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
4: Falta només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions el 29 de novembre i continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
12: Hola Marta, bon dia. L'ofrena floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
13: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formen part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
12: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
6: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
12: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
14: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
12: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys. El president de la Generalitat ha assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
4: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb d'altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
7: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
15: Pues una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
7: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió de caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
4: I encara en relació a la precampanya, les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar al·legacions a aquesta decisió. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i de resoldre abans de les eleccions, el pròxim 29 de novembre.
7: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
16: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de Port Ginesta i avisés el 112.
7: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme, a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui n'ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
8: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències.
7: Els investigadors dels Mossos treballen ara amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
4: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la seva família. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
17: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Bernosell.
18: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo amb vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
17: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
0: Notícies en xarxa.
4: En ple debat sobre el dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
7: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble situat al número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
9: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
7: Veïns i sindicats acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
4: Doncs no deixem la capital catalana ni tampoc l'habitatge, perquè l'Ajuntament ha fet avui un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any encara perquè entri en vigor i l'encariment estarà només vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista, que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels juntaires.
20: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
21: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
19: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
4: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que la lluita per l'habitatge i el transport digne han d'anar de la mà i se sumen a la convocatòria, com ho faran també la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
22: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
23: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
22: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania a brincar a sumar-s'hi.
4: Canviem de comarques, anem fins a les gironines perquè l'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions el 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
24: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
25: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova constitució d'un nou govern, etcètera, etcètera, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
24: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
4: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a l'Urgell. Allà a Tàrrega s'ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
26: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tas maridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
4: La Fira de Santa Teresa ha tornat avui a Ripoll després que l'any passat fos suspès a causa del brot de la dermatosi nodular. Una fira especialitzada en bestiar oví en què hi han participat més de 30 corrals d'ovella ripollesa i que vol garantir el futur de les explotacions de la zona. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
1: El futur també el garantiran les noves generacions i els alumnes de les escoles de la comarca i de la vila. Els nens i nenes amb la visita s'amaren de la cultura i la tradició. Tots coincideixen en una cosa, el que més els agrada.
2: A mi veure els xais m'ha estat molt xulo, m'ha agradat molt, i la fira també. Molt, com molt tova, no sé.
3: Com molt tova, el mateix que ella.
2: Tova és una sensació molt bona, perquè a mi m'agrada molt, és tova.
1: La Fira de l'Ovella i Santa Teresa és la primera especialitzada exclusivament en bestiar oví, orientada a potenciar l'autòctona raça ripollesa i enfortir els mercats entre els ramaders de la zona.
4: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Nou matí de retencions a l'AP7. L'accident entre dos camions i diversos turismes assobirats a l'Alt Penedès ha obligat a tallar la via en sentit sud i ha provocat retencions de més de 10 quilòmetres des de Gelida.
7: Un dels camions ha perdut part de la càrrega i això ha obligat a fer el tall per poder netejar la via i retirar els vehicles amb grues. A quarts de 10 del matí s'ha pogut reobrir un carril i a hores d'ara ja s'ha pogut reobrir tota la via i se circula amb normalitat.
4: Encara a l'AP7, una dona ha mort en un accident entre un camió i una motocicleta a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà.
7: La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
4: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
7: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, al Baix Llobregat, i introduït al maleter d'un vehicle. Posteriorment, l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus presumptament causades per una arma de foc.
4: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
7: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomentir hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles amb bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
4: I és moment per a la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a partir de 11:45 de la nit. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
5: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
10: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar, és a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a tractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
5: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cluenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
4: Primera reunió en 25 anys del patronat del monestir de Poblet, una trobada del nivell presidida pel rei Felip VI, que ha servit per reactivar aquest reial patronat amb voluntat de reforçar la protecció del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. L'Espluga FM, Miquel Llobet.
11: El rei Felip VI ha presidit aquest dijous a Poblet la reunió del Reial Patronat, recuperada després de més de 25 anys. La trobada ha reunit representants de Catalunya, Aragó, les Illes Balears i el País Valencià, a més del ministre de Cultura. L'objectiu és reforçar la cooperació institucional per garantir la conservació del monestir i impulsar noves iniciatives culturals. Durant la reunió, Felip VI ha reivindicat Poblet com a símbol d'una història compartida, mentre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat donar continuïtat a aquestes trobades. El president aragonès, Jorge Azcón, ha plantejat que siguin anuals i rotatòries i ha ofert Aragó com a seu de la pròxima reunió. Per la seva banda, el ministre de Cultura i l'abat de Poblet han recordat que preservar el monestir vol dir protegir no només el patrimoni arquitectònic, sinó també la comunitat i la vida espiritual que li donen sentit.
4: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
6: Bon dia, Marta. Tant el Club Blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció ahir dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
8: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
6: I Vinícius Júnior creu que no va fer res, primer per ser expulsat i menys per ser sancionat.
12: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dará 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien, la prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso, estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
6: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3-4 en un partit que al minut 82 perdia per 3-1, partit de la Lliga de Campions masculina de futbol. El Barça pendent de saber si el brasiler Rafinha podrà tornar a la convocatòria, recordem, després de lesionar-se en l'aturada de seleccions amb la seva selecció, la del Brasil. El conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis, abans de disputar, recordem, el proper 25 d'octubre el clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. L'Espanyol segueix preparant la visita de l'Atlètic de Madrid a l'RCD Stadium dissabte. Els homes de Manolo González reben la visita dels matalassers amb l'objectiu de tornar a guanyar. A la tercera federació jugats ahir l'Hospitalet 2, Mollerussa 1, Cornellà 1, Peralada 1, Sant Cristóbal 0, Fegrama 5, Muntanyesa 2, l'Escala 0 i Cerdanyola 2, Martinenc 2. I el Mundial de Patinatge Artístic es podrà seguir en català. Els World Skate Games es viuran en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Serà la nit de dissabte i matinada de diumenge. Els equips catalans que competiran són el Vortex Cunit en quartets, el Patinatge Artístic Figueres, TPA Tona i Has Cunit en grups petits, i l'Has Cunit, el Club Patinatge Artístic Tona i el Club Patinatge Artístic Olot en grups grans. Ens fa la prèvia de com arriba aquesta cita al conjunt usonenc del Tona, el company del 9FM, Marcel Puig.
13: Els grups de xou gran i petit del CPA Tona van volar aquest dimarts cap al Paraguai per participar durant el cap de setmana a la final del Mundial de Patinatge Artístic que es disputa a Asunción. Tots dos grups s'hi han classificat després de pujar al podi als campionats de Catalunya, Espanya i Europa d'aquest 2026. Al Mundial hi competiran amb els mateixos programes que han presentat al llarg de la temporada i que posaran punt i final al seu recorregut a la cita mundialista. Rafael Torres és el president del CPA Tona.
14: Moltes ganes, porten molt temps treballant per això i a més de ser un Mundial i el que comporta, doncs també és el seu premi final a la temporada de tota la feina que porten feta.
13: Aquest diumenge a la tarda, el pavelló municipal de Tona es va omplir amb el motiu de la gala premundial, on tots dos grups van presentar els seus programes davant el públic. La gala també va servir per recaptar fons per contribuir a les despeses del viatge.
14: És molt car, a més ja fa uns anys que ens estem desplaçant molt lluny, això tot té uns costos molt, molt alts, llavors, bueno, tot el que puguem fer, gales, cistelles, tot el que faci falta per aconseguir que elles els surti més bé de preu.
13: La qualitat del Tona i la seva trajectòria es reflecteixen en un palmarès internacional que situa el club entre els favorits. Ara, els dos grups afronten el repte de demostrar el seu nivell en una competició de màxima exigència.
6: I amb Waterpolo destaquem que el Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya masculina.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
1: Oh, i tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
0: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
1: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
0: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
1: Terme, l'expressió de l'aigua.
0: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta'l ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
3: Dissabte 17 d'octubre, tarda.
4: A 3:45 de la tarda al carrer de Bigues.
5: Primera baixada d'Andròmines a càrrec de la Colla Castellera.
4: A 5:00 PM al Casino de Caldes.
5: Confins. Descobreix la diversitat de la música i dansa populars dels Països Catalans a càrrec de Cor Polifònic Alguer, Xics, Aubada i l'Orquestra Alnos.
4: A 6:00 PM a la Sala Noble de Can Rius.
5: Concert de capvuitada amb la Coral del Centre i la Coral Ensemble de Perpinyà.
4: A 7:00 PM al Centre Ateneu Democràtic i Progressista.
5: Teatre musical en català, Mamma Mia, a càrrec de la companyia Punts Suspensius.
4: A 8:15 PM al Parc de Can Rius.
5: Soul Fest, a càrrec de Soul Collective.
4: A 8:00 PM a la plaça de l'Església.
5: Nit, llum i pals, a càrrec de la Colla de Bastoners de Caldes.
2: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: Coneixeu la Ignasieta? Va néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta, o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: A 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
0: Mentrestant, el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb d'altres forces d'esquerres al Senat. És dijous 15 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Dol a Granollers per la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut al municipi en els aiguats del 4 d'octubre. Sònia Kerr.
3: El cos aparegut a Sitges, al Garraf, surant al mar. El president Salvador Illa ha expressat el condol del govern.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos.
3: Els Mossos treballen amb la hipòtesi que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos.
0: Vaga de lloguers al Bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes.
3: La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és que també l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
3: Tot plegat, mentre el ple de l'Ajuntament ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%. Una mesura, però, que trigarà un any a entrar en vigor.
0: Les plataformes d'usuaris del tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret per sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre.
3: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten aquestes comarques. No descarten fer accions reivindicatives durant la jornada de mobilització.
0: En cultura, arrenca la Fira Mediterrània de Manresa amb l'arrel tradicional i la cultura popular al centre.
3: Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda. El concert inaugural, Terra de Guapes, el podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més a 2:45 de la nit.
0: Als esports, el Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça. Joan Barberà.
6: Tant el Club Blanc amb el tècnic José Mourinho al capdavant com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Venen canvis a la vista. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua aquest temps molt suau per les dates i també humit. Aquesta humitat s'ha traduït les últimes hores amb molta boira, que avui, per exemple, ha despertat ben extensa i molt densa a molts indrets de les comarques de Girona, de la Catalunya Central, de la Vall de l'Ebre i fins i tot de les valls del Prepirineu. Gran part d'aquestes boirades s'estan desfent. Per tant, la tarda acabarà més assolellada, acabarà més amable i acabarà una mica més radiant, amb alguns núvols que no s'acabaran de desfer en qualsevol cas d'algunes muntanyes litorals i prelitorals, cas de Montserrat, el Montseny, també el Montnegre, les Gavarres, però sempre núvols locals i sense pluja. I la temperatura molt i molt suau, ja a aquesta hora, temperatura que torna a passar dels 25 graus a moltes poblacions. El divendres, repetició de la jugada, bones boirades matinals, molt extenses a Girona i la Catalunya Central, i la tarda una mica més oberta, esperant a un cap de setmana de canvis importants de temps. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge a Lluís Companys en l'aniversari del seu afusellament. El president Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries, mentre que Esquerra i Junts s'han atribuït la defensa dels interessos de Catalunya en aquests comicis. Anna Ruiz, bon dia.
8: Hola Marta, bon dia. L'ofrena floral davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari avui perquè institucions i partits es posicionin davant el 29N. El president Salvador Illa ha fet una crida per escollir opcions democràtiques vinculades als valors com la llibertat i la defensa d'Europa.
4: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa.
8: Abans de l'homenatge davant la tomba de Companys, institucions i partits han fet les seves ofrenes florals al monument que es va erigir en memòria del president assassinat al fossat de Santa Eulàlia. Esquerra Republicana i Junts s'han presentat com els defensors dels interessos de Catalunya als propers comicis generals. La republicana Elisenda Alemany ha volgut també distanciar-se de la possible integració d'Esquerra a l'oferta electoral del Front Ampli.
2: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
8: I de la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha aprofitat per carregar implícitament contra els republicans.
9: I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
8: I tot plegat ha passat en el context d'homenatge a Lluís Companys, el president de la Generalitat assassinat per un escamot franquista ara fa 86 anys.
0: Mentrestant, i des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt de la taula la possibilitat que el PSOE concorri amb altres forces d'esquerres en una sola llista al Senat.
3: Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta, i ha tornat a reclamar un impost als beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 per uns comptes, ha dit que veu insuficients entre el 2028 i el 2034.
10: És una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
3: A més, el líder espanyol ha agraït la solidaritat dels estats membres i de la Comissió Europea per la crisi migratòria de Ceuta, com es llegeix en l'esborrany de les conclusions de la reunió dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea. Així, també ha defensat la gestió de la Moncloa després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
0: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que podria suposar una quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans dels comicis.
3: N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents d'Espanyols al Món, Estela Maria Pérez Cabrera, que ha explicat que se senten indefensos i que veuen molt complicat poder fer aquestes al·legacions.
11: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que ha cumplido la ley.
0: El cos trobat al mar a Sitges, al Garraf, és el del nen desaparegut a Granollers en els aiguats del 4 d'octubre. Ho ha confirmat el president Salvador Illa després que un pescador el trobés ahir a l'altura de la Port Ginesta i avisés el 112.
3: La troballa arriba 11 dies després de les fortes pluges que van afectar diferents punts de Catalunya i que van coincidir amb la desaparició d'en Rami, un nen de 12 anys amb autisme, a Granollers. Poc després de fer-se pública l'aparició del cos, ha estat el mateix president Illa qui ha confirmat la identitat i ha expressat el seu condol.
4: Expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos. I vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències.
3: Els investigadors dels Mossos treballen amb la possibilitat que els corrents marins podrien haver desplaçat el cos des d'un altre punt del litoral fins a la zona on l'ha trobat el pescador.
0: Mentrestant, l'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol en memòria d'en Rami i aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça de la Porxada. El consistori ha lamentat profundament la mort del menor i ha expressat tot el suport i escalf a la família. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
12: En ple matí de mercat setmanal a Granollers, centenars de persones s'han concentrat a la plaça de la Porxada amb la Corporació Municipal al capdavant per acompanyar en el dolor la família del nen. També hi ha hagut representants de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el SEM i Creu Roja. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers. Tant les persones del seu entorn com centenars de voluntaris que ni el coneixien han sortit durant 10 dies a buscar en Rami, acompanyant la policia i els bombers o per compte propi. Avui senten un gran dolor, ho ha expressat així l'alcaldessa Alba Barnosell.
13: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo amb vida. Però malauradament això no ha estat possible. En nom de tot el consistori, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf.
12: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol des d'avui a les 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: En ple debat pel dret a l'habitatge, l'anomenat Bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana.
3: Alguns llogaters deixaran de pagar per pressionar la propietat, que és un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat, aquest immoble. Un immoble que està situat al número 20 del carrer Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
3: Veïns i sindicat acusen l'empresa d'assetjament immobiliari. De moment s'han sumat a la vaga 4 dels 6 pisos on encara hi ha llogaters.
0: Encara a Barcelona, l'Ajuntament fa un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari del desembre, caldrà esperar encara un any perquè entri en vigor. L'encariment només estarà vigent durant 11 mesos. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El d'avui és només un pas més perquè al desembre es pugui aprovar de forma definitiva aquest increment de l'IBI perquè els pisos turístics tributin com a sector econòmic. Tal com estava previst, Comuns i Republicans s'han posicionat amb reserves al costat del govern socialista, que aconsegueix tirar endavant la tramitació gràcies també a l'abstenció de Junts. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia i Damià Calvet, portaveu dels juntaires.
15: Si un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
16: Els de Junts, evidentment, volem gestionar el turisme intervenint en el mercat, faltaria més. Però sense tics turismofòbics ni relats erràtics barrejats en la greu problemàtica d'accés a l'habitatge, que de fet vostès en són corresponsables.
14: Un cop aprovat en comissió extraordinària, ara s'obre un període d'informació pública de 30 dies que desembocarà en una nova votació ja definitiva al desembre. Ara bé, si s'aprova, el recàrrec entraria en vigor el 31 de desembre, però de l'any vinent. Així doncs, l'encariment de l'IBI només s'aplicaria durant 11 mesos, ja que el novembre del 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents, ja que expiren les llicències actuals.
0: La patronal Pimec aborda els reptes del sistema educatiu en una jornada centrada en la preparació de les noves generacions davant de transformacions tecnològiques i productives. Una trobada que ha reunit 4 exconsellers d'educació que han posat sobre la taula la formació dels docents i la lluita contra la pobresa infantil com a eines per millorar el sistema educatiu. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. 4 dels últims 7 consellers d'Educació, Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz i Anna Simó, han reclamat la necessitat de reformular la formació de mestres i potenciar la carrera docent per millorar els resultats educatius dels alumnes catalans. També posar el focus en les desigualtats a les aules, fruit de la pobresa infantil i la diversitat social. Han destacat també la importància de l'autonomia de centres, els projectes propis i el foment de la comprensió lectora, el llenguatge i les matemàtiques. La consellera d'Educació, Esther Niubón, la Cloenda de l'acte, ha posat en valor els espais de debat i ha destacat la necessitat d'estabilitat de les polítiques educatives.
18: I especialment necessària és l'estabilitat. Estabilitat per preservar una certa continuïtat en el temps d'aquestes polítiques educatives, i això doncs també requereix generositat per acordar, per arribar a acords, i ja sabem que els acords normalment són bons quan tothom acaba cedint doncs una mica respecte a la seva posició inicial.
17: La jornada és la primera del cicle de debats sobre educació que organitza la PIMEC, i s'ha parlat també de l'aprenentatge de les matemàtiques, el foment de les vocacions STEM i de com les tecnologies estan transformant les professions i les competències que necessiten les empreses.
1: Notícies en xarxa.
0: Són 3:15. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat assegura que les lluites per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà i se suma així a la convocatòria com ho faran la resta de plataformes. Ràdio Tortosa, David Benito.
19: La plataforma ebrenca ha lamentat l'estat dels serveis ferroviaris, una situació que s'agreuja a les Terres de l'Ebre per la dispersió geogràfica i la necessitat de desplaçament de la ciutadania per tràmits habituals i diaris com visites mèdiques i anar a la feina i a la universitat. Marta Tomàs és membre de la plataforma.
20: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
19: Trens Dignes considera que la lluita de l'habitatge va estretament lligada amb altres lluites com la del transport digne. Per tot plegat, Trens Dignes se sumarà a la vaga general convocada per al pròxim 11 de novembre i ha convidat a la ciutadania brenca a sumar-s'hi.
0: L'Observatori del Campus de Salut de Girona alerta que les eleccions del 29 de novembre podrien endarrerir el vistiplau de l'Estat al planejament urbanístic de Salt. Des del Col·legi de Metges de Girona demanen per això celeritat a les administracions. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
21: L'Observatori del Campus de Salut Girona Nou Trueta reclama que es desencalli en les properes setmanes el projecte urbanístic de Salt. El doctor Josep Vilaplana, ara vicepresident del Col·legi de Metges de Girona, alerta que les eleccions podrien fer perillar el projecte i tem que aquest podria quedar encallat fins la primavera de l'any que ve si no s'aprova abans de les eleccions d'aquest 29 de novembre. Vilaplana ha recordat que gairebé farà un any que el Ministeri va tombar el planejament urbanístic de Salt, tot i que al seu moment s'assegurés que se solucionaria en uns mesos.
22: No podem refiar-nos, val? Hi ha eleccions el 29 de novembre i l'ideal seria que això es desencallés en les properes setmanes per anar bé, perquè si hem d'esperar a una nova Constitució d'un nou govern, etcètera, etcètera, nous ministres, bla, bla, bla, doncs ens en podem anar tranquil·lament a la primavera que ve.
21: Els professionals auguren el problema de mobilitat que podria esdevenir-se si no es té en compte el gran volum de persones que mourà el nou Trueta, i creuen que s'haurien de fer obres importants com carrils que vagin directament de l'autopista a l'hospital i un aparcament superior a les 900 places que ara mateix es contempla.
0: Conscienciar dels riscos de rius i de gorgs. Aquest ha estat un dels objectius del simulacre de rescat aquàtic que els bombers han fet aquest matí a Arfa, a l'Urgell. Un exercici que també ha servit per posar a prova els protocols d'emergència en aquests casos. Ràdio Seu, Pep Graell.
23: Els bombers de la Generalitat de Catalunya han dut a terme un simulacre de rescat aquàtic a Arfa, al municipi de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, per posar a prova els protocols d'actuació en cas d'emergència al medi aquàtic. L'exercici s'emmarca en la voluntat de conscienciar la població sobre els riscos de l'aigua i la importància de la prevenció. Ens ho explica Oriol Pellisa, sotsinspector dels bombers de la Generalitat.
24: La clau per no sotmetre el sistema a un col·lapse i poder donar resposta amb la capacitat que tenim és reduir la vulnerabilitat, reduir aquesta demanda d'emergències. I està provat que aquesta reducció, el factor principal que ho aconsegueix és reduir la mobilitat. Si no ens movem, ens exposem menys, no ens exposem, bàsicament.
23: La simulació ha permès practicar les maniobres de rescat i reforçar la coordinació dels equips d'emergència davant d'una possible situació de perill. Una actuació que recorda la importància d'extremar les precaucions a rius i gorgs i de no subestimar mai els riscos de l'entorn aquàtic.
0: A l'Urgell, Tàrrega ha donat el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat, que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
25: La fira comença d'aquest matí amb una jornada professional sobre biodiversitat i territori a Mas de Colom Casaborges. A la tarda, la programació continua amb una exposició de carabasses decoratives i un tas maridatge de productes de proximitat. Demà divendres, la biblioteca acollirà dues xerrades sobre l'impacte ambiental dels telèfons mòbils i una altra sobre el model d'electricitat renovable de Som Energia. La jornada central serà dissabte amb la Fira Mercat de Productes Ecològics i de Quilòmetre Zero, que reunirà 37 expositors al centre de la ciutat. La fira es traslladarà diumenge al Parc de Sant Eloi, on els agents rurals protagonitzaran una matinal amb una demostració de la unitat canina, una representació teatral per consciència sobre el comportament de la natura i l'alliberament de fauna recuperada.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Mor un home de 53 anys mentre treballava en una granja a Aitona, al Segrià.
3: Els fets han passat aquest matí. La víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre el mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Lleida i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
0: Detenen quatre homes a Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus.
3: Els arrestats són quatre homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, introduït al maleter d'un vehicle, i posteriorment l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus, presumptament causades per una arma de foc.
0: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta.
3: L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomentar hàbits de vida saludables entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. En cada sessió es faran recorreguts accessibles en bici i també es dinamitzaran espais de conversa.
0: Moment per la cultura. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa, un mercat de propostes artístiques basades en l'arrel tradicional i la cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda.
3: El concert inaugural Terra de Guapes anirà a càrrec de Sandra Montfort i el podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més a 11:15 de la nit.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
2: L'eix d'aquesta edició és la participació i això ha obligat a l'equip de la Mediterrània a reordenar els espais. El pati del casino és on s'hi faran la majoria d'activitats participatives, mentre que els concerts a l'aire lliure s'han passat a la plaça Sant Domènec. A banda, la Mediterrània estrena un nou espai, la plaça Neus Català, on hi haurà paradetes. En parla el director artístic de la fira, el Jordi Foses.
6: Una de les essències d'aquesta cultura popular és la generació de comunitat, no? De participar, és a dir, ens semblava que un programador que ve tant pot venir a contractar un concert o un espectacle de dansa, per exemple, o tenir una idea per generar un context participatiu a casa seva, no?
2: L'espectacle inaugural d'avui anirà a càrrec de la valenciana Sandra Montfort amb Terra de Guapes, un homenatge a la tradició del País Valencià. La cloenda, diumenge, a la plaça Major, l'assignaran l'Esbord i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, tot plegat en una edició que compta amb 85 espectacles i on més de la meitat de la programació és completament gratuïta.
0: Tot està a punt a Granollers per a la inauguració aquest vespre del Festival Panoràmic Arts Visuals i Cultures Visuals. El certamen, nascut a la capital, a Vallesana, s'expandeix i arriba a la seva desena edició. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
12: Al ser el desè aniversari i estar molt consolidat i a més coincidir amb el bicentenari de la fotografia és especial i el comitè organitzador ha preparat un programa molt potent i destaca junt amb altres l'exposició de Donna Ferrato a Rocambert Fàbrica de les Arts de Granollers. Els seus treballs no deixen ningú indiferent, com explica Joan Fontcoberta, codirector de Panoràmic.
7: És una autora nord-americana que s'ha dedicat sempre a denunciar la violència de gènere, que ha recolzat amb les seves imatges l'empoderament de la dona, que ha treballat doncs, no només com a fotògraf, sinó també com a activista i com a militant feminista.
12: Aquest any Panoràmic es desenvolupa a Granollers, Barcelona, Terrassa i Vic, que s'hi incorpora per primera vegada. Entre les quatre ciutats hi ha 25 exposicions, 50 activitats i una secció per a infants i una altra per a professionals de la imatge.
0: I fa pocs minuts el Ministeri de Cultura ha fet públic la concessió del Premi Nacional a la millor traducció de l'any a Pablo Martínez Sánchez, nascut a Reus el 1977.
3: Martín ha estat guardonat per la traducció de l'obra Llocs de George Perec, per la qualitat, la creativitat i l'enginy amb què ha superat les múltiples dificultats que comporta transmetre un text d'una enorme complexitat. El guardó ha estat dotat amb 30.000 euros.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Real Madrid es fa la víctima per la sanció a Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça.
4: Bon dia, Marta. Tant el Club Blanc, amb el tècnic José Mourinho al capdavant, com el jugador s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits al brasiler, que serà baixa davant el Barça el proper 25 d'octubre. A més, Mourinho no entén que s'hagi comunicat la sanció aquest dimecres, el dia habitual, i a poques hores de jugar un partit de la Lliga de Campions.
8: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
4: I el davanter Vinícius creu que no va fer res per ser expulsat i menys per ser sancionat.
9: No he dicho ninguna palabra malsonante al árbitro para que me dara 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
4: A tot això, el Real Madrid va guanyar el camp de la Roma per 3-4 en un partit de la Lliga de Campions que al minut 82 perdia per 3-1. Qui en principi podrà estar en aquest partit és el jugador del Barça, el brasiler Rafinha, que avui ja ha entrenat amb l'equip. Per tant, podrà tornar en principi a la convocatòria després de lesionar-se en l'aturada de les seleccions. Amb la selecció del Brasil es va lesionar Rafinha. Recordem que el conjunt blaugrana juga aquest dissabte a la tarda al camp del Betis abans de jugar el dia 25 d'octubre el clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. I aquesta és la novetat en el dia d'avui en l'entrenament del conjunt blaugrana. Escoltem també Dani Miret, tècnic de la penya. La penya va guanyar.
10: Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant.
4: El tècnic de la penya del Joventut Badalona, que va sumar la primera victòria al conjunt verd i negre a la Lliga CB, vèncer el Morabanc Andorra 96-75.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 17 d'octubre, matí.
2: A les 8 del matí, a la plaça de la Font del Lleó.
3: Matinal excursionista contra el càncer de mama a càrrec del SECMO.
2: A les 9 del matí, al Parc de l'Estació.
3: Tercera vespada calderina i clàssiques, a càrrec del Club de Vespes del Vallès.
2: A 11:45, al Parc de Can Rius.
3: Espectacle de dansa, un stage de conte, a càrrec d'Esteig, Escola d'Arts Escèniques.
2: A les 12 del migdia, a la Sala Noble de Can Rius.
3: Concert amb l'Orquestra Municipal de Caldes, a càrrec de l'Escola Municipal de Música Joan Valls. La Caldes, a càrrec de l'Escola Municipal de Música

A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.

0: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
1: Oh, i tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
0: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
1: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
0: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
1: Terme, l'expressió de l'aigua.
0: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta'l ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
3: Com cada estiu, les piscines de Caldes han acollit els calderins i calderines que han buscat un refugi climàtic, un entreteniment o un espai per passar el temps, socialitzar i refrescar-se alhora. Potser les altes temperatures d'aquest estiu o la dificultat per marxar fora del poble ha fet que només a les cremades s'han venut al voltant d'un 6% més d'entrades que l'any passat. La secció local d'Esquerra Republicana de Caldes homenatjarà avui a Lluís Companys en el 86è aniversari del seu assassinat amb la presència de qui va ser president de Catalunya, Pere Aragonès. Avui dijous, a 8:45 del vespre, la plaça de Romà Martí de Caldes acollirà l'acte d'ofrena floral en memòria del president Lluís Companys. Pere Aragonès estrena avui el quart cicle de conferències de l'aula universitària a l'abast de Caldes. Ho farà a les 7 de la tarda a la Sala Noble de Can Rius. L'expresident de la Generalitat analitzarà el moment polític i social de Catalunya en aquest acte inaugural, una tradició que remet als darrers cursos on ja van portar José Montilla, Artur Mas i Quim Torra. És un acte obert a la ciutadania que vol oferir una programació diversa i transversal amb ponents de diferents àmbits del coneixement i de la societat. Uns actes del cicle de conferències variats i d'interès general apropant a Caldes diferents mirades i experiències. Les AFA de les escoles fan una crida a la ciutadania interessada en participar en sessions de lectura amb infants a través del punt del voluntariat. Les històricament conegudes com AMPAs de les escoles d'infantil i primària de Caldes fan una crida a la ciutadania que estigui interessada en col·laborar en un voluntariat educatiu. Aquesta tracta sobre participar en sessions de lectura amb els infants per millorar la comprensió lectora dels petits, una iniciativa anomenada L'Èxit, que té com a objectiu millorar la comprensió lectora gaudida de la lectura i motivar-lo esdevenint un referent lector. Qui es vulgui inscriure ho pot fer abans del 23 d'octubre a les escoles de Caldes com l'Institut d'Escola, el Farell, la Montbui, la Pia i la Biblioteca, o bé a través del Departament d'Educació de Caldes. Més informació al web de l'Ajuntament. I acabem amb el temps. Avui el cel està força clar i continuarà igual durant la tarda. Les temperatures arribaran als 24 graus de màxima i baixaran fins als 15 de mínima. De cara a demà divendres el temps serà similar, estable i assolellat, amb alguns intervals de núvols durant el matí i la tarda. No s'esperen precipitacions i les temperatures es mantindran suaus amb una mínima de 15 i una màxima de 24 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions. Na, na, na.

0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Fem un últim cop.
2: Des del sostre meu? O vols fer-ho?
1: Hòstia, sí.

Nei corren a l'he de vent que també se'n supiria.

0: El Vallès al cap de setmana comença el divendres a la nit amb les Caldents a Ràdio Caldes. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris us escalfa la nit per sortir de festa. I si no sortiu, us la podeu muntar sintonitzant Ràdio Caldes. Dues hores de sessions de música electrònica revolucionen el dial amb Escaldents. Només a Ràdio Caldes, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dijous a Ràdio Caldes fem safareig. Cada setmana dues hores de tertúlia i conversa sobre l'actualitat i la política a Caldes de Montbui.
2: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores d'ara Caldes estem treballant.
3: Solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així.
4: M'agradaria que el Pimargall fos una avinguda, i crec que el Pimargall és un carrer doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, i m'agradaria que fos.
5: I aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions.
6: Us ve de gust fer safareig?
7: Us esperem cada setmana.
0: Els dijous de 7 a 9 del vespre, Gemma Mosquera i Xavi Sala fan safareig de les notícies, l'actualitat i el dia a dia polític del municipi.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Disset escons, un programa per repassar i conèixer la història política i ciutadana de Caldes a partir de les primeres eleccions democràtiques del 1979. Dirigit i presentat per Pepe Santos. El dijous a les 12 del migdia.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
9: Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Com cada estiu, les piscines de Caldes han acollit els calderins i calderines que han buscat un refugi climàtic, un entreteniment o un espai per passar el temps, socialitzar i refrescar-se alhora. Potser les altes temperatures d'aquest estiu o la dificultat per marxar fora del poble ha fet que només a les cremades s'han venut al voltant d'un 6% més d'entrades que l'any passat. La secció local d'Esquerra Republicana de Caldes homenatjarà avui a Lluís Companys en el 86è aniversari del seu assassinat amb la presència de qui va ser president de Catalunya, Pere Aragonès. Avui dijous, a 8:45 del vespre, la plaça de Roma Martí de Caldes acollirà l'acte d'ofrena floral en memòria del president Lluís Companys. Pere Aragonès estrena avui el quart cicle de conferències de l'aula universitària a l'abast de Caldes. Ho farà a les 7 de la tarda a la Sala Noble de Can Rius. L'expresident de la Generalitat analitzarà el moment polític i social de Catalunya en aquest acte inaugural. Una tradició que remet als darrers cursos on ja van portar José Montilla, Artur Mas i Quim Torra. És un acte obert a la ciutadania que vol oferir una programació diversa i transversal amb ponents de diferents àmbits del coneixement i de la societat. Uns actes del cicle de conferències variats i d'interès general apropant a Caldes diferents mirades i experiències. Les AFA de les escoles fan una crida a la ciutadania interessada en participar en sessions de lectura amb infants a través del punt del voluntariat. Les històricament conegudes com AMPAs de les escoles d'infantil i primària de Caldes fan una crida a la ciutadania que estigui interessada en col·laborar en un voluntariat educatiu. Aquesta tracta sobre participar en sessions de lectura amb els infants per millorar la comprensió lectora dels petits, una iniciativa anomenada l'Èxit, que té com a objectiu millorar la comprensió lectora, gaudir de la lectura i motivar-lo esdevenint un referent lector. Qui es vulgui inscriure ho pot fer abans del 23 d'octubre a les escoles de Caldes com l'Institut d'Escola, el Farell, la Montbui, la Pia i la Biblioteca, o bé a través del Departament d'Educació de Caldes. Més informació al web de l'Ajuntament. I acabem amb el temps. Avui el cel està força clar i continuarà igual durant la tarda. Les temperatures arribaran als 24 graus de màxima i baixaran fins als 15 de mínima. De cara a demà divendres el temps serà similar, estable i assolellat, amb alguns intervals de núvols durant el matí i la tarda. No s'esperen precipitacions i les temperatures es mantindran suaus amb una mínima de 15 i una màxima de 24 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: On a train back to Boston and we're jumping the gun. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: El rellotge de Malta som tan així que no hem pogut quedar ni per fer una falga com Déu mana. Però us ho resumim en un moment. Els dimarts a les 7, whisky i les nostres coses, amb el Cesc Valls, el Roger Riera i el Ricard Jiménez. Roger, digue'ns ni que sigui per WhatsApp què penses fer al programa.
2: Però què preguntes? Si és una excusa per beure whisky i alguna merda més que farem.
1: I tu, Ricard?
3: Ens han renovat el programa i ara hem de pensar alguna cosa per aquesta temporada.
1: Jo vindré i els posaré pals a les rodes tot el rato. La mateixa merda de sempre.
0: Els dimarts a les 7 a Ràdio Caldes, rellotge de Malta.
2: Una merda així d'alta.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Novena temporada del Sense Doblatge, com el número de pel·lícules que té Tarantino, però ell només en vol fer 10 i nosaltres més. Les sèries i el cinema formen part de la nostra identitat, però sempre us en parlarem amb criteri. El nostre, esclar. Així que ja ho sabeu, els dijous a 6:45 de la tarda i, si no, el podcast de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.
1: Hey, hold up a minute. Let me stop up here and just pay for him real quick.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Com cada estiu, les piscines de Caldes han acollit els calderins i calderines que han buscat un refugi climàtic, un entreteniment o un espai per passar el temps, socialitzar i refrescar-se alhora. Potser les altes temperatures d'aquest estiu o la dificultat per marxar fora del poble ha fet que només a les cremades s'han venut al voltant d'un 6% més d'entrades que l'any passat. La secció local d'Esquerra Republicana de Caldes homenatjarà avui a Lluís Companys en el 86è aniversari del seu assassinat amb la presència de qui va ser president de Catalunya, Pere Aragonès. Avui dijous, a 8:45 del vespre, la plaça de Roma Martí de Caldes acollirà l'acte d'ofrena floral en memòria del president Lluís Companys. Pere Aragonès estrena avui el quart cicle de conferències de l'aula universitària a l'abast de Caldes. Ho farà a les 7 de la tarda a la Sala Noble de Can Rius. L'expresident de la Generalitat analitzarà el moment polític i social de Catalunya en aquest acte inaugural. Una tradició que remet als darrers cursos on ja van portar José Montilla, Artur Mas i Quim Torra. És un acte obert a la ciutadania que vol oferir una programació diversa i transversal amb ponents de diferents àmbits del coneixement i de la societat. Uns actes del cicle de conferències variats i d'interès general apropant a Caldes diferents mirades i experiències. Les AFA de les escoles fan una crida a la ciutadania interessada en participar en sessions de lectura amb infants a través del punt del voluntariat. Les històricament conegudes com AMPAs de les escoles d'infantil i primària de Caldes fan una crida a la ciutadania que estigui interessada en col·laborar en un voluntariat educatiu. Aquesta tracta sobre participar en sessions de lectura amb els infants per millorar la comprensió lectora dels petits, una iniciativa anomenada L'Èxit, que té com a objectiu millorar la comprensió lectora, gaudir de la lectura i motivar-lo esdevenint un referent lector. Qui es vulgui inscriure ho pot fer abans del 23 d'octubre a les escoles de Caldes com l'Institut d'Escola, el Farell, la Montbui, la Pia i la Biblioteca, o bé a través del Departament d'Educació de Caldes. Més informació al web de l'Ajuntament. I acabem amb el temps. Avui el cel està força clar i continuarà igual durant la tarda. Les temperatures arribaran als 24 graus de màxima i baixaran fins als 15 de mínima. De cara a demà divendres el temps serà similar, estable i assolellat, amb alguns intervals de núvols durant el matí i la tarda. No s'esperen precipitacions i les temperatures es mantindran suaus amb una mínima de 15 i una màxima de 24 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

0: Aquesta temporada, Asteroide B612 a l'hora del vermut, a la 1 del migdia, els dissabtes. Per estar informats sobre les notícies sobre la discapacitat, entrevistes i molt més, Asteroide B612.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: L'actualitat de Caldes de Montbui cada dia a l'Info Caldes.
3: Una qüestió important que ens han explicat els bombers és que l'objectiu principal era perimetrar l'incendi.
4: Dos persones que col·laboraven amb el trasllat de la droga cap als punts de venda d'aquí de Caldes de Montbui.
5: Que estem aconseguint atraure talent al cap de Caldes.
2: A la 1 del migdia i a les 6 de la tarda, posa't al dia amb les notícies de la jornada. I cada hora, el més destacat del dia, els butlletins horaris. Info Caldes, tot el que has de saber del que passa a Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Tears on your face. La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Info Caldes, les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és dijous 15 d'octubre i ens adem aquest informatiu centrat en l'efemèride del dia d'avui. Avui fa 86 anys que van assassinar el president Lluís Companys i la secció local d'Esquerra aprofitarà la data i l'assistència de Pere Aragonès a Caldes per fer un acte de commemoració. Una ofrena floral a la que acudirà també l'expresident de la Generalitat. I és que Pere Aragonès és avui l'encarregat d'obrir la temporada de conferències de l'aula universitària de la Fundació Martí Lomà. Una visita que coincideix en un moment en què políticament hi ha molts temes damunt la taula. L'aplicació de l'amnistia i la doble convocatòria electoral amb les generals a finals de novembre i les municipals al maig de l'any que ve. I avui també en farem un repàs de les dades d'usuaris de la piscina municipal de les Cremades al llarg de la temporada d'estiu. Un estiu ben calorós i que ha fet que les dades hagin estat de rècord, molt per sobre de les dels altres anys. Ara ens hi posem, abans però, com sempre, comencem fent un cop d'ull als titulars. La piscina municipal de les Cremades ha registrat un 6% més d'entrades venudes que l'any passat. Els responsables de la instal·lació atribueixen l'augment a les altes temperatures d'aquest estiu amb successives onades de calor, un increment que s'ha produït el primer estiu en què el Club Natació Caldes no ha gestionat les piscines de la font. La secció local d'Esquerra homenatja avui a Lluís Companys en el 86è aniversari del seu assassinat. Ho farà en un acte que comptarà amb la participació de l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. L'ofrena floral a Companys serà avui dijous, a 8:45 del vespre, a la plaça de Romà Martí de Caldes. Abans, l'expresident Aragonès serà el protagonista de la primera conferència de la temporada a l'aula universitària de la Fundació Martí Lomà. I acabem amb el temps. Avui el cel estarà força ennuvolat amb possibilitat d'algun ruixat feble al vespre. Les temperatures arribaran als 24 graus de màxima i baixaran als 15 de mínima. De cara a demà divendres el temps serà més estable i assolellat amb alguns intervals de núvols durant el matí i la tarda. No s'esperen precipitacions i les temperatures es mantindran suaus amb una mínima de 15 graus i una màxima de 24.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
1: Com cada estiu, les piscines de Caldes han acollit els calderins i calderines que han buscat un refugi climàtic, un entreteniment o un espai per passar el temps, socialitzar i refrescar-se alhora. Potser les altes temperatures d'aquest estiu o la dificultat per marxar fora del poble ha fet que només a les Cremades s'han venut al voltant d'un 6% més d'entrades que l'any passat. La tònica i sensacions del CN Caldes amb la instal·lació de les Cremades ha estat positiva, perquè tot i la pèrdua de les instal·lacions de la font respecte a l'any passat, han venut un 6% més d'entrades que el 2025. Un estiu ben calorós on les temperatures han superat la temperatura mitjana des que el Servei Meteorològic de Catalunya recopila les dades. El país presenta un augment de la temperatura mitjana amb més de 3 graus respecte al període de referència, és a dir, del 1991 fins al 2020, amb més d'un 80% de l'estat. Això va fer que durant l'estiu s'obrissin les instal·lacions de forma gratuïta en 3 ocasions com a refugi climàtic per a persones vulnerables per la calor.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: La secció local d'Esquerra de Caldes homenatjarà avui a Lluís Companys en el 86è aniversari del seu assassinat amb la presència de qui va ser president de Catalunya, Pere Aragonès. Avui dijous, a 8:45 del vespre, la plaça de Romà Martí de Caldes acollirà l'acte d'ofrena floral en memòria del president Lluís Companys. Amb motiu del 86è aniversari de l'assassinat de Lluís Companys, Esquerra Republicana de Caldes ha organitzat aquesta ofrena floral que comptarà amb la presència de l'expresident de la Generalitat. Un cop finalitzada la conferència de l'aula universitària a l'abast de la Fundació Martí Lomà, Pere Aragonès s'afegirà a l'acte d'homenatge a Companys. Serà el torn d'Esquerra Republicana de Caldes per retre homenatge a una figura molt important per a Catalunya, Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya, que va ser detingut a França per la Gestapo a l'agost i dos mesos més tard, el 15 d'octubre de 1940, va morir a mans del franquisme pel motiu de ser català. A 9:15 del vespre, la secció d'Esquerra de Caldes es reunirà a la plaça de Romà Martí per l'ofrena floral en memòria del president Lluís Companys, un acte que, segons Esquerra, serveix per reivindicar la preservació de la memòria històrica, els valors democràtics que va defensar i, sobretot, homenatjar el que representa, un símbol de la defensa de Catalunya i de la cultura catalana.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada en format més breu. Pere Aragonès estrena avui el quart cicle de les conferències de l'Aula Universitària a l'abast de la Fundació Martí Lomà a Caldes. Ho farà a les 7 de la tarda a la Sala Noble de Can Rius. L'expresident de la Generalitat analitzarà el moment polític i social de Catalunya en aquest acte inaugural, una tradició que remet als darrers cursos on ja van portar José Montilla, Artur Mas i Quim Torra. És un acte obert a la ciutadania que vol oferir una programació diversa i transversal amb ponents de diferents àmbits del coneixement i de la societat. Les AFA de les escoles fan una crida a la ciutadania interessada en participar en sessions de lectura amb infants a través del punt de voluntariat. Les històricament conegudes com AMPAs de les escoles d'infantil i primària de Caldes fan una crida a la ciutadania que estigui interessada en col·laborar en un voluntariat educatiu. Aquesta tracta sobre participar en sessions de lectura amb els infants per millorar la comprensió lectora dels petits, una iniciativa anomenada L'Èxit, que té com a objectiu millorar la comprensió lectora, gaudir de la lectura i motivar los a esdevenir un referent lector. Qui es vulgui inscriure ho pot fer abans del 23 d'octubre a les escoles de Caldes com l'Institut d'Escola, el Farell, la Montbui, la Pia i la Biblioteca, o bé a través del Departament d'Educació de Caldes. Més informació al web de l'Ajuntament. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. La propera visita del Servei d'Expedició i Renovació del DNI a l'Ajuntament serà el 27 i 29 d'octubre. Una unitat mòbil de la Direcció General de la Policia farà una visita a l'Ajuntament el pròxim 27 i 29 d'octubre i les places són limitades i s'esgoten ràpidament. Per això s'atén per rigorós ordre de trucada. Per demanar cita prèvia cal trucar al 93-865-5656. Més informació al web de l'Ajuntament. I acabem aquest informatiu amb el temps. Avui el cel estarà força ennuvolat, tot i que ara mateix està bastant clar, amb possibilitat d'alguns ruixats febles al vespre. Les temperatures arribaran als 24 graus de màxima i baixaran fins als 15 de mínima. De cara a demà, divendres, el temps serà més estable i assolellat, amb alguns intervals de núvols durant el matí i la tarda. No s'esperen precipitacions i les temperatures es mantindran suaus amb una mínima de 15 graus i una màxima de 24 graus.

0: I fins aquí l'InfoCaldes d'avui dijous, 15 d'octubre. Com sempre ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció que us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, 107.8.
2: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
3: Oi tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
2: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
3: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
2: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
3: Terme, l'expressió de l'aigua.
2: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta'l ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
4: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
5: Aquesta festa major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major Calderina. Una mirada a la història de la Festa Gran del Poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Què tal, Helena?
1: Hola, bon.
0: Recordem els vells temps, que estaven tots dos plegats.
1: Sí, o sigui, la temporada passada no ho vam estar quasi...
0: Pràcticament ho vam fer sencer, que sí. Ja me'n recordo la primera vegada que estàvem sols, que dèiem, havia de passar, algun dia havia de passar d'estar tots dos.
1: I llavors vam estar en quants mesos, però bueno, aviam, ens vam apanyar i tenim contingut per estona, per tant,
0: estem
1: ho entretindrem igual.
0: Estem tranquils, molt més tranquils, diria jo.
1: Sí, perquè seria el Jordi, ja anem tard.
0: Sí, perquè portem gairebé 50 segons ja, sí. I no hem parlat de res, ja estaria nerviós, picant així, fent cops a la taula i fent sorolls, Vale, què dius, què expliques?
1: Pues res, o sigui, un octubre raro perquè, surten els memes, però és com un, hi ha setmanes que fa fred, hi ha setmanes que fa calor, aquesta, per exemple, està sent supercalorosa, ara diuen que vindran la setmana passada que ens inundem, o sigui, una mica bogeria i això, i entres a Instagram, almenys a mi, és com, m'està tot el rato bombardejant de Halloween, però és que ja m'estan sortint coses de Nadal, tipus, falten 10 divendres per Nadal i és com un podem, sisplau, gaudir una mica del que estem vivint. Perquè sempre estem amb el que vindrà? O sigui, sisplau, pausa, estem a mitjans d'octubre.
0: Aquest any estan començant, és el que dius, estan començant fort, Perquè, a part, això, ara que tens aplicacions i te les posen, et posen la icona de Halloween, no sé què, doncs totes ja estan, totes de Halloween, tot de carbassa, per tot arreu, ostres.
1: I que literalment és com, o sigui, als Estats Units arrasant amb Halloween, perquè jo entenc que allà ho viu, als Estats Units o a Anglaterra, o sigui, són països que ho viuen molt, però aquí és comú també, podem respectar, però és que ja, sí, i jo ho dic, jo recordo Halloween que potser hi havia algun tipus de galetes, però llavors jo dic, jo la meva setmana de Halloween era, es resumia en que les classes d'anglès ens posaven tipus com es diu, Nightmare Before Christmas, La Nòvia Cadàver, o sigui, les pel·lícules de Halloween. Ah, però el Tim Burton, que també estava enfocada als nens, no? I era en anglès i era com la setmana xula i llavors, però anglès potser feia amb algú, però era anglès. La resta era com castanyada, a l'escola que vaig anar jo a Lliçà era molt xulo perquè feien castanyes, li feien ballada, castanyes, no sé, celebràvem la cultura d'aquí, que òbviament pues, que estem una cultura canviant, que la cultura canvia, tararara, però jo penso que treballo amb gent de Halloween, de Halloween d'Estats Units, és com un...
0: Ai, amb gent de Halloween, amb carbassa i monstres.
1: Bueno, més o menys, a vegades ja queda carbassot que deixa l'anar, però bueno. Però ells en plan, sí, quina il·lusió, i vestir i disfressar-se, i llàstima que no fem com trick or treat, truc o trato, i és com un... És que... Sí, que òbviament això, les tradicions canvien i tot, però és com un, ostres, és que aquí tenim la castanyada, que és una cosa superúnica, que em sembla que només celebrem a Catalunya, i potser no sé si al País Valencià també ho celebren, però és com un, per què hem de, o sigui, òbviament, no comparis Halloween, que és com tota la festa, perquè els Estats Units ho fan tot pel gran, i nosaltres aquí menjant castanyes, panellets i moniatos, i que t'han de fer el boca a boca. Si és que jo entenc que potser no és tan emocionant, però és com un, també s'ha de gaudir.
0: No és que les tradicions canvien poc a poc i tal, sinó que s'ho està menjant.
1: Totalment.
0: S'està menjant una castanyada. Sí, la meva filla fins fa res, que ja és gran, la meva filla té 16 anys, i ja deia, mira, tinc que començar a mirar la disfressa. I això que dius del truco-trato, també, me'n recordo l'any passat, picant a casa tota l'estona per fer-lo del truco.
1: Jo dic, a mi, com em truquin a casa, sortir la bruixa peruixa, vull dir, bé que no em vinguin
0: però la de veritat, no?
1: La veritat, o sigui, a mi, és que no em dóna la gana, vull dir, que jo, això, és molt xulo, però les pel·lícules, o sigui, que hi ha llocs i que s'han de, òbviament, hi ha amics i tot, però també crec que s'han de respectar, o sigui, no pot ser que ens l'arrasin amb tot, o sigui, no ho vull, em nego. Però sí, i això, i la de divanar al súper, i és que tot, o sigui, és el que dius, decoració, galetes en forma, però és que tu veus, o sigui, a vegades també jo als Estats Units que dic, és que estan volats, o sigui, la quantitat de merchandising de, és tardor i és època de carbasses, doncs compro esponges en forma de carbassa, que dius, em pots explicar?
0: Té molt de màrqueting, massa màrqueting, i les tendes ho saben,
1: no.
0: I tiren d'això. Clar, perquè,
1: i que realment, és consumisme pur i dur, però és com un, no et serveix el mateix fregall que feia servir a l'agost, o sigui, quina necessitat de comprar tot, o el drap de cuina, tot, o sigui, jo al·lucino amb la quantitat, pel que dius, o sigui, aquesta gent no són de celebrar la tradició, sinó és de comprar el màrqueting per dir, mira que jo ho estic celebrant, i és com un no, aquí ens juntem i mengem castanyes, perquè aquí l'important és la tradició.
0: Veurem d'aquí 10 o 15 anys com estem. Si hi ha castanyes...
1: Potser estem morts, però bueno.
0: Sí, amb aquest pas, tal com va tot...
1: Políticament, sí.
0: Bueno, políticament està emocionant la cosa.
1: Però, bueno, a part
0: però aquí no estem per parlar de política, no. De Halloween sí, perquè tenim unes quantes pel·lícules de terror... Que... Estic molt, molt enfadat. Abans, off record, ja t'estava dient que estic molt trist i molt enfadat amb el gènere de terror, les pel·lícules de terror. Però després, a part d'estar trist i enfadat, estic resignat, perquè ja sé el que passa. I ara t'ho explicaré.
1: Hem fet la introducció. Doncs així doncs, avui, dijous 15 d'octubre de 2026, comencem el 157è.
0: Correcte.
1: Sense doblatge a Ràdio Caldes. I ara... Perdó.
0: Perfecte. Doncs mira, ara escoltarem, començarem, com estava dient, una pel·lícula de terror. En aquest cas és una sèrie, que és Carrie, que estava molt de moda, i escoltem una miqueta el tràiler.
2: So what do we do? Oh, so this is your first day, like, ever?
3: I was schooled at home. Till today, I mean.
2: Oh, I love that for you. There's one thing no one understands about what happened here in Chamberlain. The police don't get it. The press don't get it. The scientists don't get it. And you won't get it either.
3: I used to dream about this. Having friends.
0: A veure, Carrie. Carrie, a més, una pel·lícula que m'encanta. El llibre de Stephen King, tothom la coneix.
1: Sí, no, no hi ha cap spoiler amb Carrie.
0: No, hi ha moltes pel·lícules, han fet ja rebuts, remakes de tot tipus. I hi ha diverses cosetes. Primer de tot, està bé, la sèrie m'ha agradat molt, són bastant, no sé si eren 8 capítols, em sembla. Està molt ben feta, és del gran Mike Flanagan, que és un expert en aquestes sèries de terror i de fer aquesta ambientació. El cast és extraordinari. Però hi ha diverses coses, no d'aquesta sèrie en general, bueno, si hem de dir de què tracta, tampoc ara no descobrirem res. Tenim aquesta noia que viu amb la seva mare, que la té, que no ha sortit mai de casa, diguéssim, en tota la seva adolescència ni tota la seva infantesa, l'ha tingut estudiant a casa, formant-se a casa, i passa una cosa. Passa una cosa i llavors comença a anar a l'institut. Allà doncs la pateix bullying i descobreix doncs, que té una sèrie de no poders, perquè ara tothom està, he vist a Twitter, no? Fan la comparació de la Eleven amb ella, no, és millor, bueno, és una copiada, però tu saps d'on ve Carrie, no?
1: Però no, però sí que riu, però si la primera pel·lícula és o sigui, el llibre no sé de quan és, però la primera pel·lícula em sembla que és dels 80, vull dir que no és una història que dius, vull dir, crec que l'escena on li cau la sang,
0: sí, la típica escena.
1: Aquesta escena, vull dir, jo mai he vist cap pel·lícula de Carrie, perquè sempre m'ha fet molta angoixa i m'ha fet molta pena la protagonista, però ostres, l'escena de la persona a l'escenari i que li cau el cubell, jo això ho he vist així de vegades, sí. O sigui, que qui no sàpiga tampoc de què va a Carrie, és que o sigui, surt d'una pedra, que moltes vegades que va la gent que és com, que no tot és, vull dir, que sí. Hi ha coses que existeixen.
0: I a mi fa gràcia, perquè el que té és telequinesis, no? Que mou objectes i fa coses, i clar, es posa tota seriota, així, mirant cap a baix, amb el braç estirat, i bueno, és molt un rotllo Eleven, no? I ja estaven dient, una altra còpia. I ostres, no sabeu del que esteu parlant, eh?
1: Yeah.
0: El que passa que és una llàstima, a veure com explico aquest raonament que tinc sense ficar-me a un jardí, vale?
1: Ui, ja comencem.
0: Sí. Home, hem de donar-li una mica de xitxa, no? Ja que estem tots
1: sí,
0: dos.
1: Sí.
0: Aquesta sèrie té moltíssima diversitat, vale? Mm. Està bé, ho han aprofitat. A la classe, tant a la classe com a l'institut, és a comparació amb la resta de pel·lícules, o de sèries i de novel·la, es nota doncs, moltíssima més diversitat. I jo pensava, ostres, doncs mira, ja que han aprofitat, per exemple, la coprotagonista és aquesta noia trans, no me'n recordo el nom, que va sortir una sèrie... per nens que era Jessie, que és un nen petit, bueno, ara no me'n recordo el nom, sé que és coneguda, però no me'n recordo el seu nom. El professor és homosexual, que està casat amb un home i té allà la taula, té la bandera i la foto del seu marit. Hi ha diverses coses, o sigui, la diversitat és bastant present. Aleshores jo deia, ostres, doncs aprofita que fas la sèrie així, no? Tal qual com tenim avui en dia.
1: La Jessie Total, que sortia Jessie.
0: Exacte, la de Jessie. I jo pensava, doncs mira, pots aprofitar, ja que has fet la sèrie amb moltíssima diversitat de tot tipus, tant de gènere, de races, de tot, fes real com era Carrie, perquè si tothom pensa en Carrie, té a la ment aquesta noia molt primeta, rosa, amb la sang i tal, el llibre és molt grassoneta, molt, molt, molt. I això ho diu molta gent. Llavors deien, doncs, i totes les altres sèries i pel·lícules, que jo he escoltat directors i tal, sempre han tingut por de posar com era realment en el llibre, perquè no diguéssim que s'estan ficant amb ella, doncs perquè és grassa.
1: Literalment és la pel·lícula li fa un bullying.
0: Li fan bullying per molts motius, no, perquè, no pel físic, o sigui, sí, físic però, zero, sí. No?
1: I, però el llibre també, el llibre només li fan bullying.
0: No, el llibre, tot el bullying que li fan no té res a veure amb que sigui...
1: Llavors encara m'ho posaries millor.
0: Exacte.
1: Perquè diu, o sigui, te faig bullying però va amb la personalitat i va no per el cos que té.
0: Ets rareta.
1: Clar, que no sortim mai de casa.
0: Tots van vestit a part i molt més en aquesta última sèrie que està basat en l'època actual.
1: Clar.
0: Abans doncs, la gent podia vestir una miqueta com volia i podia ser una mica més estranya.
1: Però actualment
0: 80.
1: No.
0: Però actualment que va tothom vestit d'una no, manera amb els mòbils tals i ve una amb la rebaqueta, amb el botonet...
1: La
0: i
1: seva
0: no sé
1: molt
0: què.
1: Mona.
0: Doncs clar, el bullying és per tot, per lo rara que és, per com parla. Seria igual, podien haver-la posat tal qual és, no? I hi ha molta gent que diu, o sigui, no té res a veure amb la sèrie, però bueno, és una llàstima que no hagin aprofitat per fer-ho
1: però
0: tot.
1: Perquè moltes vegades el que passa, no? És com, ja, sí, és diversitat, no? Però el que ens sentim còmodes, no? O sigui, fiquem personatges trans, però personatges trans que no es nota que siguin trans. Volem gent negra, però que no es entoni, no? De l'estereotip i gent com que parli d'una certa manera i tot. I llavors el que dius, i realment podem donar representació i fer el personatge verídic una persona gorda, ah no, això no, perquè si no a la gent no li agradarà. Bueno, amor, vull dir, és que la gent gorda existeix en aquest món.
0: Clar,
1: digo,
0: és que podem posar-la sense fer cap tipus de referència, simplement fent la sèrie normal i dir, ostres, pues mira que ho podem haver posat.
1: Això no crec que sigui un jardí, o sigui, crec que és una cosa que, o sigui, a més que moltes vegades parla de la inclusivitat i sempre es deixa la inclusivitat de cossos, està sortint una mica del mapa, inclús. I això també, amb les sèries que torno a veure a l'actualitat, tothom torna a ser guapíssim i a tenir un supercos, o sigui, vam tenir una època que, aviam, el cine sempre ha afavorit més a la gent atractiva i guapa i els cànons normatius. Però sí que estic d'acord amb tu de que, o sigui, jo estic un altre cop veient un retrocés de que tothom és preciós i té uns cuerpazos i tot, i és com també s'ha d'una diversitat en aquest sentit. Llavors, amb això, es puc estar d'acord amb tu i no crec que sigui un jardí.
0: No, és que no ho fan bé, perquè tens tota la diversitat de la classe que ja penses... Ja només per probabilitat i estadística en una sola classe ja és difícil, que hi hagi tantíssima.
1: Bueno, als Estats Units no, eh?
0: Ja, no, però als Estats Units el que no seria raro és que la meitat fossin obesos o...
1: Exacte,
0: o grossos.
1: Sí. Però i Carrie quin estat està... Perquè, clar, per exemple, als Estats Units també és inclusiu, hi ha molta diversitat, però depèn de quin estat, perquè depèn de quin estat allò és superblanc. O sigui, que si em fiques un poble d'Idaho amb gent negra, doncs, segurament no és el poble més inclusiu, perquè hi ha sigui com tot, o sigui, hi ha pobles i hi ha ciutats que han sigut, i estats sobretot que han sigut molt més discriminatoris que altres. Però bueno, això...
0: Total, independentment d'això, que volia dir-ho perquè ho vaig veure i em va semblar, ostres, mira que podien anar, perquè cada vegada que fan un remake, un reboot o algo, surt la mateixa Carrie i dic, ostres, tampoc s'ha atrevit a fer-ho el director. I aquí tenia una oportunitat perfecta. De totes maneres, deixeu de banda tot això, que no val per res. I el que importa és que la sèrie està bé, si us agrada Carrie.
1: Amb molta por o és més psicològic?
0: No, està bé. És que tot va al voltant del bullying.
1: O sigui, pateixes més que no la por, no? Potser.
0: Totalment, és un 95% patint del que li estan fent a la pobra noia i no de les coses que passen.
1: Sí. No, i és que a mi em va sortir inclús, canviem de tema després, però a mi inclús em va sortir ja vídeos de Carrie actual a Instagram i dic... Ostres, però si acaba de sortir la sèrie, com la gent ja està penjant clips, que llavors molta gent diu, però sisplau, pareu de penjar spoilers, perquè, o sigui, la gràcia també, o sigui, que jo entenc que les plataformes no les paguem i que la gent no pot pagar i el que vulguis, però clar, la gràcia també és com jo entenc la Carrie del 2007, doncs pues, vale que m'ho treguis, però Carrie del 2026, que no surti ni la sèrie quasi i ja m'estàs penjant spoilers a Instagram, doncs pues, molesta una mica, la veritat. Però bueno, la
0: total,
1: gent...
0: com sempre, jo almenys l'aconsello, està molt bé, no? I si us agrada, doncs fantàstic. Doncs anem amb la següent. Tenim per aquí, que
1: sí,
0: que és una sèrie. És
1: una sèrie italiana que està a Netflix, que a Netflix en anglès és Minerva Academy, però en italià és, a veure si no la lio, Minerva l'escuola.
0: Doncs escoltem.
1: No? Ha saltat el link una altra vegada?
0: No, tenim la música de fons, perquè no tenim el tràiler, però bueno, pots anar explicant.
1: Vale, no sé, avui... No, però què és raro, no? Que no s'hagi...
0: Sí, sí.
1: Va saltar. Bueno, és igual, no passa res. Pues bàsicament, Minerva a l'escola, és això, és una sèrie de Netflix que dura 8 episodis i bàsicament va al voltant d'una escola militar a Itàlia. Està situada a Nàpols i una mica posa el... O sigui, la història d'una acadèmia militar, adolescents, i tot gira la trama de que un noi entra, o sigui, eren dos amics que es van conèixer a una caixa, a una casa acollida, i ell era més gran i va entrar a aquesta acadèmia perquè és una acadèmia molt de renom. Hi ha coses que no enquadra, però bueno, ara això. I llavors, per l'altre costat, pues ell va, de cop aquesta persona desapareix, que tota la sèrie es desenvolupa amb què ha passat amb aquesta persona i aquest noi més jove, pues, entra a l'acadèmia a part de formar-se, pues, per veure realment què ha passat, i vol descobrir què li ha passat amb el seu amic. Llavors, a nivell de trama, no és res massa espectacular, però està bé, estan bé les dinàmiques. També canvia una mica el simple institut dels drames d'institut, sinó que és pues, gent molt adinerada, gent que, bueno, diferents raons de pel qual estan a acadèmies militars. També, sí, jo no sóc gens promilitar, let's be honest, però està bé també perquè posa una professora que no és militar, que és la que ensenya filosofia, que està molt bé perquè estan fent acadèmia, o sigui, està en una acadèmia militar, no? I com a l'acadèmia tot és violència i acata ordres, i el més important és la pàtria i tal, i que això, bueno, pot ser Itàlia, Xina, Espanya, el que sigui, no?
0: Avui en dia tot arreu.
1: La pàtria i això, i ella, i hi ha una reflexió molt xula que és com un arreu moment que les guerres tothom perd, perquè ja no saps qui està atacant i qui està defenent, i llavors... No, també fan, o sigui, està bé perquè òbviament, pues, el rotllo principal és l'acadèmia i pues, fem exercicis acadèmics, o sigui, en plan de militars i amb fang i lo típic estereotip, i pues, perquè me, o sigui, en plan, haces esto porque me sale de mis cojones, literalment, aquest tipus de tarannà, però està bé també perquè aquests motius de realment justificar una guerra, de anem a que els joves ho també ho parli, o sigui, pensin i tot. I llavors estan entretinguda. Jo crec que és per un públic bastant juvenil. O sigui, si tu ets l'adult, clar, ja és un institut. Llavors, si tu ets un adult, ja potser se't fa una mica més bo. O sigui, jo sí que diria un públic juvenil. És això, és entretinguda. Tu poses, a mi m'agrada perquè és italià i així pues, practico l'italià i s'assembla molt al català i al castellà, per al qual no se't fa molt difícil. O sigui, en sèrie, hi ha idiomes que cansen perquè són molt difícils, però aquest no. I és això, és entretinguda, està bé. L'única cosa que no m'aquadra és que representa que és un institut, perquè a Itàlia van com per liceus, hi ha el Liceu de Ciència, Liceu d'Humanità, o sigui, van com per, o sigui, vols fer ciències socials, vas a un liceu, vols fer ciències, vas a un altre.
0: Com les facultats.
1: Com una mica
0: així,
1: facultat,
0: no?
1: Però inclús en primària, vale? O sigui, no, primària no, institut, sobretot batxillerat. I llavors, perquè és com que t'enfoca més les carreres, com a l'any de la PUM, però bueno, és com tenen el sistema muntat, i llavors aquí militar és com a Liceu Militar, i ja està. I clar, es pinten una pedazo escola, però és que és un palau, que llavors són quatre, o sigui, són tres cursos amb màxim 20 persones per curs, i que allà representa que són 80 persones amb tres profes, que dic, a mi no me quadren els números, i clar, i tenen unes pedazo d'instal·lacions que dius, joder, com això sigui realment, com funciona a Itàlia, dic, m'estanya que la gent estigui cabrejada, perquè al Liceu d'Humanitat deu ser un forat, i aquells tenen un palauet sencer, que també crec que és una mica per fer l'ambientació de l'escola militar, perquè si no, si em fica sobre un zulo, ningú ho hagués vist. Però bueno, ja està, està bé, és entretinguda, putades que es fan entre uns i altres més d'adolescents, i amb aquest de, pues por mi, no sé què, parlen d'Itàlia amb tot el tema homofòbia, van bastant més tard que Espanya, i això a vegades a Espanya això xoca, perquè ja és com ja hem superat el, ai, sí, el meu pare no pot saber-ho, això per sort, aquí a Espanya ja no es veu tant, ja estem...
0: Van més enrere?
1: bastant més. Sí? Itàlia són bastant més masclistes i homòfobs. No les noves generacions, però l'església allà està més arregada, tenint en compte que el castellà...
0: Ho tenen més a prop, allà.
1: Sí, però és com... O sigui, hi ha països que, per com evoluciona i sobretot la religió s'afecta. Itàlia és això. I una part de la població doncs, molt revolucionària i molt oberta i molt com, diguem, com Espanya en el sentit d'evolucionat, però hi ha moltes coses, sobretot a nivell oficial, que costa molt que surtin del tarannà. O sigui, hi ha moltes històries, per exemple, gais, o ja no dic ni lesbianes, però que sempre és el mateix cliché d'amagat i l'homofòbia i que viran, que és com un, sisplau, la nostra generació, la meva almenys, ja sí, en plan, queer no és una excepció. Però bueno.
0: Per sort.
1: Per sort, no, òbviament, i que moltes coses han d'evolucionar, perquè, per exemple, amb el col·lectiu trans encara estan molt discriminats, o sigui, d'un fet, però ja, o sigui, dir soc bisexual, o soc gay, o soc lesbiana, actualment, a la primera generació, o sigui, generació 2000 més avall, jo crec que en general no se li otorga el pes de...
0: No,
1: és gens. Com està supernormalitzat, bàsicament, que ja va bé.
0: Sí.
1: Però bueno.
0: No és perfecte.
1: I això. El públic juvenil i la nota que sé que la
0: Núria sempre et demana la nota.
1: Seria un 7, tampoc no més, però bueno.
0: Déu-n'hi-do, està bé.
1: Sí.
0: Doncs molt bé, doncs ara mateix doncs anem cap a les estrenes. No, perdó, les recomanacions que tenim aquí.
1: O no.
0: O no,

0: Vale, doncs començarem amb aquesta recomanació, que ara us ho diré si serà una recomanació o no, que és Evil Dead, la famosa saga Evil Dead, Possessió Infernal, que és una meravella, la coneixes?
1: No, no, però ja només pel nom ja... És
0: fantàstic, el que passa és que estan estirant el xiclet de mala manera. Anem a escoltar una miqueta el trailer.
2: Thank you, Joseph. Girl's beautiful.
3: No. That's Will's seat.
1: Where's... Molt ràpid, però la merda. Ui, perdó.
0: Ja està bé. Bueno, dels creadors de... Anem malament de temps, no?
1: Sí, no, no, sí, no, jo per anar ràpid.
0: De la ràpid. Clar, és que... Hem de dir que estic jo avui com l'altre dia, bueno, això sí, no crec que sigui un spoiler, estic amb els mandos, estic de tècnic, sí, no. Clar.
1: Vull dir, clar, és com un por per a Madrid.
0: I com tothom sap, sóc un home i no puc fer les dues coses alhora.
1: Home, no, no és això.
0: No, no puc llegir el guió i apretar els botonets, eh? O sigui...
1: Home, jo crec que si estiguessis acostumat ho faries, sí. Però no, jo t'atrueixo això.
0: Evil Dead, tenim aquesta saga des de fa molts anys, dels anys 90, que és de Possessió Infernal, després van tenir l'Exèrcit de les Tenebres, aquesta deu ser, hi ha com dues trilogies, mm-hmm. Les antigues i les noves. Què passa? Quan jo deia abans que estic ja... he passat per diverses fases, no? Primera, estava enfadat pel cinema de terror, però després ja estic resignat. Què passa? Que ja fa molt de temps que miro terror.
1: Clar, no? Ja t'ho esperes tot, no?
0: Molt de temps. Jo era molt petit, i els meus companys, els meus amiguets, anàvem al quiosc i ells es compraven els cromos de D'Artagnan per l'àlbum i em comprava Fangoria, que era la revista Gore, i començava a mirar. Doncs, ho porto moltíssims anys veient les pel·lícules. I jo crec que m'ho sé tot. M'ho sé tot.
1: A vegades passa això.
0: I no renoven. Les pel·lícules de terror són iguals. No estan renovant res. No fan res nou. I fan les mateixes coses, els mateixos sustos. I què passa? Que potser les noves generacions,
1: el cicle no, va canviant i li sembla nou.
0: Els que
1: però...
0: són més joves és com que comencen, com jo vaig començar. Uh-huh. I clar, per ells està bé, el terror psicològic el descobreixen ara. Ostres, hi ha una cosa que no és terror de sustos i sang i fetge, també hi ha algo que és terror psicològic i la gent està encantada perquè hi ha moltes pel·lícules que les estan puntuant. Aquesta pel·lícula, per exemple, he mirat moltes crítiques, he mirat les notes i l'estan puntuant altíssim i és normaleta, però supernormaleta. Uh-huh. La podeu veure, és la trilogia, però és exactament igual, té algunes referències que és el que fan últimament a totes les pel·lícules que, per tocar-te la patata amb nostàlgia, no? Està la noia ja no sé què lluitant, bueno, zombis i cada vegada és més gore, cada vegada és més fastigós i cada vegada és més terrible.
1: És que cada cop el cine és més visual i menys, menys storytelling i més visual. I això ho està
0: fent zero, perquè el que busquen són els sustos i tot això. I agafa la serra mecànica, que és la típica serra que porten a totes les pel·lícules i ja tothom aplaudi. Pot tocar la nostàlgia, però és que no m'estàs explicant res.
1: Ja, que no he contingut nou.
0: Què voleu que us digui? En principi, us diré que et diuen que és molt bona i la puntuen com un 8. Però jo, si us agrada molt el cinema de terror i teniu ja certa edat, doncs és una pel·li normal de terror.
1: Jo crec que a vegades som això, o sigui, com a mi també em passa. Hi ha moltes pel·lícules que dic que això passarà això. I la meva parella és com un sàfic. És que ja... Vull dir, tu ja intueixes, vull dir, no hi ha tampoc molt, a vegades innoven, però en general no innoves i cau tot pel mateix patró i llavors és com una, passar això i això. I llavors també per aquest misteri, això sí que és veritat de veure molt audiovisual. També et dic, estem tornant la generació de tot és visual i fan històries hiperrepetitives perquè la gent, si no, sobretot la nova generació que no pot estar concentrat més de 5 minuts perquè estan... Ui, que menjo el micro. Estan acostumats a no agafar el TikTok i vídeo 5 segons, vídeo, fent scroll, que estan la vida i llavors, per exemple, amb la música igual, jo parlava amb un amic meu, dic, és que a tu o a qualsevol persona li preguntes quina és la teva cançó preferida i tothom se n'anirà als 80-90, ningú et dirà Bad Bunny, perquè tot és super, o sigui, tot és super visual, però no hi ha la bona música, bona lletra. No, no, tot és el surt ben vestit, no sé què, i fem un espectacle amb petardos, però un xurro.
0: És per consumir i prou.
1: Exacte, ho consumeix, faig el clic, faig la foto i ja està. I si t'he vist, no m'acordo, no sé, crec que
0: ho penjo, m'ho apunto a l'aplicació, com que ja l'he vist i ja estic content i ja està.
1: Sí, i l'altre dia sortia un meme i deia, potser ara t'has de concert de Bad Bunny, però qui podria estar a un concert que el cantant sembla el teu profe d'anglès?
0: Jo vaig estar l'altre dia al d'Oques Grasses i va estar estupendo.
1: Doncs mira, que bé.
0: Passem a Olivia.
1: Sí.
0: Fem trailer, mira, anem malament de temps. Anem malament de temps. Si vols et poso la música de fons i vas explicant. Sí, perquè
1: no la recomano gens, per tant, pots ficar.
0: Endavant.
1: Mira, Olivia és és una sèrie que està a Disney Plus, crec que és les primeres sèries espanyoles que fan, però no la recomano, o sigui, és molt fluixa. Bàsicament el que fan és la història d'un famós meteoròleg que ho perd tot perquè fa una predicció dient que nevarà a les Canàries i no acabarà nevant, no sé què, no sé quantos, perd la feina, ho perd tot, el típic presentador que es gastava el que podia i més i tot ha de tornar al pueblo tota la vida. La sèrie, la trama falla. La trama falla. No hi ha, el guió és molt dolent, els actors actuen malament, i una cosa que em posa molt nerviosa és que representa que és una sèrie que passa a Andalusia i ningú té accent andalús, i és com un tio, o sigui, estàs
0: fantàstic,
1: i més, no és que dius estàs a una ciutat gran, no, o que dius a Sevilla, potser hi ha més gent, no, és que està a Úbeda i tothom amb accent de Salamanca, però què és esto? O sigui, en plan, entreu molt del lloc i, joder, segur que hi ha molts actors i actrius andalusos, agafa gent d'allà, coi.
0: No només que no agafen andalusos, sinó t'agafaran actors que no són d'Andalusia i faran l'accent.
1: No, clar, i l'única que tenia d'eje és de Canàries, i jo pensant, perquè no posen ningú que parli amb accent. Sí, un, l'única cosa a afegir és que el personatge negre, per fi, no és l'immigrant que treballa al camp, sinó ja tens l'estudi d'això, és el personatge més xulo, més divertit, i és l'únic que parla amb accent andalús. Tots els altres, això, no sé, jo la veritat és que no la recomano, es fa molt feixuga, és un drama familiar que fa molt, molt pesada i això. Però bueno, dit això, acabem ja.
0: Doncs
1: ja,
0: moltes gràcies, sí. I hem anunciat tot això i marxem, així que us esperem el proper dijous 22 d'octubre i recordeu, doncs, que mentrestant ens podem sentir en el nostre Instagram i moltíssimes
1: arroba
0: gràcies
1: doblatge,
0: i sobretot, no l'he dit perquè ja com el sabeu de memòria.
1: Exacte.
0: I cuideu-vos molt i recordeu mirar-ho tot sempre sense
1: doblatge.
0: Adéu, adéu.
4: Ràdio Caldes 107.8. Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.

El vespre, la plaça de Roma Martí de Caldes acollirà l'acte d'ofrena floral en memòria del president Lluís Companys. Pere Aragonès estrena avui el quart cicle de conferències de l'aula universitària a l'abast de Caldes. Ho farà a les 7 de la tarda a la Sala Noble de Can Rius. L'expresident de la Generalitat analitzarà el moment polític i social de Catalunya en aquest acte inaugural. Una tradició que remet als darrers cursos on ja van portar José Montilla, Artur Mas i Quim Torra. És un acte obert a la ciutadania que vol oferir una programació diversa i transversal amb ponents de diferents àmbits del coneixement i de la societat. Uns actes del cicle de conferències variats i d'interès general apropant a Caldes diferents mirades i experiències. Les AFA de les escoles fan una crida a la ciutadania interessada en participar en sessions de lectura amb infants a través del punt del voluntariat. Les històricament conegudes com AMPAs de les escoles d'infantil i primària de Caldes fan una crida a la ciutadania que estigui interessada en col·laborar en un voluntariat educatiu. Aquesta tracta sobre participar en sessions de lectura amb els infants per millorar la comprensió lectora dels petits, una iniciativa anomenada l'Èxit, que té com a objectiu millorar la comprensió lectora, gaudir de la lectura i motivar-lo esdevenint un referent lector. Qui es vulgui inscriure ho pot fer abans del 23 d'octubre a les escoles de Caldes com l'Institut d'Escola, el Farell, la Montbui, la Pia i la Biblioteca, o bé a través del Departament d'Educació de Caldes. Més informació al web de l'Ajuntament. I acabem amb el temps. Avui el cel està força clar i continuarà igual durant la tarda. Les temperatures arribaran als 24 graus de màxima i baixaran fins als 15 de mínima. De cara a demà divendres el temps serà similar, estable i assolellat, amb alguns intervals de núvols durant el matí i la tarda. No s'esperen precipitacions i les temperatures es mantindran suaus amb una mínima de 15 i una màxima de 24 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Capvuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa! Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la Festa Major amb Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes Femení, General i Palau, a les 4 de la tarda al Municipal de la Torre Roja.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
3: Divendres 16 d'octubre.
4: A 6:15 de la tarda, a la Biblioteca de Caldes.
5: Històries que ballen, descoberta corporal per a nadons amb música i contes amb Mercè Martínez.
4: A partir de les 7 de la tarda, al Parc de Can Rius.
5: Cinquena edició de l'Oktoberfest, a càrrec de l'associació Aimava.
4: A 11:15 de la nit, al Parc de Can Rius.
5: Concert de versions amb les Reines del Mambo.
1: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

Hola, què tal? Bona tarda, benvinguts al Safareig. Aquí comença una nova edició del programa de debat, de tertúlia de Ràdio Caldes, la vostra cita dels dijous a les 7 i 5 de la tarda. Al Safareig conversem, discutim, parlem de tot una mica. Són dues hores les que ens proposem cada setmana a dedicar a comentar el que passa a Caldes, però no només, també el que passa més enllà, tot el que ens pot afectar, tant si passa aquí com si passa a l'altra punta del món, però que d'alguna manera o altra ens afecta i de la qual sempre, d'una manera o altra, també en tenim perspectiva local. Avui farem safareig, avui farem tertúlia amb el Jaume Ventura,

0: Industrial, molt bona tarda. També amb la Montse Coll, jurista, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Amb la Marta Bernils, educadora social, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I amb la Mireia López, politòloga, molt bona tarda. Benvinguda i benvinguts a tots els que us acabeu d'incorporar, els que acabeu d'arribar al safareig. A partir d'ara començarem a parlar de molts temes que posarem damunt de la taula. Avui és 15 d'octubre i estem a la recta final de l'any. Això vol dir que tant a les empreses com també sobretot a les administracions públiques és moment de començar a fer números, de començar a fer balanç i preparar els pressupostos de l'any que ve. També és el cas de Caldes. Per això avui ens acompanya la persona responsable d'alguna manera dibuixar els comptes pel 2027, però també l'encarregat de decidir si pujaran o no els impostos, per exemple, entre moltes altres qüestions que tenen a veure amb el dia, a dia de l'Ajuntament i del municipi. Avui ens visita el regidor d'Hisenda, de Serveis Municipals, de Transparència i Innovació, el senyor David Través. Senyor Través, molt benvingut a Ràdio Caldes.
3: Gràcies i molt bona tarda.
4: El safareig, la tertúlia política i d'actualitat de Ràdio Caldes.
0: Digue'm, Mireia, ai, per favor, Mireia. Digue'm, Marta, digue'm.
2: No, simplement que m'ha fet gràcia el fet de parlar-li de vostè.
0: Sí, home, oi tant, sempre de vostè.
3: Reconec que a mi també m'ha costat, per tant, potser el primer dels acords, tutejar-nos, sí, us sembla bé també? Com ho veieu?
1: Per mi, perfecte.
2: Sí,
1: perfecte.
2: Sí, perquè si no a mi no em sortirà. Sí.
0: Perfecte,
3: va. Encantat i gràcies per la deferència.
0: Doncs, David, com és tradició, perquè suposo que ja ho saps, has escoltat algun altre programa, per entrar al safareig, com ja és tradició, s'hi ha d'entrar aportant alguna cosa, entrant a la conversa amb alguna notícia, algun fet, alguna anècdota, alguna xafarderia, qualsevol cosa que vulguis aportar per obrir conversa. Segur que t'ho has preparat.
3: Doncs sí, alguna altra cosa m'han dit que m'havia de preparar i començo llançant-ne una. Hi haurà una modificació de les ordenances fiscals i no serà semblant a la dels anys anteriors. I amb això ho he dit tot i no he dit res. Potser que m'hagueu de preguntar.
0: Sí, clar. Necessitaríem que desenvolupis una mica. Això què vol dir? Que no pugen els impostos? Perquè t'estàs anant a la pregunta de la pàgina 3, però pugen, no pugen els impostos? No baixen? Què vol dir una modificació de les ordenances? A veure.
3: Anualment, com sabeu, a la que s'acosta l'octubre, el que ens toca fer és preparar les ordenances municipals per a la propera anualitat. Començo a explicar una cosa molt potser molt mundana, però és que molta gent no ho sap, és que les hem de fer a l'octubre i les hem d'aprovar en el ple d'octubre, perquè si no els temps d'exposició pública, diguem, no donen i per tant haurien de fer o plens extraordinaris o no estarien aprovades al gener del 2026. Per això ja fa una temporadeta que estem en aquest cas preparant-les.
0: Però no entres en el detall. Què vol dir aquesta modificació?
3: Les modifiquem cada any, i això és important. Hi ha algunes que obren, altres que es tanquen, en fem modificacions tècniques, i llavors posem sobre la taula temes que no són baladí, és a dir, què fem amb l'IBI del poble, què fem amb les taxes, perquè parlem d'impostos, podem parlar de taxes, podem parlar de preus públics, podem parlar de, diguem que ens supramunicipals, que ens marquen cap on hem d'anar, i per tant, la llenço. No hi haurà augment d'IBI, no hi és, vaig agafar el compromís el cop que vam fer l'actualització.
0: Que va ser el 2024.
3: Això mateix, en les del 23, en aquest aprovat el ple del 23 cap al 24, i ja farem la primera prova, i aquí és on llenço, d'una tarificació social per a les ordenances municipals.
0: Tarificació social vol dir que anirà per trams, trams de renda, trams d'ingressos, com es farà aquesta tarificació, què vol dir?
3: Què vol dir? Doncs vol dir dos anys i mig o tres anys on un altre grup polític ens ho va posar sobre la taula i m'agrada explicar-ho i ens va proposar fer una prova, potser de molt abast, en aquest cas ho puc dir, va ser el Partit Socialista, i quan fas una proposta de modificació potser molt ampla, la casa s'espanta. Perquè hi ha canvis molt tècnics i bueno, diguem que trontolla una miqueta, però crec que els polítics també estem per intentar trobar solucions i ho dic amb la boca petita perquè sabeu que fins que no s'aproven no ho puc assegurar, però crec que ja podrem fer una primera prova pilota, una tarificació social amb un dels preus, amb una de les taxes.
0: Amb quina?
3: La deixo anar. El més segur és que comencem amb el preu de l'escola d'adults del Roure Gros.
0: Per tant, d'alguna manera, persones amb rendes més baixes tindrien un preu públic, entenc que és preu públic en aquest cas, una taxa més baixa per poder accedir a aquest tipus de servei.
3: Això mateix, s'està acabant de fer, i també explico el per què comencem per aquesta, per un concepte potser molt fàcil, per el concepte del padró. Sí que a nivell tècnic potser s'escapa una miqueta més, però a vegades costa molt de fer els padrons, no parlo del padró municipal en si, sinó aquells excels de com s'ha de passar la taxa, quin és l'import que s'ha de passar, què han de pagar, què s'ha de girar, i en aquest cas la prova amb l'escola del Roure Gros crec que ens podrà anar molt bé, i el que volem és que sigui doncs una prova, un test, per mirar que surti bé, perquè si ho fem grans canvis també pot haver un gran rebuig, i creieu-me que l'administració, poden haver-hi moltes coses, però si ens equivoquem ens hem d'equivocar poc, perquè si ens equivoquem molt en tema econòmic anem malament.
0: Això vol dir que qui tingui menys renda pagarà menys, però qui tingui més renda pagarà més que ara?
3: Sí, aquesta és la idea.
0: Molt més?
2: Quina és la porquilla?
3: Tècnicament estan fent el càlcul, perquè al final recordeu que les taxes, ara faré una comparació, una taxa com la podria ser la de recollida de xalles, tenim l'obligatorietat de passar-la. Per què? Perquè és una taxa de recepció obligatòria. En tant que taxa de recepció obligatòria has de cobrir un mínim. En el cas de la progressivitat podem mirar-ho en número absolut, o mirem també amb euros, diguem, en percentatge o en nombre. Estem mirant de que no quedem a zero, perquè ens entenguem, i tampoc que hi hagi gent doncs, que podem tenir una renta normaleta i de pagar molt més, i això ho hem de mirar. I, perdó, un altre tema tècnic és no oblidar també que en aquest redactat no ens equivoquem, hem de ser molt curosos, perquè no fos cas que en el fet de poder entrar en aquesta tarificació progressiva no pogués ser recepcionari, per exemple, d'altres subvencions, que és un tema molt important.
0: Que no siguin contraproduents d'alguna manera.
3: Això mateix.
1: Perdona, volia preguntar, perquè, o sigui, òbviament la tarificació social és una qüestió molt interessant, important i de més justícia social, però quin pes té aquest padró dintre dels ingressos de l'Ajuntament? És a dir, si mirem l'IBI, mirem l'impost de circulació, mirem quin pes té aquest experiment que fem en el global de l'ingrés.
3: En percentatge no t'ho sabria dir, però sí que un tema és important, la tarificació social no canvia l'ingrés cap a l'Ajuntament. En tot cas, modula qui és que fa aquest pagament. Per tant, l'ingrés cap a l'Ajuntament hauria de ser el mateix.
1: Sí, jo no em referia tant a que modifiqués el balanç entre ingressos i despeses de l'equilibri pressupostari, sinó que es fa sobre, dedueixo, un dels padrons més petits que hi ha, perquè el de l'escola d'adults, per molt que hi hagi participació, hi hagi persones inscrites, el pes econòmic dins dels ingressos generals de l'Ajuntament és molt petit, no?
3: Així és, no li sabré dir exactament, però crec...
1: Havíem quedat en tutejar-nos.
3: Sí, ben vist. Si parlar de números ja em poso seriós. Deu estar al voltant de 18.000, 18.500 euros, per tant estaríem per aquí.
1: I entenc que aquesta tarificació, disculpa,
0: no,
1: Xavi,
0: no fes.
1: Aquesta tarificació la incorporareu en l'articulat de la mateixa ordenança a través de bonificacions o exempcions al pagament de la mateixa?
3: No, aquí és on hi ha, perquè si jo li fem una bonificació, directament de facto li puc estar traient el dret de presentar-se o de tenir alguna altra ajuda, tant a nivell municipal com a alguns ens supramunicipals. Per tant, hem de mirar de no caure aquí i posar una progressivitat, és a dir, mirar el concepte de...
2: Podríem
3: parlar de renta, reducció, val? Perquè també és cert, a mi també em toca mirar que no hi hagi una feina excessiva cap als companys, cap a part de l'equip d'economia, diguem, o també cap a les àrees, perquè seria molt fàcil per part meva agafar qualsevol dels padrons de serveis socials, qualsevol, i que fos el mateix servei socials que hagués de fer aquesta tasca. Estem parlant que s'han de comprovar... és aquí, i crec que van suficient sobrecarregats a tot Catalunya, per això hem decidit agafar aquesta part. Per tant, no un concepte de bonificació directa, sinó la progressivitat, en funció, en aquest cas,
2: una
3: de rentes
2: d'ingressos. Una pregunta d'això. És a caràcter retroactiu? És a dir, les persones que cada any ja estan fent les matrícules o que tenen ja un curs... començat, perquè en aquest cas ja seria un curs començat, perquè no només és per trimestre, sinó és per tota la matrícula de tot l'any. També es contempla això o només és a les noves incorporacions?
3: Molt bona pregunta. Les ordenances quedaran aprovades al gener, suposo que als mitjans de gener ja seran aprovades definitivament, i les que parlem de taxes en relació a escolaritats i de més van per curs. Per tant, jo haig de donar temps també a tot l'equip, diguem, que prepari tota aquesta part d'articulat, no del redactat, sinó de la tasca, per poder ser efectiu a setembre 2027.
0: El curs 27-28.
3: Doncs. Això mateix.
0: Mireia, digues.
5: I si aquest pilot funciona, heu pensat en com ho escalareu, si s'aplicarà a altres taxes, o de moment només teniu com la primera planificació de 2027, fem aquest pilot i ja està?
3: En funció de com vagi, llavors puc dir que tenim un llistat en aquest cas de prioritzacions, d'acord? A ningú se li escapa que en aquests casos comences per taxes i preu públic, és que són comptats, tenim escola d'adults, tenim taller d'art, tenim escola de música i relativament poca cosa més, diguem-ho així, per, com deia, no trepitjar qualsevol tipus d'ajut que pugui venir en paral·lel.
0: Comentava que això era una proposta que li havia fet arribar al PSC, crec que fa un parell d'anys, en un ple de debat precisament d'ordenances, si no recordo malament. Per tant, doncs, incorpora una proposta del PSC, entenc que està pactada amb tot l'equip de govern.
3: De moment són propostes. És a dir, nosaltres fem les propostes, ara hi ha tot l'equip.
0: És a dir, junts.
3: Sí, no, tot, vull dir, penseu que molts cops, és a dir, nosaltres, jo parlo amb un grup socialista, per exemple, me la trasllada, i no l'altra part, no parlo de Junts, estic parlant dels meus propis companys, fins que no les tenim muntades i sabem que és viable, no les proposem, perquè si no jo podia traslladar a una voluntat política que no sigui viable tècnicament, i llavors genera una falsa esperança i una frustració també a nivell tècnic bastant gran. Per tant, primer les treballem, veiem que siguin 100% viables i llavors les posem sobre la taula.
0: Per tant, ara tècnicament és viable,
3: sí,
0: com a mínim.
6: Aquí està, entenc que si ho has anunciat és perquè tens clar que ho podràs fer.
3: Sí,
6: ho podreu fer.
3: I que ho portarem en aquest cas a...
6: I entenc que no té res a veure amb que hi hagi eleccions d'aquí 6 mesos. Em sembla perfecte, entenc que és una notícia molt bona i tot el que sigui a ficar els impostos, diguem, a gent que tingui més poder i gent que no tingui tant pugui tenir aquestes rebaixes, és fantàstic, o sigui, em sembla molt bé. Però la pregunta és si té res a veure també el fet de si us van fer aquesta proposta fa 2 anys, perquè esperem 6 mesos abans, pregunto, des de la meva innocència, vull dir que no...
2: Tranquil, si no l'anava deixat a jo.
3: Per sort o per desgràcia, ara portaré un bon grapat d'anys a govern, i si algun dia sou, sabeu que per implementar qualsevol tipus de canvi, com a mínim necessites 1 any i 6 mesos. I d'aquí ve aquesta data. De fet, vam agafar el compromís ja en l'anterior, és a dir, que aquells que escoltin el ple de fa un any i escaig ja ho vaig mencionar.
0: Parlava, veig que l'anunci que has fet per començar no està gens malament,
2: jo...
0: ha generat aquí cert interès perquè toca la butxaca d'alguna manera i no m'ha entrat a la resta.
1: Bueno, en realitat toca la butxaca amb molt poca gent,
2: beneficia molta, també t'ho dic. Sí, això és un dels temes que també s'ha de tenir en compte, perquè és un dels debats que s'ha portat a terme durant la història calderina, o sigui, jo crec que jo que sóc una dinosaure en aquest aspecte, o sigui, que ja fa molts anys ja era un tema que es posava sobre la taula. Però jo rescato una pregunta que has fet, Mireia, perquè heu sigut molt precavuts. Si heu anat a buscar, tal com comentaven, no? El fet de buscar un padró molt petitó. Però és que això significa que si funciona podrem tenir algun dia les deixalles?
3: Hauríem de mirar, perquè les deixalles, m'encanta que has obert un altre dels temes importants, avui, si no vaig errat, som 15 d'octubre.
0: Uh-huh.
3: Avui acaba el termini per presentar al·legacions, propostes a la futura nova llei catalana. Una nova llei catalana, en aquest cas, que el que demana és, o admet, que la transposició de llei europea doncs ha estat potser una miqueta atropellada, doncs que potser exigia massa en els ajuntaments i que potser imposava dos models d'una forma molt abrupta. Però alhora hi ha una cosa que no està a debat, i és que ens diuen que el total del cost l'hem de cobrir amb el total de recaptació. I aquí s'obren melons espectaculars. Podríem parlar d'aquelles que ho inclouen a l'IBI, d'aquelles que és per aportació, és a dir, per nombre, en aquest cas, d'obertures. L'altre dia també parlava amb uns companys i em deia, ostres, i per què no fer tot el canvi i fer-ho per nombre de persones que viuen a les cases? Us giraria. És molt, molt difícil, perquè qualsevol de les eleccions que fem, qualsevol, serà injusta per algú.
6: Clar, hi ha cases i després hi ha negocis, també.
2: Exacte.
0: Tot les que aquí, en aquí estem obrint, negocis, estem obrint la carpeta de la taxa de deixalles, que és una altra de les grans, perquè
6: i el model perquè
0: Caldes d'alguna manera està pendent d'implementar un nou model de recollida de deixalles. Per l'experiència que hi ha a municipis veïns, sembla que la cosa ha anat bastant pel pedregar en segons quins casos, perquè sigui amb contenidors tancats, sigui amb targetes, sigui amb bonificacions, sigui com sigui, amb el porta a porta, no sembla que no s'acaba de trobar el sistema que agradi a tothom. A Caldes estem, no sé si en un punt d'impàs o a l'espera de que s'apliqui aquesta llei. Sigui com sigui, el 2025 els residus generats amb recollida selectiva era del 57,5%, per tant s'estava per sobre del 55% que es marcava en aquell moment per part de la Unió Europea. Tot i així, en poc més de dos anys s'ha d'arribar al 60%, s'ha de superar el 60% d'aquesta recollida selectiva si ens volem ajustar a normativa. No sé si s'hi arribarà, si s'haurà d'implantar el nou sistema de recollida selectiva i per tant la nova taxa ajustada al que recicli cada persona o cada família, si això ja es recull en aquesta proposta d'ordenances del 2027, perquè estarem a tocar ja d'aquest percentatge.
3: El percentatge, jo crec que la que tinguem la nova deixalleria en marxa ens hi acostarem moltíssim, també perquè en breu, i llenço una altra bomba, serem capaços de fer recollida de la poda directament a les cases de Caldes?
0: Explica.
3: Una altra de les lluites, i no us enganyo, potser de fa dos anys. Aquí penseu que no deixem de ser una administració local, per tant ens hem d'anar adaptant de la manera millor possible a les noves normatives. Fa quatre dies podíem llançar gairebé un gran percentatge de brossa de resta, diguem, orgànica que fos petita al mateix cubell d'orgànic. Si algú llançava branca, diguem, tècnicament doncs no ho podia fer, però la que arribàvem a planta l'admetien, per tant no hi havia
0: perquè era orgànic.
3: Sí. Per tant, no teníem aquesta penalització. Des de fa res, diguem, ja s'ha començat, i diguem que anirem en paral·lel a poder donar el servei just en el moment que ens penalitza. Per tant, ens ajudarà a millorar, a seguir millorant el percentatge.
0: Això vol dir containers, no sé, verd fosc per posar les restes de poda, o...?
3: No pensava deixar una tant d'hora. Explico el procés. En els pressupostos, és a dir, fa dos pressupostos, ja vam intentar incloure una partida i parlar amb el Consell, amb el Consorci de Residus del Vallès. ¿Vale? Amb el Consorci de Residus vam mirar a veure quina era la millor manera d'implantar-ho. Hi havia una opció de subcontractar el servei cap a ells. Llavors vam posar sobre la taula, em va tocar mirar costos, no només de cara a Ajuntament, sinó costos també de GEMSA, l'empresa de serveis municipals. En els següents pressupostos hem posat un camió amb ploma, d'acord, per poder fer aquesta recollida, mentre portem ja uns quants mesos treballant en un aplicatiu per poder recollir, en aquest cas, directament a casa, la resta de
2: serà poder. Com els voluminosos.
3: Exactament així, i copiant algun poble veí que ha funcionat, perquè ens toca moure'ns. És a dir,
6: i faciliteu bossa o plec anteriorment, o sigui, et pot demanar bossa per poder fer tota aquesta
0: bossa poda, o sac, perquè si és amb
3: big bag. Tècnicament serà amb big bag, amb una porta lateral que permeti la descàrrega. Per què? Doncs perquè si no estaríem gastant, o faríem gastar als veïns de Caldes un big bag cada cop, i no és així. El que es fa és l'agafarem amb ploma, el descarregarem i es tornarà en el mateix veí en el mateix moment.
2: I serà gratuït aquest servei?
3: Sí. Però ho matiso, perquè res és gratuït. En tot cas, està inclòs, diguem, entenc molt bé la pregunta. Sí. Ara per aquí. El que sí que estem mirant és quin és l'import de la bossa. Estem parlant de 19, 23, 25 euros, perquè haurà de ser una bossa, en aquest cas un big bag específic, i només se n'haurà de comprar un cop.
2: Vale. I aprofito, ja que has dit això i t'he tret lo dels voluminosos, en la web tardes 3 setmanes en què et vinguin a recollir els voluminosos a casa. Això ens han plantejat augmentar la quantitat del servei o...?
3: Jo el que crec és que estem acostumats en general, i jo el primer, a ser conscients que quan demanem un nou moble o un matalàs poden tardar 2 mesos, però en canvi volem, per servir-nos, entenem que ens han de tenir 2 mesos o que podem esperar 3 mesos perquè ens entreguin un sofà, però en canvi ens en recordem de recollir el voluminós una setmana abans. Això és el que ens succeeix. He posat propostes de millora, i dic propostes perquè costa molt d'implantar sobre la taula. Sabeu que hi ha un model que funciona prou bé a Barcelona, que és el d'un dia de recollida. Els dilluns en una zona, els dimecres en una altra. Però tenim els recursos que tenim i, per tant, no podem fer un canvi, no podem proposar una millora, una evolució o una proposta de canvi sense assegurar al 100% que el podrem complir. Dit això, crec que hi haurà una petita millora, que és que al moment que tinguem la deixalleria. Penseu que érem la... Crec que en quilos érem la primera o segona deixalleria del Vallès.
1: Però això quan passarà? Perquè portem Exacte. Molt temps amb la deixalleria.
0: Home,
1: o sigui,
0: en teoria estava fet el juliol, juny-juliol.
1: Per això, vull dir que es va endarrerint i realment, a veure, és una dificultat per les famílies de Caldes de poder-se, bueno, haver-se de traslladar o esperar. No tothom té un habitatge suficientment gran per guardar coses durant un temps, perquè clar, també plantejaves això de, o sigui, per una banda, quan s'obrirà la deixalleria, que és una cosa que jo crec que espera molta gent, i segona, quan dius, no, la gent pensa en comprar-se el sofà i, bueno, clar, tu quan t'esperes el sofà, de moment tens el vell o no tens, però quan t'arriba l'altre, no tothom té pisos, ni cases, ni terrats, ni coses meravelloses on guardar aquell voluminós durant molt temps. Hi haurà gent que sí, però la majoria de famílies normals, amb un piset normal, allò sí és un destorb enorme.
3: Com que és el meu cas, puc dir que llavors és el que haig de demanar és un dia d'entrega en concret. Em va passar, en aquest cas, en primera persona. No teníem l'espai que tenia, el que no podria fer és casa del regidor, deixar-lo davant dels contenidors.
0: Però hi ha molta gent que ho fa, encara.
3: Sí, i sabeu quin cost té això?
2: Una passada.
3: Més de 100.000 euros anuals. He deixat la dada aquí.
6: Potser es podrien invertir més temps i diners, no aquests 100.000, però igual els que en facin falta per ser més ràpids amb la recollida o tenir més servei a l'hora de recollir aquests voluminosos, no? I aquests 100.000 ja no serien 100.000, potser serien 10 o 15 o 70, els que fossin. Clar. Vull dir, no parant-se en el fet de dir, és que com que s'han de programar les persones, els habitants, els calderins, calderines, sinó adelantar-se i invertir poder més en aquest, en el tema de la recollida de voluminosos, entre d'altres. No sé, seria la manera de... No seria un cost, sinó que seria un estalvi.
3: De fet, aquests 100.000 euros, penseu que nosaltres el personal l'aprofitem al màxim, en aquest cas. Doncs aquest personal que està fent també aquestes recollides també són els mateixos que en recullen els cartrons. O que el personal que en recull el mercat. Per tant, el que mirem és de, amb els recursos existents, millorar al màxim possible. M'agrada el concepte, vull dir, el fet de posar... De fet, per això s'ha augmentat no és el preu públic, els acords, diguem, entre l'Ajuntament i GEMSA, i ara fa uns mesos ja vam fer aquest moviment.
0: O sigui, s'ampliarà el nombre de disponibilitat o de dates.
6: Sí, s'estalviarà el pla, si en 3 setmanes passarà 2.
1: 2 i mitja.
6: Per dir
3: depèn, ja dic, aquí...
2: Depèn, perquè si després hem de sumar la poda, tornarà a ser 3 setmanes, perquè la poda no, també... Però... Que no t'estic dient res de la poda, però és per fer la gràcia
3: la poda,
2: de...
3: Però entenc perfectament, la poda en aquest cas ha de ser personal diferent per al tipus de camió i per l'ús de la grua. I no defujo d'un tema important, que era el tema de l'obertura de la deixalleria.
1: Sí, ara anava a dir-te, ha quedat una cosa,
0: no,
1: que era la data.
0: Jo tenia apuntat.
3: Crec que va ser el ple del Consorci de Residus del Vallès del 28 de febrer del 2024 on es va aprovar definitivament el projecte de Caldes que portava més d'un any i 9 mesos treballant i discutint. Val? En aquell moment es va aprovar. A partir d'aquí, període d'exposicions públiques, comença tot. Les obres, tot i que són realitzades en aquest cas pel Consorci, també les tutelem des de l'Ajuntament. Sabeu que tenim existeix una llei, una molt bona llei, de emmarcada en matèria de coordinació d'activitats empresarials i prevenció de riscos laborals, on ens indica que si algun dels empresaris, diguem, no paga tots els seguros socials o té algun tipus de deute, o hi ha algun deute amb algun dels seus nivells de subcontractació, l'obra s'ha d'aturar. Aquesta és la situació que es va trobar el Consorci. Nosaltres veiem que s'aturava, vam fer en aquest cas la consulta, i a partir d'aquí, quan dic que ens vam començar a moure, no m'agafo pas el mèrit, sinó nosaltres el que ens toca fer és traslladar la pressió cap al Consorci. Al moment, el dia 2 que estava parat, doncs preguntaves no quan començarien, sinó només que complissin el termini. A partir d'aquí, sabeu que hi ha els tempos, un altre cop de contractació, perquè són administració pública, van tornar a començar, hi havia una part de l'obra molt, molt avançada, potser de més, la de més envergadura. Espero final d'any poder-la disfrutar, diguem-ho així.
0: Sí, el 2026 estarà ja...
3: Sí? No, no em veieu, estic intentant-ho dir amb la boca petita, al final saps que no dius blat fins que és el sac i ben lligat.
1: Apuntat.
3: Esperem...
6: És un mes i mig, és molt poc. És un
0: ha quedat ben gravat, no?
1: Sí,
0: Però sí, s'han reprès ja les obres.
3: I tant, sí, s'han reprès. I en qualsevol cas, si haguéssim fet el safareig la setmana vinent, jo dilluns a les 4 de la tarda, dilluns vinent, tinc ple del Consorci, on des de l'Ajuntament de Caldes aixequem la mà i preguntem al seu president què hi ha de lo nostre.
2: I si no, doncs ens esperarem a que la inaugureu per les eleccions. No,
3: no podrem, perquè sabeu que hi ha una llei electoral on no permet fer inauguracions.
2: Era
3: no, no, però dic, perquè si no la podrem fer perquè tenim unes nacionals.
2: És veritat.
0: Exacte.
2: És veritat. Sí.
3: És que ens
0: el calendari s'apreta, una mica. Sí. Però tan diferent serà la nova deixalleria com perquè siguem tan optimistes d'ampliar tant el percentatge de recollida selectiva? Tan diferent serà del que hi havia fins ara?
3: No és el concepte de que sigui diferent, sinó que és un conjunt d'aspectes. Per un costat tindrem el concepte de la poda, per altre el fet de que tots aquells calderins que a dia d'avui estan portant els seus residus a fora de Caldes, doncs no ens acaben de computar nosaltres, diguem-ho així.
6: I llavors, perdona, però abans de que tanquessin la deixalleria, entenc que sí que els portaven aquí.
3: Sí, i per això teníem i seguíem tenint un molt bon percentatge.
6: Per tant, aquests, vull dir, ja els tenim.
0: S'ha de buscar l'increment.
1: No computen a Caldes, ara clar, mateix no.
3: En aquest sentit, no. I un altre, penseu que tindrem... al final són dos molls més, i dos molls més compten. Penseu que també estem arribant ara. Jo vaig llançant coses que portem temps treballant i moltes potser no, de cara al públic no tindrà tant impacte. Tenim solucionat el tema de l'oli, perquè, important comentar-ho, en el moment que es va tancar la deixalleria també vam doblar la deixalleria que teníem mòbil. Cada dimarts, la mòbil.
0: Aquí és el que anava a preguntar després, es mantindrà això?
3: Sí.
0: A dos cops per mes?
3: Sí, és que al final, anava a dir, els calderins són gent de costum.
0: Funciona?
3: Sí, la gent va tirar, penso que hi ha molta gent, doncs que és això, que no és per portar grans volums, això en soc conscient, però el concepte de l'oli, hi ha molta gent que és un degoteig de persones, o de gent gran, diguem-ho així, doncs que sí que l'utilitza moltíssim.
0: I no es planteja una campanya, per exemple, de distribució de pots, per unificar d'alguna manera el sistema d'entrega i de recollida d'aquest oli?
3: Deixa'm poder-te respondre això d'aquí dos mesos.
0: És que ha fet un somriure. La gent que ens escolta no ho ha vist, però entenc que aquí heu vist una miqueta la cara, aquest mig somriure que ha fet.
3: L'esposo cada dos anys tenim... tenim una fira que és Municipalia, que és la fira on s'exposen doncs, propostes, millores perquè els ajuntaments doncs, puguin fer algun pas endavant en molts aspectes a nivell municipal. Fa uns anys enrere vam estar buscant una campanya molt important pel tema de la reducció de l'aigua, del consum d'aigua, amb tema de difusors que tenim allà. Ara potser no ens en recordem, però nosaltres seguim treballant en això. I una segona era què fem als olis, perquè aquesta n'és una altra que sí que la tenim solucionada a nivell de deixalleria mòbil, però se'n llenço una altra i és amb la que estem treballant a dia d'avui. Què passa amb la roba?
0: No hi ha contenidors.
2: Es tiren en els voluminosos.
3: Alguns que tenen a voluminosos, altres doncs que intenten anar a mercats de segona mà, diguem, i doncs amb
0: Santa
3: la deixalleria...
0: Santa Eulàlia de Ronçana sí que tenen algun contenidor d'aquests taronges.
6: Hi ha llocs que els taronges, però estan col·lapsats també.
2: Totalment.
3: Estan col·lapsats i
2: no sabem tampoc la destinació d'aquesta roba quan passa per aquell contenidor.
3: I un tema molt important que ja dic, el vulguis o no, els regidors ens toca i juntament amb els tècnics voltem i mirem a veure què serveix i què no serveix, què funciona i què no funciona. Hi havia molt de fur, és a dir, hi havia gent que inclús havia quedat tancada dins intentar doncs, sostraure, diguem, aquesta roba per fer-la a la venda llavors al detall o a quilograms.
0: Per tant, a Caldes hi haurà també contenidors de recollida de roba.
3: No et sé dir si hi ha model de contenidor, però que tindrem solució per recollida de roba, sí.
0: I de l'oli unificat?
3: També.
2: També cal dir que fins que no passa això, tenim l'oli, la recollida la poden fer a l'Àgora Pindep, que estan fent un treball esplèndid amb els reciclats d'aquest oli.
6: I amb pots.
2: I amb pots, que només et costen 5 euros i són per tota la vida. O sigui que, i l'altra és la roba que es pot destinar a organitzacions com pot ser Càritas o Creu Roja. Ara Creu Roja ho té aturat perquè estan obres, però també...
3: Crec que és la setmana vinent que tinc una trobada pendent o la següent amb Creu Roja precisament per a veure com enllestim el tema de la roba. I sí, perfecte el tema de Pindep i també et diria els claquis de l'Escola Pia també.
5: Jo torno enrere, perquè ens han centrat molt en voluminosos, no? La nova deixalleria, i a mi em preocupa molt els contenidors estàndard, diguéssim, o sigui, els residus de dia a dia, de reciclatge, que de fet ens van conèixer amb en David parlant d'aquest tema, un temazo. Quin és el plantejament que hi ha de contenidor del futur?
3: Esperar-nos a veure què ens indica la nova llei catalana de residus. I exposo el perquè. Perquè si ens haguéssim precipitat, i aquí li haig de donar les gràcies a l'alcalde, jo vaig demanar ser prudent i no fer una implementació molt ràpida, perquè en teníem dubtes. Perquè en teníem dubtes. Si ara mateix haguéssim implementat, ens haguéssim gastat vora 300.000 euros amb nou contenidors, veuríem que tenim un model fallit i estaríem implementant-los en el mateix moment que ens diuen que hi ha una nova llei catalana que ha dilat això fins al 2030. Per què? Perquè jo entenc que els canvis que proposen les lleis no han de ser canvis, sinó han de ser evolucions.
0: I més en aquest volum, perquè és canvi d'hàbits.
3: Sí. I no està funcionant.
2: Doncs seguint en aquesta línia, has dit que tenia una partida destinada a aquest nou sistema que no heu implementat. Quants diners queden pendents d'aquesta partida?
3: Aquests diners han estat canviats amb una modificació de crèdit de 90.000 euros
0: la setmana passada
3: en el ple extraordinari per a climatització, una part de climatització d'escoles.
2: Perfecte.
3: En aquests eren una partida, ostres, ara crec que eren 164.000 euros, que ja n'hem anat gastant uns quants, perquè tots els centradors o suports que s'han posat a les urbanitzacions per intentar mitigar l'efecte dels senglars que tombaven els contenidors, doncs els hem posat allà. També és cert que tenim una zona que teníem identificada amb problemes i vam implementar els contenidors en targeta, que és la zona del TIN, i està funcionant, però la implementació ha estat allà on tenien un problema. El que no faré jo com a regidor és implementar una cosa que generi un nou problema.
6: I amb aquests 90.000 euros teniu ja previst quants centres podreu climatitzar?
3: No sé si veu seguir una miqueta l'últim ple, és quelcom que no porto jo directament perquè és tema de mig d'educació i de, diguem, d'edificis públics i acció climàtica. Per tant, no li puc dir directament, però també vam explicar que eren els primers 90.000. I que hi hauria un estudi, perquè no és que s'aixequi un dia el regidor o l'alcalde o inclús un tècnic i digui això, sinó que hi ha en aquest cas un estudi al darrere.
0: I a mi m'agradaria fer la pregunta de, i tot això qui ho paga? Totes aquestes novetats, perquè clar, entenc que això d'alguna manera hi ha alguna repercussió a la taxa de recollida de deixalles per l'any que ve, s'incrementa, es tornen les bonificacions que ja hi havien hagut i que van desaparèixer, tornen les que hi havia als comerços o a empreses?
3: És quelcom que encara no us puc dir. Amb el concepte de les bonificacions a nivell genèric, diguem, es fa difícil. Per què? Perquè anaven relacionades, i ho sabeu, amb un tema d'aportació a la deixalleria.
0: El DNI que et demanaven.
3: I la tenim tancada a dia d'avui. I alhora, perquè hi ha una part que segueix vigent, que és que la taxa de deixalles ha de cobrir el 100% del cost. A dia d'avui estarem al voltant d'un 10% de dèficit. El que estem mirant és que els costos d'entrada, diguem, és a dir, aquest fet de reciclar millor, ens permetin que els costos de gestió i els costos d'entrada a planta puguin ser una miqueta inferiors.
0: Si em permeteu, intento rematar una miqueta el tema ordenances, perquè hem començat per allà. L'IBI es manté?
3: Sí.
0: Entenc que no hi ha pujades per IBIs d'apartaments turístics ni pisos buits?
3: Parlem de pisos buits, va. Crec recordar que fa 5 anys vam aprovar ja un recàrrec del 50% per als pisos buits a Caldes de Montbui, 5 anys abans del cas Mari Carmen.
1: I quants n'heu cobrat?
3: Aquí no li puc dir, no tinc el detall, i aquí hem de mirar. Aquí em recordo un gran... Miro la Marta perquè no sé si vam arribar a tenir...
2: Sí,
3: una...
2: aquesta conversa.
3: I és una lluita molt conjunta, perquè en el concepte dels... I ho direm molt ampli, no estic parlant de la família que té un o dos pisos, no anem per aquí. Estem parlant del concepte de grans tenidors, ja no identifico si són nou fons voltors, més absolutament igual, estem parlant de, diguem-ho dic, de gàngsters de la construcció. Doncs es van canviant...
0: Hi ha Caldes?
2: Sí.
3: De pisos, clar, però si
0: no,
3: n'hi ha tot arreu.
0: De la construcció.
1: N'hi ha tot arreu.
3: És que n'hi ha tot arreu, perquè pot ser que tingui un pis BlackRock, diguem-ho així. El que passa és que tenen uns mecanismes brutals, que el que van fent és que van canviant, es van venent els seus actius per millorar els seus balanços, per quadrar anys, i per tant van canviant de societat, i cada cop que des de l'Agència Catalana d'Habitatge, la Generalitat, hi hagi qui hagi de color, publicava els habitatges, ja no pertanyien a aquella societat. És així, és realment una problemàtica.
6: Van per davant.
0: Per tant, el tema de recàrregues de l'IBI no tenen cap mena d'eficiència o eficàcia en aquest objectiu d'intentar estimular que es posin al mercat.
2: Les que sí que tenen eficàcia és les que tenen la licència de pis turístic.
0: De pis turístic, sí. Però tampoc n'hi ha tants.
2: No. Aquí Caldes no.
3: Podria dir que és despreciable, diguem-ho així. Però sí que us confesso que ja estem donant una volta per potser fer alguna modificació. Perquè molts cops està entesa només com a punitiu per aquell que té un pis, i jo ho entenc potser un palet diferent. Crec que el que hem de fer també és intentar que aquest pis que està tancat es posi a lloguer. El que volem és augmentar el parc. Quin és l'objectiu? L'objectiu no és fer un recàrrec del 50%, perquè qui pagui 800 euros acabarà pagant 1.200, i això no arregla res a nivell municipal. En canvi, posar un nou pis al parc d'habitatge, sí. Per tant, el canvi potser, i us dic així, vindrà de que no s'aplica si aquest canvi, diguem, si aquest pis acaba a la borsa de lloguer local. I
6: teniu els sets de la quantitat de pisos que teniu lloguer, buits o no, aquí, per poder actuar sobre aquests o no?
3: Aquí hi ha tres aspectes. Un, el primer, com comentava, el de la Generalitat, i dos, què és considerat un pis buit?
2: 2 anys sense ningú que hagi estat empadronat, ni hagi estat resident o podia demostrar que té...
3: El problema és que no ho han de demostrar ells en primera instància,
2: sinó
3: que hem de ser nosaltres. I aquí és on estem jugant, inclús amb temes de consums d'aigua, consums de llum...
0: Em va molt bé que parlis de l'aigua.
3: Clar que sí.
2: Puja. Sí, però abans d'anar això, i com també parlem de...
0: Ara m'has tancat l'aixeta.
2: Perdó. Sí. Tranquil, que te la torno a obrir.
3: Deixem,
2: no
3: deixem, deixem fluir.
2: Deixem córrer l'aigua després, no preocupis. La partida d'habitatge, ara que estàvem parlant, quina partida és?
3: Què és una partida d'habitatge, a què et refereixes? A l'oficina d'habitatge en si, els ajuts, els lloguers socials...
2: La partida que tu, quan busques en els pressupostos, va destinada a habitatge, a tot el que es planteja d'habitatge.
0: Construcció també?
2: No.
3: Clar, és que no està junta. Per què? Perquè sabeu que tenim capítols diferents a l'administració. Sí. Per una part hi ha una part dedicada a capítol 1, òbviament, una altra de capítol 2, llavors tenim les borses de lloguer social, llavors tenim totes aquelles que han anat per inversions, per anar augmentant el parc, en aquest cas, d'habitatge, una altra d'inversions específiques, com vam fer els habitatges d'emergència a l'antiga ràdio, perquè ens entenguem. Per tant, no li sé dir la suma de tots els habitatges. Per què? Perquè jo no miro el pressupost per àrees. Acostuma a passar molt sovint que quan anem al ple la gent mira el pressupost per àrees i nosaltres no podem, jo no puc mirar el pressupost per àrees. Qui treballa el pressupost per àrees és el propi regidor.
1: De totes maneres, treballar el pressupost per orgànics et permet, a part del funcional o el capítol que estiguis treballant, no? Que ara he preguntat que hi ha capítol 4, que hi ha capítol 2 en temes d'habitatge, et permet veure a quines polítiques estàs destinant.
2: Exacte.
1: Perquè tu pots dir, vale, jo m'ho miro amb el global, no? De tal, el que seria estudis i treballs tècnics, sí, però bueno, aquests estudis i treballs tècnics, que sí que pot ser un funcional, a quines polítiques estan fent? O aquestes activitats, no sé què, no? Des del punt de vista de la numeració pressupostària, a què va destinat? Perquè això sí que és, vaja, per mi, el més important d'un pressupost. Saber Exacte. Els recursos a quines polítiques concretes es destinen. No és el mateix destinar 10 milions a promoure l'esport que 10 milions a... No, dic 10 milions que a pressupost municipal òbviament no hi ha cap àmbit que tingui això, és per arrodonir, no? Que dedicar-lo a un altre concepte. Llavors sí que és important a l'hora de plantejar un pressupost precisament quin orgànic té més pes i a quines polítiques d'aquell orgànic. No
3: resto ni un punt d'importància al que comentes, però sí que em refermo en que jo el pressupost des de l'àrea no me'l puc mirar per orgànics. De fet, no ho haig de fer així.
1: Però per què?
3: Doncs perquè la meva tasca és la de confeccionar un pressupost, de quadrar-lo amb totes aquelles necessitats diferenciades de l'àrea. I no és el regidor, diguem, tasca del regidor d'Hisenda decidir si van a habitatge social o no. I t'ho matiso en un altre aspecte. Podem tenir un orgànic d'inversió que sigui per fer habitatge social i en lloc et sortirà que és per habitatge social. Si
1: no,
3: mires
1: perquè
3: per orgànic.
1: Pot estar l'orgànic pues, d'urbanisme,
3: o sigui, que no
1: trobarem pública,
3: o digue-li
1: com a l'orgànic que facis. Però precisament per això et vull dir, en aquest sentit, el tema no serà tant potser un orgànic o l'altre, sinó que sí que és de les polítiques, i encara que em diguis, bueno, jo he estat al teu lloc, també he sigut regidor de l'Hisenda de Caldes, no? Encara que em diguis, sí, jo miro la globalitat, l'equilibri pressupostari, la millora en els ingressos, com puc obtenir més subvencions per poder fer... Òbviament, estàs mirant des d'una altra perspectiva, però com a equip de govern i com a, no, representant i com a govern òrgan col·legiat, sí que també t'interpel·la saber a què va cada cosa, i aquesta mirada igualment entenc l'has de tenir, no?
3: Que, òbviament et dic que no treia ni un punt de raó, sinó que jo quan el treballo el pressupost no el treballo d'aquesta manera, no vol dir que tinguis el total d'orgànic.
2: Bàsicament ens estàs emplaçant a que li preguntem al regi d'habitatge, no?
3: No, perquè inclús vaig on
0: la
3: vaig
0: serà el de la construcció, tampoc el de les ajudes aquí, perquè això serà serveis dir, socials en aquest sentit.
6: Però sí que entenc el que, entenc el que vol dir ella, que no com a equip de govern vull dir, teniu clar que què voleu destinar a construcció o a habitatge amb tots els conceptes, què voleu destinar a manteniment, i tu no aniràs a saber si el manteniment el dedico un 10% a manteniment de jardins i el rest a el que sigui. Has de tenir jo entenc que ho has de saber, com a mínim un global has de tenir la idea aquesta, crec, eh?
2: Si no, per tant, percents. O sigui, quin tant percent creus que es destina a l'habitatge, per exemple, des d'aquest municipi?
3: És que torno, vaig a l'inici, eh? Perquè potser teniu la preconcepció de que els pressupostos es treballen d'una manera molt, molt diferent. I aquí és on crec que té molta, molta importància l'àrea. L'àrea és qui fa tota aquesta tasca, qui demana, diguem, totes les necessitats per l'anualitat següent. Sempre, sempre. I si parlem de totalitat, crec que podria afirmar que any a any ha anat augmentant.
6: Potser la pregunta no és pel regidor d'Hisenda, sinó que és per el membre del govern.
1: Ja era com dirigir-lo més al regidor del govern, no? Però mira, jo he tingut l'oportunitat de participar, no sé si ho coneixes com a regidor d'Hisenda, amb un projecte de la UNICEF, de veure la inversió que es fa en infància en els governs locals. I, òbviament, quan es calcula el percentatge d'inversió en infància, no es mira la partida d'infància, perquè sí, segurament és de les més petites de l'Ajuntament, però es poden mirar les beques, ajuts que van destinat, quan es dedica a escola bressol, quan es dedica a manteniment de parcs infantils, i clar, aquesta suma d'aquest global que està segurament a tots els orgànics del món mundial, no? Perquè jo que sé, infància també, la policia pot fer seguretat viària, és a dir, tothom, però sí que tens la mirada important de veure realment què estàs dedicant en un àmbit concret, no? I llavors, clar, jo entenc la preocupació, perquè ara, òbviament, és un dels temes d'habitatge a la taula.
0: Habitatge és un dels
1: i saber
0: temes
1: exactament què t'estàs dedicant a capítol 1, quanta gent hi ha a l'oficina d'habitatge, quanta gent no sé què, que hi ha a capítol 2, perquè s'estan fent actuacions determinades en polítiques d'habitatge, no sé què, a capítol 4, que s'està donant ajuts per l'accés a l'habitatge, tot plegat, no?
3: Si el desgranem, et dic que capítol 1 cada any ha tingut més, diguem, dedicació que l'any anterior, en capítol 2 és gairebé una obligació per un motiu, perquè hem anat fent creixent els últims anys d'una forma bastant abrupta el parc d'habitatge públic de Caldes, i en el moment que fas això de forma indirecta, ens agradi o no ens agradi, s'ha de dedicar a aquesta tasca de manteniment i de costos. Per tant, en aquest cas és en augment. I el que aniria per capítol 4, en aquest cas d'ajuts, també. L'altre dia feia repàs del pressupost anterior i era que estàvem al voltant de 184.000 euros en conceptes de únicament de capítol 4 de serveis socials. L'hauria de mirar amb detall, perquè hi ha centenars i centenars de partides, però no m'equivoco.
1: Però 184.000 entenc no per habitatge,
2: no per serveis socials en general.
3: De serveis, però no de capítol 1, només et parlo de capítol 4.
1: Sí,
3: és
1: clar.
3: A dir, a nivell de sous, si estem parlant de 20 persones, estem parlant de centenars de milers d'euros. Centenars de milers d'euros.
0: Està clar que és una xifra que hauràs de mirar-te, sí, perquè estaran
3: i crec que aquí estaríem tots d'acord amb una cosa, sigui quina sigui, hauríem de lluitar perquè fos més.
2: Per suposat,
1: no, segur,
2: sempre.
3: Aquest crec que és el denominador comú de tots.
5: Jo, com a politòloga friki que he fet els deures, com aquí una mica de pollita, com la web de transparència de l'Ajuntament no està suficientment actualitzada i no compleix amb els criteris de transparència, no està suficientment desglossat el pressupost i per tant no permet, no, doncs, tenir aquesta visió global que dèieu, em vaig anar a l'AIREF, que és l'autoritat independent de responsabilitat fiscal, i bueno, vam fer l'anàlisi, bueno, fan l'anàlisi cada any de diferents municipis, i el que sí que surt és que Caldes té una despesa social per càpita un 30% inferior a municipis de població i ingressos similars al nostre. I això sí que em preocupa, però estem parlant d'un 30% menys que en municipis amb mides similars, en recursos similars.
3: Si les dades em dius que no són públiques, com és que hi ha aquesta dada?
5: Bueno, perquè fan petició als ajuntaments.
3: Perquè són públiques.
5: Clar, sí, són públiques, el que passa és que no estan actualitzades a la web.
1: Que és, no? La transparència pot ser, perdona, sí, fàcil de trobar, o tan difícil que compleixes la norma però no li facilites al ciutadà, sí, com ella mateixa, que a més té més facilitats per trobar com un ciutadà sense la seva formació.
0: Ara mateix, per obrir la carpeta de transferència.
6: Capítol 1, capítol 2, capítol 4, molta gent que ens escolta, estic segur,
5: no ho sap trobar.
6: Què és el capítol 4 o què és el capítol 3.
3: De fet, està tot explicat, òbviament, i sí, quan toquen un tema de transparència, i m'agrada, creus un tema molt, molt important, la Mireia ho fa, crec que parla amb coneixement de causa, però crec que no són conscients de la tasca que hi ha de portes endins de l'Ajuntament. Per què? Doncs perquè vaig tenir la sort de poder crear el Departament de Transparència i de poder crear la transparència des de zero. Des de zero.
1: Bueno, has agafat també un període que ha evolucionat molt, això a nivell normatiu, perquè les administracions canvien, no? Vull dir que ja era el que tocava, perquè fins ara no hi havia ni a l'Info Participa, ni al no sé què, vull dir que tot això t'ha coincidit en el temps, en
3: mira,
1: el mandat.
3: Mira si ha coincidit amb el temps, que el primer any d'Info Participa, per tant, aquells que previs a la transparència ja vam ser mencionats.
5: Previ. Però, tot i així, la llei de transparència és del 2014 i Caldes suspèn en transparència. Per als últims informes de la Síndica de Greuges, o sigui, estem, bueno, relativament bé, però hi ha aspectes com, per exemple, l'accés, justament, no? Aquesta, bueno, hi ha un apartat que diu polítiques garantistes de transparència, i aquest accés fàcil, comprensible, accessible, que qualsevol persona de peu, no?, sense formació acadèmica, no?, pugui accedir, pugui entendre-ho, no està. O sigui, no és una informació comprensible, a l'abast... I reconec que s'ha fet molt d'esforç i que al final també depèn de recursos inclús informàtics, actualitzar la pàgina web, de que hi ha un emmagatzemament de dades massiu, etc, etc. Però bueno, que és una assignatura pendent, que aquí sí que potser s'ha de posar una mica el focus.
3: Sempre hi ha punt de millora i aquesta part l'entomo i l'hem entomat sempre, però sí que m'agradaria que diguem que vigiléssim una miqueta les afirmacions amb alcalde suspèn en transparència, perquè són frases potser molt fàcils, hòstia, perdó, per dir-ho així, molt fàcil de dir, i penso que potser no s'ajustaria a la realitat, també ho haig de dir.
2: Jo sí que vull comentar una cosa. Jo estic d'acord en que no és que es suspengui, que segurament, si l'estudi ho diu, però sí que és veritat que és molt difícil d'accedir a les dades dins de la nostra web, i això és quelcom que s'ha dit des de fa molt de temps. Vale? Per tant, una de les coses que jo sí que m'ha fet reflexionar, i jo no sóc tan friqui, per tant no me'n vaig a l'IREF, però sí que em moc per les xarxes, i curiosament ara hi ha hagut algú, un partit polític, que ha decidit fer una web de Caldes en obert. No li vull fer propaganda perquè no em pertoca, però sí que és veritat que ha treballat el tema dels pressupostos. És totalment transparent aquella, és a dir, tot el que trobes en aquella web és cert.
3: No fiscalitzo webs de privats.
2: Ja, és la però és les, ara mateix, si la web nostra de l'Ajuntament, a la qual és la fiable, no és del tot fàcil de trobar, els calderins se'n van a veure aquesta web. Si aquesta web no és fiable, per què no ho esteu posant sobre la taula com a govern?
3: Primer, no he dit que no fos fiable, Dic que no fiscalitzo webs de privats. I l'altra cosa, hem de diferenciar que hi ha molta de la informació a nivell de transparència que no únicament l'hem de publicar a l'Ajuntament, sinó que està publicada a portals de transparència d'ens superiors. Per tant, també hem de tenir en compte que no tot està al portal de transparència, sinó que et redirigeix de forma...
5: A la seva electrònica, sí, però jo, la Generalitat.
2: Sí, però jo m'estava plantejant el tema pressupostos, en quant a pressupostos. I una altra cosa, en quant a transparència, i això també és quelcom que... em fa molta gràcia sempre mirar-ho, l'agenda dels regidors no està actualitzada, no està posada, i és des del 2023 que no hi ha res.
3: Tots els regidors tenim l'agenda pública, sabeu que treballem amb Outlook, no? diguem-ho així. De fet, hem de treballar amb, inclús amb una, quan dic doble agenda em refereixo, però crec que us passarà a tots que us apunteu a temes personals a l'agenda de la feina. De fet, vaig ser conegut per publicar un partit de pàdel a l'agenda oficial i una calçotada amb la família. Us miraré aquesta part, la desconec, per tant és tan fàcil com entomar-ho i poder donar resposta.
0: Tornem a l'aigua.
3: Som-hi.
0: Sí,
5: o voleu... L'aigua, temazo,
0: Home, és que, clar, estem en l'any passat ja es va d'alguna manera actualitzar la tarifa. Ara potser estan arribant les factures de l'estiu, en què la gent que té piscines doncs potser s'han adonat una miqueta que l'aigua és un punt més car que l'any passat, que la piscina de l'any passat seguirà pujant el preu de l'aigua? Estem pagant una aigua més barata del que ens pertocaria?
3: Ostres, la pregunta potser no és tan fàcil de respondre. Vaig a l'inici, no només per ser didàctic, sinó per entendre d'on surt el preu de l'aigua. Per un costat, Caldes té la possibilitat de generar aigua perquè ens aneguem a través de la bassa i dels filtres, diguem-ho així, però tenim una gran sort, que és que estem connectats a Tella. Val? Per tant, tenim subministres, en aquest cas, de línia bombejada. El 2000, no diré d'any, sinó diré dos anys enrere, els últims dos anys, l'Ajuntament o GEMSA rep una carta al voltant de l'octubre on se'ns va comunicar que es pujava un 70% el cost cap a l'Ajuntament.
0: 2023
3: i 24. 24 i 25, disculpa. Per tant...
1: El cost de què, perdona?
3: Del cànon de l'aigua.
1: El cànon.
3: I el 30%, el 30% dels cabals. Per tant, del metre cúbic. Emmarcat en què? Entenc, sequera, emmarcat en...
0: Generació de l'aigua per desaladores...
3: Desalinitzadores i tot el que hi penja al darrere. Aquí hi ha una tasca titànica, en aquest cas dels assessors financers de l'empresa pública, perquè s'han de posar a treballar per què fer davant d'un augment d'aquesta quantitat, que és una barbaritat. Estem parlant que la quota de la TL està al voltant, és a dir, el que paga GEMSA només pel sol fet de tenir el dret a l'aigua, diguem-ho així, i del manteniment que hi ha associat, en alta, 420.000 euros any. 420.000 euros.
0: I això és el que pujava un 70%.
3: 70, i el que pujava un 30% eren els cabals. I els cabals, estem parlant de 350-360.000 euros any de cost. Val? Per tant, nosaltres agafes aquest 70%, agafes aquest 30%, que si miréssim els acumulats dels últims anys, és més, estem parlant que potser tenim un 90% en els últims 3 anys. Una barbaritat. Hi ha dues opcions. Agafar, potser la que seria més fàcil com a regidor, però no seria la correcta, que és no traslladar de cap tipus d'augment i que s'ho trobi qui vingui l'any següent, perquè pots aguantar un o dos anys a pèrdues, ho mitigues amb qualsevol altre... compte, diguem, de les comptes d'explotació de GEMSA i ja ho mirarem més endavant, però no, en aquest cas tocava ser coherent, posar-ho sobre la taula, fer l'actualització i fer l'actualització també per trams. Per tant, aquells que més consumeixen, diguem, que els trams bàsics siguin el mateix import i a mesura que vas pujant, doncs que vagi augmentant. Però sí que et puc avançar que no hi haurà actualització del preu de l'aigua, principalment perquè la Comissió de Preus Públics no acceptaria mai 3 anys o 2 anys seguits fent actualitzacions.
0: Per tant, doncs, ens quedem de moment, ara arribarem a les 8, però ens quedem així com a idees a nivell d'ordenances. L'IBI no puja per l'any que ve, l'aigua no puja per l'any que ve, es comencen a aplicar de forma experimental una tarificació d'impostos socials a l'escola d'adults.
3: Deixa'm dir-te una coseta, per si hagués quedat algun tipus de dubte de que si algú digués que no es pugen perquè venen eleccions, sap greu no poder donar la raó, perquè jo vaig agafar el compromís d'actualitzar IPC i taxes i preus públics seguiran actualitzant amb IPC tal com vaig agafar el compromís.
0: Per tant, doncs, el que hem dit... Deixalles tampoc puja?
3: Aquesta no la puc dir perquè encara no tenim els preus del consorci.
0: De moment tenim, crec, la carpeta d'ordenances tancada. Si us sembla, després obrim de com ens ho gastem tot això. No? Et sembla?
3: Davant.
0: A partir de les 8, ara escoltem les notícies, a banda de que ens queden un munt de temes. Si m'heu desorganitzat completament el guió d'una manera, però escolta'm, hi haurà alguna sorpresa al pressupost de l'any que ve a nivell de despesa?
3: Cada
0: sí
3: any.
0: O no? Sí o no?
3: Va, un bon... Sí.
0: Ara en sabrem quin és. Anem a les 8 al butlletí horari i de seguida ens hi tornem a posar aquí el safareig. Fins ara mateix.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Com cada estiu, les piscines de Caldes han acollit els calderins i calderines que han buscat un refugi climàtic, un entreteniment o un espai per passar el temps, socialitzar i refrescar-se alhora. Potser les altes temperatures d'aquest estiu o la dificultat per marxar fora del poble ha fet que només a les cremades s'han venut al voltant d'un 6% més d'entrades que l'any passat. La secció local d'Esquerra Republicana de Caldes homenatjarà avui a Lluís Companys en el 86è aniversari del seu assassinat amb la presència de qui va ser president de Catalunya, Pere Aragonès. Avui dijous, a 3:15 de...

Coneixement i de la societat, uns actes del cicle de conferències variats i d'interès general apropant a Caldes diferents mirades i experiències. Les AFA de les escoles fan una crida a la ciutadania interessada en participar en sessions de lectura amb infants a través del punt del voluntariat. Les històricament conegudes com AMPAs de les escoles d'infantil i primària de Caldes fan una crida a la ciutadania que estigui interessada en col·laborar en un voluntariat educatiu. Aquesta tracta sobre participar en sessions de lectura amb els infants per millorar la comprensió lectora dels petits, una iniciativa anomenada l'Èxit, que té com a objectiu millorar la comprensió lectora, gaudida de la lectura i motivar-lo esdevenint un referent lector. Qui es vulgui inscriure ho pot fer abans del 23 d'octubre a les escoles de Caldes com l'Institut d'Escola, el Farell, la Montbui, la Pia i la Biblioteca, o bé a través del Departament d'Educació de Caldes. Més informació al web de l'Ajuntament. I acabem amb el temps. Avui el cel està força clar i continuarà igual durant la tarda. Les temperatures arribaran als 24 graus de màxima i baixaran fins als 15 de mínima. De cara a demà divendres el temps serà similar, estable i assolellat, amb alguns intervals de núvols durant el matí i la tarda. No s'esperen precipitacions i les temperatures es mantindran suaus amb una mínima de 15 i una màxima de 24 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 17 d'octubre, matí.
2: A les 8 del matí, a la plaça de la Font del Lleó.
3: Matinal excursionista contra el càncer de mama a càrrec del SECMO.
2: A les 9 del matí, al Parc de l'Estació.
3: Tercera vespada calderina i clàssiques, a càrrec del Club de Vespes del Vallès.
2: A 11:45, al Parc de Can Rius.
3: Espectacle de dansa, un stage de conte, a càrrec d'Stage Escola d'Arts Escèniques.
2: A les 12 del migdia, a la Sala Noble de Can Rius.
3: Concert amb l'Orquestra Municipal de Caldes, a càrrec de l'Escola Municipal de Música Joan Valls.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
5: Oh, i tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
4: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
5: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
4: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
5: Terme, l'expressió de l'aigua.
4: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta-la ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: 5 en Rapport Factor.
1: Cinc minuts els que passen de les 8 del vespre, que estàvem aquí de tertúlia. El safareig no ha parat durant tota aquesta estona i de fet hi havia un tema, ha sortit un tema que el tenia per preguntar. Recordem, per qui s'acabi d'incorporar ara mateix, que avui al safareig ens acompanya el regidor de moltes coses, de serveis municipals, d'hisenda, de transparència, ens acompanya David Través. I un tema que jo tenia apuntat era el de les fuites, perquè de fet en plena sequera va ser un dels grans debats que va sortir. De fet, l'exemple va ser Badalona, que perdia no sé quants hectòmetres cúbics d'aigua al dia amb fuites al mig del carrer. I ha sortit el tema, això, de les fuites d'aigua. Clar, jo no sé si a Caldes és un poble que perd molta aigua o no, en comparació amb altres municipis, perquè tots més o menys en perden. És una cosa inherent a tota una xarxa extensíssima de quilòmetres de canonades. A Caldes...

0: tenim constància d'això.
1: L'aigua és un bé escàs, molt preuat, i acabarà sent més preuat i més escàs. Per tant, l'hem de mirar de preservar-lo al màxim. Totes, és a dir, si jo me sentés aquí i digués que no hi ha pèrdues a les canonades, estaríem mentint. Per tant, n'hi ha segur. El que podem garantir és que aquelles que són detectades les anem reparant. 1,7, no m'agradaria enganyar-nos, però crec que són, hem arribat a un pic de 2,7 avaries diàries. No totes vol dir que rebentin canonades, uh-huh. Però sí que hem tingut uns pics espectaculars. Em va tocar preguntar el per què, no, també, doncs estem amb un augment de temperatures constant, per tant, la contracció i dilatació dels materials doncs fa que tinguem més pèrdues. Això què vol dir? Que les noves canonades que hem de posar, o potser hem d'anar un pam més a terra, o amb una miqueta més d'aïllant, o canviar algun tipus de material per evitar aquesta contracció i dilatació.
0: Però hi ha constància de fuites?
1: Sí, vull dir, les fuites són diàries, i les reparacions en aquest cas també. Llavors hi ha el concepte de l'auditoria hídrica, i aquí és on es pot jugar una miqueta. Per què? Perquè no tota l'aigua que no es compta és perduda. Tens subcontatge, i és un percentatge important també de subcontatge. També, doncs, no ho negaré, també s'han detectat gent, doncs, que agafava l'aigua d'una, bueno, la furtava directament, crec que ho podem dir, i d'altres que podem detectar fuites directament, doncs, pels consums, pels diferencials de consums, no? Amb un comptador en alta tens un consum, sumes els consums de totes aquelles línies que pots seccionar, i amb aquest diferencial dius, escolta, aquí passa alguna cosa.
0: En algun tram hi ha algun problema.
1: Sí, per tant, sí,
0: has tret un mapa de colors, vol dir alguna cosa?
1: No, senzillament perquè l'aigua és quelcom que em preocupa, ens ocupa, em preocupa i m'ocupa a nosaltres, i jo diria que a tot Catalunya. Mirava, perquè molts cops no en som conscients de la gran xarxa que tenim a Caldes, ni dels dipòsits, i molts cops em feu algunes preguntes que no les recordo, i aquí portava, doncs, per exemple, el fet de que tenim 13 dipòsits i cisternes, 26 estacions de bombeig, 13 captacions, una etapa, una estació transformadora d'aigua potable, fins a 6 vàlvules reguladores, 703 vàlvules de tall, 117 hidrants i 89 buidadors.
2: En quin estat?
1: Perfecte estat de revista, si m'ho preguntes.
0: I un embassament.
1: Sí, també. I una planta, en aquest cas, etapa, que podem potabilitzar l'aigua que vam lluitar molt els últims 2 anys perquè amb sequera poder tenir al màxim el nostre embassament i generar o aportar un palet més d'aigua a xarxa, en el cas de Catella, diguem, reduís.
0: Ens havia quedat pendent abans de les notícies parlar de pressupostos. Hem parlat de com s'ingressaran els diners, taxes, entre moltes altres qüestions, però no hem parlat de com es gastaran. Abans d'entrar una miqueta en detall de les grans línies dels pressupostos del 2027, que entenc que ja les heu començat a dibuixar d'alguna manera, vesteixes de metge i et demano un diagnòstic dels comptes de Caldes. Quin és?
1: Aquell que reflecteix l'informe de la Comissió Especial de Comptes que vam fer a finals, a mitjans ara de 2026. Per tant, un estalvi net positiu de més d'un milió d'euros, amb una reducció constant del deute. És un compromís que vaig agafar ferm a l'entrar, i tot això, diguem, sent capaços de fer un munt d'inversió. Per què? Perquè hem estat molt pesats. Jo m'he anat a picar totes les portes, és igual que fossin d'un color que d'un altre, a la Generalitat, a la Diputació, a on sigui. Per tant, vull dir que tenim uns comptes equilibrats, uns comptes en aquest cas equilibrats, però també és cert que els treballem molt, molt, molt al detall. Ara mateix ja podem saber quin serà el cost de personal del 2027 i podria dir inclús el del 2028. Per tant, aquest concepte de capítol 1, diguem, el podríem projectar fins i tot a dos anys vista. Però com responta? Resposta, molt sanejats.
0: El deute és una de les obsessions que té David Través amb el tema dels pressupostos. Està en la línia del que vas prometre a l'inici de la legislatura, d'anar rebaixant, arribaràs a l'objectiu que t'has fixat? Objectiu aconseguit?
1: Sí, podem dir que sí. De fet, vaig agafar, diguem-ho així, al voltant del 70%, i ara estem per sota del 37%.
0: I arribarem a...
1: A mi m'agradaria quedar-me aquí.
2: És que el deute és necessari. O sigui, no siguem Gràcies. Hipòcrites, tampoc. O sigui, no funciona un ajuntament sense un petit deute. El problema està en tenir un deute per sobre les nostres possibilitats i un deute que després des de l'Estat espanyol et puguin censurar i et puguin penalitzar. Intervenir. Gràcies.
1: Sí, de fet.
2: Llavors, però el deute en si, el deute no és un problema. El problema està en per què t'endeutes i amb quin objectiu. Aquí és on està el problema.
3: I com et desendeutes.
2: També. Però sobretot és quin objectiu tens a l'endeutar-te, perquè no és el mateix endeutar-te per fer un pla de barris o endeutar-te per fer realment unes polítiques més socials en aquest aspecte.
1: Entrant en l'aspecte més tècnic, 36,78, ara m'ha vingut a la del cap. Gràcies, Marta, perquè he defensat sempre de fa molt, molt de temps que el deute és necessari, que només... És a dir, en el moment que no s'ha invertit, això té un altre nom, que és el concepte que són retallades, i ha estat molt, molt demostrat. En el moment que no hi ha inversió pública és quan comencen les retallades. I també coincideixo al 100% amb el que deies d'ostres, el problema o has d'arribar al límit de no intervenir-te. És que tenim entre el 0% i entre el 0 i el 75% de deute, a nivell, diguem, tècnic, no hi ha cap problema. I inclús podríem arribar a passar aquest 75%. I llavors, diguem que hauries d'anar a demanar permís. Però tot i així, en cap cas estàs intervingut, ni molt menys. De fet, nosaltres hem d'avançar quines seran les nostres despeses, quines seran les línies generals del pressupost de l'any següent, i això està tot molt, molt ben explicat. De fet, el meu primer any de regidor vaig a entomar un pla econòmic financer, ja l'havíem deixat de les eleccions anteriors, diguem-ho així, perquè aquestes regles de la despesa, diguem aquest joc que diguem-ho així, que munta l'Estat, sigui qui sigui, i que la llei Montoro potser no ens va acabar d'ajudar, tampoc, diguem-ho així, són les regles que tenim.
0: Pressupostos 2027. D'alguna manera hauran acabat els grans projectes d'aquesta legislatura. El Carme, evidentment, pràcticament està acabat, Can Rius estarà acabat, la prefectura de policia estarà acabada, la nova, l'ampliació de l'Institut Escola... 2027, per tant, es gastaran els diners en asfaltar?
1: Perquè
0: no hi hauran grans inversions, d'alguna manera.
2: No, les voreres.
1: Cada any, és a dir, els últims, el pressupost, diguem, d'any electoral, és un pressupost, que jo me refereixo sempre a dir, que és molt, molt pla a nivell d'inversions.
2: Recabut.
1: O, sí, molt lineal, o també és cert que molts cops hem aprofitat... oportunitats, diguem-ho així. Doncs hi ha possibilitat d'agafar una subvenció de mig milió d'euros i això t'obliga a pressupostar mig milió d'euros, doncs pressupostarem aquest mig milió d'euros per poder recepcionar aquesta subvenció i llavors de facto alliberar aquest mig milió d'euros per al que sigui. Aquests moviments tècnics no només són necessaris, sinó que jo els demano.
2: Mm-hmm. Jo igualment...
0: I com seran els comptes del 2027?
1: Lineals, crec que és la paraula que he repetit els últims 11 anys, i sí que seran lineals, amb els ingressos moderats. Per què? Perquè ja sabem, doncs si fem aquest de 2 i escaig, diguem, de l'IPC, estic entrecomillant amb els dits perquè en funció de quin IPC agafem pot ser un o l'altre, però estaria al voltant d'entre el 2 i el...
0: L'IPC d'un 4% afectarà...
1: Quan agafes l'anual, és a dir, no estem ni molt menys, serà aquest. Davant us puc assegurar que hi haurà un 2. És a dir, no serà ni un 3 punt ni un 4 punt. Per què? Perquè és que podríem fer molta trampa. Si agafem els últims 12 mesos junts, si agaféssim l'últim trimestre en altre, per tant, estarà al voltant entre el 2.3 i el 2.8, i no crec que m'equivoqui.
0: I quin seria el gran projecte, o grans projectes, o aspectes destacats del pressupost del 2027? Perquè ja han dit que les grans inversions d'alguna manera acaben.
1: Sempre que parlem de pressupost m'agrada fer una reivindicació, i sóc molt pesat. Qualsevol ajuntament, i en aquest cas jo defenso el de Caldes de Montbui, considero que està infrafinançat. Hi hagi qui hagi, el govern sempre ha dit el mateix. Per tant, des d'aquesta humil cadira, deixa'm dir que demano més diners del fons local de cooperació, en aquest cas per a Caldes de Montbui. Sempre. És a dir, allà on m'ho deixen dir, ho dic i he aprofitat. Dit això, grans projectes. Deixeu-me que no sigui jo doncs, qui desvelli en aquest cas si hi ha algun gran projecte. Deixem que sigui també l'alcalde qui el pugui anunciar i qui l'ha treballat. Qui allà on va defensa Caldes també d'una forma potser doncs, molt, molt vehement, perquè ens ha tocat, ho dic així, crec que alguna fotografia també s'ha vist. anar a la Generalitat directament a picar la porta i dir que volem això o volem l'altre. Però et dono un titular. Farà 3 anys on els pressupostos van augmentant a la part de corrent, que dèiem, capítol 2. Què és aquest corrent? Què és capítol 2? Factures, serveis i manteniments. Han augmentat de forma important. I un dels titulars és que aquest apartat seguirà augmentant.
0: Per tant, hi haurà més manteniments. Més manteniments.
2: Sí. Comença per Ter i acaba per Malisme, però bueno. I...
1: però podria ser Ter molt covat, també.
2: Dicho esto, jo és una de les coses que sempre he posat sobre la taula. A mi crec que el paper ho aguanta tot i el pressupost no deixa de ser un paper quadrat que entra i que surt. O sigui, però realment crec que lo important de tot pressupost és la seva liquidació.
0: De les partides realment,
2: l'execució
3: real d'aquest pressupost.
0: Que és el gran problema també amb l'Estat, amb la Generalitat. A Caldes passa també?
1: Ho matiso i molt fortament, perquè podem estar parlant de l'execució de partides on no s'ha executat una partida, però no s'ha executat perquè hem rebut una subvenció per aquell mateix concepte i per tant hem agafat i gastat els diners de la subvenció. Això passa molt, molt, molt sovint.
3: Però molt sovint. Si tu tenies la partida prevista per una activitat en concret i tu reps una subvenció, tu pots fer una modificació de crèdit per majors ingressos, per un ingressos imprevist d'aquesta subvenció. Igualment, aquells diners els pots dedicar a una altra cosa, és a dir, o simplement no modificar perquè depèn de com tu tinguessis previst finançar aquella activitat.
1: Aquesta és la clau, depèn com tinguis previst finançar aquella activitat. Per tant, si jo sóc conscient de que tindré una subvenció de fictícia, ho poso, de 200.000 euros i jo sé que té un cost de 300.000 euros, puc fer dues coses: pressupostar només 100.000 sabent que en tindré aquests 200.000, o si n'hi cap, pressupostar 200.000 i l'actuació que havia de ser de 300.000 que sigui de 400.000 i augmentar a més servei o a més manteniment.
3: Però amb això executaries el 100% de la despesa.
1: En aquest cas sí, o saber que jo tindré aquests 200.000 euros i el que faré és una modificació de crèdit tècnica per poder aprofitar aquests 200.000 euros per una altra cosa i només habilitar aquesta partida per ser recepcionaris de la subvenció.
3: Però jo entenc que la Marta anava en el sentit de dir, quan es presenten els pressupostos municipals es diu farem això, farem allò, farem tal cosa, 10.000, 10.000, 10.000, i arriba el desembre i d'allò, allò i aquella altra cosa que es van dir s'han gastat 1.000, 2.000, 3.000. Per què? Pel que sigui, perquè es va preveure de més en ingressos que en realitat no hi ha hagut i per tant no els he pogut executar, però clar, jo el titular ja vaig dir faré tal cosa. Exacte. Però acaba l'any i aquella cosa no. Jo entenc que la Marta anava per aquí, és a dir, l'execució de les polítiques, ja no tant quin finançament s'ha obtingut per tirar-les endavant, perquè això podria suposar, mira, si tens més sort i vols comprar taules i resulta que te les financien al 100% i tu havies previst tot fer-ho amb recursos propis, perfecte, el que tindràs és una execució superior a la prevista en ingressos, però la despesa, que és l'important, és a dir, tu dius jo faré tantes activitats per no sé què o tantes polítiques per persones grans o discapacitat o per no sé què, però després acaba l'any i d'aquells 100.000 euros que vas dir que gastaries per això, has gastat 1.000, aquí és on la part important realment, quina és l'execució que a dia d'avui tenim, percentatge d'execució del pressupost de despeses municipal.
2: Exacte, i sumant-li això també, si realment tots aquells projectes que es posen sobre la taula, els grans projectes que es posen sobre la taula, que es venen, no?, i que també es pressuposten, que no es porten a terme, com es reparteixen el que no es porta a terme?
1: Val. Heu fet moltes preguntes alhora i totes superinteressants. Estem acostumats a nivell, dic d'estat, no vull dir espanyol ni Espanya, perquè llavors em surt la vena més, més d'esquerra i independentista. Estem acostumats
0: com
1: a...
0: Rufián.
1: Un d'ells. Tothom hi és benvingut. Estem acostumats a percentatges d'execució de l'estat de què? Dels 10, 15, 20, 2%, no? I tenim realment, doncs, hi ha aquesta preconcepció d'execució pressupostària molt, molt, molt baixa. Jo podria assegurar que estem sempre al voltant del 70%.
3: I estàs parlant de capítol 6 d'inversions?
1: No, de
3: estàs
1: corrent.
3: Estàs parlant de tot ordinari.
1: Clar, sí. Penseu que...
3: És que les inversions al final és una cosa que el ciutadà sí que nota si es fa o no, perquè si tu dius,
1: no,
3: jo asfaltaré el teu carrer, acaba l'any, no me l'has asfaltat, ho sé, però la resta és més sutil.
2: Totalment.
3: Però és igual de rellevant.
1: De fet és més, amb inversions és un percentatge més alt, amb capítol us puc assegurar que està al voltant del 90% perquè és així, i amb capítol no paga
3: la nòmina. No cobra.
2: Tenim un problema, llavors.
1: No, penseu que a capítol 1 també no hi ha el residu de recursos humans, però no només hem de mirar nòmines i seguros socials, sinó que hem de mirar quin percentatge d'hores extres es podran fer. Podeu imaginar que amb els casos aquests de les inundacions i de més hi ha un munt d'hores extres de policia i de molts altres serveis, per tant tot això ho hem de pressupostar. Però no, tornant al percentatge d'execució, llavors si estem parlant només del capítol 2, en aquest cas de corrent, estarem per sobre del 75. Aquí sí. A on a vegades pot quedar un percentatge per executar important? Fico un exemple molt clar. Sabeu que tenim una futura licitació de Complementació Caldes, on nosaltres havíem agafat i per aquesta licitació hi havien 100.000 euros per aquest concepte, val? Pel tipus de model que estava plantejat. Encara que no hi hagués, diguem, encara que la licitació no es realitzi, jo tinc l'obligació de posar la totalitat com si fossin aquests 12 mesos. Val? Per tant, això és quelcom que ja puc assegurar, que jo tinc a capítol 4, és a dir, a convenis, subvencions i acords amb tercers, 96.000 euros que em sobraran segur.
3: Però llavors no vas a fer amb licitació si ho tens a capítol 4?
1: No dic de licitació. Per exemple, amb el cas de CEN el coneixem tots plegats. Hi ha una proposta sobre la taula de a posar un import, diguem, i que aquells que puguin participar i acabin sent, diguem,
3: els gestors
1: millorin aquest import. Val? És un tipus de, igual que tens el sistema dinàmic d'adquisició.
3: Sí, llavors seria per sistema de concessió.
1: Concessió. Per tant,
3: no, aquí licitació, tinc...
1: Licitació. Bueno, la licitació, aquesta és l'altra i me l'has tret també. Amb licitació també ens pot passar. Jo licito un servei, pot ser una obra...
3: A la baixa.
1: Bueno, adjudico pel preu, en aquest cas, que ells es presenten. Per tant, aquí tinc alguns remanents. Aquests també són remanents que queden, sí, a capítol 2. Val? Per tant, com et deia, capítol 4, a nivell de la concessió administrativa, en aquest cas, pues segur, tinc 96.000 euros que s'obren, i llavors totes aquelles subvencions i o convenis que no s'acaben de justificar al 100% i que, per tant, no podem pagar, no podem devengar, diguem, aquest import. I això queden. A on van? I aquí era la pregunta molt important de la Marta. N'hi ha algunes que fem modificacions de crèdit, que algunes les demana prèviament l'àrea, d'altres moltes les demano jo per acabar de quadrar. Vaig explicar ple, vaig tenir un error en un tema de cultura, crec recordar que havia de posar 40.000 i vaig posar 4.000, ens vam deixar un zero a l'hora de picar, pot passar, doncs llavors em vaig esmenar a mi mateix i vaig demanar una modificació de crèdit per un zero més. Val? I si no, a on va? Quan acabem l'any, tanquem el pressupost. Un cop tanquem el pressupost, es mira, no? Ingressos i despeses. Què ens passa? Després de fer totes aquestes restes, diguem, ens queda una magnitud que és el romanent de tesoreria. Val? Et puc ficar el cas. El romanent de tesoreria és de 2 milions d'euros. Val?
3: És hipotètic?
1: Depèn, hem tingut anys de 4 milions, anys de 3, anys de 2, anys de 100.000 euros.
3: Però això vol dir que l'execució, si m'estàs parlant de 4 milions de romanent de tresoreria, és que l'execució no era del 70%.
1: O que t'ha entrat una subvenció de... Pensa que m'he agafat subvencions de 700, 800, 900.000 euros i 2 milions. Per tant, clar, és que això...
3: Però això, inversió, o sigui, si és capítol 6, no et dona romanent de tresoreria.
1: Però en aquest cas, subvencions directament de Diputació i Generalitat per executar, sí.
3: Sí, les que vagin a l'ordinari, capítol 2.
1: Les d'ordinari,
0: es nota que aquí a nivell,
1: clar,
0: eh?
1: Et puc parlar
3: que... Ai, no, és que a mi m'agrada molt aquests temes. Jo veig que ell també, i és superxulo poder parlar amb algú que veus que disfruta.
1: Molt bé.
3: I vull dir que li agraeixo molt que ens està explicant molt les coses.
0: Molt bé, sí, sí.
1: Puc ficar un exemple. Aquest setembre hem rebut 167.000 euros, vam ser recepcionaris també de 373.000 euros en l'últim trimestre. Per tant, tot això, molts cops, és inviable, diguem, de poder-ho executar a nivell de temps. I aquí és on la pregunta de la Marta, que era superinteressant. Què pots fer? Dotar partides que estan infrafinançades, que també passa, d'altres que dius, escolta, que em vagi romanent per gastar l'any vinent, perquè el podràs gastar, o mirar exactament i desgranar tot el, diguem, l'objecte de la subvenció i mirar si alguna part la pots destinar a l'any següent. Que n'hi ha algunes que també. Per tant, podem rebre una subvenció que eren 167.800 que va venir de Diputació, una part la podíem imputar aquest any i l'altra li podem imputar a l'any vinent. Val? Per tant, aquests són els percentatges, com et dic, que desquadren. Però, i aquí és on hi ha una miqueta la trampeta, d'aquests 2 milions que poden semblar molt, tu tens un mes sencer on no has pagat les factures perquè s'ha tancat l'any. Per tant, vol dir que durant el mes de gener has de restar aproximadament un milió d'euros de les factures de l'any anterior.
3: Però això en el fons, això et passa si no tanques el 31 de desembre cada any. És a dir, per tant, les 12 anualitats les tens enrere any, no és un únic any que et passen al gener. Aquell any ja t'has menjat les del desembre de l'any anterior.
1: És la roda. I aquesta sempre...
3: Per tant, al final tens 12 mensualitats de... És a dir, si tu tinguessis un contracte d'un servei que et factura cada mes 10.000 euros, pagaràs la de desembre del 2025 al 26 i la de desembre del 26 al 27. Per tant, igualment pagaràs...
4: Un cop has començat...
1: Si fossin lineals...
2: Si tu ho paguessis també en un termini de 30 dies, perquè això l'administració no ho fa. O sigui, ni nosaltres ni cap.
1: No, estem al voltant de 37-38 dies. Per tant, jo la defenso que és una bona dada, i també és important saber quin és aquest ordre de magnitud. Ho vaig explicar al ple perquè crec que era important. Tenim algunes factures doncs, que estan entrades per registre, però que hi ha algun moment que dius, escolta, no estic d'acord amb aquesta factura que has entrat. La manera fàcil de quadrar aquests 38 dies és rebutjar-la directament, que és el que fan moltes administracions. Però aquí estaríem fent alguna malifeta, diguem-ho així, a empreses, ja siguin de Caldes o de fora. Per tant, el que fem és admetre, agafar aquest risc, poder haver-me d'exposar i tenir aquests 8 dies de més, però tractar bé els proveïdors de l'Ajuntament.
0: Anem a un tema més terrenal? O hi ha algun anunci més? Que... més? Si hi ha un tema més terrenal ara mateix.
1: Fot-li.
0: Els aparcaments de les zones blaves. Més terrenal que això? Caldes té massa zones blaves?
1: Per què hi ha
0: aquest somriure?
1: Perquè ara és que anava a fer el gallec, si m'ho permeteu, és a dir, per què es van fer les zones blaves?
2: La rotació,
3: rotació. Sí. Representa que és rotació.
1: És així. Teníem algunes cotxes insígnia del carrer de l'Avinguda Pi Margall, doncs, que sabíem que estaven sempre aparcades allà i no, en aquest cas no garantien la rotació. Com que se m'ha fet la pregunta no aquí, però ja m'han preguntat, el nou aparcament de la zona de Sant Mirriba no serà de zona blava. Perquè m'ho han preguntat tres cops les últimes hores i...
3: és el tema.
1: Clar, no, de veritat que no havia estat mai sobre la taula, perquè quan fas un arranjament, en aquest cas d'un
0: espai privat,
1: provisionalment d'ús públic, i que no arranges com podria ser el del Canaletes, perquè ens entenguem, se m'havia passat pel cap en aquest cas que fos de zona blava. Sí que se m'havia passat pel cap en alguna de les fires, diguem, a deixar una zona reservada per a calderins i calderines i...
0: És factible?
1: Sí, i una part potser per a gent que vingui de fora i fer algun tipus d'ingrés. Però estaríem parlant d'un ingrés molt, molt petit. Molt
3: bueno,
1: petit.
3: Potser et costaria més el farcit que el pollastre, no? Al final.
2: Clar, i com controles realment
3: que ingresses, no?
2: I com controles realment que només hi aparqui gent calderina.
3: Matrícula, sí. Com ara, no?
1: Matrícula.
3: Com ara les zones blaves,
1: bueno, és que... o per veïns, per això dic, és que s'havia posat sobre la taula, vulguis o no, doncs perdoneu, però és que estem parlant, agafa 120 aparcaments a Espinelves, crec que t'han pagat 6 euros. No és un tema recaptatori.
0: Vist el temps, digues, perdona.
5: És que potser jo crec que això es plantejava no des d'un tema de recaptació, no d'augmentar els ingressos, que serien mínims, sinó també per donar l'oportunitat potser a veïns i veïnes que viuen en els barris que no m'agrada dir-li, però més perifèrics, no, que no estan dins del nucli urbà, a que puguin també gaudir de les festes, del mercat setmanal, que sempre hi ha com molts problemes d'aparcament, i com el bus urbà doncs és un problemon, perquè no té una freqüència de pas suficient, doncs no queda un altre que agafa el vehicle privat.
1: I així es va explicar exactament això per aquests barris. Sí, perquè no podem obviar una realitat de Caldes, és a dir, ens agradaria tothom anar caminant, ja ho sabem, sí, però hi ha una altra realitat, és que anem amb el cotxe al cul, perdoneu que ho digui així, i tenim doncs moltes urbanitzacions, en aquest cas, ja ho sabem, que són barris igualment, no va per aquí la lluita, i que han de poder aparcar. Perquè també això és motor econòmic
3: pel poble. Jo crec que a Caldes podríem sortir, si hi hagués algun llibre, Records Guinness, dels que volem aparcar a la porta, Caldes seria el que guanyaria, perquè jo no he vist cap municipi on tots, i jo tampoc m'excuso, ens agradi més acostar-nos als llocs pel que sigui, no? Amb el vehicle, i és una lluita que difícil de guanyar.
1: És molt calderí, això, m'ha encantat que ho diguis,
3: sí,
1: perquè és molt calderí.
3: Forma part de l'ADN calderí, perquè ho compares amb altres municipis, i tant com aquí jo no ho he vist.
1: Sí. Apareixerà alguna zona nova també.
0: De què? Zona blava.
1: Entenc que sí, perquè estem amb algun tipus d'acord. Això són acords que sabeu que tarden una miqueta. Nosaltres ens hem d'anar preparant per si algun dia de demà algun dels espais que són privats, provisionalment d'ús públic, doncs deixés de... el volgués recuperar la propietat, no? Doncs també constantment estem buscant...
0: Estem parlant opció. Davant de la plaça de l'Àngel?
2: Clar, no, és que no, això se sentia, eh?
1: No és precisament per aquella zona. Zones al costat de... l'estació, diguem-ho així, i una altra potser a prop de la Riera.
2: No, però que se sentia que aquella zona era la que anàvem a perdre.
0: Perquè s'hi construirà, entenc.
1: Tard o d'hora s'acabarà construint aquí, i per què no a l'era?
3: Possiblement moltes. D'altres.
1: Clar, perquè són moltes, són polígons d'actuació, doncs que la que arribi un privat i vegi el rendiment suficient per posar els diners sobre la taula i obtenir un rèdit, ho faran. Llavors aquí ve doncs, el govern de torn de fer les negociacions pertinents, quins poms hi ha i tirar endavant o no totes les...
0: I com se soluciona aquesta manca d'aparcaments a Caldes? O no hi ha manca d'aparcaments?
1: Mira, seguint una miqueta amb el que comentava...
3: És que
1: jo
3: he vist molts estudis, o sigui, sí. Objectivament és una cosa i subjectivament és una altra per a la població calderina.
1: Vam fer un estudi de mobilitat ja fa anys i ostres, jo recordo parlar amb en David, que es deia com jo, dient-li... entenc perfectament que l'aparcament sigui més que suficient, però has d'entendre que som calderins. Sí. Em deia, què vols dir amb això? Dic, sí, és que jo vinc de la zona de la Roma Martí i és que voldré baixar a Pimargallà amb cotxe. És impossible.
3: No.
1: Dic, jo entenc que ho diguis, però és una realitat. D'aquí una miqueta que quan es va fer aquest pla de mobilitat, la idea de que quan anem per Pimargall i girem a mà dreta, trencant a mà dreta, doncs que t'expulsi un altre cop cap a dalt per evitar fer el que era l'esport calderí de fa uns anys, que era anar fent petites illetes i passar 4 i 5 cops per davant de la Gijonenca, o sigui, havia saludat 3 i 4 cops a la mateixa taula, i per això es va fer. Per tant, responent, sempre estaria bé que hi hagués més aparcaments, però tècnicament no hi ha manca d'aparcament, hi ha manca de rotació en algunes zones.
0: Per tant, s'ha d'ampliar la zona blava?
1: No, de fet...
0: Reduir-la?
1: No ha estat, és que no ha estat sobre la taula mai. Sí que ha estat un tema que inclús estem mirant, però no és d'aplicació d'ara, és... s'ha de canviar algun color i posar zona verda?
2: El tema està en que... I això, o sigui, em faig molt pesada i a vegades tinc la sensació de que estic en... Com sempre en la mateixa,
5: no?
2: Sí, la mateixa conversa, però... podem parlar de zona blava, podem parlar de mil i un estudis d'aparcament, podem parlar de que ens agrada més o menys anar fins a la porta dels diferents llocs, però no hi ha un model de poble. Sí, no hi ha un model de poble que determini clarament com et mous per dins del poble. O sigui, no hi ha aquest consens, i com no hi ha aquest consens podem fer 50.000 aparcaments al voltant o podem fer 50.000 zones blaves, però no acabarem d'estar a gust perquè no hi ha un model de poble, clar, de mobilitat.
5: O 50.000 parades de bus urbà.
2: Exacte, sí. Per tant, em sap greu, però estic en bucle sempre, constantment, amb el mateix
1: tema. No et puc respondre perquè no hi ha una pregunta.
2: No,
1: era una reflexió.
2: Sí.
1: Jo crec que el model... parlo i no parlo com a govern, potser parlo com a David, però crec que l'ocasió també ho mereix. Hi ha tants models com calderins ja, i aquest potser és el problema, perquè hi ha gent que va amb el cotxe i se sent molt còmode. Tenim algunes vies, com sabeu, que conviuen bicicletes i cotxes i funciona prou bé. I entomo un tema que deia la Mireia, que també em preocupa i m'ocupa, que és que s'ha de millorar al transport urbà.
2: Sí, però és que a més del transport urbà, si tinguéssim un model de poble, també veuríem on s'ha d'invertir per millorar les voreres. Tu no pots anar per les voreres d'aquest municipi, i aquest és un tema que portem arrossegant de fa mil anys. Quan abans preguntaves lo de què farem asfaltat com a nova proposta, com a nou projecte ara de cara al 2027, no, és que realment, que jo he fet la broma, no, de les voreres, realment... torno un altre cop a repetir i a fer-me molt pesada, però si tens un model de poble i tu realment et creus en que aquest municipi hem de trencar amb la conducta del calderí d'agafar el cotxe i anar-te'n fins la porta, li has d'afavorir que realment hi hagi una possibilitat de moure't, i hi ha d'haver la facilitat de moure't amb un cotxet, amb una cadira de rodes o caminant, i poder accedir a tot arreu
1: Font i Boet seria un bon exemple de com ha quedat, és a dir, d'urbanisme...
2: Bueno, amb... Font i Boet és el gran rally per tot cotxe que passa fent aquelles esses per les, els per... testos. O sigui
1: que... Però tenim una plataforma única, tenim voreres adaptades i per tant entenc que hem d'anar cap aquí. Que hem d'anar cap aquí. És molt difícil, veig que la Marta és vehement i li agafen aquestes escarpades.
0: I ha entrat en calor.
1: Clar, no, però és així, és que inclús coincidirem amb la Mireia, crec que inclús ho havíem arribat a parlar algun dia d'algunes zones, no podem tampoc obviar quins són els carrers del nostre poble.
5: Sí, sí, són molt estrets i són macroinversions també, o sigui, és molt difícil.
2: Clar, jo...
4: Per un moment o altre això s'ha d'entomar, sí, sí, perquè van passant els anys, van passant els anys.
2: No, de fet, la llauna sempre endavant.
1: Sí, no, de fet l'hem entomat i creieu-me que potser com a govern per fer l'adaptació del Font i Boet o la de la plaça Catalunya que anava cap aquí vam ser immensament criticats.
5: Jo us volia llançar una, perdó, us volia llançar una pregunta però a tota la taula, i és que penseu de la pacificació de Pi Margall, ara justament, no, que parlàvem d'aquesta rotació de cotxes i tal. T'he robat una mica.
0: No, acabes d'obrir.
1: No sabia que teníem 4 hores més.
0: Acabes d'obrir.
2: Exacte, no seria el tema.
0: Si una resposta breu la tens o no?
1: És que està en el nostre programa electoral, que hi ha d'haver un consens, en aquest cas, que hi ha d'haver una millora.
5: No, per això llançava la pregunta a la taula.
1: Sí, és a dir, en aquest cas potser la nostra...
0: Crec que ens mereixem. Seria un safareig sí. únic i específic de Pi Margall, que a mi m'agradaria algun dia fer-lo, perquè és que és el gran debat sí, però, del poble que deies, perquè això vertebra tota la resta.
4: I es va pagant,
0: al cap i a la fi.
4: És un carrer que es va pagant.
0: Bueno, perquè no és un debat que s'ha de tenir i que s'ha de fer. Entomo algunes de les coses que has dit. Entenc que, bàsicament, perquè ens queden 20 minuts de programa.
1: Això no és cada setmana, això, que estava jo?
0: No, en tanta estona, normalment no.
2: És que estem parlant de números,
0: No, i de molts temes. És que sembla que no, però controla aquí moltes carpetes. Zona Blava a l'estiu, per què es paga a l'agost? Tant es recapta? Tanta rotació cal a l'agost?
1: Sí, de fet ens trobàvem que a l'agost paraven els cotxes i les botigues que estaven obertes, doncs no podíem aparcar.
0: De fet, per tant, defensa que es mantingui perquè ha funcionat.
1: De fet, ja portem 2 anys.
0: Sí, sí.
1: Sí, i és així. Ja no és tant pel fet de recaptar, és un tema de potser de concepte. Si el que ho fem és per la rotació i veiem que Calde segueix bastant viva a l'estiu, que a veure, un cop que demostres potser tanca moltes botigues, no, doncs segueix havent-hi molta diguem, rotació, doncs era necessària.
0: Després tornaré al tema del bus urbà i del bus en general, perquè també és el seu negociat.
5: És que té moltes relliuries, aleshores, sí. No.
0: En té poques, però molta càrrega, diguéssim. N'hi ha que té més regidories,
3: Diu que sí. El títol no fa la cosa, és el contingut.
0: Parlant de zones blaves... El juny, des de Ràdio Caldes, vam avançar una notícia bastant significativa, que la justícia estava investigant 4 agents de mobilitat de Caldes per un possible delicte d'estafa de milers d'euros al pàrquing municipal. En quin punt està aquest procés d'investigació? Què va suposar aquest cas per les arques municipals? Com va anar tot plegat?
1: Curt i ras, davant d'una sospita hem de ser implacables, i crec que va ser la meva única aportació en el Consell, en aquest cas com a president de GEMSA que soc. Es va posar sobre la taula doncs, que semblava que hi havia una possible, probable, posem...
0: Els condicionals.
1: Sí, condicionals, conducta, i per tant que hi havia certa gent que semblava seca, i entengueu que ho digui així, doncs, que potser deixava passar algun cotxe, que hi havia alguna matrícula doncs, que havia passat sense estar donada d'alta, i a partir d'aquí crec que com a defensors de lo públic calia fer 2 preguntes. 1, cerciorar-nos, i 2, posar un coneixement de les autoritats. I això és el que vam fer.
0: I en quin punt està? Ho saps?
1: En tema d'investigació a nivell de Mossos d'Esquadra, òbviament ens van demanar informació, la vam aportar, i quan dic aquí s'ha quedat, a mi el que m'agradaria... tenim una sort, deixem-ho dir així, és a dir, es parlava de milers d'euros i va ser, diguem, com una estimació, perquè no estàvem parlant de que algú agafés monedes i se les posés a la butxaca, que no és ni millor ni pitjor, però estem parlant de que deixava un accés il·lícit, diguem, sembla ser...
0: Diners que no s'ingressaven.
1: Sí, i clar, em deien, quan és? Doncs home, si ho conto a preu per hora pot ser un import, si contem que són abonats pot ser un altre, per tant, l'únic que havies de posar un import per a formalitzar la denúncia.
0: Uh-huh. L'import va ser de...
1: voltant de, hòstia, potser ara m'enganxaràs, però és que no recordo, pot ser 18, 17, una cosa així, perquè es van fer...
0: Els càlculs aquests.
1: Els càlculs, sí.
0: Ho sabia algú? Més, és a dir, més enllà dels responsables de GEMSA quan se'n van adonar, hi havia algú més que ho pogués saber? Perquè clar, anaven vestits de policia, per tant la gent moltes vegades els confon, aquests agents de mobilitat amb policies, no sé si des de la policia en tenien alguna constància, no.
1: És que són coses, permeteu que no ho expliqui perquè no es pugui dir, sinó per aquí, sinó perquè per sort no conec el modus operandi que es feia servir. No n'érem conscients, m'ho puc imaginar, és a dir, si tu tens una base de dades on pots posar potser o pots crear una targeta i li dones al teu amic, amant o conegut, doncs queda aquí.
0: Fins que algú s'enfada.
1: Bueno, suposo que a partir d'aquí... Certament, no sé, nosaltres al moment que ho vam detectar i que es va aixecar la mà i es va posar sobre la taula el Consell de GEMSA, us haig de confessar que crec que és la decisió més fàcil de tots els anys, perquè és que és molt senzill. Si hi ha algú que ha fet quelcom malament, a posar en coneixement policial i que actuï la justícia.
3: Per què no veu fer-ho a coneixement del jutge? Veu passar primer, o sigui, perquè no veu fer la investigació interna i facilitar ja tot directament a justícia per sonar-vos com a acusació particular davant d'aquest fet, que si l'heu presentat entenc que d'alguna manera teniu proves, encara que sigui...
1: Indiciàries, es diu això, com va?
3: Sí, no? Vull dir, com és que encara... No sé, perquè es va posar a coneixement policial i no hi ha directament a via judicial...
1: Doncs no et puc respondre perquè no en tinc coneixement. En aquest cas la societat GEMSA té els seus assessors. Jo vaig demanar que actuessin de la manera que defensessin millor el bé públic i la societat. Uh-huh. I és com s'ha fet.
3: Perquè clar, sí que ara això endarrereix una mica, no? Perquè si encara està en investigació policial, no ha passat més. Si acaba de terminar la investigació, que això ha de passar a mans d'un jutge, l'Ajuntament, o sigui, GEMSA es personarà, no?, com a acusació.
1: Tenc que sí. És que, per dir-ho així, potser sense tant tecnicisme, no vull que sigui ràpid, vull que sigui just. Mm-hmm. Volem garanties.
0: Bus urbà.
1: Molt bé.
0: Com el millorem, aquesta els, mobilitat? Aquesta...
1: Els que em coneixeu, abans de portar el bus urbà, jo no tenia canes i ara tinc el...
0: És conseqüència del bus urbà, això?
1: D'una d'elles. I també dèiem del model de mobilitat. A ningú se li escapa que les obres de la C-59 doncs, també tenen una afectació directa no només a dins del poble, sinó a les rutes. Trimestralment nosaltres el que tenim són aquestes dades específiques de quin és el retard, diguem, per accés, per defecte, doncs hi ha una anàlisi en aquest cas que em fa el prestador del servei, i a partir d'aquí hem començat a mirar quines són les possibles millores. Ara mateix em passa una cosa, que és que no sé si puc explicar.
0: Segur que sí.
1: Diguem-ho així.
0: No hi ha ningú que ens escolti, no
3: transparència, pateixi. Transparència,
0: transparència. Exacte.
2: Res està prohibit si no està prohibit explícitament. A tu t'han dit que això no ho diguis explícitament?
1: Ben jugat, Marta. Per un costat hi ha l'ampliació del servei, diguem-ho així. Al principi, fa ara 3 anys, vaig agafar un compromís, que és lluitar per augmentar les línies de bus urbà, que això va per un costat, i aquí no us puc dir perquè no ho tinc, però sí que els últims any i mig doncs sí que hem detectat aquests retrassos, hem anat mirant d'on són, i molt properament, puc dir que molt, molt properament es farà una evolució. Què és una evolució? Doncs començar el servei uns minuts abans, amb un sobrecost per l'Ajuntament, però prou assumible, per tal de poder complir els horaris.
0: Per tant, doncs s'amplia horaris, no cobertura.
1: Sí, seria això, és a dir, més hores de servei, per tant, d'un tema de compliment, sense que m'escapin noms perquè són de tercers i d'empreses. Jo he tingut reunions al despatx on em deien, ostres, és que tinc gent que pateix per arribar a la feina a l'hora.
5: Mm-hmm. O les escoles, sí.
1: El concepte també de les escoles, en funció de quines línies. I un efecte també que afecta econòmicament de retruc. Quan més va caient, és a dir, si un servei no acaba de funcionar, el deixes de fer servir.
2: Totalment.
1: I la conseqüència de no fer servir aquest servei és més cotxes, diguem-ho així, perquè és sí. Així, un canvi en la mobilitat i, ja que sóc el dels dinerets, diguem-ho així.
5: Sí, baixada també d'ingressos. Sí.
1: També hi ha una baixada d'ingressos perquè paguem el diferencial. Per tant, el que hem fet és, com sempre, mirar, agafar la queixa, analitzar-la, mirar exactament d'on ve. No la queixa, és a dir, d'on ve el retras, quin és el motiu pel qual hi ha aquesta problemàtica i a partir d'aquí la solució. Aquest matí precisament estaven discutint si havia de ser un conveni que havia d'anar de TM, de ATM a l'empresa concessionària i havíem de passar per ple o no. I són en aquells moments que com a regidors els que heu estat dius que es faci, si us plau.
3: Més igual.
1: No, és que més...
3: Decret, junta,
1: més igual.
3: Ple,
1: de manera que sigui que més fàcil, sigui. Al final defensava cap al tema del el sobrecost que tenia, que per mi no havia de passar per enlloc, per cap tipus d'òrgan, sinó emmarcar-ho dins la regularització que fem a any vençut. I entenc que acabaran anant per aquí. Per tant, hi haurà aquesta millora en breu.
3: Però, perdona, no és per entendre...
4: Les freqüències seran les mateixes, exacte, però sortiran abans o hi haurà més freqüències?
1: Sortiran abans, per tant, arribarem a l'hora.
4: Però no hi haurà més freqüències.
0: No hi haurà
1: sortirem
0: més busos.
1: Abans, no, no hi haurà. Amb aquesta millora. Llavors, si voleu, us el llenço un altre, però deixeu-me cap al final, no ara.
0: Home, estem no al final, si eh? Que no ens queda massa
4: que
0: més.
4: Que no sap si la pot dir.
1: Exacte. No, la que no pot...
2: No està explícitament no prohibida, no, o sigui, tranquil.
1: Podeu estar tranquils que la que no podia dir era aquesta, que era d'aquest matí. L'altra sí. No, ho he explicitat al ple durant com a mínim, crec que en dues o tres sessions plenàries. Vam agafar un compromís com a govern i jo com a transport urbà, que és l'únic que tinc, diguem, a la meva mà, d'augmentar les freqüències i acostar els autobusos a les urbanitzacions, als barris interurbans. No era conscient de que era expert en mobilitat, no ho soc, però estem parlant de diagrames de papallona, margarides, infinits, hem arribat a calcular inclús els temps, quilòmetres, i per tant sí que puc dir que properament hi haurà una sacsejada en el transport urbà.
2: Llavors estem dient que si heu d'augmentar uns minuts abans, o sigui... De que el servei funcioni uns minuts abans, és que s'havia calculat malament la ruta?
1: No, és que l'afectació i el canvi de mobilitat de, per exemple, de la C59, perquè penseu que va per la C59,
0: i el tram que passa per allà.
1: Passa per allà, per tant tot això ho havia desdibuixat.
2: Llavors,
1: ho havia desdibuixat.
2: Quan això acabi, perquè esperem que en algun moment això acabi, tornarem un altre cop als horaris antics?
1: No, perquè ja hi haurà, he dit el no massa ràpid, no et puc dir com quedaran perquè hi haurà més servei, hi haurà més expedicions.
0: Avui entrem la sacsejada.
3: La sacsejada, no
0: la sacsejada, què vol dir?
2: No, sí.
5: Bus de demanda.
1: No, a buen entendedor, faré parafrasejaré a mi mare que l'estimo molt, a buen entendedor com poques paraules basta, no?, que diuen, doncs sí, apareixerà algun autobús més. Hem fugit del concepte de la demanda perquè hem copiat, no volíem copiar altres pobles i no ha acabat de funcionar. Sí que és cert que depèn quins barris pots arribar a admetre que cremes gasolina, diguem-ho així, que cremes combustible,
0: farell.
1: Podria ser un d'ells, podria ser, sí, un d'ells.
2: Però és necessari mantenir-lo.
0: No n'hi ha.
2: No, ja, però que em refereixo que en els barris que cremes benzina, realment, m'és igual, o sigui, s'ha de cremar aquesta benzina, perquè és tenir-los en compte.
4: És un servei.
1: És així. I a més, el que estem fent també és, sabeu que va haver-hi tot aquest, diguem, en renovació d'aquelles concessions, doncs allà nosaltres també vam poder dir la nostra. I el que estem mirant és d'aprofitar aquells autobusos que són interurbans, però que en funció de per on passen, poden ser fets servir de manera urbana, com per exemple algun bus que ve de Santa Eulàlia o et ve de Lliçà, et pot agafar gent de Lledoners, de Maspons, i acabar doncs al centre del poble. Amb tot això, s'acabarà creuant i ja us ho puc dir que passarà.
0: Per tant, tots els barris o urbanitzacions, barris de Caldes tindran bus urbà?
1: L'acabaran tenint.
2: L'haurien de tenir.
0: Digues, Mireia, perdona.
5: No, ja està.
0: Era això?
2: El tema està en que tot això es planteja amb els propis veïns d'aquests barris o torna a ser una persona pensant com aniria bé això, perquè el fet de cremar benzina potser és que no estem plantejant realment quina és la necessitat real d'aquell barri.
4: És la comunicació amb la gent, parlar amb la gent i saber les necessitats. Vull dir, entenc que quan diuen que fan l'estudi han parlat amb les zones, han parlat amb els barris, han parlat amb...
1: Sí, se n'ha parlat amb ells, s'ha preguntat, penseu que no tot... No
2: sí,
1: tot,
2: Mireia.
1: Penseu que no existeix, és a dir, s'hauria molt dir-ho així de clar, és a dir, no tothom, no es pregunta absolutament a tothom, però sí que us puc dir que preferim un bus on es pugui ser aprofitat a primera hora per a nivell escolar o el preferim a les 10 del matí?
2: Depèn de lo que necessiti el municipi, no?
4: És el model de municipi, tornem al mateix. Exacte. Com ens volem bellugar i on volem anar i qui es vol bellugar de quin lloc a quin altre.
1: Volem, si volem independència pels nostres joves, diguem, perquè es puguin moure, no haguessin de dependre dels pares, o mirar les freqüències. Al cap i a la fi, penseu que si hem de sortir de tot arreu a la mateixa hora, sempre serà impossible si no necessitaries tants autobusos com punts de sortida.
5: Jo crec que bueno, no cal fer un macroestudi ni potser consultar què és Empresurcar, però simplement agafar l'autobús un dia i fer la ruta habitual, o sigui, agafar una jornada i fer la ruta, i és com un servei que és super útil, sobretot per les persones grans, perquè és com, no és només el fet que et porti d'un lloc a l'altre, no? O sigui, que t'està portant del teu barri al centre del poble a fer la compra i tal, sinó que és com, s'ha convertit com un espai de socialització, de prevenció de l'aïllament, de la soledat desitjada. O sigui, que ara que deies, no? que potser entenc que s'ha pensat més en els horaris de les escoles, hi ha com altres horaris que potser no tenen tanta afluència de persones, però que el bus és com algo com molt simbòlic. O sigui, no és tant la quantitat de gent que mou, sinó qui mou i què és el que aconsegueix moure.
0: Què és el que permet, no?
5: Sí.
1: Sí. Si ho he deixat entendre...
0: No entenc que per aquí va la sacsejada.
1: Si he deixat entendre, disculpeu, que únicament era per horari escolar, no. Hi haurà diverses freqüències, però sí que hem de mirar quin és l'inici. Podem decidir si començar a les 6 del matí o començar a les 10. Potser val millor començar a 7:45 i que puguin arribar a les 8, diguem-ho així. Aquest és. I es treballa molt a nivell tècnic perquè les rutes és quelcom que és dificilíssim i ho estic descobrint.
0: Queden 8 minuts de programa, és la primera vegada crec que explotem d'aquesta manera, exprimim d'aquesta manera el convidat. Ja et convido a quedar fins les 9 si no et fa res, perquè sí, va bé. Sí,
1: pel mateix preu endavant.
0: No t'espera el Pere Aragonès?
1: Li he demanat que m'esperi, sí que ja no arribo a la celebració de l'ofrena, però estaven avisats i tindré qualsevol altre dia.
0: Va, intento anar ràpid perquè així si hi ha alguna pregunta més. A mi me'n queden bàsicament 3.
1: Seré curt i ras.
0: Pots extendre el que consideris. Estem a la recta final de la legislatura, maig de l'any que ve, municipals. Repeteixes les llistes?
1: No soc bona, no soc jo en aquest cas qui ho ha de decidir. El Quim coneix, sabeu que ha respectat sempre molt els tempos de partit, per tant seguiré fent exactament el mateix.
0: Però David Través vol continuar?
1: Jo seguiré millorant el poble sempre. Un dels millors que no ha estat regidors.
2: No fugis de la
0: està
2: pregunta.
0: Està fent el gallec una mica.
2: Sí, eh? Total, sí.
1: I no tinc família.
3: Si compten amb tu, poden comptar amb tu?
0: Estaràs pel que necessiti el partit.
1: És que és política local, això no sé com s'ha de contestar. Veus, amb això no m'han...
0: Si vols o no vols.
1: No m'han ensenyat. Deixeu-me que sigui, diguem, via l'alcalde del partit i el proper candidat a les eleccions amb qui ho haguem de parlar. Va, deixeu-me fer de gallec de veritat.
2: Vale, doncs,
1: voleu que segueixi?
2: Jo et sumo la pregunta. No, abans de...
1: Ha dit no, vale, ja està.
2: No, que abans de contestar-te aquesta pregunta, si no fossis tu, amb qui deixaries Hisenda?
0: Mans aquí.
1: Clar, és que penseu que esteu donant per fer tants passos. Primer, segur que tenim unes eleccions de pel mig i ja deu haver una confecció d'una nova llista.
0: Allà estarà
1: és futurible.
0: Allà estarà David Través per si l'Isidre Pineda el requereix.
1: Va, deixem-ho així que m'ha agradat.
3: A veure si es presentarà contra l'Isidre Pineda a veure si vol ser l'alcaldable.
1: No. Hi ha coses que puc descartar. Aquesta la descarto.
3: Veus? Alguna cosa ens ha confirmat.
0: Fa una setmana justa estava asseguda en aquesta cadira la líder de Junts, Roser Xalabarder.
1: I Segalés.
0: I té una bona relació a nivell personal i també a nivell de govern?
1: I he disfrutat discutint i he discutit molt.
0: Més que altres regidors?
1: No tinc la sort de portar l'agenda de les discussions dels meus companys, però us podeu imaginar que tinc unes regidories difícils, les coneixeu. També em coneixeu que puc tenir molt bon to i molt d'humor, però també és cert que m'agrada molt defensar tant el bé públic com allò que crec que és el millor. A vegades hem discutit com a mínim un cop l'any.
0: Li pregunto perquè ella mateixa ho va dir, que havia tingut certes enganxades, certes discussions amb govern, va assenyalar d'alguna manera, va parlar del regidor d'urbanisme de Jordi Martín, però sí que sense dir noms va assegurar que se l'havia amenaçat.
6: El primer any de legislatura em van amenaçar que podien inculpar-me de prevaricació per ajudar la pagesia. Clar, això era molt gros. Jo tenia amb la Laura Borràs que l'acabaven d'acusar de prevaricació i dic, però si acabo d'arribar, si no he fet res, jo l'únic que vull és ajudar la pagesia. saps? Doncs clar, aquestes paraules surten quan un polític fa molts anys que es dedica a la política, amb una, encara que tingui jo els meus cabells blancs i la meva edat, doncs et salten amb aquestes cosetes.
0: Era una advertència tècnica o era una advertència política?
3: Ha dit
0: política,
6: sí.
0: Política. No era una amenaça d'algun servei jurídic, vull dir que no...
6: Sí, clar que hagués pogut ser d'algun servei jurídic. Quan tu dius, ostres, com podem fer per ajudar la pagesia a canviar les teulades de les uralites, doncs va, sentem aquí les persones tècniques i resolguem-ho, a veure, secretària, com ho podem fer tècnic, a veure, dona'm... No, aviam, la norma és molt, està molt, molt escrita.
0: Ho sabia? Això de que havia rebut amenaces...
3: Però perdó, jo vull fer un parèntesis primer, perquè amenaces és un delicte, i dir-li a una persona que pot estar cometent un delicte no és una amenaça. Amenaçar és dir et mataré o et passarà això, o això són amenaces. L'altre és una advertència, que si tu vols
1: un avís en positiu, no pot ser?
3: Amb un to pot ser pres de millor manera o de pitjor, però s'ha d'anar molt en compte, perquè sí que està dient que hi ha gent que ha comès delicte perquè diu que l'han amenaçat. O sigui, jo no havia sentit això, però al·lucinat una mica, perquè t'estaven advertint de que podies delinquir, i en el moment que ho expliques, en el fons, si no ha passat, que no hi ha hagut una amenaça, perquè el que estàs dient no és una amenaça, home, això sí que és delinquir. No he dit noms i cognoms, però està acusant amb algú d'un delicte.
1: Sí, i us en diria un altre, m'agrada molt, perquè més o menys és el que penso. Us ho puc dir, no he estat jo qui he estat en aquest frec a frec, diguem, no hi he estat involucrat, però és un altre. Crec que també el concepte, ui, ho poso sobre la taula, crec que el concepte de prevaricació no falta que hagi estat molts anys.
4: Això
3: no, pots fer-ho un dia.
1: Aquí és on vaig.
3: Mitja hora, 10 minuts.
1: Que no és, també, i aquí és on vaig. Jo crec que al final arriba un moment, doncs, que tens discussions, que estàs amb la part tècnica, i sabeu que els polítics canviarien moltes coses, però les normes són unes altres. I a vegades hem de passar per la mut.
4: Això traspua que hi ha un mal ambient a dins l'equip de govern, pregunto, perquè clar, si diu aquestes coses de l'equip de govern que fa 3 anys i mig que hi està treballant, i el pitjor, això pot afectar el funcionament de l'Ajuntament? Ho ha afectat?
1: Crec que hem de diferenciar coses molt, molt diferents, que les discussions hi són cada dia i seran, però és que no només amb les companyes de govern, és que jo discuteixo amb els meus companys.
4: Sí, però tu no fas unes declaracions o no deixes de dir unes coses així, ni molt menys, vull dir, tu...
2: Està claríssim que tots discutim, i a més d'algun ens encanta discutir, ¿vale? O sigui, una cosa no treu l'altra, i fins i tot debatre, ¿vale? Perquè això és el que realment fa que s'enriqueixin les coses. L'altre és arribar a aquest nivell de conflicte i de falta de respecte entre persones que treballen per un mateix objectiu.
1: Totalment d'acord, n'hi ha que van arribar a trencar un partit. Per tant, m'hi sumo.
3: Però de totes maneres, perdó, està parlant, no?, aquestes declaracions que acabem d'escoltar, d'uns fets ocorreguts, entenc, a l'inici del mandat,
2: fa 3 anys,
3: i s'expliquen a 4 dies de les eleccions. Jo tot això, jo...
4: Efectes, per això és el que dèiem abans.
3: 2 més 2, 4, tampoc no.
2: Manipulació.
1: Gràcies.
0: Gràcies a les que t'hem de donar, David Través, regidor d'Hisenda, de Serveis Municipals, de Transparència i d'Innovació, per acompanyar-nos aquestes 2 hores en aquest interrogatori tertúlia Safareig. Espero que hagis estat a gust.
1: Molt a gust, molt ben acompanyat. Crec que és important tenir aquest debat. Per tant, gràcies.
0: Gràcies per estar amb nosaltres també, Jaume Ventura, Montse Coll, Marta Bernils, Mireia López. Moltíssimes gràcies. Gràcies per haver participat en aquest safareig. I fins a la propera. Nosaltres hi tornem el dijous de la setmana que ve amb un altre convidat al safareig. En aquest cas serà Oriol Xalabarder, conseller delegat d'Electra Caldense i president de l'Associació d'Empreses Elèctriques. Espero que no saltin espurnes amb la conversa. Moltíssimes gràcies. Bona nit. Fins la setmana que ve.
7: El safareig, la tertúlia política i d'actualitat de Ràdio Caldes.
8: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
9: Com cada estiu, les piscines de Caldes han acollit els calderins i calderines que han buscat un refugi climàtic, un entreteniment o un espai per passar el temps, socialitzar i refrescar-se alhora. Potser les altes temperatures d'aquest estiu o la dificultat per marxar fora del poble ha fet que només a les cremades s'han venut al voltant d'un 6% més d'entrades que l'any passat. La secció local d'Esquerra Republicana de Caldes homenatjarà avui a Lluís Companys en el 86è aniversari del seu assassinat amb la presència de qui va ser president de Catalunya, Pere Aragonès. Avui dijous, a 8:45 del vespre, la plaça de Roma Martí de Caldes acollirà l'acte d'ofrena floral en memòria del president Lluís Companys. Pere Aragonès estrena avui el quart cicle de conferències de l'aula universitària a l'abast de Caldes. Ho farà a les 7 de la tarda a la Sala Noble de Can Rius. L'expresident de la Generalitat analitzarà el moment polític i social de Catalunya en aquest acte inaugural. Una tradició que remet als darrers cursos on ja van portar José Monto, que remet al

Aquesta tracta sobre participar en sessions de lectura amb els infants per millorar la comprensió lectora dels petits, una iniciativa anomenada L'Èxit, que té com a objectiu millorar la comprensió lectora, gaudir de la lectura i motivar-lo esdevenint un referent lector. Qui es vulgui inscriure ho pot fer abans del 23 d'octubre a les escoles de Caldes com l'Institut d'Escola, el Farell, la Montbui, la Pia i la Biblioteca, o bé a través del Departament d'Educació de Caldes. Més informació al web de l'Ajuntament. I acabem amb el temps. Avui el cel està força clar i continuarà igual durant la tarda. Les temperatures arribaran als 24 graus de màxima i baixaran fins als 15 de mínima. De cara a demà divendres el temps serà similar, estable i assolellat, amb alguns intervals de núvols durant el matí i la tarda. No s'esperen precipitacions i les temperatures es mantindran suaus amb una mínima de 15 i una màxima de 24 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes. Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes. Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Molt bon dia, Caldes. Són dijous i obrim una nova edició del Fòrum, l'espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, parla i participa. El Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant gairebé 3 hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I què hi trobareu avui, en aquest fòrum? A la primera hora, que iniciarem tot just després de la presentació d'aquest sumari, obrirem amb l'editorial Les paraules del dia, que d'alguna manera ens representa o ens representen i que marquen el to del programa. A continuació, i fins a les 10, arribarà Endavant les Atges, de la mà de Susana Corcho, de l'Oficina de Català de Caldes de Montbui, una secció que ens convida a mirar la llengua des de tots els angles, des de la docència i l'ús quotidià fins a les polítiques públiques, passant per curiositats, recursos i expressions que ens identifiquen com a comunitat. A la segona hora, de 10 a 11, obrirem Sintonia Interior, un espai dedicat al benestar emocional, l'autoconeixement i la calma mental, sempre des d'una mirada propera i aplicable a la vida quotidiana. Ho farem guiades per Alba Ferreter, terapeuta i coach transpersonal, que avui ens parlarà de com calmar la ment que no para i de les tècniques per aconseguir-lo. I a la tercera hora, de 11 a 12, entrarem en l'espai de la entrevista, un temps que avui estarà dedicat a parlar amb Maribel Torres, escriptora i activista cultural, que combina la precisió del relat curt amb la força de la novel·la criminal i que és també una de les ànimes del Basal, el Festival de Novel·la Negra de la Garrotxa. Ens endinsarem en l'univers d'aquesta autora que ha convertit la Garrotxa en un territori literari vibrant, ple de misteri, intriga i paisatge. I ara, doncs ara és el moment d'aturar-nos un instant, de deixar que la paraula prengui el seu espai i que el dia d'avui, 15 d'octubre, comenci a dir-nos coses. L'editorial.

0: escolta. I ja sabem que escoltar és un verb que costa més de conjugar que discutir. Discutir ens fa sentir importants, escoltar es fa sentir vulnerables, però és en aquesta vulnerabilitat, en aquest que no ho sé tot, on comença la pau de veritat, la que no surt als titulars, però sí a les vides. Parlar de dones rurals és parlar de territori, de les dones que sostenen el camp, que fan possible la vida, que treballen en silenci mentre el món urbà es pensa que tot passa a les ciutats. Dones que cuiden, que produeixen, que innoven, que resisteixen. Dones que no surten a les portades, però sí a les estadístiques de desigualtat. Dones que fan que un poble sigui poble i que, malgrat tot, continuen sent invisibles en massa converses. Pot ser perquè reconèixer-les implicaria revisar privilegis. Pot ser perquè, com sempre, el camp queda lluny, fins que ens falta. I parlar del rentat de mans és parlar de responsabilitat. Sí, de responsabilitat. Aquell gest tan simple que ens va salvar la vida no fa tant. Aquell gest que en alguns van convertir en una competició d'higiene, mentre altres el feien servir per rentar-se les culpes. Perquè rentar-se les mans no és només una acció sanitària, és també una metàfora política, una manera de dir «això no va amb mi». I ja sabem que quan massa gent diu «això no va amb mi», el problema acaba anant amb tothom. Tres commemoracions, tres mirades, tres maneres d'entendre el món. I aquí, a Caldes, aquí al Fòrum, avui parlarem de llengua, de benestar emocional, de literatura que posa llum a les desigualtats de territori i de comunitat, perquè al final tot està connectat. La manera com ens parlem, com ens cuidem, com ens expliquem. Potser la pregunta és, què fem nosaltres avui per resoldre un conflicte? Què fem per reconèixer una dona que sosté el territori? Què fem per no rentar-nos les mans davant del que ens incomoda? Potser la resposta és més senzilla del que sembla. Fer-nos responsables. Responsables de la paraula, de la mirada, del gest, del poble. Responsable de no mirar cap a una altra banda. Responsables de no deixar que la indiferència ens guanyi la partida. I ara és el moment d'aturar-nos un instant, de deixar que la paraula prengui el seu espai i que el dia d'avui, 15 d'octubre de 2026, comenci a dir-nos coses. Molt bon dijous.
1: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.

I després d'aquestes paraules que ens interpel·len, obrim ara la finestra del calendari, començat el dia com avui. I com hem dit, ja, avui és dijous 15 d'octubre. Ja hem viscut 287 dies d'aquest 2026, però encara en resten 78 per tancar-lo i escriure un nou cicle. El Sant Oral ens porta a les celebracions de Santa Teresa de Jesús, Santa Tamara i Sant Leonard. Si us dieu així, moltes felicitats, i que segur de Teresa es coneixem bastants. Moltes felicitats, Teresa. Pel que fa als dies temàtics, aquests que ens ajuden a mirar el món amb una mica més de perspectiva, avui destaquem que és el Dia Internacional de la Resolució de Conflictes i ens recorda que la pau comença per l'escolta i per la voluntat de mirar-nos de cara. El Dia Internacional de les Dones Rurals, que posa lluny a les dones que sostenen el territori, que fan possible la vida i que massa sovint continuen invisibilitzades. El Dia Mundial del Rentat de Mans, que ens recorda que hi ha responsabilitat que no ens poden treure de sobre amb aigua i sabó. El Dia Mundial de la Ambliopia, una jornada per conscienciar sobre la importància de detectar a temps aquesta afectació visual que, si es tracta aviat, es pot corregir. I com a curiositat musical, destaquem que un 15 d'octubre també ha vist néixer cançons que han fet camí i que formen part del nostre paisatge sonot compartit. Doncs així, l'any 1973, un 15 d'octubre, doncs Dolly Parton va treure la cançó Jolene, una peça icònica que va convertir una història de gelosia en un himne universal.

I també, doncs ja més a prop d'ara, l'any 2021, una cantant molt coneguda, Adele, doncs també treia un 15 d'octubre aquesta cançó de I així, On Me, una balada poderosa que va arribar al món com una confessió en forma de música.

0: i amb aquesta mirada, amb aquesta primer, o sigui, que acabem amb aquestes músiques i amb aquesta mirada del calendari fent un pas endavant en el programa.
1: De dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: I ja em dic, com aquesta, amb aquesta mirada del calendari que ens ajuda a entendre d'on venim i cap a on anem, obrim ara l'espai que ens parla de la llengua que ens identifica. És moment de endavant
1: les atxes.
0: I amb la Susana Corxo, que ja la tenim aquí. Bon dia, Susana.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Doncs, com dient sempre, és dijous, i això vol dir que arriba aquest espai amb Susana Corxo de l'Oficina de Català de Caldes de Montbui, un espai que ens convida a mirar la llengua des de tots els angles, des de la docència i l'ús quotidià fins a les polítiques públiques, passant per curiositats, recursos i expressions que ens identifiquen com a comunitat, està clar, no?
1: Exacte, m'agrada perquè ho defineixes tot molt bé, eh? I en aquest cas toques tots els serrells, que
0: formen... De lo que
1: tocarem. Exacte, la Oficina Català.
0: Sí, sí, sí. Doncs, Susana, com sempre, i com aquesta secció gira entorn de la llengua, de la nostra llengua, la catalana, del seu ús i de la seva defensa de tot allò que ens ajuda a fer-la créixer, o a fer-nos créixer, no? A fer-lo créixer tot. Què hi trobarem avui endavant les atxes? Primer, el català a Caldes.
1: Va, fem una, així, una passada ràpida, perquè va tot funcionant, tot va rutllant com hauria de ser. En aquest cas, pel que fa, com deies tu, a la docència, doncs, es tiren endavant els cursos de català, que a més estem molt contents, contentes, perquè ara ja tenim els cursos que no només ja s'han iniciat, ja s'han ubicat i cadascú ja sap el nivell que li correspon, sinó que a més, a través de la biblioteca d'aquí Caldes, doncs hem aconseguit ja muntar clubs de lectura fàcil, dic de lectura fàcil perquè s'ha adaptat al nivell del perfil d'alumnes que tenim. Tenim en aquest cas alumnes que estan fent elemental 1, que és el que correspondria al nivell oficial, perquè ens entenguem, d'un B1 de català. Aleshores, aquesta gent doncs, ja han començat a muntar aquests clubs de lectura. Com? La biblioteca ens ha cedit un llistat de llibres adaptats per a ells i aleshores cada alumne en llegeix algun de diferent, amb la qual cosa d'aquí a unes setmanes doncs, fem la posada en comú, fem una valoració i l'objectiu és que hi ha qui li agrada més llegir doncs, història, hi ha qui li agrada més la fantasia, hi ha qui li agrada més doncs, moments més reals, emocionants, i aleshores doncs, aquest cúmul de sentiments és el que es barreja en aquestes novel·les. Ho vam engegar, bé, la setmana passada es va proposar, aquesta setmana ja s'ha tirat endavant i estem molt contentes perquè veiem doncs, que va traient fruits en el sentit que hi ha molta gent que era reàcia quan vam portar els llibres a l'aula, com dient, ara m'he de posar a llegir un llibre en català, tenint en compte doncs, les dificultats doncs, d'aprenentatge pel que fa a les paraules i les estructures. Però en veure doncs, que aquests llibres s'adaptaven a les seves necessitats, doncs, bé, hi ha qui ja s'ha llegit algun i ja ha començat a llegir-ne un altre perquè els ha motivat. Per tant, estem molt contentes pel que fa als cursos. Si fem una passa més, podem parlar del voluntariat.
0: Pues sí, perquè que toca ja aquesta setmana. Ja heu començat, no?, a preparar, no sé si les parelles lingüístiques.
1: Ara estem tot just aquí, estem doncs, lliurant fitxes perquè ens interessen que cadascú pugui dir doncs, la seva disponibilitat horària, el seu nivell de llengua, i a partir d'aquí el que busquem des d'aquí, ho dic aquí davant del micròfon, doncs busquem voluntaris i voluntàries que estiguin disponibles una hora a la setmana, que tinguin ganes de donar un cop de mà a aquelles persones que volen practicar la llengua i de vegades doncs, el seu entorn no els facilita. Per tant, voluntaris i voluntàries, ara és el vostre moment de donar-nos un cop de mà per formar doncs, noves parelles lingüístiques.
0: Perquè al respecte, vull dir, per exemple, l'any passat o el curs passat, doncs va anar força bé, no? Vull dir, no compteu ja amb aquest voluntariat o és una manera també de fer com un renovar o un pas més endavant o afegir-hi més?
1: Clar,
0: per no castigar
1: és un cúmul,
0: una mica, no?
1: Exacte. Per una banda, doncs, les parelles donem un marge, doncs, en aquest cas, d'uns mesos, i aquí dura doncs, tot un any que es van trobant, però sí que és veritat que de vegades doncs, necessitem fer canvis, perquè en els canvis és on es veu doncs, aquest progrés de tant en tant, i per això doncs, hi ha parelles del curs passat que es mantenen, però n'hi ha d'altres doncs, que hi hem començat a fer canvis, hi ha algú doncs, que per motius laborals, personals, no pot continuar, i per tant ara és el moment doncs, de formar parelles noves. Sí que continuem amb 4 o 5 parelles del curs anterior, però a partir d'aquest 4, em sembla, a partir d'aquestes 4 volem formar-ne de noves.
0: I el tema de les tertúlies, igual ja l'has comentat abans, perquè has parlat de l'espai de... Bueno, que cedeix també la biblioteca.
1: Exacte.
0: Però vull dir que en aquest cas justament doncs ja ha començat ja.
1: Sí, va començar doncs la setmana passada
0: amb l'Eva
1: Ovarell
0: al capdavant.
1: Al capdavant, exacte, del grup. És ella doncs qui dirigeix aquestes tertúlies. I a més, doncs, el que és interessant, bé, més endavant quan ella pugui venir ja us ho explicarà, però el que és interessant és, com sempre, és cada dimecres de 6:45 a 7:45, allà a la biblioteca, i sempre en acabar la sessió doncs es fa com un balanç, un resum de com ha anat. Sempre tenen una pissarra a la qual van apuntant, doncs, ja sigui vocabulari, expressions, dubtes lingüístics que s'han comentat durant la sessió, i va bé perquè d'aquell recull se'n pot treure molt de profit.
0: Molt bé. Doncs el català amb ja.
1: Vinga.
0: Una mica amb ja. Després passaré a més
1: enllà.
0: Ja.
1: Sí. Doncs deixem caldes per obrir-nos una mica més al país. I anem a parlar doncs, que el Consorci per a la Normalització Lingüística ha augmentat la plantilla. Per què ho comentem? Doncs bé, perquè, com bé sabeu, dies enrere va haver aquest procés de regularització extraordinària a Catalunya, amb la qual cosa se'ns va demanar doncs, que havia d'haver-hi més cursos, és per això doncs, que s'ha ampliat la plantilla. El 2025 érem uns 930 professionals que ens dedicàvem a l'ensenyament i a la dinamització de la llengua, i del 2025 doncs, s'ha anat augmentant, ara ja doncs, tenim un 11% més, s'ha augmentat, amb l'objectiu doncs, d'anar cobrint, no només ensenyar la llengua, sinó d'anar cobrint altres punts referents a la llengua. Penseu que parlem que a tot Catalunya hi ha 20 centres de normalització lingüística distribuïts doncs, arreu del país, i el que es fa és, a més de l'ensenyament, doncs, dinamitzar la llengua. Com? Doncs ja sigui en xerrades o com aquí fem, participar a la ràdio per, en aquest cas, fer més extensiva la llengua perquè ens arribi a tots i a tothom les notícies. I es fan diferents, és a dir, aquestes noves places s'han ampliat també per, en aquest cas, dinamitzar i potenciar l'ús del català.
0: Molt bé. I pel que seria... Això del 42% del català als usos digitals, no sé com està el tema, vull dir, jo ja he dit una dada, sí. 42%, és a dir, com està el tema a nivell d'usos del que fem servir o de manera digital, no?, el català?
1: Bé, hi ha Accent Obert, que en aquest cas és la plataforma que estudia la llengua, que estudia el català dins de l'àmbit digital, i a través d'Accent Obert doncs, ha presentat un informe en el qual mostra doncs, que hi ha un 42% dels usos digitals, que vol dir que no arribem ni a un 50%. Sí que s'ha anat avançant molt en aquests... balanç, ha fet un balanç d'uns 5 anys i s'ha avançat moltíssim, sí, però val a dir que hi ha plataformes com és el cas de LinkedIn o d'Instagram que són eines que les fa servir tothom, o gairebé tothom, hi ha un tant per cent molt elevat de gent que utilitza i que encara no es troben en català. Per tant, és com una crida a LinkedIn per una banda, a Instagram per una altra, i que facin aquest esforç de passar al català. Pensem que en aquest informe s'ha mostrat que hi ha unes 342 eines web en les quals doncs, la llengua d'ús és el català. Estan distribuïdes en diferents àmbits, àmbits doncs, ja sigui d'ensenyament, d'esports, de cultura, però val a dir que en algunes eines que més es fan servir doncs, potser encara el català no hi és present. D'aquestes 342 eines que parlàvem, que tenen la interfície en català, només tenim doncs, 99 que estan disponibles en català arreu del món, és a dir, que s'obren a altres eines, i que n'hi ha d'altres, com és el cas de Google, WhatsApp o el Canva, Microsoft Office, que sí que el que fan doncs, és tenir no només tenir altres llengües i el català. El que és sorprenent també és el cas del Duolingo. Duolingo és una plataforma de la qual Per exemple, els alumnes me'n parlen, que la majoria dels alumnes, quan comencen en català, comencen treballant amb Duolingo. Doncs el que em sorprèn és que el Duolingo és una plataforma en la qual...
0: Una plataforma. Sí, una plataforma.
1: A la qual pots estudiar altres llengües. Per exemple, pots estudiar alemany mitjançant l'anglès. Pots estudiar anglès mitjançant castellà. Però el català no hi és una eina per ajudar-te a estudiar altres llengües. Això és el que sorprèn.
0: És a dir, que si tu vols estudiar l'anglès des del català,
1: no pots.
0: No hi és.
1: No hi és.
0: Oh.
1: Clar,
0: però en canvi sí que hi ha moltes persones que fan servir el Duolingo per aprendre el català.
1: Exacte.
0: I moltíssimes, eh?
1: I tant. Per això, que és bo que hi hagi Duolingo en català per donar aquest cop de mà a aquesta gent que vol aprendre català. Però el que ens estranya...
0: És que des del català no puguis entrar en un altre idioma. És a dir, conèixer el francès, l'anglès, l'alemany, el xinès, el tibetà, jo què sé, el que sigui.
1: Sí.
0: Bueno, el tibetà serà més difícil.
1: Bé, ha de tenir ganes i a veure si realment...
0: O els felins d'aquests de l'Àfrica, no?
1: Sí. I clar, per tant, això...
0: És
1: ho deixem ara aquí, però que potser que el Duolingo també s'hauria de posar les piles en aquest sentit.
0: I això com es pot, és a dir, com et pot, tu mateixa, com ho pots adreçar-te al Duolingo per dir-li, escolteu, poseu-vos una mica les piles, no?
1: Bé, és qüestió d'adreçar-s'hi, és a dir, de buscar l'adreça i poder-nos, sí. En aquest cas, poder-nos... poder fer una queixa, millor dit, que és el que interessa.
0: Una queixa i suggeriment a la vegada, no?
1: Sí, fem-ho de manera més delicada. Fixem-nos que, per exemple, l'Spotify o el TikTok també el tenim ara ja en català, ja s'ha versionat, i en canvi el Duolingo, aquesta eina, no
0: tan important, perquè justament el que toca és la llengua, totalment.
1: Exacte.
0: Si
1: seguim amb aquestes eines digitals, també cal comentar que hi ha... Per una banda, doncs, alguns àmbits sí que s'han anat treballant molt més, però pel que fa, per exemple, al comerç, doncs cal que hi hagi més plataformes en català. Vull dir, no es parla de comerç en català, no tenim eines, o ens en falten, ens en manquen eines. De la mateixa manera que l'entreteniment s'està potenciant molt eines digitals, pel que fa a videojoc, per exemple, que en parlàvem la setmana passada, però encara ens en falten, perquè és clar, si tu ja et vas trobant cada vegada més eines en català, és lògic que el que faràs servir és l'eina que tens més a mà. Per tant, es demana doncs, que es treballi més l'ús del català en aquestes eines.
0: Uh-huh. No sé si ara tocaria ja anar una mica més enllà, encara pots afegir...
1: Volia afegir una... En aquest cas us volia presentar una eina, una pàgina web que es diu Goita, què fan ara?
0: Sí, és que no sabia ben bé com posar-me.
1: Acabo d'explicar, és veritat. Sí.
0: Goita, què fan ara?
1: Goita, què fan ara?
0: Goita, què fan, no què fem.
1: Sí, Goita, què fan ara? Bé, doncs, és interessant perquè és una pàgina web, és un web que recull automatitzadament doncs, el que és el contingut en català de les diferents plataformes pel que fa doncs, a pel·lícules, sèries, documentals, àudios, ja sigui en català o bé subtitulat en català. I per tant, aquest va començar el 2021, ara potser és el seu moment més d'auge, és a dir, que s'ha anat enfilant, ha anat pujant, perquè el que és interessant és que cada vegada hi ha més gent interessada, que li agrada o li ve de gust veure ja sigui pel·lícules en català o escoltar doncs, podcast. I per tant, Goita, què fan ara? Doncs és aquesta pàgina web que ens les presenta.
0: No sé, és que hi ha alguna música de fons que me sembla que està relacionada amb Goita, què fan ara.
1: Clar, perquè si recordeu el Goita, què fan ara, això ja ens ve, bé, és una expressió, els que sou més joves no, però els que ja tenim una edat, doncs ja ens recorda doncs, de temps enrere que teníem aquesta expressió que feien.
0: El Goita, què fan ara. La trinca, eh?
1: Sí.
0: És una pena perquè la trinca ja ni... Vull dir, alguna persona que formava la trinca ja no hi és tampoc.
1: Bé, sí.
0: Bé, són coses... Bueno, el temps passa.
1: Sí, sí.
0: Així de clar.
1: Bé, doncs en aquesta pàgina web el que tenim doncs més de 22.000 obres doblades o bé subtitulades en català. Per tant, us animo que, a més és gratuïta, que entreu a Google, que poseu Oita, què fan ara? I podeu triar doncs, la pel·lícula que us interessi. Per exemple, no sé, o voleu una sèrie, no sé, Les Tres Bessones. Doncs, cliqueu Les Tres Bessones allà a la lupa, que és el que per cercar, i el cercador us enviarà doncs, per poder veure.
0: A alguna plataforma, on sigui, on podem trobar aquesta pel·lícula. Està bé, està molt bé.
1: Sí. Doncs va, anem...
0: Anem una mica avancem? Més. Vinga. Avancem.
1: Avancem i anem més enllà, el català sí. Més enllà. Que us vull parlar avui de...
0: Interferències entre paraules en català?
1: Exacte, us vull
0: parlar d'aquestes... Això, m'atrau això, d'interferències, que, o sigui, les paraules es poden interferir?
1: Sí, perquè de vegades les confonem, les confonem en el sentit que una paraula per l'altra... a veure, us ho explico, us poso exemples i es veurà més clar. Si jo dic full i fulla, full i fulla...
0: El full.
1: Exacte, els que ja estem més habituats sí, però potser els que estem aprenent català doncs hem de veure la distinció entre la paraula full i fulla. Un full, per tant, és de paper, és en aquest cas doncs, per poder escriure... D'acord? I en canvi la fulla, doncs la fulla és molt més ampli perquè pot ser doncs la fulla de l'arbre o pot ser la fulla d'un ganivet, la fulla
0: també.
1: Que sigui ben prima, o pot ser d'una porta, doncs una porta que pugui tenir dues fulles, posem per cas, sí, que tingui dues parts. Per tant, és una interferència, per què? Perquè barregem una paraula amb l'altra, i ens pot crear conflicte. De la mateixa manera que tenim difós i difús, aquesta és que va sortir a classe i vaig dir que aprofito i me l'apunto per dir-la.
0: Sí.
1: Difós, quan diem difós, ve del verb difondre, de fer-ho extensiu. Uh-huh. Per exemple, a través de la ràdio s'ha difós
0: Doncs mira que el tema, que la llengua catalana doncs cada dia va més... No, és una manera de fer, en aquest cas, d'aprofundir en la llengua,
1: Exacte.
0: No només de fer difusió, sinó d'aprofundir.
1: Va. I en canvi, difús...
0: Però de la festa major, sí, les
1: exacte,
0: activitats.
1: Per això,
0: fent
1: per
0: difusió
1: això.
0: De les activitats.
1: Exacte,
0: sí.
1: Que...
0: O de la capbuitada.
1: Exacte, ara ja pensant en capbuitada. Va. Doncs per tant, s'ha difós, i en canvi difús, en aquest cas vol dir que no és gaire clar. Jo dic, puc
0: una
1: fer una explicació difusa, no? Un discurs difús, que no és clar. Per tant, difós és del verb difondre, i difús, en aquest cas, és que no és gaire clar.
0: No està clar, ja.
1: Més, us vull parlar, per exemple, de rendible i rentable.
0: Ui.
1: Són dues paraules que sembla que sí, però no. Què vull dir amb això?
0: No, de rendir.
1: Rendible ve de rendir.
0: Rendir bastant, no?
1: És a dir, és una persona que és rendible, que és profitosa.
0: Exacte.
1: Exacte. Però rentable és que es pot rentar. Aquesta brusa, per exemple, no és rentable. És a dir, no es pot rentar. Però aquí sí que hi ha una interferència, a més cal afegir-hi aquesta interferència amb el castellà, que aquest rentable té més...
0: Que podríem dir és rentable, quan podem dir, si estem parlant de si això, per exemple, és rentable que aquest producte o és rentable pel supermercat, pel qualsevol, que moltes vegades passa això, com el producte no l'és rentable, el treuen del mercat,
1: exacte.
0: Per exemple. Per
1: sí,
0: exemple. Això seria en castellà, no?
1: I en canvi en català hauria de ser que no és rendible.
0: Que no és rendible.
1: Que no és rendible. D'acord? Després hi ha, per exemple, un altre cas, el que entre medi i mitjà, medi natural,
0: que
1: per exemple,
0: que moltes vegades diuen medis de no és medis de comunicació.
1: Exacte, i vosaltres ho veieu molt perquè aquesta errada, acostuma a passar, són mitjans de comunicació. Mm-hmm. Per tant, hem de separar un terme de l'altre. Aquestes interferències les he volgut explicar.
0: Medi ambient sí que és correcte.
1: Exacte. Perquè en aquest cas estem parlant de tot un espai, en aquest cas medi ambient, igual que el medi marítim. Aquestes paraules, per què les he volgut presentar? Doncs perquè aquestes interferències les he extret d'un llibre que us vull presentar, allò que vas remenant, que es titula, atenció, Quodlibets del català. Ara vaig aquí. Quodlibets. Què vol dir quodlibets? Un quodlibet. Ve de llatí, quodlibet. Quod vol dir que, no? I libet, doncs, que m'agrada. Si busquem aquesta paraula en el diccionari, la primera definició ens vindrà a dir que és una composició musical que combina diferents melodies, etc., punts suspensius. Però no és aquí on ens volem centrar, sinó en aquest cas volem parlar més del tema filosòfic. Per què? Perquè a nivell de filosofia, el que és un quodlibet eren els dubtes que podia presentar, dic, ho faig en passat perquè ara no sé fins a quin punt sorgeix això, l'alumne al professor. Sempre és el professor qui explica, qui dona la lliçó, però els alumnes de vegades tenen dubtes, qüestions que et crida l'atenció, que has vist potser quan has sortit al carrer, quan algú t'ha explicat alguna cosa. Doncs aquests dubtes són aquests quadlibets que presentes al professor i aleshores, doncs, a partir d'aquí, és el professor que s'ha de buscar la vida per resoldre els dubtes dels alumnes. Ho vaig trobar interessant perquè, bé, a classe sempre ens passa que, malgrat que tu tens ja preparada la lliçó i vols explicar un tema en concret, de vegades t'arriben alumnes que tenen altres dubtes que els ha sorgit, doncs, potser comentant amb algú, mirant la televisió, escoltant la ràdio, i per tant, doncs, és a partir d'aquí que el que tenim són aquests quadlibets, és a dir, són els dubtes que ha de resoldre, en aquest cas, el professor o professora als seus alumnes. Sí? No sé, igual que aquí de vegades a la ràdio anem parlant i anem dient «ai, mira, i per què?» i expliquem, doncs, el per què d'alguna paraula, d'algun terme, doncs, de la mateixa manera a l'aula. I aquí, doncs, us presento aquest llibre que és d'en Pere Juli Serra, que està molt bé, que us el recomano, i bé, és per parlar de llengua i sobretot per parlar d'aquests dubtes del dia a dia, de qüestions quotidianes que de vegades ens sorgeixen, com són les que hem esmentat ara, fins ara. Sí?
2: Doncs està, penso que està 365, vol dir 365 dies també, no? Sí. Quodi, de codi, no?
1: És quodi llibres, que m'agrada, del català. Sí.
2: Sí,
1: perquè és del llatí, exacte.
2: Quadlibets. Sí, l'ho hem de dir ben dit. Quadlibets del català, 365.
1: Exacte, i són doncs diferents dubtes lingüístics que sorgeixen. És per això que alguns els he trobat interessant compartir amb vosaltres i m'aniré guardant alguns per plantejar-los aquí endavant les atxes per anar aclarint conceptes lingüístics. Sí? Seguim. Va, hem estat parlant, doncs, per una banda d'aquests quadlibets i anem a parlar, doncs, d'algunes paraules nostrades, és a dir, aquelles paraules que tenim i que de vegades les anem deixant en un racó, les anem oblidant, doncs bé, val la pena recuperar-les. Com és el cas de esmerçar, aquest verb.
2: Esmerçar.
1: És que és maco.
2: No, però és, vull dir que ho fem servir.
1: Sí.
2: Bueno, potser és
1: Conxi,
2: com
1: potser
2: dient.
1: Potser tu sí,
2: No,
1: però
2: és com dient.
1: Invertir,
2: bueno,
1: anem
2: més que, dir-ho, al llegint, t'estic parlant de quan de novel·les, no?
1: Sí.
2: Que és moltes vegades, i la gràcia, i el, que hi ha el vocabulari ben escrit, elegant, i a la vegades també, i alhora també senzill, no?
1: Exacte. Doncs va, tenim esmerçar, a veure si recuperem aquesta paraula, que és un sinònim d'invertir, esmerçar, és maco, amb ser trencada. Una altra de les paraules, mal de cap, a mi aquesta m'agrada, mal de cap, s'escriu tot junt, i és una preocupació, o una, confiem que només en sigui una, mal de cap. De la mateixa manera que si dic mal de caps, en plural, hauria d'anar separat, o quan de vegades ens fa mal al cap,
2: sí.
1: Aleshores sí que va separat. Però en aquest cas, mal de cap tot junt significa preocupació.
2: Sí, i quin mal de cap,
1: Exacte. Sí. Hi ha una altra que aquesta m'agrada, la vull compartir, perquè és, en comptes de dir que de vegades ens ho prenem a pit, hi ha alguna situació que és que t'ho has pres massa a pit, doncs recuperem aquesta de prendre-s'ho a la valenta.
2: Sí, és que te l'has pres
1: a la valenta,
2: molt a la valenta.
1: No t'ho prenguis a la valenta.
2: No t'ho has de prendre
1: així.
2: Però sí, que la vida...
1: Prendre-s'ho a la valenta.
2: Sí, sí, sí.
1: Va, i seguim, posem punt i a part per anar a parlar de frases fetes. Sí?
2: Sí.
1: Avui m'he centrat...
2: Que m'agraden moltíssim les frases fetes.
1: M'he centrat avui amb el verb veure, veure amb ve baixa, de la vista.
2: Sí.
1: Sabeu que tenim dos veures, es pronuncien igual, però un és amb ve alta, l'altre amb ve baixa.
2: A vegades diem... A veure, què ens aportes avui?
1: Doncs aquest és amb ve baixa, perquè estem parlant de vista.
2: Sí.
1: En canvi, quan ve de beguda, que beguda va amb ve alta,
2: sí.
1: Veure amb ve alta.
2: Però també a vegades és quan, que ve del verb haver, que també va amb ve baixa. I a vegades podem confondre la vista amb l'haver, vull dir, quan hi ha alguna cosa.
1: Sí, sí, sí. Però igualment, clar, ens enllacem al tema de la mirada, de la vista. Podem fer servir frases com, per exemple, veure el cel obert. L'expressió veure el cel obert és quan de vegades veus que ja trobes la sortida d'una situació. Dius, és que ja veus el cel obert, ja trobes...
2: Veus la llum, no?
1: Veus la llum,
2: la llum, al final, com es diu, al final del túnel.
1: Del túnel, exacte. Sí. Una altra, veure la brossa a l'ull de l'altre. veure la brossa a l'ull de l'altre és que mirem, en aquest cas, els defectes de l'altre sense adonar-nos que nosaltres potser fem els mateixos o encara més, no?
2: Que estem mirant més el que, o sigui, estem més amb el que fa l'altre que no precisament el que fem nosaltres i moltes vegades fiquem molt la pota, no?
1: Exacte. Veure la brossa, BROSSA, veure la brossa a l'ull de l'altre, és a dir, veure, doncs,
2: els seus defectes. En els teus defectes que no pas...
1: Més, veure la padrina, aquesta m'agrada.
2: Sí,
1: veure...
2: perquè vol dir alguna cosa i en realitat la padrina és...
1: Sí, sí, exacte, la pobra padrina que no té culpa de res, però veure la padrina significa que ho has passat molt malament, que has patit molt, de vegades per una malaltia, de vegades perquè a la feina has estat molt angoixada, aleshores és que he vist la padrina, és que ho he passat tan malament, això és veure la padrina. Una altra, veure's les orelles. De vegades, després d'una mala situació, doncs dius, mira, veure's les orelles significa doncs, que ja vas veient, igual que dèiem abans veure el cel, no? Que dèiem veure el cel obert, doncs de la mateixa manera tenim en aquest cas veure's les orelles. O veure-ho tot negre. Ui, si ho veiem tot negre, malament anem.
2: Sí.
1: I una altra, veure's amb cor, sí. que tens aquesta força, aquesta voluntat, veure's amb cor. Uh-huh. Una última, veure's el llautó, veure el llautó, dic ui que et veig el llautó, és a dir que sí. Ja sé per on vas, sí. Ja sé quines són les teves intencions.
2: Aquesta la trobem bastant sovint.
1: Veure's el llautó.
2: Però sobretot amb persones que feu servir bé
1: a l'ús. Ui que se't veu el llautó, sí. Uh-huh. Molt bé. Uh-huh.
2: Doncs no sé si ara podem passar ja a la música, perquè la música sempre és important. I en aquest cas, crec que ens portes un grup d'aquí, molt a prop també, de Granollers.
1: Exacte.
2: Sabana.
1: Sabana, Sabana, que ara també el mes que ve actuaran a Granollers, a la Rocumbert. Sabana és un grup de Granollers que es van conèixer al conservatori estudiant i es van tancar al garatge de casa d'un i van començar fent la broma, anem a tocar cadascú el que podia i a partir d'aquí doncs, va sortir el grup de Sabana. Val a dir que aquest nom no els agradava a cap del grup, però bé, és que és l'únic que va tenir més puntuació, diu que van fer una llista de paraules i aquesta és la que va tenir més puntuació amb la qual cosa es van quedar amb Sabana. Aquest grup és interessant perquè el que volen, com sempre, crear aquesta música fresca, propera, dinàmica, i per tant doncs, ens presenten la cançó Dies de tot, ara anirem per aquí escoltant i us animo doncs, que l'escolteu i la lletra també perquè és que tenim dies de tot, de tots colors i per tant doncs, no cal prendre les coses tan a la valenta sinó que...
2: Hem d'acabar, Susana, em sap greu perquè jo m'ho passo molt bé amb aquesta aquí, quan estem en aquesta secció, Doncs, com sempre, ha estat un bon recorregut per entrar a les atxes per aquest espai i queda clar que continuem obrint o que continues obrint finestres potents sobre el que representa la llengua i el compromís amb la comunitat. Moltes gràcies, com sempre, Susana, per totes aquestes aportacions que ens ajuden moltíssim a conèixer i la nostra llengua.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Aprofundir en la nostra llengua.
1: I ja sabem,
2: Fins dijous vinent. I, com sempre,
1: endavant les atxes.
2: I ara fem una pausa per escoltar les notícies de les 10. No marxeu, que de seguida tornem.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes Femení, General i Palau, a les 4 de la tarda al Municipal de la Torre Roja.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
2: Divendres 16 d'octubre.
3: A 6:15 de la tarda, a la Biblioteca de Caldes.
4: Històries que ballen. Descoberta corporal per a nadons amb música i contes amb Mercè Martínez.
3: A partir de les 7 de la tarda, al Parc de Can Rius.
4: Cinquena edició de l'Oktoberfest, a càrrec de l'associació Aimava.
3: A 11:15 de la nit, al Parc de Can Rius.
4: Concert de versions amb les Reines del Mambo.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: Aquesta Festa Major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major Calderina. Una mirada a la història de la Festa Gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
3: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
5: I després de parlar de la llengua que ens identifica, entrem en un espai de calma, de reconeixement i d'escolta. És moment de sintonia interior. I aquest espai dedicat al benestar emocional, l'autoconeixement i la calma mental, sempre des d'una mirada propera i aplicable a la vida quotidiana, quotidiana, i està, vull dir, sempre de la mà d'Alba Ferreter. Bon dia, Alba.
6: Molt bon dia.
5: M'he quedat una mica entrebancada en quotidiana.
6: Bueno, no passa res.
5: Doncs això, entrem en matèria del que avui podem aprendre per trobar-nos millor en el nostre dia a dia, en com és possible i quines eines podem fer servir per calmar aquesta ment que creiem que de fet, moltes vegades o sovint està en continu moviment i no sabem com parar-la.
6: És la boja de la casa, eh?
5: Sí, sí, sí. A més, és la que porta damunt de tot, eh?
6: Exacte. Sí.
5: És com dient que el tronc, o sigui, a davant del tronc és el cap i que no sabem mai com aturar-lo.
6: I
5: com,
6: tant.
5: Vull dir. Doncs amb tu podem aconseguir precisament trobar la manera.
6: Exacte. Avui he volgut donar-li com un enfocament més pràctic, no? Una part teòrica perquè per mi és important, però sí que la idea és que avui entrem a la part més pràctica de com, quines estratègies, no? Podem dur a terme per calmar la ment. Així que, si et sembla, ens
5: comencem,
6: hi posem.
5: Comencem, sí? Ja. I podríem dir comprendre, a partir d'aquí, la primera part, comprendre el soroll mental. Perquè i podrien, sí, primer definir el soroll, perquè el soroll és aquesta part que és que és, no, jo no diria de que ens fa posar-nos bojos, però sí que és que no sabem, però el cap no para. I estàs sentint soroll contínuament, però és aquest soroll que tens a dins, no? Vull dir, no és el soroll que estem escoltant per aquí, no. Mm-hmm. És el que queda a dins,
6: el
5: no?
6: El que portem a dins.
5: Sí.
6: A més, fixa't que totes les persones tenen aquest soroll. És a dir, és igual si vius aquí a la Xina o on sigui, que tots tenim aquest run-run, no? I per això crec que la primera part ha d'anar molt vehiculada precisament a entendre quines són les peculiaritats que té la nostra ment, perquè jo una cosa que em trobo molt sovint és que hi ha gent que diu, ai, em pensava que només em passava a mi.
5: Sí, no. Molt sovint, eh? Sí. Molt sovint. Expliques qualsevol, digo, ostres, això?
6: Em pensava que només,
5: era cosa... Pensava que era, per exemple, si som polítics, que, era, que només passava als polítics, no?
6: I clar, no, hi ha coses que ens passen a tots i per això crec que és important, no? Aleshores, doncs, ens hi fiquem, no? Quan parlem d'aquest soroll, quan diem que la ment no para, és una cosa que és fàcilment reconeixible perquè hi ha moments en què, per exemple, no, quan arribes a casa, t'asseus al sofà i de cop i volta ja és com, bueno, en principi ja no només tasques a fer, doncs just en aquell moment et ve al cap allò que no has respost, aquell missatge que no has contestat, allò que et queda pendent, comences a repassar, no, les converses anteriors. És a dir, en un moment en què en teoria la ment podria descansar, això no para, no? Això no para. Aleshores, parlem d'aquest soroll mental, doncs, tenir moltes tasques pendents i intentar recordar-les totes, no? Aquest repàs mental que fem, no? Que hi ha gent que, ja ara parlarem d'això, no? Però que està a la dutxa repassant tot el que ja feu avui.
5: Pues no, i no seria que a partir d'aquí seria millor posar-te a cantar, perquè, tot i que, perquè si cantes, estàs cantant, bueno, estàs,
6: Totalment.
5: Sí, perquè és que si no, la ment està...
6: Està allà, Bueno, anticipant.
5: Clar.
6: Anticipant tot allò que pot arribar a sortir
5: el dia.
6: Malament al dia,
5: sí,
6: o
5: no,
6: bueno,
5: penses,
6: tampoc anar molt lluny,
5: no penses que te sortirà tot bé, sinó, ostres, i avui sí. què passarà avui?
6: És això, i si sí. Allò, i bueno, no, ara que estem en aquest context de social, no, de redefinició electoral, bueno, tot això...
5: Ui, sí, sí, uf, sí. Uf, què ment... passarà? Un cop que passi això?
6: Exacte,
5: que,
6: no?
5: Com estarem, no?
6: Exacte. Sí. Això que et deia, hi ha molta gent, moltíssima, que, i jo, a vegades a mi també em passa, no?, que has tingut una conversa que potser no has dit el que volies dir, o que has dit de més, llavors estàs allà.
5: També, i després dius, ostres, què m'he passat, eh?
6: Exacte.
5: I això, no?, ens passa molt sovint.
6: Passa moltíssim.
5: I a vegades aquí, en el mòbil.
6: Telèfon.
5: En el mòbil, perquè és un... Podríem dir que és una manera, perquè quan tu estàs parlant, com ara estem aquí, no?, sí que pot ser que pares una mica i penses una mica en el que has de dir. Però quan estàs en l'aparell, mòbil, pantalla, és a dir, una tauleta, l'ordinador, tu estàs allà i i no penses. Tu poses a escriure, sobretot WhatsApp.
6: Com que hi ha més l'impuls, no, vols dir?
5: Sí. No sé, i després veus que és molt sovint, a vegades diu, ostres,
6: sort que podem borrar la conversa, doncs.
5: Sí. A vegades les borres, però ha donat perquè, ui, no saps tu la que arriba a passar. Pensa, és que és un problema el WhatsApp, no? Quan tens, o sí, si estàs en un grup, no?
6: Ui.
5: I penses que tu estàs amb aquesta persona, amb una persona particular, estàs parlant, però en realitat ho has posat en el grup i justament has fet una crítica.
6: Ah, això també, clar, això també passa.
5: Però bé, ara, diguem, sí, està en aquest, sí, cas, no?
6: Llavors, bueno, doncs passa això, no?, de que ens podem jutjar per això que hem fet, per això que com ens hem sentit. Parlem també del soroll mental quan cada notificació que entra o cada, no, estímul que rebem, pum, no?, la nostra atenció canvia, no? Això també té a veure amb aquest
5: soroll.
6: I el buscar respostes definitives. És a dir, la ment busca molt els absoluts, el tot o el res. I la realitat és que ens movem més, amb aquest...
5: En un terme
6: amb els
5: que
6: grisos,
5: ni és tot ni és...
6: amb els grisos.
5: Sí.
6: I amb aquesta incertesa, no?, que ens acompanya perquè és inherent a la vida.
5: Clar.
6: Aleshores, això la ment ho porta fatal. I busca sempre com... els tancaments, no? Que les coses estiguin tancades. Aleshores, per exemple, si hi ha situacions, converses que han quedat pendents o no sé, coses que han quedat així com en l'aire, pot ser que la nostra ment li vagi donant voltes intentant tancar, intentant trobar una solució definitiva, intentant... No? I llavors això obre la porta a moltes coses, anar preguntant a tothom a veure què hem de fer o anar repetint situacions, no? Tot això forma part d'aquest soroll mental. Aleshores, per poder endinsar-nos en aquesta, en això de les, aquestes tècniques, no? Aquestes estratègies que volia portar avui, a mi em sembla molt important, com deia, entendre quina és la naturalesa de la ment. Mm-hmm. Més que res, i això sembla una tonteria, però més que res perquè quan entenem que vivim, no? La nostra consciència viu ficada en un cos, no? Que té unes peculiaritats concretes i que funciona d'una manera concreta, una de les primeres coses que passen és que deixem de sentir-nos culpables per fer el que fem, per pensar el que pensem, per sentir el que sentim, perquè de la mateixa manera que sabem que el nostre cos no pot volar i no ens sentim culpables perquè no podem volar, perquè no tenim ales, no? És una tonteria, doncs entendre com funciona la nostra ment ens ajuda també una mica a dir, bueno, això són coses que està fent la meva ment, sí. Intento acompanyar-la, intento compensar-ho, intento no sé què, però no em sento culpable per això, per tenir aquests pensaments, no? Aleshores, la primera cosa a tenir en compte és que la ment sempre està viatjant.
5: Total, i sovint cap al passat, més que cap al present.
6: El present per la ment no existeix, sí. És molt incòmode, perquè en el present...
5: O passat o futur.
6: Exacte. Mm. És passat o futur. Passat o futur. I això té una base biològica en quant a, clar, del passat aprèn en el futur projecte.
5: Clar.
6: Tot allò que hem après del passat m'ajuda a poder-ho projectar a futur, bàsicament per no morir.
5: O podríem dir també tot el que no he pogut ja no aprendre, sinó el que no he pogut fer del passat, podria
6: exacte.
5: Fer-lo en el futur.
6: Exacte, però, d'acord? Doncs, exacte.
5: És a dir, si jo hagués aprofitat molt més allò que estava aprenent, per exemple, i ho vaig deixar, no? El futur seria diferent. No ho sé, bueno, si això també passa.
6: Això també passa, però fixa't que és tota l'estona passat,
5: sí,
6: futur.
5: I futur.
6: No té més. Uh-huh. I és més, quan hi ha espais de present, no li agrada gens. Que és aquests moments de, bueno, ja està, no? He acabat el dia, estic en el present. No, et falta fer això, et falta no sé què, no? Comença a venir. No, no li agrada, és una cosa que no li agrada gens.
5: I si el dia, diguem, has acabat el dia i l'has acabat bé, en realitat és com ja també és passat.
6: Exacte, exacte. Sí. Aleshores, tot això parteix d'una peculiaritat que té la nostra ment, que els neurocientífics en diuen la xarxa neuronal per defecte. Uh-huh. I això el que vol dir és que el nostre cervell està constantment generant soroll, pum, pum, pum, pum. Està tota l'estona processant informació des d'un lloc com en un segon pla. Què passa? Que això té molt a veure amb el pilot automàtic del que vam parlar...
5: Que la setmana passada,
6: exacte.
5: Sí.
6: Exacte. I és com aquest soroll de fons, aquesta remor de fons, és una peculiaritat que té la nostra ment, simplement de, bueno, va processant informació, hi ha molta informació inconscient, n'hi ha d'altra que és conscient, però va fent, passa també quan estem somiant, no? Hi ha molta activitat cerebral mentre estem somiant. Aleshores, aquesta idea de deixar la ment en blanc és impossible. Perquè la ment genera pensaments, vale? Genera pensaments, capta pensaments, bueno, això és una altra, és antena, és receptor i és antena també. Vale? Aleshores, ja d'entrada, diguem que la idea no és parar la ment, no és parar els pensaments, perquè és impossible i ens genera una frustració tremenda, no? Vull deixar de pensar en això. Ens oblida tant, perquè
5: que,
6: la idea no és aquesta.
5: És que ni tan sols fent ioga no, podries deixar la ment en blanc.
6: Ni meditar. No. És que l'objectiu de la meditació, que seria... és un mite molt gran, no? L'objectiu és deixar la ment en blanc. No és deixar la ment en blanc, és canviar la manera en la que et relaciones amb els pensaments que genera la teva ment. Perquè igual que el cor bombeja sang o que els pulmons respiren, la ment pensa, és una qualitat de la ment. Aleshores, la idea és poder canviar la relació que jo tinc amb els meus pensaments. Uh-huh. Vale? Què més? L'altra cosa que fem, l'altra peculiaritat i que hem de tenir en compte, és que la nostra biologia s'allunya d'allò que és desagradable, és pura biologia, del que és desagradable, i s'apropa allò que fa...
5: Que t'agrada, que te sents bé,
6: que genera,
5: no?
6: Plaer, no?
5: Sí.
6: Exacte. Què vol dir? Que totes aquelles emocions que són desagradables, perquè a mi no m'agrada parlar d'emocions negatives, són desagradables...
5: Desagradables. O alguna cosa que has passat t'ha passat i és desagradable, és com treure-la, oblidar-la.
6: Exacte. Sí. El que fem és Intentem sí. No, que no hi sigui.
5: Sí.
6: Intentem...
5: Són aquests records amagats que queden allà.
6: Exacte. Però hi ha vegades que, clar, això està en un primer pla. I què fem? Intentem pensar el que estem sentint. Per què? Perquè la ment li vol donar una explicació a la dimensió emocional. I sí que és veritat que, evidentment, es uneixen, no? I que podem entendre coses a través de l'emoció, però una cosa és pensar i una altra cosa és sentir. Són coses diferents. Llavors, moltes vegades aquests bucles en els que entrem, aquestes rumiacions, té a veure perquè estem intentant pensar coses que només volen ser sentides, no? Per exemple, quan hi ha el dolor d'una mort, no? El dolor fa mal, dol.
5: El dolor d'una mort...
6: D'una mort...
5: Qualsevol cosa que... Exacte, d'una pèrdua.
6: Exacte. Sí. I el dolor dol i l'única cosa que vol és ser sentit. I llavors, com que és molt incòmode, perquè és molt incòmode en el cos el dolor... Comencem a donar-li voltes. I comencem amb, hauria d'haver fet això li hauria d'haver dit, això no sé què, perquè, o inclús podem anar més enllà, no? I sentir-nos culpables per coses que és dolor, que vols
5: ser sentit. Sí, perquè si en realitat és un amor, dius, ostres, si hagués estat jo més imagina que és la mare, o que és una... Si hagués estat més amb ella, ara me'n penedeixo d'aquest temps que ha passat i no he estat al seu exacte. Costat, o, que això ho podem pensar molt sovint.
6: Molt sovint. I això és processament mental intentant donar com una explicació o un algo a aquesta dimensió més emocional. No? Aleshores, la idea, de nou, és canviar la relació que tenim amb els nostres pensaments també per poder acompanyar-nos d'una manera més íntima, no? A nosaltres mateixos en les situacions vitals. No?
5: Precisament, potser seria... O sigui, jo t'he pensat, el que no has fet... Pensar en els moments feliços que has tingut, per exemple.
6: Per exemple...
5: Si és una pèrdua, és una pèrdua, imagina't, és un divorci, és una altra manera, no? D'enfocar-te. Aquí sí que podries enfocar-lo d'una manera més d'oblit, d'oblidar-te.
6: Bueno, hi ha una primera part, Conchi, que
5: podia ser la felicitat que també t'ha portat aquesta
6: sí,
5: persona.
6: Sí, exacte. Hi ha un primer pas sempre que és em sento com em sento.
5: Exacte. No pots evitar-lo.
6: Em sento com em sento i li dono
5: espai. I estic mal perquè és igual, és una pèrdua.
6: És una pèrdua.
5: Sí.
6: I
5: has
6: dret.
5: De passar un dol, eh?
6: Exacte, no? I em dono el permís per... Bueno, doncs estic com estic i la vida m'ha portat això ara. I després sí, jo crec que... Bueno, hi ha fases, no? Perquè si són ruptures doloroses o coses així, doncs pot haver-hi l'enuig, no? Pots estar enfadat, poden passar moltes coses. Però jo crec que sí que hi ha una part de gratitud, no? Que ha portat aquesta persona a la meva vida, perquè al final ha sigut un tram també de la meva vida, no? I això també és important. Aleshores, el primer pas té molt a veure amb deixar d'intentar pensar què és el que estic sentint per... donar-me espai al que sento. De fet, moltes vegades, no sé si a tu t'ha passat, a mi, jo reconec que a mi m'ha passat alguna vegada, de que, no sé, ja estic algun dia que em llevo o ha passat alguna cosa que em sento rara, em sento estranya. I la ment intenta donar-hi una explicació. Ah, no, m'estic sentint estranya perquè no sé què. I potser...
5: Sí, i perquè
6: potser
5: és el dia que t'has llevat...
6: No
5: ho saps, però senzillament tens el dia que... Has començat, que a vegades jo penso de dir, ostres, ja començo malament. No?
6: Bueno, avui em sento com em sento, no? I m'acompanyo amb això. Intento no responsabilitzar-ne a ningú,
5: sí,
6: no fer-me encàrrec.
5: Moltes vegades, quan et sent, jo no sé si és en el teu cas, quan passa això, jo, per exemple, em refugio a la música.
6: Vale, és una manera d'elevar l'energia.
5: Exacte,
6: però està
5: total,
6: molt bé.
5: Perquè és que m'ajuda a passar, vull dir, a tenir fora aquesta sensació de no saps el què.
6: Exacte, de no saps el què. A mi m'ajuda molt posar-me música i ballar.
5: Sí,
6: a casa,
5: també.
6: També.
5: I si és possible, a veure, cantant no acostumo a fer perquè... Digo, ostres, ho faré. Però si sé la cançó, per què no?
6: I tant.
5: Si m'alegra...
6: Exacte, és també una estratègia molt bona, no? Aleshores, molt bé, quina és la idea? Doncs precisament la idea és que que puguem passar de la reacció automàtica a la resposta conscient. Vale? D'una cosa a l'altra. Aleshores, avui us porto les tècniques, vale? I a veure, no? A veure cadascú si ho pot aplicar a casa seva, a veure com va. La primera en vam parlar també fa algunes sessions que té a veure amb aquesta respiració. Mm. Vale?
5: La primera justa, i ajuda moltíssim, no?
6: Ho vas aplicar, això, Conxi?
5: 5 vegades. Vull dir que sí, vull dir que sí. És agafar,
6: exacte,
5: és posar.
6: Sí.
5: Vull dir que...
6: Això
5: no,
6: mateix.
5: Totalment. Això. Totalment, perquè hi ha moments que estàs molt tens, no? Tens un... I és el fet de fer-ho i canvia.
6: I canvia, sí, totalment. És una...
5: Tot i que, no, o sigui, el problema hi serà igualment, però exacte, lo veus d'una altra manera.
6: És això.
5: Clar.
6: És això. I a més, la respiració em diuen que és l'ansiolític natural, perquè sempre el portes a sobre. És l'única funció del cos que la pots fer tant de manera voluntària com de manera involuntària. I és, diuen que és el que uneix la ment amb el cos, no? Aleshores, quan tu estàs respirant conscientment, hi ha una part d'activació, o sigui, de desactivació més aviat, no? Fisiològica, no? I baixen totalment les revolucions. Aleshores, bé, hi ha diferents tipus de respiració. La que activa molt aquesta part més de tranquil·litat té a veure amb la respiració abdominal, que perquè ens entenguem és quan veus un nadó que està dormint, saps que se li infla la panxa, no? Que dona un gust de veure.
5: I dona felicitat de veure.
6: Exacte. Doncs aquest tipus de respiració que als adults ens costa molt, perquè la part del diafragma és on es guarden totes les tensions del dia, no? I si t'hi fixes, normalment ho tenim això com una pedra. Mm. Doncs és una part és una respiració que sí, normalment ens costarà menys estem tombats.
5: No sé,
6: eh?
5: Si és que notes com una cosa, la nota, o aquí, i... És com no sabria explicar-t'ho, és un nus.
6: Un nus, clar, sí. Perquè se'n va tot aquí, totes les tensions, tot. És com que ens anem apretant, no?, per dins. Doncs arriba a casa, ja no dic aquestes que parlàvem de les 5 respiracions, no?, però imagina't, arribes a casa, et tumbes, et poses les mans a l'abdomen...
5: O a la butaca, senzillament.
6: O a la butaca,
5: sí.
6: Exacte. I respires intentant posar la tensió en la part abdominal, que, insisteixo, sense forçar, d'acord? Però ajuda moltíssim aquesta activació parasimpàtica, no?, que ens ajuda a baixar les revolucions. Això és una cosa supersenzilla que podem fer.
5: I tant, i a més a més, arribes pels moments, imagines les feines o el que sigui, arribes molt tens, amb molta tensió.
6: Exacte.
5: A casa. I és el fet de dir, ostres, vaig a fer-ho. Intento... Que tot això se'n passi.
6: És com un spa, sí, no? És com un massatge que te'l dones, sí, una miqueta a tu, no?
5: Sí, en lloc de dir, me'n vaig a veure què trobo, quin pastís trobo, perquè... No, oblida't d'això.
6: Exacte.
5: Sí, perquè moltes vegades penses que amb el que t'entra per la boca...
6: Bueno, totalment, la gana emocional,
5: sí,
6: eh?
5: Sí, que no és gana, és moltes, ni gula, és el fet de que aquests nervis los vas dir, bueno, amb això se m'aniran.
6: I després, al cap d'una estona, torna a venir.
5: No, pitjor, sí, perquè després tens mala consciència.
6: Et ve la culpa, i tant. La segona cosa que podem aplicar és l'atenció plena als sentits, sí, i a les accions quotidianes. I això té molt a veure amb això que parlàvem de la dutxa, té a veure amb el menjar, no? Hi ha molta gent que quan està menjant, ostres, menjar, pels nostres sentits, és una explosió de sensacions increïble. I què fem? O mirem la tele, o estem amb el mòbil...
5: O sigui, es tracta de dir, estic menjant, i gaudir de tot el que, o sigui, a poc, no?
6: Exacte. Hem de pensar amb l'atenció com si fos una lot, no? Una linterna. Aleshores, tenim la capacitat de, allà on ens enfoquem, allò ho fem més gran. Clar, si la nostra atenció està al telèfon, estem desconnectats de l'atenció al cos. Però si estem menjant, encara que sigui un plat de llenties, que m'és igual, eh? O sigui, imagina't el plat de llenties, no? I dius, val, ara estic aquí menjant això i poso atenció a la textura de les llenties, als diferents ingredients, que si hi ha xuricet, que si hi ha, no?, la pastanagueta, que si hi ha... Home, imagina't, jo ja salivo,
5: sí,
6: no?
5: Sí.
6: Ja estàs amb aquesta experiència sensorial i estic aquí i ara. No estic en els meus pensaments, estic dinant, no? O estic menjant. Això, per exemple,

0: Exacte.
1: Sí, perquè si tens ja veus que està la cuina plena, dius no, el rentaplat. Però quan són poquets és que sí, jo trobo que també és un moment de relax.
0: Exacte, i poses atenció al sabó, com no sé què, no? És aquesta consciència en el que estic fent. O coses com quan vas caminant, no? La consciència en el cos mentre estàs caminant i com s'acompassa amb la respiració. I estic aquí i ara, jo amb el meu cos, i estic, encara que, home, si vas al súper de baix de casa, poder no, però si te'n vas a fer, doncs no sé, vas pel poble i vas passejant, no? I estàs atent als sentits, a com aquesta doble tensió entre dins fora, de com et vas sentint, com et connectes amb tu, com et connectes amb l'espai. Ostres, és una cosa molt que genera molt de plaer estar en el cos, no? I fixa't que no cal anar a, no sé, on al Tibet.
1: Que va. Això. Pots tenir... bueno, ja no t'he dit que aquí, però que aquí també pots trobar molts bons racons, molt macos, exacte, en el que et sents totalment, o t'aïlles, podríem dir, del món.
0: Exacte.
1: A vegades, quan diem estar en un estat de la ment fora del context quotidià, no? És senzillament aquest aïllament, però que és per
0: estàs
1: tu mateixa.
0: Tu. Exacte, sí. T'aïlles del món, sí, però entres en tu, que és superbonic. No?
1: I aquí trobes espais també,
0: i tant,
1: pots trobar-los.
0: I tant, però inclús a casa, vull dir, si estàs, també, no sé, si estàs llegint, o el que parlàvem del ballar, del cantar, de totes
1: sentir
0: aquestes
1: la música,
0: coses,
1: aquesta,
0: sentir
1: la
0: música,
1: que
0: exacte. Això és atenció plena als sentits. I parteix d'una premissa molt senzilla, que és: la ment viatja entre el passat i el futur, però el cos sempre està en el present.
1: En el present.
0: Per tant, és estar en el cos, és habitar el cos. Mm. No? Aleshores, vinculat en això, la tercera estratègia que podem dur a terme té a veure amb algo que es diu un escàner corporal. I l'escàner corporal té a veure amb utilitzar aquest focus de l'atenció per fer una mena de massatge intern, vale? Tu mateix, no? Què vol dir amb això? Imagina't, a mi és una cosa que m'agrada molt, perquè a més la pots fer servir en qualsevol context. És a dir, aquí, perquè jo estic parlant amb tu, però t'imagina que estiguéssim en una reunió que potser estàs una mica avorrida, no? I
1: sí.
0: Dius, no?
1: Passa, eh?
0: Que això passa.
1: En
0: doncs,
1: una
0: escolta,
1: reunió o en una conferència, jo que sé, el
0: sí,
1: que sigui.
0: O el típic, bueno, d'aquí encara queda una mica, però ara que vindran les festes, no? Que a vegades...
1: Sí,
0: no?
1: Oh, i
0: ostres,
1: tant.
0: Una mica de rotllo, no? Doncs, el poder dir, bueno, ara estic aquí amb mi i començo a posar atenció a diferents parts del cos, no? Començo a posar atenció a les plantes dels peus, a com estan, l'atenció, i ho deixo anar. Llavors tu, que ho podem estar fent ara, no? I no passa res, no? I anar pujant, no? Llavors, bueno, doncs els genolls, com estan els genolls, o com estan els malucs, i anem deixant anar. I ens anem, a través de la nostra atenció, anem fent un escàner corporal. Hi ha meditacions, això és algo que es pot treballar en meditació, vale? Però jo amb les persones de les que acompanyo, jo sé de gent que abans d'anar a dormir, no, que t'està costant una mica dormir-te, no, t'estires i fas això, et pots imaginar com una llum, no, que va passant pels diferents punts, no, del teu cos. I és interessant veure, per exemple, com moltes vegades aquesta part de que parlàvem del diafragma, no, de, ostres, de cop i volta me n'adono, no, perquè estic fent aquest escàner, que això ho tenia superdur, o me n'adono que estic, no, amb les espatlles pujades gairebé tocant les orelles, o estic amb el... No, no sé com es diu ara en català, el ceño fruncido, no?
1: Sí.
0: Ara no recordo...
1: Jo tampoc sabria dir ara.
0: Els músculs aquests de la cara, sí, no? Tots ben arruats.
1: Que com... Però que precisament és aquest estàs nerviós que
0: li
1: fa... És aquesta tensió.
0: És la tensió.
1: I la tens aquí, eh?
0: I de fet, jo tinc una mica la teoria, això és una teoria que me la trec jo de la màniga, que quan estem en aquestes rumiacions, fixa't que, no, quan, això és ho arruguem, i és com si el cos estigués intentant seguir a la ment agafant aquest pensament, no? És com que es quedi allà, i moltes vegades el simple fet de destensar fa també que el pensament...
1: I això que dius, és que a més el fet de fer-lo així... Suposo que jo ho faig molt sovint, perquè al final ja se me
0: bueno,
1: queda...
0: Doncs,
1: ja se me queda
0: aquí.
1: Ostres, sí, sí. I ho penso, digo, a veure, intenta no, no fer-lo, perquè, perquè és que al final se te queda aquesta arruga. Allà,
0: sí, i és com intentar agafar algo que dius, bueno, com si fos un, no? Com una mà que està allà agafant.
1: Sí, i que quedi...
0: Ja està.
1: Senzillament, i... és evitar la tensió.
0: Sí, i ajuda també a no estar tan enfocat, no?
1: Sí.
0: Aleshores, què és el que podem fer per fer aquest escàner corporal? És molt fàcil, ens col·loquem en una posició còmoda, jo he dit tombats, però pot ser asseguts sense cap problema, i durant uns minuts anem recorrent, no? I recorrem doncs, la cara, el front, les celles, la mandíbula, tota la part del coll i les espatlles, ho deixem anar, els braços, les mans, el pit, l'abdomen, no? Tota la part de l'esquena, que també a vegades es queda molt, molt agarrotada, cames, peus... I de cadascuna d'aquestes zones posem atenció en quina tensió estem sentint. Què està passant en aquesta zona, no? Sense entrar en molta anàlisi, però una mica connectar amb les sensacions. Això no entrarem avui, però té molt a veure amb que totes les emocions s'expressen al cos. El fet de fer aquest escàner ens pot ajudar a veure de, ostres, no? Potser tinc el pit que em pesa. El pit parla molt de la tristesa, no? Si tinc aquí el pit, ostres,
1: bueno,
0: potser...
1: És el nus aquests que diem, no?
0: Exacte.
1: Pot estar aquí, pot estar aquí.
0: Sí, aquí té molt a veure també amb ansietat, amb por.
1: També.
0: Vale? Les mandíbules té molt a veure amb la ràbia, quan portem les mandíbules, no? I llavors, de cop i volta, potser ens veiem, ostres, si tinc les mandíbules... I potser té a veure amb què hi ha emocions que han quedat allà, no? Aleshores, donar-nos aquest espai de, bueno... Miro bé què em passa o simplement em dono aquest espai d'estic
1: amb mi. Però tu imagina't que a vegades te passa això perquè t'ho ha provocat una altra persona. És a dir, no esperaves, tu potser vas a, jo que sé, a fer una consulta del que sigui i aleshores, en vez de l'altra persona respondre a la consulta que tu vas, t'està posant altres... O sigui, te treu o te retreu altres coses que no té res a veure amb això. I això sí que et provoca un estat de dir, ostres, jo he vingut aquí a fer això i ara me trobo que bueno, i fins i tot surts d'allà com totalment, o sigui, fatal, no? No sé si això acostuma a passar. I aleshores, com ho pot evitar... una sensació d'aquest tipus. No sé si a través d'aquí poses una tècnica d'aquestes justament per evitar, perquè clar, si t'estàs sentint malament, jo quan passa això el primer que intento és fugir.
0: Bueno, a veure, quan passa això és el que dèiem abans. Primer, tinc dret a sentir-me enfadada. O sigui, hem de validar, vull dir, perquè al final, ja en parlarem, però les emocions totes tenen la seva funció biològica i quan ens enfadem hi ha una part de límits, hi ha una part de límits i de valors, no? De dir, bueno, potser aquesta senyora, jo sento que m'ha faltat el respecte, no?
1: Sí.
0: O, va, llavors, enfadar-me és vàlid que jo m'enfadi. El que passa que... Clar, m'enfado, m'acompanyo en aquest enfado, no? En aquest estar donant-li voltes, m'acompanyo una estoneta. El que passa que ha d'arribar un moment en el que ho deixo anar. Més que res, perquè potser aquella senyora ja està tan tranquil·la i la que s'està prenent xupitos de cianur sóc jo.
1: No, o l'altra persona t'està, cada cop t'està posant encara més...
0: Exacte.
1: T'està posant més nerviosa.
0: Exacte. I també entendre que si la història de l'altre me l'estic fent meva, no m'estic ajudant, perquè potser aquesta senyora està reaccionant d'aquesta manera, vés a saber per què. No és per justificar-ho, però és una mica de dir, miri senyora, si vostè té un mal dia,
1: clar,
0: això s'ho queda vostè.
1: No tinc per què pagar.
0: No tinc per què. No? Aleshores, aquest responsabilitzar-te del teu món interior també vol dir decidir com respons a l'impacte de les altres persones.
1: I detallar-lo.
0: Exacte.
1: El que passa que pot ser que ho tallis i encara l'altre es posa pitjor.
0: Bueno, clar, això ja...
1: L'altra persona, eh?
0: Sí,
1: vull dir,
0: sí,
1: pot ser
0: sí.
1: Dona, home, vull dir, aquí no...
0: Sí,
1: no,
0: sí.
1: No.
0: Sí. Però al final la sobirania interior és teva.
1: Clar.
0: És teva. I l'altra persona et pot intentar portar fins a un punt, però sempre pots decidir, bueno, fins aquí.
1: Sí,
0: no?
1: Sí,
0: això
1: sí.
0: Ja no és meu, és que, la meva vida, jo
1: i
0: això
1: al
0: ja
1: final
0: no diu, més, no?
1: Me'n vaig.
0: Exacte.
1: Ja està.
0: I ja està, totalment. Però la validació és molt important. Bé, aleshores, una altra cosa que podem fer. Mira, amb això que m'estàs explicant, Conchi, l'escriptura.
1: Sí, això és... Bueno, és que fins i tot hi ha tallers d'escriptura.
0: Ah, exacte. D'escriptura terapèutica, eh?
1: Terapèutica, eh?
0: Exacte, això va superbé. De fet, hi ha estudis, eh? Això hi ha estudis que demostren que les persones que utilitzen l'escriptura per simplement vomitar, perquè no és ni no cal ni posar la gramàtica perfecta, no, és simplement treure, després emocionalment han sabut regular-se molt millor. O sigui que ajuda moltíssim. I evidentment, clar, perquè aquí hi ha persones i persones, hi ha mentalitats com molt perfeccionistes, no? De no, haig de fer nus, no? Com és la introducció, nus i desenllaç, llavors haig de fer la gramàtica. Perquè... No, o sigui, si estàs escrivint per tu, per buidar, vomita.
1: Oblida't d'aquí, que ara no estàs en un text literari.
0: Exacte. Sí. I dona't el permís de ser, doncs, a lo millor moralment incorrecte o políticament incorrecte.
1: No, és el que t'està sortint.
0: Igual.
1: És deixar-te...
0: Vomita.
1: És deixar-te portar.
0: Exacte. Mm. I després, ja quan ja hagis vomitat, si vols tanques i al cap d'unes hores hi tornes...
1: Ho mires.
0: I llavors allà sí, no? És com... No, molt bé.
1: Ja, a partir d'ahir després trobaràs moltes idees.
0: Bueno,
1: penso, eh?
0: Idees creatives, sí. Algunes d'elles.
1: Sí. Després d'escriure i imagina't molts fulls i tant, pots trobar...
0: I tant. Però també... pot quedar com molt en evidència que potser hi ha alguna necessitat.
1: Sí. O sigui, aquí veus que... on pots veure, on pots tenir qualsevol problema que t'estigui passant, no?
0: Exacte. I quina és la necessitat que no estic descobrint, o sigui, que no està sent reconeguda, i quines expectatives tinc sobre els altres. I, clar, et permet una mica veure't des de fora, no? Uh-huh. I això és molt, molt interessant. I, a més, el fet de que tu ho escriguis permet que et desidentifiquis de la teva història. El fet d'externalitzar-ho, no? Perquè quan ho sentim a dins del nostre cap, tot és supergros, no? És com... És molt pel·liculera, la ment, eh?
1: És molt pel·liculera. No cal... No, moltes vegades és això, no cal d'anar-te al cinema o tal,
0: no,
1: perquè...
0: Clar. I llavors, quan tu ho baixes, no?, i ho escrius, et permet veure que... Molt bé, aquest és el meu relat, aquí estic jo i aquest és el meu relat. I això ja d'entrada li dona una mica de perspectiva, que per això també és interessant, no? Quan anem a... Bueno, ho explicàvem amb un amic, no?, què ens ha passat, és com baixa molt la intensitat, ens ajuda a endreçar què és el que sentim, què és el que pensem, que no sé, ens ajuda a endreçar, perquè dintre del cap està tot junt, no? Aleshores, és una tècnica que jo recomano molt, i hi ha aquesta estratègia de... Jo ho vaig estar fent durant una temporada i és molt interessant. Tots els matins, quan et lleves, escriure un parell o tres de fulls per davant i per darrere, vale? I pop, tot el que vagi sortint. I a mi, et dic, al principi tot eren cabòries, no sé què, i a partir d'un punt van començar a sortir contes.
1: Clar, és això que et dic, que o sigui, tu deixa, és que hi ha molts tallers d'escriptura creativa, però també comença a dir, avui fem en el taller d'escriptura creativa, no en el taller d'escriptura terapèutica, que hi són totalment per aquesta manera d'aprendre, no?, l'escriptura terapèutica o deixar-te portar. Senzillament, és que hi ha un apartat dins de l'escriptura creativa que senzillament és l'escriptura terapèutica, és a dir, deixar-te portar. Vinga, escriu. Ara escriu tot el que et vagi sortint.
0: I és molt bonic. Mm. És molt bonic. I evidentment després poder-ho repassar, no?, al cap dels anys, vull dir, està molt bé. Què més cosetes?
1: Ocupar-se...
0: Això.
1: En lloc de preocupar-se.
0: Aquesta és l'altra. Clar, en aquest viatge de la ment cap al futur, no?, que genera 30.000 escenaris, no pot passar això, pot passar allò, no?, hi ha tota aquesta història, clar, la preocupació el que fa és que tu, pues això, que estiguis en el futur, però que no estiguis prenent partit en el moment present. De manera que la idea és poder portar-ho a l'aquí, és a dir, baixar-ho molt a terra, perquè, com diem, la ment és molt pel·liculera. Per tant, molt bé, quin és el problema concret que estic tenint, no? I què és el que conec de tot això? O sigui, baixar-ho tan a terra que sigui poder-ho d'alguna manera fer tangible, no? I dintre d'això, què és el que depèn de mi i què és el que no depèn de mi. Perquè moltes vegades les nostres preocupacions venen d'intentar fer lectura de pensament. Què pensarà l'altre? Què decidirà l'altre? O que, com s'ordenaran els esdeveniments? Clar, hi ha coses que les hem de deixar una mica a la vida, el que hagi de ser, i col·locar-nos en la zona d'influència, en la nostra zona d'influència, que és tenint en compte les meves fortaleses, els meus talents, què puc fer jo amb tot això, no? És a dir, passar una mica de la ment rumiant, la ment dispersa que parteix d'aquesta xarxa neuronal per defecte, i passar a la ment estratègica. Jo sempre dic que la ment és una eina molt valuosa perquè, mira, no, on ens ha portat a nivell humanitat, no? Que veníem de l'època de les cavernes i estem aquí, i això té molt a veure amb el desenvolupament de la ment, però clar, l'hem d'utilitzar com una eina, com el que és una eina i no com una tirana, que és normalment com la fem servir. Per tant, és una mica això, és, molt bé, què està passant? Quins són els fets que estic coneixent d'això? Què depèn de mi? Quines opcions realistes són les que tinc? I quins són els passos que necessito per executar això i quan ho faré? Això és molt de coaching, Jo que a mi m'agrada molt, baixem-ho a terra, perquè la ment no... Jo, per exemple, hi ha una de les dinàmiques que a vegades fem és la coherència amb els valors, no? I la coherència amb els valors sempre m'envien coses com, no, a partir d'ara pensaré coses positives. Què vol dir a partir d'ara pensar? Això no és concret ni és res. Quan pensaràs? Com te'n recordaràs? Què pots fer per validar tot això? És a dir, baixem-ho més a terra, no? I això ajuda moltíssim. De fet, jo una de les coses que em pregunto, ho llenço per si algú li pot servir, és en un escenari dir, molt bé, què és el pitjor que pot passar? Perquè en el moment en el que contemplo el pitjor escenari, ja intento com dir, molt bé, doncs genero estratègies pel pitjor escenari i, bueno, a partir d'aquí, doncs, veurem què passa. Veurem què passa.
1: Però quan estàs en una situació així, no sé si a tu, tenir preparat com tot un kit.
0: Bueno, per
1: exemple. I aleshores, a partir d'aquí, diu, bé, a partir de tot això que ha passat, doncs a veure de quina manera ho puc solucionar.
0: Exacte.
1: Dins del que a vegades es tracta d'improvisar. No? Pues, bueno.
0: Clar, sí que és veritat que el fet d'haver-hi donat una... d'haver-ho utilitzat estratègicament, de dir, val, pot passar això, pot passar allò, molt bé, doncs contemplo aquests escenaris, que potser després la vida ja sabem, que decideix el que és, al final.
1: Sí, és tot, però bé, va en funció del que tu pots solucionar.
0: Exacte.
1: No, perquè hi ha altres coses que, bé, pues, si pues no queda més que el que tu has dit abans, no? Acceptar la situació,
0: exacte,
1: no?
0: Bueno, i aquell dit, no? De, com és allò? Si pots fer-hi alguna cosa, doncs no cal que et preocupis,
1: clar,
0: no? I si no hi pots fer res,
1: tampoc.
0: Per què preocupar-te? Si tampoc hi pots fer res, no?
1: Ahí està.
0: Doncs és una mica això. Què més cosetes?
1: La pausa.
0: La pausa conscient.
1: Això és... Fins i tot en algun editorial l'he fet,
0: Sí?
1: Això de la pausa, el que representa la pausa.
0: El que representa. Mm. Hi ha un concepte que a mi m'agrada molt, que és el quart de segon màgic, que diu que entre que rebem un estímul i que reaccionem davant d'ell, hi ha aquest quart de segon. I és en aquest quart de segon on podem incidir. De fet, tot l'entrenament mental va precisament a poder ampliar i que hi hagi més espai, no?, que un quart de segon. Aleshores, la pausa conscient és el que permet que fem aquest canvi entre reaccionar i respondre. És això. A vegades ens sortirà bé, a vegades no ens sortirà tan bé. Bueno, ho tenim tota la vida per practicar, vale? No passa res. Aleshores, molt bé, algo que ajuda té a veure amb lo de les respiracions conscients, que estàvem parlant abans, no? Perquè ajuda molt a... Bueno, no estic tan activat, no estic tan enganxat. I, molt bé, és... D'acord, m'aturo allà on em puc realment aturar, vaig al cos, noto què està passant, perquè quan ens estem a punt d'enfadar o quan hi ha una emoció que ens està a punt d'atrapar, abans el cos ja ens està donant senyals. Per exemple, quan ens enfadem, hi ha gent que ho nota molt clar, no? És com un foc,
1: sí, que
0: com un foc, no? Que et ve per aquí, o l'ansietat, o inclús la por. Hi ha senyals prèvies. Si en aquell moment en què hi ha aquestes senyals, diem, molt bé, em paro, en comptes de brrr, no? Em paro, respiro. El respirar és la clau. I a partir d'aquí noto quines són les sensacions físiques i l'impuls, el que em portaria a fer, i ho valido, perquè a vegades el que ens mata és la no validació, i per això és molt pesada amb aquest tema, de dir, molt bé, estic enfadat i tinc ganes de cridar, imagina't, no? Jo que tinc un nen petit, vale? Que estic en aquella època d'ostres, no? Haig d'estar molt present en això, perquè clar, si no és molt fàcil vomitar. Clar. Molt bé, ho estic notant, doncs saps què? Me'n vaig a regular-me i després ja torno i ja en parlarem, no? Doncs el poder fer aquest punt és el que ens permet aleshores escollir. Què escullo? Si responc, si dono un temps de marge, si dic, mira, marxo d'aquí... És el que ens permet escollir. Això té una correspondència cerebral, no entrarem ara en això perquè seria molt llarg, però sí que és, molt bé, ho faig per la via curta, que és acció-reacció, pom-pom, o el fet d'introduir aquestes respiracions fa que hi hagi la via llarga, que és l'acció, o sigui, l'estímul, no? I, molt bé, doncs, baixo les revolucions i després responc. Però ens hem de donar aquest espai.
1: Clar.
0: Ens hem de donar aquest espai. Això és l'altre. Per tant, jo animo a que ho puguem fer. Què més?
1: El testimoni observador.
0: El testimoni observador. Mira. N'havies sentit a parlar d'això?
1: No.
0: No? Sí, t'explico.
1: Observar els pensaments. Sí, clar. Perquè ho veig aquí, eh? Si no...
0: Exacte.
1: Si no, sí que...
0: Sí.
1: Però, clar, entenc perfectament que això que sí que forma part justament de la teva feina.
0: Exacte, tal qual. L'ésser humà és pràcticament, sí, és l'únic ésser del món que té la capacitat, que se'n diu la capacitat metacognitiva, que és la capacitat de ser observadora dels seus propis pensaments. I en aquesta capacitat d'observació et col·loques, clar, perquè si jo sóc el que penso, no? o la meva ment està pensant, però estic observant el que penso, per tant, ja no sóc el pensador, sinó que sóc el que observa.
1: Així.
0: I això és el que se'n diu el testimoni observador. D'acord? És el que, és com fer un pas enrere.
1: És com, però està molt a dins per observar els teus propis pensaments. El que tu és, i els pensaments moltes vegades, a vegades està el pensament, però tu imagina't que també és expressar-los.
0: Clar, no és el mateix expressar un pensament des de el jo identitari, no? Des de jo, Alba, que expressar-lo des del testimoni observador.
1: Sí.
0: Aleshores, per poder anar en aquest espai, aquí és on entra l'entrenament mental i és on entra la meditació especialment. Fixa't que quan estem en un espai meditatiu, per això no és eliminar pensaments, és observar-los, no? Tot el que tingui a veure amb les pràctiques contemplatives, mindfulness, meditació, respiracions conscients, inclús el ioga, és estar en el present, i el que permet és que, fixa't que en meditació és molt clar, et diuen, observa, imagina't que tu estàs a la vora del riu, no? I que el riu és la teva ment i els troncs són els pensaments, i tu estàs observant. Si jo sóc el que estic observant, qui és el que pensa? Vale? Això és una... Puf, això ja explota una mica el cap. Aleshores, clar, jo em col·loco en la posició d'observador, sóc l'observador, sóc el testimoni observador. És una mica, és un concepte molt de la pràctica atencional. I és aquesta capacitat de metacognició, no? La metaconsciència, que és, me n'adono que me n'estic adonant. O sigui, ostres, estic observant tot aquest el cel de pensaments, o estic veient el riu ple de troncs, però jo no sóc el riu i els troncs.
1: Jo l'estic observant.
0: Estic observant. Per això és tan important, per això els que ens dediquem a tot això som tan pesats amb la importància de la meditació, la importància de la pràctica, perquè permet que no hi hagi tanta identificació amb el teu soroll mental. És a dir, la ment pensa, però no sóc els meus pensaments. Tinc pensaments, igual que tinc una mà, però jo no vaig per la vida dient que sóc la meva mà. D'acord? Evidentment que tinc un sistema de valors...
1: La faig servir. O sigui, tu faig servir.
0: Clar, perquè per estar aquí haig de pensar i haig de fer coses. Però no, la meva identitat essencial està més vinculada en allò que observa que en allò que pensa. M'explico?
1: Uh-huh.
0: Aleshores, jo recomano molt, evidentment aquí entren totes les pràctiques meditatives, val? La contemplació, mindfulness, totes aquestes cosetes, que bueno, ja anirem parlant de tot això.
1: El silenci interior i la dieta informativa. Ostres!
0: Sí. Això és important perquè al final, clar, la nostra ment s'omple de molta informació i a més estem en un moment de la història en què tenim informació per tot arreu. Abans, o sigui, les guerres han estat sempre hi ha hagut conflictes, però ara en som més conscients que mai. I tot això tenen, diguem que, uns codis emocionals molt concrets, és a dir, és molt fàcil connectar amb la ràbia, amb la impotència, amb la frustració, és molt fàcil ara perquè, bé, ara doncs podem ser més conscients del que passa a l'Àfrica, el que passa a Gaza, el que passa... No? Tot això ho veiem, sí. I ens impacta emocionalment totes aquestes coses. Si això no, aquest impacte no és gratuït, és més, si som persones que som sensibles, això ens ho podem emportar a la nostra quotidianitat. Per tant, és molt interessant que puguem obrir espais de silenci, de dietes informatives, o sigui, potser no cal estar tota l'estona connectat, no? I tenir espais de desconnexió, no? Això que parlàvem de marxar a la muntanya i desaparèixer del món, sí. No? Que important és, no? Moltes vegades per poder estar en el món des d'un lloc, d'un altre lloc. I això ho podem fer de moltes maneres. La meditació és una, per estats més avançats, però podem anar a passejar.
1: També.
0: O podem dir... Jo conec molta gent que no té tele, no té televisió, o que no mira xarxes, o no? Es poden generar moltes estratègies que ens ajudin en aquesta calma. Perquè, clar, si estem veient que el que passa fora, que el que passa en el món, ens està afectant en el nostre sistema nerviós, en el nostre món intern, i després estem més irascibles amb els nostres, o quan anem a comprar, doncs, ostres, no? Si l'única cosa que podem fer en el quotidià és ser amables i tenir una bona, no? Una bona actitud davant dels altres, potser no és bona cosa, no? Que estiguem consumint tant. Bueno, aquí ho deixo, eh? Això ui, és molt bé. Personal.
1: Bueno, sí, avui no podem acabar perquè es queda un poc, però bueno, encara pots dir.
0: És veritat, ens hem enrotllat molt.
1: No, l'actitud de no judici, la ment de principiant, o el diari de gratitud i el tancament del dia?
0: Vaig molt ràpid. El no judici, la ment de principiant, és bàsicament poder viure totes les situacions de la vida des d'una mirada nova. Mm. La ment de principiant, la contraposició és la ment de l'expert, no? Això ja m'ho sé. Doncs col·locar-se una mica amb la visió d'un nen. Ai, no? Intentar veure les coses des d'una nova perspectiva. I el tema de la gratitud, el diari de la gratitud, algo que va molt bé i que la gratitud és una de les poques emocions que vincula molt amb el moment present. És a dir, quan jo agraeixo el meu dia, quan tanco el dia i dic, doncs mira, avui estic agraïda perquè he estat aquí amb la Conxi fent aquest programa de ràdio, perquè després faig no sé què, doncs estic en el present.
1: Jo diria, jo estic agraïda perquè avui he estat aquí l'Alba Ferreter i m'ha fet tota aquesta classe, eh? De coneixement, no? És tot una lliçó o una masterclass, jo què sé, el que vulguis dir-li. Aprenentatge.
0: Jo t'ho agraeixo, sí. També. Sí. I és super, no sé, és molt enriquidor, no? Tot això. Aleshores, quan jo agraeixo, però puc agrair mil coses, agrair que tinc una casa, que tinc una família, puc agrair qualsevol cosa. És present pur. Mm-hmm. I amb això, si et sembla, tanquem per avui.
1: Sí. Doncs, no, encara podríem afegir, sí? No? És això de entendre que la calma no consisteix en deixar de pensar, sinó en canviar la relació amb els nostres pensaments, així ràpid.
0: Exacte, és això, no és que haguem de deixar de pensar, sinó que és canviar la relació amb el nostre món intern, que implica els nostres pensaments, que implica les nostres emocions, per poder acompanyar-nos millor i tenir una millor intimitat amb nosaltres mateixos, mm-hmm. No? Entrant en aquesta sintonia interior,
1: sí.
0: No?
1: Molt bé. Alba, molt bé. De veritat que és un aprenentatge superimportant. És com quan acaba aquí aquesta classe, és el fet de veure-les tot d'una altra manera.
0: Que bé.
1: Vull dir que així t'ho puc assegurar, eh?
0: Un superplaer.
1: Doncs moltes gràcies per totes aquestes aportacions i per aquesta mirada teva tan necessària per ajudar-nos a posar paraules a allò que sovint només intuïm. I aquests pensaments a vegades negatius, doncs que siguin tot positiu, no?
0: Encantada de ser aquí i fins la setmana que ve.
1: Sí, doncs de dijous que ve, amb ganes de que vingui.
0: I tant, aquí estarem.
1: Doncs ara fem una pausa per escoltar les notícies de les 11. No marxeu, que de seguida tornem a la tercera hora.
2: Respira, lleugeré aquest dolor. Respira,
3: També aquesta cançó, Respirar,
0: Respirar de la Bebe,
3: va sí. molt bé, va molt bé, justament per tota l'explicació que ens has fet.
0: Exacte.
3: O va per molt, aquesta classe.
0: Va molt a la idea aquest... de tot això, espero que la disfruteu.
3: Sí, sí, la setmana que ve més. Adéu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: I després d'aquestes paraules que ens transmet la calma que necessitem i ens ajuden a encarar amb més força el dia, les paraules de l'Alba Ferreter, entrem amb més paraules, obrim l'espai de la entrevista. I avui a l'entrevista ens endinsem en el món de la novel·la negra amb una autora que ha convertit la Garrotxa en un territori literari vibrant, ple de misteri, intriga i paisatge. Una escriptora que combina la precisió del relat curt amb la força de la novel·la criminal i que és també una de les ànimes del Festival Basal. Ens acompanya Maribel Torres, escriptora i cocomissària del Festival de Novel·la Negra de la Garrotxa. Maribel, benvinguda a Ràdio Caldes i al Fòrum, tot i que sigui via telefònica.
3: Moltes gràcies, Conxi, moltes gràcies per convidar-me a estar amb vosaltres.
2: Com estàs, primer de tot? Perquè ens hauríem de veure de manera presencial, però no ha estat possible, però això...
3: No ha estat possible, però bueno, mica en mica, tot
2: sí,
3: passa, ja
2: exacte.
3: Ho saps.
2: I aquí, doncs, amb ganes de que quan tot vagi bé, doncs puguis estar bé.
3: I tant, ja et diria que ho tinc pendent venir-vos a veure.
2: I tant. Ja dic que amb moltes ganes. Maribel, et faig la presentació, 5 cèntims sobre tu.
3: Perfecte, molt bé.
2: Doncs, bueno, 5 cèntims que serien molt més, però en fi, intento resumir. Doncs mira, Maribel Torres García és d'Olot, és una escriptora catalana especialitzada en novel·la negra o en novel·la criminal, la intriga i el relat curt també. Combina la seva passió per l'escriptura amb la seva feina, podríem dir, en el món de l'empresa, no, i que igual ja no estàs una mica i ara te dediques exclusivament a escriure o continues vinculada?
3: Estic prejubilada.
2: Això va molt bé. Pues, m'oblido del món de l'empresa i de la gestió dels números. Sí, això havia estat...
3: Per sort ja està superat, això.
2: Perfecte. Però, de fet, ha estat una dualitat que l'has hagut de combinar durant bastant
3: sí,
2: temps, no?
3: Sí, evidentment, durant molts anys, més de 30 anys, perquè jo escric des de joveneta i sempre he hagut de compaginar les dues coses, i tant.
2: I amb els números, que és això que deia, no? Doncs ets autora, primer, de 2 reculls de contes, de Somnis i Cendres, que aquesta va estar publicada l'any 2003, i Ossos de Fira l'any 2018. Has participat en diversos llibres col·lectius com Assassins de Girona, el 2017, Delinqüents, el 2021, Històries de Tramuntana 3, el 2025, Històries de Tramuntana 4, el 2026 i Els 10 manaments, que són 10 relats en negre, no?, el 2026.
3: Sí, també.
2: Mm-hmm. Sí, aquestes serien col·lectives, que es diu, no? Però teves, doncs, has publicat en novel·la El despertar del navegant, el 2019, finalista dels Premis Cubelles Noir i Morella Negra. També Aquí sí. Mano jo, el 2021, finalista del Cubelles Noir i guanyadora del Premi de Novel·la Negra de Lloret de Mar. Cartes marcades, el 2023, també finalista del Cubelles Noir. I sí, et veurà tothom el quart cas. Podríem dir que aquesta és una sèrie. És la sèrie en la que la protagonista o està protagonitzada per la detectiu Adriana Miralles. I també l'informàtic Pau Escudero, que són els protagonistes d'aquesta saga, no? Podríem dir saga o sèrie.
3: Com ho vulguis dir, jo sóc més, a mi m'agrada més dir sèrie, però al final és el mateix.
2: Sèrie, però podríem dir de novel·la policíaca negra.
3: De novel·la, sí, jo intento, a veure...
2: Jo li diria negra perquè hi ha aquí una part social molt important.
3: Molt important,
2: en les 4,
3: o sigui, jo la catalogo com a negra, malgrat els protagonistes són detectius privats que fan una investigació més o menys a l'ús, perquè és clar, com que són... van pel seu compte, són privats, doncs fan coses que els Mossos ni la policia no podria fer, no? Però jo, els personatges estan creats una mica per poder jo denunciar les coses que em preocupen de la societat. Saps? Vull dir que jo la considero novel·la negra perquè jo intento fer una crítica a cada novel·la d'algun tema de la societat que a mi em preocupa i que crec que tots plegats ens hauríem de replantejar.
2: És una de les característiques que poden diferenciar la novel·la negra, per exemple, d'una policiaca, d'un thriller, sí, o de, com diria jo...
3: De l'Agatha Christie.
2: Sí, exacte, de l'enigma, que és en aquest cas.
3: De l'enigma, exacte, sí. Sí, perquè bàsicament novel·les com l'Agatha Christie no posen en qüestió la societat. Simplement hi ha un individu o una individua que comet un crim i l'Agatha Christie mai posa en qüestió la societat que potser ha provocat aquest crim, uh-huh, o potser ha fet que aquella persona sigui com és. Saps què vull dir? L'Agatha Christie, la societat és la que és, a més se sol moure sempre amb l'altra societat i no qüestiona. En canvi, jo a la novel·la negra penso que la diferència principal és que hi ha un qüestionament de la societat. Uh-huh. Amb la novel·la negra, que els clàssics diuen que la novel·la negra va néixer després dels anys 20 del crack del 29 dels Estats Units, no? Que és en aquell moment en el que es comença a qüestionar què està passant en la societat i com fa aquest mal funcionament de la societat pues, que es produeixi un tipus de crim o un altre.
2: Mm-hmm. També, per destacar sobre el que tu en el que estàs, doncs, dir que ets cocomissària del Festival de sí? Basal, aquest festival de novel·la sí, criminal negra de la Garrotxa, i que sí, dirigeixes conjuntament amb un escriptor també molt conegut, que és Sebastià Benassar.
3: Sí, tant. Sí, tant que sí. Sí, sí. Mira, tinc la sort que en Sebastià va venir a viure a Olot, bueno, ara ja deu fer cap a 9 anys o així, i jo sempre tenia el cap que a Girona no hi ha festivals de novel·la negra, hi ha Lloret i cap més a la província de Girona. I jo penso que, carai, som una província prou gran i tenim prou escriptors com per, bueno, per jugar amb aquesta lliga, no?
2: Sí.
3: I per a sort més, tinc en Sebastià.
2: Sí, perquè Sebastià, tu ja saps que ell, justament, fa uns anys, pues no sé si són els mateixos que porta ja en Olot, que ell era el comissari, o en aquest cas era sí, de sí, Tiana, del Tiana Negra, que després, justament, és Anna Maria Villalonga qui va agafar el relleu, no?
3: I el relleu.
2: Fins a sí, dies
3: sí,
2: d'avui.
3: És una sort que a la Garrotxa puguem comptar amb una persona que és molt bon escriptor i que, a més, es coneix moltíssim el món, se sap moure molt bé, i mira... Vam fer, entre tots dos vam decidir fer un tàndem i tirar endavant sí, el premi, que a més una de les nostres decisions és que seria en català, o sigui, nosaltres fem novel·la negra en català. Mm-hmm. Ja ho sé que deixem al marge moltíssimes novel·les i molts autors.
2: Molts autors catalans, catalans que són molt bons, castellà, però que és, o autores que escriuen en castellà, però que i són sí, catalans, eh?
3: Al final és una decisió, a Catalunya hi ha moltíssims festivals de novel·la negra, mm, però exclusivament en català només som, nosaltres som els cinquers.
2: Sí, hi ha poquets, o sigui, podríem dir llavors, Tiana, vosaltres,
3: hi ha Tiana,
2: i el Creixell també.
3: Creixell, el d'aquí de Taradell.
2: Sí.
3: I ara me'n falta un i m'haurà de perdonar perquè ara no em surt l'altre. Mm. Bueno, potser quan anem parlant em surt, perquè ja saps com va la memòria, eh?
2: Sí.
3: Que surt quan menys l'esperes.
2: Well, exactament, vull dir, quan, justament en el moment que la tens i de cop i volta se t'obre
3: sí,
2: el llum, no?
3: Sí, se t'obre, sí.
2: Doncs
3: sí,
2: sí que dic també doncs, que justament el Basal doncs, és la segona edició, vull dir,
3: sí,
2: i que anirem, després aprofundirem més, no? Però que justament és aquest cap de setmana, 16, 17 sí, i 18 de divendres, dissabte
3: sí,
2: i diumenge.
3: Sí, comença ja demà.
2: Sí, doncs,
3: sí, sí,
2: i a més, ja com després ja dic que aprofundirem, doncs hi ha una riquesa d'autors i d'activitats, taules rodones, rutes literàries, música, bossa sí, literària, el sopar negre, el bingo criminal i el bus negre, sí, és que tot un ventall impressionant, no?
3: La veritat és que nosaltres, a part de voler, doncs, fer incís amb la novel·la negra catalana, també tenim dos objectius molt importants. Un és descentralitzar, o sigui, no tot el festival es fa a Olot, és la capital de la comarca, sinó que el fem pel territori, per diferents poblacions del territori, perquè pensem que la cultura s'ha d'acostar als lectors i al públic, no al revés.
2: Exacte.
3: I llavors l'altre punt que nosaltres vam considerar que estava bé és buscar-li també un punt lúdic al festival. O sigui, taules rodones molt interessants, que la gent pot aprendre molt, però tu saps que la gent, quan dius que el públic participi i faci preguntes, costa molt, molt poques vegades hi ha gent que es llença a fer una pregunta. Llavors nosaltres volíem fer activitats que duguessin peu a que el públic participés. Uh-huh. Llavors, la primera que fem d'aquest estil serà demà, ja és el dia de sempre, bueno, les dues vegades ho hem fet el dia de la inauguració, que és el combat de bossa literària. Vale? Això consisteix en agafar dos persones del món, en aquest cas del món literari, en aquest cas, com que aquest any es fan els 100 números de crims.cat i els 40 anys de la Magrana, doncs agafem crims.cat i la Magrana, seran els contendents, i llavors tenim un àrbitre, que és en Pere Figueres, que els hi fa preguntes que ells no saben, o sigui, els contendents no saben què els hi preguntarà a l'àrbitre, i llavors han de respondre, i el públic, quan s'acaba aquella pregunta, el públic ha de decidir qui dels dos ha guanyat, o sigui, qui dona els punts de la sal, diguéssim. Mm-hmm. I com que són tres a sal, doncs al final, evidentment, com a molt poden quedar 2-1 i tenim un guanyador. Llavors això l'any passat ja ho vam fer i la gent li va agradar molt, perquè això de poder tu donar la teva opinió sense fer-te veure, que això és el que fa vergonya, doncs ens agrada a tots. Llavors, com que els hi donem una cartolina vermella i una de verda, doncs ja, saps què vull dir? És fàcil. Mm-hmm. Doncs aquesta és una activitat que fem perquè el públic participi.
4: Després la recordarem. Ara jo ja, o sigui, com m'he preparat tot un bloc de o un qüestionari, no, de preguntes.
3: Ai, sí, és veritat, sí. Perdona.
4: No passa res, perquè després ho recordem. Vull dir que no passa res, Maribel. Doncs mira, primer, començant pel teu perfil d'autora i la dualitat una mica que has tingut a la professió allà abans d'arribar a aquesta prejubilació, no? Doncs, de fet, sí, que has compaginat el món de la empresa, les finances i la gestió de números amb l'escriptura de novel·la, en aquest cas. Sí. Penso que sempre t'has decantat més per la novel·la criminal fosca, no? Negra. Com han conviscut, i conviuen, però sobretot com han conviscut aquests dos mons en el teu dia a dia? És a dir, els números t'han donat l'estructura i la literatura la llibertat? L'estructura, a vegades dient l'econòmica.
3: Sí, no, evidentment, sí. A veure, jo sempre que dic que per molt que ens agradi escriure, si no mengem no arribem enlloc, eh? I en Sebastià sempre diu que hi ha una hipoteca per pagar, i és cert, o sigui que s'ha de combinar tot, no? Jo crec que he escrit sempre, tota la vida, des que era, es pot dir, una nena, sempre m'ha agradat escriure, i el fet de tenir una feina, clar, per una part et permet menjar, però per l'altra et trenca una mica el fil de lo que estàs volent escriure. Llavors, per això de seguida em vaig decantar pel conte, perquè el conte, o la narració curta, malgrat és, jo penso que és molt difícil, perquè has de dir en poques paraules molta cosa, a mi em donava mentalment l'estructura que necessitava de tenir poc temps, perquè, esclar, treballava, doncs, m'hi havia de posar els vespres, no hi havia massa més opció, saps? Uh-huh. I això va durar molts anys. I per això també la primera novel·la no es va publicar fins... el primer recull de contes no es va publicar fins al 2003, perquè és clar, és que treballant costa molt, no?
4: Clar.
3: I, bueno, ho he anat fent així, i llavors va arribar un punt que vaig dir, ara has de fer el salt a la novel·la, saps? Perquè, bueno, en tenia ganes.
4: Clar.
3: I, bueno, això llavors tu vas... Quan treballes és molt més complicat, perquè jo quan escric una novel·la estic tot el dia convisquent amb els personatges, amb les circumstàncies, i quan anava a treballar, clar, havia de fer una parada i tornar a riar, no? L'avantatge de no treballar és que ara quan m'hi poso i ningú em demana explicacions.
4: Perfecte. Doncs vas començar, com tu has dit, amb els relats curts i has participat en molts llibres col·lectius del gènere negre. Sí. Què té el format curt que et segueix atrapant fins i tot ara que ja tens 4 novel·les de llarga distància, podríem dir, publicades?
3: Sí. Mira, jo et diria que a mi el relat curt em fa patir menys. Perquè la novel·la has de lligar moltes coses. Jo tinc molta mania que no quedin fils sols, que no quedi cap aspecte que el lector pugui dir ostres, qui no acaba d'explicar ho ha començat i no ha acabat, saps? Llavors, em fa patir en aquest sentit, no? El relat curt és més, no sé com dir-ho, aquí te pillo, aquí te mato, saps què vull dir?
4: Sí.
3: Tinc una idea, que normalment són idees de coses, a primers d'estiu vaig escriure un conte, vaig veure un anunci a la tele i dic, ostres, i d'aquí em va sortir un conte. Clar, és el que et dic, mentalment tinc la idea, la desenvolupo i l'escric amb molt menys temps que no pas la novel·la. I em dona aquesta, com, em dona com més llibertat, i no patir tant, que això ja és molt, saps? Clar. I m'agrada compaginar les dues coses, perquè és que la novel·la també m'agrada molt i m'ho passo molt bé, perquè jo amb l'Adrián i en Pau m'ho passo superbé. Mm-hmm. Però, clar, el conte té això, aquesta immediatesa, no? Que bueno, a mi m'agrada aquest, això, no? Tens una idea, la desenvolupes i ja està, i l'escrius.
4: Uh-huh. De fet, escrius des de la teva població, des d'Olot, fins a quin punt la Garrotxa, el seu paisatge, la seva llum o la seva boira, podríem dir que influeixen en la teva manera de plantejar les atmosferes de les teves històries?
3: A veure, jo dic que tot el que et passa a la vida acaba influint en el que tu acabes fent, saps? El fet de viure en un territori pues, una mica agrest, com és el nostre, amb els volcans, bueno, potser sí ha acabat influint en que jo tingui aquesta visió més negra o més fosca, no ho sé. La veritat és que no et sabria dir que ve de natural i que ve de l'espai que m'envolta. Però l'únic que jo vull dir és que a mi m'agrada molt viure aquí, sóc una gran defensora d'Olot i de la Garrotxa, i que estic segura que alguna cosa se m'ha empeltat d'aquest territori.
4: Mm. O sigui, tenint en compte la teva mirada i l'origen de, en aquest cas és l'origen del gènere negre, com vas descobrir aquest gènere i què t'hi va atrapar?
3: Mira, jo he sigut lectora de novel·la negra des de la joventut, saps? Sempre he llegit molt novel·la negra. Però en cap moment se m'havia acudit escriure-la jo, saps? Jo anava amb els meus contes i anava fent. I va haver-hi un moment en el que en Marc Moreno, de Llibres del Delicte...
4: Sí, perquè podien dir que aquestes quatre obres teves estan publicades o editades en Llibres del Delicte.
3: Sí, i tot ve d'aquí, que ell va fer el llibre aquest, Assassins de Girona, i buscava autors d'aquí, de Girona. Ell no em coneixia, no? I a través d'en Josep Torrent, que és un escriptor també negre, bueno, en Josep ha escrit de tot, però ha fet molta novel·la negra, bueno, doncs vam entrar en contacte amb en Marc, vaig escriure el primer conte, que és on van néixer l'Adrián i en Pau. Uh-huh. I després d'escriure'l, vaig anar revisant tots els contes que jo havia escrit i em vaig adonar d'una cosa que no... O sigui, no l'havia fet després, però que eren contes molt foscos, realment, i que hi ha bastanta negró. Llavors, és... No era novel·la negra, però sí que hi havia aquesta foscor en els personatges, aquesta denúncia de la societat.
4: A vegades podríem dir novel·la distòpica, la distòpia que també és
3: forma, podríem dir, sí. Sí, tenia aquest punt. I llavors dic, ostres, però si en realitat la novel·la negra la tens molt més interioritzada del que et pensaves. I com que em va fer molta gràcia allargar tota la història de l'Adrián i en Pau, doncs ja em veus aquí ficada de quatre grapes dintre de la novel·la negra.
4: Doncs Maribel, mira, justament ara entrem en aquest univers, l'univers de l'Ariadna Miralles i en Pau Escudero.
3: Pau.
4: De fet, l'última obra, l'última d'aquesta sèrie, no?, que és Et veurà tothom, arribem ja al quart cas de la detectiu Adriana Miralles i també de l'informàtic Pau Escudero. Com van néixer aquests dos personatges? Perquè, de fet, la primera, jo diria que és El despertar del navegant, no? De les quatre.
3: Doncs, de les quatre.
4: Exacte. Com van néixer aquests dos personatges i per què vas decidir ajuntar una detectiu, podria dir, bastant tradicional, amb un perfil de hacker informàtic?
3: Doncs sí, mira, jo, com te dic, aquests personatges van néixer pel conte d'Assassins de Girona. Llavors, quan me van dir un conte negre, com que jo no era conscient de que ja havia escrit moltes coses que eren força negres, doncs vaig decantar-me per un gènere més clàssic, que és el dels detectius privats. Llavors jo tenia molt clar que volia que la meva protagonista fos una dona, fugir del clàssic del detectiu privat amb una secretària, i jo vaig voler fer el contrari, una dona detectiva que tingués un ajudant. Tot tenia claríssim, i llavors vaig triar que en Pau fos hacker, perquè jo penso que amb la societat actual estem immersos en el món virtual, l'internet forma part del nostre dia a dia, i tenir un personatge que domini internet, per una banda, el situo dintre de la situació actual de com estem vivint, però per altra banda també li facilita la vida a l'Adriana i a les investigacions, perquè, és clar, en Pau aconsegueix coses que l'Adriana tardaria menys a trobar. Clar? Llavors, me va anar bé per les dues coses, no? Vaig buscar un personatge que fos versàtil.
4: De fet, aquí, el lector, o nosaltres els lectors, hem vist créixer els personatges des de, justament, aquesta novel·la que hem comentat abans, la primera, El despertar del navegant, que la base és la primera, de l'any 2019. Sí. Després sí. va passar per Aquí mano jo, a sí. continuació, Cartes marcades, i sí. doncs arribem a l'actual Et veure tothom. És a dir, com ha evolucionat la relació professional i personal entre tots dos, entre l'Adriana i el Pau. I, mira, o sigui, al llarg d'aquests quatre llibres, podríem dir. I sí, com es complementen millor ara, si ara es complementen millor que al principi?
3: Mira, la història parteix de que l'Adriana és una dona que a casa seva el seu pare era un maltractador, tant de la mare com a vegades d'ella. Llavors, això jo ho faig perquè el tema de les violències contra les dones és un tema que em preocupa molt, i ja parteixo de que la protagonista...
4: I aquí surt en tota la teva obra, de veritat. Sí. Vull dir, és aquesta part social, aquesta crítica social que imprimeixes.
3: Surt sempre, sí. Doncs llavors, l'Adriana té una manera... porta una motxilla emocional molt, molt, molt impactant, perquè jo penso que les persones que han sigut víctimes de maltractaments ho són tota la vida, i costa molt esborrar, no?, aquesta cicatriu. I llavors ella, aquesta cuirassa que s'ha fet perquè no li facin mal, també fa que sigui li sigui difícil que li facin bé, no sé com dir-ho. Clar, quan tu poses una cuirassa no t'entra el mal, però tampoc t'entra el bo de l'altra gent, no? I llavors ella no es fia gaire de ningú. I jo vaig fer que es fiés d'en Pau, que en Pau, quan ella el va conèixer, era un adolescent, bueno, sortint de l'adolescència, primera carrera, que és un noi... Imagina't el típic nen que només està als ordinadors i no sap res de la vida, perquè no s'hi posa. Ell no vol sortir dels seus ordinadors, era hacker, tenia problemes amb la llei, i l'Adriana, en certa manera, el rescata d'aquests problemes de la llei, i és l'única persona amb la que es permet confiar al 100%. I en Pau, per altra banda, li va bé l'Adriana, perquè com que ella és un inepte social, l'Adriana més o menys el va entrant una mica amb com es viu a la vida fora dels ordinadors. No? Llavors fan una simbiosi entre ells dos que a mi m'interessava molt. Llavors què passa? Que al llarg de les novel·les, clar, van passant els anys, aquest adolescent, malgrat avui dia tenim adolescents de 30 i 35 anys, però bueno, diguéssim que va canviant, va madurant, i llavors clar, això m'ha obligat a que en Pau vagi madurant també, perquè sigui creïble. I l'Adriana, vulguis o no, també es va fer més gran, i també, bueno, també té els seus problemes personals, que tots dos van creixent. Llavors, jo et diria que les tres primeres novel·les, l'Adriana i en Pau, fan un tàndem que sembla que no es trencarà mai, perquè personalment s'ajuden fins a un punt, perquè cap dels dos deixa que l'altre entri massa a la seva vida, però s'ajuden, i professionalment funcionen molt bé. Mm-hmm. Però esclar, a l'obra d'una sèrie, jo crec que no li pots donar al lector sempre la mateixa fórmula canviant només el paisatge, o saps què vull dir? Has de fer coses noves. I llavors, al final de la tercera novel·la, diguéssim que la situació d'en Pau i l'Adriana...
4: Les cartes marcades,
3: Sí, sí, les de cartes marcades. Bueno, no vull dir massa res, perquè esclar...
4: No, perquè ja fem spoiler, vull dir una mica, però...
3: Però diguéssim que aquesta relació entre l'Adriana i en Pau pateix. Ja no hi ha aquella complicitat o aquella necessitat mútua. Et veurà tothom, partim de... Em busco jo una excusa perquè es tornin a necessitar, sí. Diguem-ho així.
4: L'Adriana, de fet, s'ha convertit en un personatge que és molt estimat dins del panorama del noir català. Sí. Ja hem dit abans, ha estat finalista a premis, com és el Cubelles sí. Noir, també guanyadora del Lloret de Mar. Què creus que té l'Adriana que connecta tant també amb el públic? Aquesta part també que no és perfecta, sinó que és humana, senyor. No?
3: Sí. Jo penso que el que agrada de l'Adriana és que, o sigui, com a investigadora resol els casos i és bona, bé, té molta iniciativa, té idees molt bones, o sigui, diguéssim que és professionalment és una persona vàlida, però és clar, de caràcter també té coses més negres, no? Sí. Ella una de les coses que té, a part d'aquesta cuirassa que t'he dit, és el fet que ella, si ha de resoldre un cas, no mira amb els efectes col·laterals. Ella tira pel dret i trepitja gent i fa mal a gent. I després un cop ho ha fet i pensa, a vegades intenta arreglar-ho, però no és una persona, allò, l'heroïna típica, que tot ho té bo. No, no. Ella és manipuladora, és això, la feina és el primer... té una parella, pobra parella, que el té bastant
4: oblidat,
3: diem, no? Que l'utilitza també quan li convé. Té unes amigues que, tot i que ella sí que és cert que se les estima, perquè sobretot a la Carla, la seva amiga de tota la vida, però en realitat només se'n recorda d'elles quan les necessita. Vull dir, clar, jo he fet una persona molt imperfecta, tot i que professionalment és molt bona, és molt imperfecta. Jo penso que això és el que fa que la gent s'hi pugui... Sí, perquè és clar, quan tu veus un personatge que és tot és perfecte, tampoc t'agrada la gent, perquè no som així la gent.
4: No, o sigui, senzillament és humana, perquè els humans no són, vull dir, tenim coses bones, coses dolentes, sempre igual quan parlem de bones persones, no? Però sí, vull dir que sí, és el que ens representa, no, la humanitat.
3: I llavors el que jo intento cada novel·la amb la vida de l'Adriana és posar com certes qüestions, digues-li tu morals o d'ètica, de què faries tu al lloc de l'Adriana, saps? Clar. Les coses que li passen en la seva vida personal, intento posar aquest punt de dir, ostres, llavors me trobo lectors i lectores que em diuen, oh, l'Adriana ha fet molt bé, i altres que em diuen, no, home, però és que aquesta l'Adriana, amb en Ramon es passa molt, saps? Mm-hmm. I bueno, cadascú també jutja l'Adriana des de la seva experiència, des del seu caràcter, saps? Tot i que t'he de dir que la majoria, sobretot de lectores, de qui estan enamorades és d'en Pau.
4: Ah, oh, és del Pau, clar. Vull dir,
3: sí, és... I més a més, com que jo tinc tendència a fer-lo petit, perquè és clar, en Pau, fora dels ordinadors, s'anega amb un got d'aigua, que jo sempre, l'Adriana, a través de l'Adriana, li fa fer moltes coses que ell se sent molt incòmode i li passen moltes coses. I és clar, alguna cosa de les que li passa és dura. Mm. I llavors me'l trobo sobretot lectores, els homes no m'ho diuen tant, però home, pobre Pau, i veig que se l'estimen molt. Sí.
4: Mira, ara, vull dir, hem parlat, però per sobre, doncs, del Despertar del Navegant, Aquí mano yo, Cartes marcades, però hi ha l'última, que de fet estàs encara en presentacions, perquè és la novel·la que està, diguem, apareixent en diversos festivals molt propers, no? Des del... el Taradell, després, com diria jo,
3: el Segre de Negre també. Sí. Ara properament sí. El Segre de Negre també.